exclusivament per fer certa exhibició, entre cometes, vanitosa. I era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer aquesta manifestació exuberant de certes victòries. Té un punt vanitós i d'arrogància, però és una lletra bellíssima en quant a arquitectura i proporció. A Sotsa Capital.

0: Fem nata. Quan se te dona tu ballar twist.
1: Uep, com anam, com anam.
0: Benvingut entre avui i demà. Què tal aquesta música per fer les teves mescles?
1: Estic tentat, però com més endavant vos contaré, tinc l'escena un poc descalabrada,
0: sí.
1: I si ara me remen molt, no sé si serà.
0: Bé, i de poc a poc, i bona lletra, que diuen, la posant de fons la musiqueta, mos acompanya avui en Pep Nata, que és moltes coses, és professor de química, mestre destilador, mestre vermuter, president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de les Illes Balears i responsable de qualitat i destil·lació de túnel. Deixem agafar la paraula ara que Naina Marc mos feia aquesta presentació de diferents excepcions de la paraula capital, xerrant d'allò important,
1: sí.
0: Que és capital per fer una bona mescla, Pep.
1: Bé, primer de tot tu has parlat dels pecats capitals i la gola és capital per fer la mescla perfecta. Què és capital? Hi ha dos punts, diran aquest tio, sembla gallego, no? De Galícia, que sempre...
0: Sí, no sé si va novenen.
1: Sí. Mm. Si és per jo, si es plat és per jo, cerc equilibri.
0: Sí.
1: Però també hem de pensar que a determinades persones els agrada que destaqui una cosa. Si mon anam en el món del vi, ara tothom vol els monovarietals. Perquè no una mescla, no un copaig, no ha de ser monovarietal, si no, no és bo. O jo no vull que ressalti unes herbes serba sana. O en aquest plat, si no hi ha moraduix en aquesta pizza, si no hi ha moraduix, aleshores hem de respectar que hi ha persones que volen que ressalti un o determinats ingredients, espècies, o altres que cercam un equilibri, com per exemple Casamis, que ja en parlarem.
0: Molt bé. Tu que ets més d'herbes o de vermut?
1: Bona pregunta. Són cosins germans, dels dos. Són cosins germans dels dos.
0: Perquè la base és la mateixa, les mescles són diferents. Què les diferencia?
1: La gran diferència és que el vermut està fet amb una base vínica,
0: sí.
1: És a dir, la normativa mos obliga que com a mínim 75% de la beguda siga vi, mentre que les herbes no. Les herbes és un anissat,
0: sí.
1: Aleshores... Que l'anís també és una planta,
0: sí,
1: al tanto.
0: Sí. Ah, sí, sí. Herbes dolces, sé que són mesclades.
1: Mesclades, quan era més jove dolces, però quan te vas tornar amb ell es paladava canviant, te'n vas a ser mesclades i acabarem amb les seques.
0: I escolta, quan se creés millor vermut semidolç del món, segons el World Vermouth Awards, aquests premis, i que dus
1: la
0: teva firma.
1: Ara Sari, és molt senzill aplicar sentit comú, fer el que demana la gent. Aquest vermut varen tardar dos anys de proves. Varen aplicar el mètode científic a Sa Xerró, varen anar fent proves i amb en Jaume, el propietari i la gran ment d'aquest vermut, el duien als seus clients. Mentre estava això que trobau? A gent jove, a gent no tan jove, homes, dones...
0: Diferents paledats, no?
1: Diferents. I va treure tot un conjunt de resultats que després van sometre, diguem, no una estadística pura i dura, sinó a sentit comú. Escolta, és massa dolç. La gent el vol un poc més sec. Bé, doctor, anem a preparar mostres. Pa, davant. És que ara el cítric és massa fort. El baixarem o el pujarem. Aleshores van tardar dos anys fins que la gent va dir, aquest m'agrada. Perquè ni en Jaume ni a jo mos agradava aquell. Ens agradava un altre, però vàrem escoltar el que volia la gent.
0: I també s'ha de ser molt generós i molt professional per fer això.
1: Bé, és a dir, jo sóc un entusiasta i jo me tir de cap en totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: I va ser realment això, fer el que la gent va voler. Aleshores dic, això és el que demana la gent, això és el que tothom ha agradat. I d'endavant ses atxes.
0: I va agradar, ja ho crec, vareu venir en la medalla dins la butxaca, baixes braç. Jo no sé si demanar-te que poden preparar per sopar, perquè aquí demà xerrant de beure, però aquesta secció se diu el sopar d'avui i està per de demà. I si idea, ara que són les 8 i 15 minuts, per si mos escolten en directe, és anar donant idees per sopar, que ja saps que és una hora com a molt crítica.
1: Segula,
0: aquesta.
1: Segula, tornem a parlar de segula, no, pecat capital, un dels 7 pecats capitals. Mira, vols parlar que tens l'escena un poc descalabrada. Mm. Per què? Perquè des de que m'he ficat molt en sèrio en el tema gastronòmic he volgut començar des principi. Aleshores, els meus sogres tenen un petit terreny a Sineu i dic, jo he de sembrar les meves tomatigueres, els meus pebrers, prevés, hi ha que diu pebre o preva. Això és tal vegada un altre programa, podríem parlar o discutir. I altres coses. Aleshores, un trampó, amb aquesta calor, els grans companys del temps, divetres, em diuen, vendrà calor, serà la calor d'agost, i dic, un trampó fresquet. Per tant, què estic preparant per avui? Un trampó un poc adornat, perquè la gastronomia ha d'evolucionar, com que també he sembrat tuberginieres, he agafat tuberginis, i les parts damunt per la planxa, pim, pim, pim, ja com a torredetes, pues, les poses per allà damunt.
0: I les poses en el trampó, també?
1: En el trampó, sí, un toc personal. Jo vaig experimentant. No sols els grans cuiners Michelin que surten per Ivetres, també. Experimenten, tots experimentant.
0: Tothom, t'anava a dir, tothom experimenta, en
1: exacte.
0: El fons.
1: Han d'experimentar.
0: Segurament la reposteria és allò que manco demana experimentar, perquè has de mesurar molt bé, però la cuina xup-xup.
1: I les mesures també, la cuina no val mesures. Tu agafes la recepta ara de la màquina, aquesta màquina que es diu Thermomix, o... No, tu te'n vas a la pradina. I això com ho fas? Un grapat d'això. Un grapat d'allò. Mitja tassa de... I clar, quan t'has d'apuntar, dius, però això quant de grams són? Quant de mil·lilitres són? Jo que sóc científic, tot me ve de nou, és un nou llenguatge. Estic com... No, l'escola oficial d'idiomes no hi és, aquest llenguatge, però l'estem aprenent.
0: Saps qui vendrà demà?
1: No.
0: I de la pradina d'en Juny Cortés vendrà.
1: Estira.
0: Ah, perquè aquí no només ha de venir grans cuiners que van començar amb en Miquel Calent, que està contentíssim d'haver començat el primer programa amb ell, però han dit aquí la gent que cuina, les pradines també han de venir.
1: Segur que ell és un gran cuiner.
0: Ah, que sí?
1: Aquest gran cuiner, no sé, n'hi ha que ho diuen i n'hi ha que no ho diuen, molts d'ells estan utilitzant receptes de la seva padrina.
0: De sa mare, de ses pradines, i s'han de visibilitzar.
1: Sí.
0: I demà tindrem una pradina.
1: Fantàstic.
0: Xerrant d'en Juny. En Juny té una pregunta per tu.
2: Sí, exacte. És que, bé, bon vespre, Pep. Un dels nostres oients ens ha enviat una pregunta, un dubte culinari, que recordam a tots els nostres oients que poden enviar al WhatsApp del programa, el número 646-93-41-01. I ara anem a escoltar-lo.
3: Quan cuinem un pebre bo, quan convé utilitzar-lo en bolletes i quan convé molir-lo?
2: És a dir, pebre bo, amb olla o molt?
1: Uep! La contestació també és complexa. Depende de què depende. No? Aleshores, el pebre bo, aquella bolleta, està, diguem que el potencial aromàtic d'aquesta espècie està a l'interior, allò és com una membrana, com una càpsula, que el té concentrat allà de dins. Si vols alliberar... Això és com obrir... Bé, vosaltres sou molt joves, no sé si coneixeu la caja de Pandora. O...
2: Clar que sí.
1: Val? Beníssim, ja me dones una alegria.
2: Però sóc d'humanitat. No?
1: El món no està perdut. M'has donat una gran alegria. El món no està perdut. Idò, si tu vols conservar, l'has de tenir en gra. Si tu vols molta d'intensitat ràpida, ja, aleshores l'has de moldre. Per tant, si tu has de fer un plat que necessita molta intensitat aromàtica, l'has de moldre. Si, pel contrari, t'interessa que allò vagi alliberant a poc, més ben bolletes. També hi ha la textura que el mastegues, fa aquell crec-crec. Ara pensa en la porcella, també, aquell crec-crec. Ui, però no parlàvem d'això, parlàvem de preva. Que també n'hi pot posar, si vols, no està prohibit.
2: Sí, clar.
1: No està prohibit. Aleshores, estem un poc en funció de si una persona, una, vol molta d'intensitat ràpida ja, aleshores un molinet i ben capolat, o si no, en tranquil·litat, que allò vagi mullant, aleshores s'embolleta.
2: Genial, Ida, moltes gràcies. Crec que aquest oient haurà de pensar també una mica. Perquè...
1: Sí, hem de rompre els estereotips, és a dir, hem d'esqueixar aquestes receptes. No, això ha de ser així perquè ho diu la recepta. És que a mi m'agrada més que ho vent. Aleshores, mira, jo ploraré molt. O, mira, és que jo després tenc problemes digestius, no vull tant que ho vent. I doncs, no el capolis. Vull dir, mos hem d'adaptar, hem d'innovar.
2: I recordam que ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al mòbil del programa al 646-93-45-01 o escriure també al nostre correu electrònic entreavuiedemà@ivetresradio.com.

0: En Pep Nata mos acompanya avui en aquesta secció que hem estrenat aquesta nova temporada i que hem batiat com a el sopar d'avui i el tàper de demà. En Pep Nata, que és professor de química, que és responsable de qualitat i destil·lació de túnel, que és mestre destil·lador, que és president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de Balears. Saps què passa? Ets un tio inquiet, això és el que passa.
1: Encara que estem a un horari... Jo crec que no és una paraulota, sinó un cul inquiet.
0: Ets un cul inquiet.
1: O una paraula malsonant.
0: No.
1: Sóc un cul inquiet.
0: Necessitam, és cul, no. Necessitam. És un cul inquiet, molt bé. I de... mos has preparat un tramponat.
1: Sí.
0: A més, amb segell i nata, amb aubergine
1: sí.
0: i torrada.
1: Sí.
0: Però hem de fer un tàper per demà. Que m'ho n'aduïm. No me diguis el trampó, m'has de desenvolupar un poquet.
1: Mira, jo sóc un entusiasta i estic dubtant. Per tant, ciurons trempats, sóc un gran entusiasta de ciurons, i ciurons trempats, brutal, i també un poc més de jugo verd, allò allà, d'escàndol, i un ai fet a trossets, amb el trampó, o arròs blanc. M'apareix que demà agafaré arròs blanc. Malgrat m'agrada més els ciurons, degut a que demà sortiré de sa feina, he de menjar aviat, perquè me n'he d'anar a les tomatigueres a veure com van. M'estim més... un arròs blanc que no uns ciurons que són un poc més contundents per la digestió. Aleshores, agafaré arròs blanc, sí, posaré aquell allet capolat, tot mesclat amb el trompó, el reforçaré amb oli d'oliva, també faig oli, he sembrat oliveres però encara no produeixen, un cosí meu sí, els té, i anem a cuir l'oliva i després fem oli. Per tant, autòctons total.
0: Que bo, eh? I quina diferència hi ha entre una tomàtiga de temporada, recent agafada? Han passat moltes sorts, les teves tomàtigues?
1: No, perquè tenim un petit safareig, he posat els gotejos. El dia fet d'haver estudiat química, hi ha una branca que és enginyeria química, enginyeria, tuberies, aleshores he posat gotejos, he posat el rellotge... i no hem de tudar l'aigua, però bueno, si tenim aigua i serveix per...
0: Sí, clar.
1: Posar-me en su justa medida, que diuen aleshores les tomàtiques. Així tot la calor me n'ha creat moltes. Enguany ha estat complicat.
0: Sí, sí. Ja tenim idò. Escoltau, trampó amb aubergine i torrada per sopar, tot allò que no vos heu menjat, feis un poquet d'arròs bollit per demà, arròs blanc, ho mescleu tot, un poquet d'oli verge bo...
1: Sí.
0: I
1: el iogurt, una lletteat, també.
0: I la lletteat. I ja tenim el dinar de demà.
1: Sí.
0: Sa, nutritiu.
1: Sa, nutritiu. A lo de sa podríem parlar molt, perquè a vegades aquí al mitjà de comunicació a vegades tenim la culpa d'informar, de mal informar, perquè a vegades l'oient no té tota aquella cultura científica que toca i interpreta les coses un poc desbaratades. Nutritiu, home... tens fibra, tens sal minerals, tens vitamines, tens els greixos que ara diuen saludables, l'àcido oleico de sodi, tot això, per tant, fantàstic.
0: Ho tenim tot. I la cuina és pura química, tu has de disfrutar de la teva feina.
1: Tot és química. Supos, imagino que tots els tècnics que m'escolten, tècnics i tècniques que mos escolten, coneixen, per exemple, la Fundació Alicia, no és de nom Alicia, és Alimentació i Ciència, creada per en Ferran Adrià. Jo sóc un gran seguidor, sóc amic de seu director, que també és periodista, i és bàrbar. Fan uns estudis d'ara han tret la cuina medicinal, és a dir, com ajudar en els malalts, per exemple, de càncer, a alimentar-se, o problemes de disfàgia, o ben que dir, això és bàrbar. Després hi ha el Basque Culinary Center, que també allò ja és més acadèmic, fins i tot han tret graus universitaris enfocats a la gastronomia i a la cuina.
0: Escolta, que prefereixis una bona reacció de mà llarg o una bona emulsió, Pep Nata?
1: Gran pregunta. Jo he de dir emulsió, i t'he de dir emulsió perquè jo estic en aquest programa gràcies a les emulsions. Sí. Si tenim temps, vos ho compte.
0: Però molt breu, perquè ja me n'anam.
1: Ja m'ho n'anam?
0: Sí, ha de ser breu.
1: Breu quant de minuts són?
0: No, breu han de ser 30 segons.
1: Idò, no puc.
0: No.
1: Mira, ho intentaré. Vinga, ho intent. Tot ve arrel de que, degut a unes circumstàncies, vaig ser convidat a Girona, a una fira de serratafia, un licor semblant a les herbes nostres. Em van convidar, jo ven allà, emocionat, ho patrocinava la llei de Can Roca, vaig en es... Bueno, ells tenen un local més gran, que ses... era, se va pegar foc, el Mas Marroc, de la llei de Can Roca, vaig allà, hombre, que bé, Pep, que com content que estic, que tal, va... Diu, jo me sac allà darrere, de... clar, me diu, tu què fas? Dic, hombre, me sec. Diu, no, no, si tu has de xerrar. Dic, com que jo he de xerrar? Dic, jo no he preparat res, tu m'ho vas dir, vine, per veure la fira, i jo he vingut a veure la fira. Diu, no, no, si hi ha mitja hora que tu has de xerrar. Ai, Déu meu, ja què faig? I vaig agafar una botella de cassalla que duia, la vaig posar damunt la taula i vaig començar a mullar. I les herbes, pam, pam, i ara degustau això. I ara hi mesclarem aigua. I ara direm una paraulota, perquè veus que aquí hi ha com uns vidres, això és que ha cristal·litzat. I ara si ho remenau, s'entela. El que diuen la paloma, aquell anís amb aigua que s'entela. Això és una emulsió. Com la maionesa. Arrel d'això se va aixecar en Pitu Roca, va dir, Pep, estàs convidat a tots els congressos de serratafia. Arrel d'aquí, cada tres mesos, me van telefonar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, escolta, és que he vist la teva intervenció, vull dir ser professor del màster de destil·lació. És a dir, a partir d'aquella paraula que vaig dir, això és una emulsió, i tothom li va caure en gràcia, de sobte, diverses persones varen conèixer en Pep Nata, i això ha estat un efecte dominó.
0: I donai més preguntes, senyoria. És perfecte aquesta per acabar. T'anava a demanar si has arribat a fer miracles com mesclar sol i aigua, però crec que sí.
1: Se pot fer,
0: s'està segura. Idò, Pep Nata, mon anam amb el sopar a punt i està per preparar per demà. Moltíssimes gràcies.
1: Esteu convidats.

0: I aquí tenim un altre gran capital, Madrid, també plena de contradiccions. Aina Marc.
1: Idò sí, és que tornem a repetir que capital és la paraula polisèmica d'avui i el Diccionari d'Estudis Catalans, ho diec, recull un bon aplec de definicions, entre les quals trobant com a principals que capital és una ciutat o una vila on resideix el govern, pot ser també la part dominant o vital de qualque cosa, però, a més de tot això, capital també pot ser una lletra. La lletra capital, que és la majúscula, o també pot ser un tipus de pena. L'acusació capital és quan queden condemnats a la pena de mort.
2: Principi.
1: I també capital pot arribar a ser un fons de riquesa acumulada.
2: Principi, quan parlem de capital, és alguna cosa que ens serveix per produir alguna altra cosa, un producte, un servei, no? Hi ha molts tipus de capital. Tenim capital que són màquines, per exemple, que són edificis, no? Això és, per exemple, el primer... Però llavors també tenim capital humà, és a dir, el que prenen les persones també serveix després per produir. Fins i tot el capital social es parla, no? Les xarxes, les relacions que tenim amb la gent, a la societat, també té valor per produir. I un dels capitals és el capital financer, també. És a dir, per tant, els diners, a la mesura en què es poden convertir en algun tipus d'actius a invertir per produir, també poden ser, però el capital és més ampli.
1: I passant de capital financer a un altre tipus de capital. Araceli Bosch, Jun Cortés i Toni Cardell.
0: I Aina Marc.
1: Som ara mateix el capital humà del programa que estàu escoltant entre avui i demà. I de tots els tipus de capital que hi pot haver, aquest és el que té un paper més fonamental, i no ho dic jo, ho diu l'economista Aleix Calveres.
2: El paper del capital humà és fonamental en moltes empreses i és veritat que a vegades veiem que fan fora gent, però també moltes empreses que contracten i que busquen bons treballadors, treballadors formats, etc.
1: Però el capital humà no és l'únic en el que les empreses influeixen. Calveres mos explica una mica sobre les funcions que estan incorporant ara aquestes empreses per tenir altres objectius més enllà de beneficis econòmics.
2: Doncs Blue Sky, pel que tinc entès, que ho he mirat, és una empresa d'aquesta mena, és una empresa que sí que té propietaris, que sí que vol guanyar diners, però no només, té un objectiu més ampli que no només guanyar diners.
0: Vale.
2: Per tant, estan apareguent noves formes d'empresa, de moment minoritàries, però és una mica, intenten, apareixen, per intentar, com a manera de respondre a aquesta tensió, a aquesta realitat, que tenim un seguit de problemes avui en dia a la societat, que les empreses ens donen moltes coses positives, eh? Les empreses ens donen menjar, ens donen innoven i donen medicaments, etc. Per tant, l'activitat empresarial té moltes coses positives, però també en genera de negatives, eh? I es tracta d'intentar veure com combinar les dues intentar aconseguir que les empreses ens donin molt més de lo positiu i menys de lo negatiu, per exemple, a l'hora de contaminar.
1: I esperant que entre les definicions d'UDIEC sobre capital i les explicacions de l'economista Aleix Calveres tinguem ara base abastament per seguir xerrant del tema amb total coneixement.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava,
2: sí.
5: Podríem dir.
4: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: I quan són les 8 i a punt de 35 minuts sona Es Mahón interpretat per la banda Nura, perquè no hi ha dubte que Mahó és la capital de Menorca, però no sempre va ser així. I la història del canvi de titularitat de capitals entre Mahó i Ciutadella ens pot ajudar també a entendre per què un lloc esdevé un moment donat capital i després pot deixar de ser-ho. Marc Pellicer, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella, escriptor, historiador, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Com estàs?
0: Molt bé, contents de tornar-te a sentir en directe ara en aquesta nova temporada. Escolta, Marc, primer va ser Ciutadella, la capital de Silla, això també ho hem de recordar. Des de quan, en quin moment?
1: A veure, la importància de Ciutadella com a capital de Menorca ja comença a ser patent a finals de l'antiguitat tardana, quan les altres ciutats, Sanicera i Mago, desapareixen per fams, guerres, i queda només Ciutadella. Però quan te la documentant com a capital ja és a partir de la irrupció dels musulmans a Menorca a partir del 903. Quan esdevé la Medina Minorca, la ciutat de Menorca.
0: Sí.
1: I és la capital política i administrativa de Silla.
0: Molt bé. I així va ser fins l'any 1700?
1: A més, a veure, quan els cristians entren a Menorca el 1287, el 1301 afirmen la carta de Franqueses, en la qual, de facto, estableixen com a capital Ciutadella. De fet, l'escut de Menorca és l'escut de Ciutadella, perquè esdevé com a municipi únic i hi ha la Universitat General i Particular de Ciutadella. Davant la catedral, ben just davant la catedral, antigament la plaça Catedral de Ciutadella era un carrer, no és una plaça. Allà hi havia la seu de la Universitat. I la seva importància com a capital continua fins que els turcs destrueixen Ciutadella, el 1558. I és a partir d'aquell moment quan Mahó comença a guaitar el cap com a possible candidata, tot i que Ciutadella encara era important.
0: Ja.
1: El canvi fort ve amb els britànics en el segle XVIII.
0: Aquí,
1: que és quan hi ha polèmica.
0: Val, 1722, aquesta seria la data.
1: Sí, a veure, els britànics donaven molta importància en el port de Mahó. De fet, és per això que el 1713 demanen Menorca com a moneda de canvi per retirar-se de la guerra de successió espanyola. I quan són aquí com a capital, què es troben? Que la capital, Ciutadella, hi ha tota la noblesa i tot el clero que són molt pro-espanyols.
0: Ja.
1: I els hi donen molt de problemes per governar. I és quan, el 1722, donades les complicacions que donen els ciutadans i que Mahó té un port molt important i la fortalesa de Sant Felip, que és molt poderosa, decideixen llevar els tribunals de la Cúria de Ciutadella i en Richard Kane s'estableix a viure en el castell de Sant Felip. De fet, no deixa de ser capital, no Ciutadella. Bueno, de fet sí, però de dret no.
0: Ja.
1: Perquè m'entenguis, no deixa de ser capital, però el governador no és a Ciutadella. I aquí és conflicte Ciutadella-Mó, on és la capital.
0: Val, i això se va arribar. S'arriba a solucionar aquesta resposta, aquesta pregunta?
1: No. Tenim a la Cúria ple de judicis de veràs entre ciutadans i maonesos per establir qui és la capital. Perquè quan el 1722 en Richard Kane se'n va, Ciutadella i Mahó, tots dos són iguals, tenen 5.000 habitants cada un. El problema és que Mahó comença a créixer i Ciutadella es queda com estancada. Conflictes grossos. Se'n va donar un de molt important l'any 1788. 1788 es va morir el rei Carles III d'Espanya. I quan es moria un rei, les capitals de regne alçaven l'estandard reial. Resulta que aquí a Menorca se'n van alçar dos, una Ciutadella i l'altra Mahó.
0: Sí.
1: I clar, ja te pots imaginar queixes d'uns contra els altres, baralles i bordell d'aquest.
0: Ja.
1: I això, conflictes d'aquest tipus, han deixat fins i tot empremta en forma de monuments.
0: A veure.
1: Per exemple, l'any 1858, Maó insistia tant en la capitalitat que fins i tot ja volien que la catedral s'establigués a Maó.
0: Ja.
1: I els ciutadans, com a demostració de força, van construir l'obelisc de la plaça d'Esborn. Vull dir, tota vegada té un significat polític i aquí, en aquest cas, és un exemple.
0: Ja. I Ciutadella sí se va quedar a la seu del bisbat, però no.
1: Sí, sempre ha estat la capital
0: Sí.
1: eclesiàstica i de fet, encara que Mahó diguessin que ells eren capital, la noblesa sempre va estar establerta a Ciutadella. O sigui, els poders fàctics
0: Ja.
1: sempre, o la demostració de força sempre era Ciutadella, però el governador, Amó.
0: Ja. I de tenim la capital a Mahó i hem de recordar també tot això, que som illes diferents, però que som uniprovincials, amb la capital a Palma. Des de quan és així? I sobretot, ja que parlem de Ciutadella i de Mahó, què diries que ha suposat per Menorca això?
1: A veure, Menorca des del 1301 té un estatut diferenciat de Mallorca. Tot i que pertanyien al mateix regne, el regne de Mallorca, eren com una federació. Cada illa s'autogovernava. Eivissa per una part, Menorca per l'altra i Mallorca per l'altra, a través de les universitats.
0: Sí.
1: Què va passar? Que el 1830 la nova Constitució liberal estableix la província de les Illes Balears, amb Palma de Mallorca com a capital de província. Això, de fet, què va suposar? La desaparició de les universitats com a entitats de poder de cada illa i el naixement dels ajuntaments constitucionals.
0: Vale.
1: En poques paraules, van néixer els ajuntaments, però Menorca va perdre paper polític respecte a Mallorca. I
0: Val.
1: això va caure aquí com a
0: Com un tir.
1: Pólvora, com un tio. Vull
0: Clar,
1: dir,
0: i
1: he vist igual.
0: quan mos demanem perquè hi ha aquesta rivalitat, encara que sigui aquest pic amistós entre Menorca, perdona, dins Menorca, entre Ciutadella i Mahó, o entre mallorquins i menorquins, també hem de mirar cap enrere, no, Marc? Hem de mirar d'on venim.
1: Sempre, sempre. De fet, Ciutadella i Mahó estaran enfrontats sempre. De fet, ara s'adona la casuística que la població més gran de Menorca ara torna a la Ciutadella. I clar, quan en democràcia van establir que el Consell Insular estaria a Mahó, era per motius demogràfics, econòmics, però resulta ser que ara Ciutadella torna a ser la més poblada i és la seu principal del turisme a Menorca, perquè tenim la meitat de les platges de Ciutadella. I ja hi som. Torna a estar armada.
0: Estàs obrint un meló, Marc Pellicer, eh?
1: Sí, a més, ara amb es porta que vam fer es dic de
0: Sí.
1: Son Blanc, tots els barcos tornen a venir a Ciutadella
0: Ja ho
1: i
0: teniu
1: ja
0: tot,
1: està.
0: ja ho teniu
1: Un
0: tot.
1: bon meló ja
0: Un
1: aquí.
0: bon meló. I com veus, jo no he fet cap exercici de contrapès. Vull deixar xerrant amb Marc Pellicer i encara que sabem que la capital és la que és, però també teníem ganes de veure d'on veníem, Marc, i de deixar aquesta porta oberta. Escolta, quin plaer tenir-te i escoltar-te en directe i que te puguin sentir tots els oients d'entre avui i demà d'Ivetres Ràdio. Tornem a xerrar
1: A
0: un altre dia,
1: vosaltres.
0: val?
1: Perfecte, quan
0: Una
1: vulguis.
0: abraçada. Adéu, adéu.
1: Salut, adéu.
2: IB3 Ràdio és formació. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
3: No notícia d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Au, ja podem pujar en el tren i ho farem amb el millor acompanyant possible. Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Benvingut, com estàs?
1: Superbé i supercontent de començar aquest trajecte ferroviari.
0: Molt bé, jo que li havia dit a en Miquel Àngel, 20:40 començarem i m'ha dit tot d'una. Ja ha passat el tren, eh? El tren segurament és el mitjà de transport i de comunicació més puntual que hi ha, no?
1: Sí, ho és i ho ha de ser. És a dir, el tren és fonamental actualment un servei a la ciutadania. Si com fa 100 anys ve una altra història, avui a la illa de Mallorca és per moure persones, eh? Sobretot residents, sí. Treballadors i tot això. I clar, les puntualitats en la quantitat de trens que tenim, que no són gaire, és molt important.
0: Ja. I de nosaltres tenim moltes ganes d'anar-te a ser benvinguda en aquest programa, entre avui i demà, en parlar moltes vegades, però ara tornem aquí sent directes de l'estudi d'IV3 Ràdio. Miquel Àngel Riera és una enciclopèdia, segurament perquè estima el tren i estima tot aquest sector. És darrer tren en el que t'has pujat, quin ha estat?
1: Pues va ser l'altre dia, vaig anar amb uns amics a Inca i va anar superbé, anar i tornar, la veritat, vam anar a berenar, perquè els jubilats de tant en tant anava a berenar i deia que fas tren a les 9 del matí, berenar i després tornar a les 12, encara que sigui un picaràs més, és molt agradable.
0: Molt bé, i pel programa d'avui t'he de dir que hem triat la paraula capital, cada dia escollim una paraula polisèmica, avui hem pensat en la paraula capital. T'he de començar demanant que és capital per tu, que és el més important per tu com a president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes.
1: Digues. Quan deien capital pensava en Palma. Jo penso en una altra cosa, en el que és el capital humà.
0: Sí.
1: El capital humà de la gent que fa just un any, 150 anys, que des del primer enginyer, com va ser un ser vistada, com la darrera persona que movia el guardagulles de quan passava el temps per Campos, tota aquesta gent que va viure el món del ferrocarril va ser el més important, el capital humà. I avui, òbviament, el capital humà, en les restriccions que tenim, són els maquinistes, la gent de taller, la gent que està donant servei a aquesta ciutadania. Capital per nosaltres és capital humà.
0: És la gent, que bo. I que és capital per l'associació en el sentit de què és el més important? Quina és la vostra missió?
1: La nostra missió, tal com diuen ja uns estatuts que fa 36 anys que es van fer en contextos determinats, és explicar, informar, educar. Totes aquestes paraules tenen sentit si tenim darrere una història, un patrimoni, el que tenim, i el que tenim val la pena. I com és una cosa que cosa que val la pena, jo a una entrevista un dia vaig dir, per què estimam el tren? Perquè el tren enamora. El tren és una cosa que quan la veus, el ferrocarril, t'enganxa. Quan t'ha enganxat, ja no ho molles. Vinc com un llamp quan me

0: Crec que en Tomeu Penya mos donarà ara també jo, que ara m'he apuntat aquí la paraula vagó. En Tomeu Penya, que diu jo, en el primer tren, diu ell, que te venc a veure tot d'una ben puntual i ben aviat, que vaig. O sigui, que els trens enamoren. I tu quan t'enamores del tren, Miquel Àngel? En quin moment va allò, la fletxa de l'amor te va pegar?
1: De vegades ja passarà que tinc allà diversos cupidos. Hi ha el cupido de menut, quan tu anaves a l'estació de Palma i tenies que fer un trajet amb Bertà. Jo tinc la sort que mon pare va ser un pintor relativament conegut, que és Parriera, sí. I clar, ell se tenia que moure, no va tenir mai cotxe, i anava a Bertà. Bertà era com 3 hores i pico. Clar, aquell tren, Soló, sobretot, era una locomotora de gasoil s'acreusat, que hi ha una còpia, bé, no hi ha còpia, sinó hi ha un exemplar a Euskadi, al Museu d'Euskadi, aquell olor d'aquell gasoil tan especial, ja t'enganxava. Però sobretot quan el tren te dona realitat de veure que és una eina, és quan comences a estudiar. Jo som diplomat en empresarial d'origen i clar, història econòmica és una assignatura que per això té molta importància. I la història econòmica dones compte que el vapor va moure molt, sobretot quan se va aplicar el cavallo de hierro. Yeah. És a dir, i això va permetre moure tota Europa, tota Amèrica, tot el món, i aquesta transformació econòmica, com després ha estat el millor la tecnologia de la informàtica, me va desprendre molt. I finalment, quan vaig comprar la primera jugueta, diríem, de tren al meu fill, en 3 anys, li vaig comprar un trenet, i a partir d'aquí pues, ja també van agafar aquest aspecte lúdic, educatiu, que té un trenet que quasi tots els nens i nines han de tenir ho han tingut.
0: Ho han tingut, sí. I no ho sé perquè no ho he vist, però si ho he llegit, que també ets un gran apassionat de les maquetes de tren, no?
1: Sí, dins el que és el món dels amics del ferrocarril, tot el que té forma, realitat, imaginari, virtual, de tren t'enganxa. I, òbviament, les maquetes de ferrocarril és una base molt important perquè tant t'agraden a un nen de 5-6 anys com una persona que ja és que hagi repetit. Yeah. Perquè no només és la reconstrucció ideal o realista d'un territori determinat, amb un moviment d'un tren determinats, sinó també és el coneixement històric que te dona. Tu mai juntaràs una màquina, per dir un exemple, espanyola, amb uns cotxes de passatgers austriacs, perquè això no té sentit. Aleshores, com els trens tan divers, doncs van jugant d'una manera a l'altra. I tenim la sort que la nostra associació, un dels molts de punts forts que té, és el modelisme. I en altre està, no només la gran maqueta que teníem a l'intermodal, i que ara l'estem reconstruint el nou local de l'associació a l'Espandín, que el convidam a tothom, pues te dona una realitat de veure la perfecció d'aquestes maquetes i la qualitat humana de les persones que fan la maqueta. La maqueta o se fa en col·lectiu o no se fa. Ningú fa una maqueta a casa seva. La gent o duen tres amics. És un treball conjunt on cadascú aporta el millor de cada persona per fer aquella realitat.
0: I molt intergeneracional, que això també ha de ser guapo de veure.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres, és dir, avui fa 6 anys, i li dic, tenim un lot, Àngel, li hem dit sempre Angelet, perquè aquest lot té 20 i pico d'anys, però ja venint son pare en 4 anys, sí. I és un dels pilars realment d'aquesta entitat. Molt maco,
0: Àngel. I Àngel, salutacions des de, entre avui i demà, de part de tot l'equip. Nosaltres recordar també els oients que parlàvem amb Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, i que vendràs aquí cada 15 dies a parlar a trens. I veus que duim 10 minuts xerrant, però que això dona molt de joc, per molt de sentit. Si deies, una de les nostres missions i objectius és fer difusió, i ara aviat ja vos deveu estar preparant per la Setmana de la Mobilitat, no?
1: Sí, sí, la Setmana de la Mobilitat per nosaltres, no vull dir que és el punt culminant, perquè qualsevol petit detall és culminant, però és una manera de poder mostrar en segons les possibilitats a lo llarg d'aquests 36 anys, perquè hi ha hagut anys, com diríem, de vaques gordes, de vaques flaques, és a dir, lo millor de nosaltres. És a dir, per tant, aquesta setmana de mobilitat, participam en el nostre trenet per col·locar els nins, diríem, menuts, de 5 pulgades, a l'entorn de l'intermodal, fem una jornada de portes obertes a la nou local del Pont d'Inca, que traurem material de fora perquè se'n jugui, i també fem ja la 11a edició de la Volta a Mallorca en tren. Són les tres coses, és a dir, no és que sigui una gran cosa en guany, perquè hi ha hagut anys on teníem tot l'interior de l'intermodal i l'omplíem ben omplit, però en guany les disposicions, diríem, d'espais són les que són, i fem la volta, es de reacte, els dies sense cotxes, i ja té en guany, inaugurarem a anar a l'Esparvit, que fins ara no hi havíem anat, perquè era una de les coses que no es quedaven pendents.
0: Que bo, és vera. I de anirem aprenent molt amb Miquel Àngel Riera. Podríem obrir un llibre, ara que tu xerraves del tren com a element de progrés i d'impuls econòmic. Crec que tens allà un llibre
1: que
0: ens podries recomanar.
1: Sí, és a dir, els llibres de muntrens de Mallorca no són immensos, però tenen molta qualitat. I nosaltres sempre hem de reconèixer que encara que en Pere Brunet va fer quan a la universitat el primer treball una mica científic damunt els ferrocarrils de Mallorca, a l'època que era una empresa privada fins que va ser privatitzada, va ser col·lectivitat al contrari. El gran llibre de tots els begutes que Nicolau Canyelles va fer damunt La via del progrés. Ja el mateix nom del llibre ho posava, Ferrocarril a Mallorca, La via del progrés. Nicolau, d'una manera exhaustiva, fins l'any 2000, que se va fer aquest llibre amb motiu de 125 anys del ferrocarril, pues, més de 500 pàgines, per nosaltres és un llibre on te poses nom de les locomotores, tots els ponts que hi ha, tota la història de com se va fer cada línia, els picapedrers que van fer els ponts, és a dir, com eren els plànols de cada estació. És un llibre que, afortunadament, han passat 25 anys, està totalment en vigor, i és un llibre que està a les llibreries, diríem, no està a les llibreries de peu, que són les importants, i que aconsellam que els que encara no el tingui, és a dir, el compri, perquè és un preu molt raonable, i la informació, inclús fotogràfica que du, és espectacular. És espectacular.
0: La via del progrés, l'art de mallorquina.
1: La llar de mallorquina, sí. Va ser una mica, com diuen, el primer esborrany, en forma de llibre, segons la Conselleria d'aquell moment de transports i d'habitatge, li van encomanar al Nicolau i va entrar la llar de mallorquina. Per què aquest nom de llar de mallorquina? Perquè l'amplada de les vies d'estren és un tema per xerrar també hores. Nosaltres hem fet conferències.
0: Aquesta llarda és com la llarda anglesa.
1: És la llarda anglesa perquè quan va arrencar l'estren, va arrencar en les espitjades de Nocè Vistada i determinats, diríem, empresaris i cònsuls d'Inglaterra que varen dir, hombre, de bon endur material, pues, òbviament, la millor manera de dur, de bon coneixíem. I allà era la llarda anglesa. Per això aquesta llarda li han dit llarda mallorquina fins l'any 2000 que se va canviar. Però encara el tren de Solla, que no hem d'oblidar que també el tren de Solla es forma part del nostre tren, és important dir-ho, manté la llarda mallorquina.
0: Bona donau de la quantitat de coses que podrem xerrar i tot el que no hem xerrat, Miquel Àngel Riera. Per tant, me prenc nota de 1. El tren surt puntual, per tant, Araceli Bosch, aquí puntuals és hora que et toqui, perquè si no tindrem temps de xerrar de tot, i mos han quedat moltes coses, però apunta, perquè d'aquí 15 dies podríem xerrar de com arriba el tren a Mallorca, no? Podríem xerrar de Nocè Vistada, per exemple, no?
1: És important xerrar de Nocè Vistada.
0: I altres moltes coses, que això no s'acabarà...
1: No acabarà.
0: Tornem d'anar a mig programa, un programa sense Miquel Àngel Riera, ja és que té això. Fins aquí 15 dies.
1: Fins aquí 15 dies, ben puntuals. Que sempre hi són.
2: sa finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant sa sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc sa cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè és futur.

Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula capital. Estem escoltant una gravació de camp realitzada fa 2 anys, a la Sèptima, una de les avingudes més transitades i populars de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia. Colòmbia és un país molt estimat, al que hem anat regularment els darrers 6 anys. En aquesta gravació sentim a uns músics de carrer interpretant música tradicional de la zona del Pacífic. Sentim la tambora i la marimba, la Sèptima, un dels carrers centrals de la ciutat de Bogotà, capital de Colòmbia.

0: De capitals, continuarem parlant ara que han sentit aquesta preciosa postal sonora que ha compartit en Chema González de Lofoyo des de Bogotà. Juny Cortés, de capitals, continuem parlant.
1: Bon vespre, Celi. Exactament, seguint xerrant de capitals, i jo volia demanar-te quina ha estat la darrera capital, a part de Palma, la que està ara mateix, que has visitat.
0: I no puc dir ni món, ni... No, no.
1: No, volem algo més internacional.
0: Segurament si Londres.
1: Londres. I que vares anar a veure a Londres?
0: Ui, a Londres se pot veure tot.
1: Sí, sí, sí.
0: I se pot passejar i pots anar totes les vegades que vulguis.
1: Sí, jo, de fet, m'apareix que hi he anat 3 vegades. És el viatge que més he fet, a part del viatge de Madrid, la cançó que estem escoltant ara, allà on vaig estar estudiant aquests darrers 6 anys. I aquestes capitals són grans indrets per visitar, però també són grans fonts d'inspiració.

I així sona la capital alemana a Berlín, Sinfonia d'una ciutat, una pel·lícula muda que l'any que ve farà 100 anys. Aquesta cinta, que mostra la vida de la ciutat, ha creat escola a través del gènere cinematogràfic de les sinfonies de ciutat que varen tenir tanta pegada a principis del segle XX.

0: I una altra ciutat que va inspirar a molts d'artistes fou Praga, la capital de la República Txeca. Tu hi has estat, Araceli?
1: Aquesta la tenim pendent, veus? Perquè a més és preciosa.
0: Sí, sí, sí. Així l'explica el Manco, en Enric Pozo, a qui ja vàrem entrevistar en aquest programa, que és president de la cooperativa Corda i Poal. Anem a escoltar-lo.
2: Hombre, Praga és una ciutat, diríem, tranquil·la, amb una arquitectura preciosa, amb una gent que s'adapta fàcilment en el turisme, i fins ara, perquè ja fa un grapat d'anys, no hi havia molta gent. Ara també el turisme ha arribat a un estrens com per tot. Té amor i música.
1: Té amor i música.
2: Jo la definiria amb això. A més, té una bona cervesa, també, perquè la gastronomia també l'hem de gaudir.
0: Amor i música té aquesta capital, que també té una vida cultural riquíssima.
2: I sobretot aquest aire de poder anar a un concert a qualsevol hora del dia. I a més, preus econòmics. Bé, és una mirada, diríem, d'una ciutat encisadora.

0: I de Praga anam ara cap a Delhi, ciutat de la qual també ens va xerrar en Enric.
1: Bé, i me vaig trobar primer una ciutat caòtica i a vegades també trista, perquè hi ha molta de gent, pensa que ja viuen a la capital, que és Delhi, perquè és el concepte de definir Delhi, Nova Delhi. Delhi ja és la capital i hi viuen uns 13 milions de persones. I clar, i això provoca, que també ho vaig veure, que la contaminació és una cosa normal de cada dia, no?
0: La població de la capital índia arriba avui quasi als 17 milions d'habitants, una ciutat amb molta gent, molta història i, malauradament, molt de contrast.
1: Per exemple, la mesquita de Jamia Masjid, o per exemple un fuerte rojo, que seria com un castell, que té 6 quilòmetres de llarg i 30 metres d'altura, o sigui, una immensitat que segons el que tots els seus avantpassats han gaudit i sobretot han deixat com a herència. Però clar, llavors, se contrasta amb la pobresa, això fa que tu allà agafis aquesta tristor, agafis aquesta melangia de veure que hi ha un cremull de gent que necessita ajuda i que l'Estat no és capaç de canalitzar això.
0: I Delhi és una ciutat de moltes sensacions, explica Enric.
1: Sí, va bé que és l'astronomia. Bé, la gastronomia de l'Índia sobretot està passada en moltes espècies.
2: Sí.
1: I llavors també tenen el tema de descobent, o sigui, la gent, jo soc ruquinava, jo les deia que a l'Índia hi ha com a 7 números de covent, de 0 en el 7, i el 0 és covent, seria el covent de Mallorca. Bé, home, a l'oci hi ha molta veritat, hi ha solos de l'espice, però sí. També hi ha solo de que...
2: Bé, desfems, m'imagini, de moltes coses.
1: Destens, aigua, o sigui, aigües tancades, animals que se passegen per el carrer,
2: sí.
1: no hi ha un clavegram adequat, o bé, i fan que, però bé, el que sí que és meravellós és anar a voltar per els mercats, que el mercat sí que aquí és l'autèntica de l'Índia.
0: I ja sabeu que aquí al programa en xerram molt de paraules. Per això, quan Enric descriu així el país de l'Índia, fa que ens piqui molt la curiositat.
1: Un país que meravellós, i que sobretot val la pena anar-hi a disfrutar, perquè les paraules no, a vegades no són suficients.
2: Molt bé, Juny Cortés, ara no sé si anar a la Índia, quedar-me aquí, però jo crec que tenim l'obligació de seguir aquí en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I ja que som uns enamorats de la ràdio, ja que mos agrada la ràdio, què us pareix si xerrem un poquet de ràdio?

0: I si xerram de radio, de ràdio en aquestes illes, vol dir que parlem d'en Pep Díaz. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com va? Productor d'Ivetres Ràdio, una persona que passarà pels micròfons entre avui i demà per xerrar d'un tema que mos apassiona tots dos, que és la ràdio. Jo volia fer un programa amb en Pep i no sabia com fer-ho i mira, podem començar així, parlant
1: exacte
0: de ràdio.
1: Sí, la idea és explicar històries de ràdio, moments, anècdotes, com per exemple que aquesta secció que ara que fa molt de temps que en Araceli deia que duia dins el cap i que moltes vegades hem xerrat de ràdio i ens hem explicat batalletes propis i que com molt bones idees d'aquesta emissora, aquesta col·laboració neix dins l'office mentre dinàvem.
0: Tal qual, és així, ho confessam. Feia temps que volia fer una secció similar a aquesta i el que volem és recollir vivències i històries per als oients d'entre avui i demà.
1: Una cosa que ha de quedar clara, això sí, des d'un principi, és que manco per part meva. No voldria ser portador de la veritat absoluta. Els meus coneixements se basen en la meva memòria.
0: Tens molta, eh?
1: Sí, bé, però la memòria és el que és. Amb allò que he llegit, que he cercat, però que així tot, com hi ha diverses fonts, i hi haurà vegades en què vosaltres podreu dir ets, jo conec una versió distinta, i en aquest cas estarem més que encantats de que mos ho expliqueu i així ampliem els nostres coneixements.
0: Vinga, entre avui i demà, @ivetresradio.com, és el nostre telèfon, però en Pep Díaz, molt modest i l'estava escoltant, en sap molt, que de veres que en sap molt. Ara que ja podem donar per inaugurada aquesta secció, és el moment d'aprofundir en el tema d'avui. M'encanta el tema que has proposat, estic del que has proposat, que és la ràdio amb rodes. I per la ràdio amb rodes entenc que no ens referim únicament a les unitats mòbils, no?
1: No, no només són les unitats mòbils, encara que en alguns casos se podria dir que són una evolució de les unitats mòbils convencionals.
0: Val, dels casos que avui xerrarem, tots tenen en comú l'estiu, excepte en el cas d'Ivetres Ràdio, que el que mos contaràs va passar el mes de novembre.
1: Exacte. Si t'assembla, anem per feina. Mos poden situar les dècades dels anys 80-90. En aquell moment, Cadena Ser apostava per una ruta per diverses platges del país amb un camió que se convertiria en un gran estudi i escenari mòbil amb el que varen batir com el Super 1 de la Ser. El nom era fantàstic. Un tràiler que se va comprar en el grup de la radiotelevisió de Luxemburg i que tenia un estudi mòbil abatible, un control de això, un escenari i fins i tot una sala d'espera.
0: Buah, te'l vas trobar mai?
1: No.
0: Val. T'hagués encantat.
1: M'hagués encantat.
0: T'hagués encantat. Val, però aquest tràiler no just sortia a la carretera durant l'estiu perquè també el podíem veure a diversos esdeveniments d'aquests grans, com per exemple la Vuelta Ciclista a Espanya o també altres curses ciclistes d'arreu del país.
1: Sí, encara que l'estiu era el moment més àlgid perquè amb un grup de cantants se feia una gira de concerts.
0: M'encanta perquè com a campanya publicitària ho té tot, no? Per una banda, quan l'estudi mòbil arriba a un lloc, m'imagino que tots els programes locals s'emetien des d'allà, no? I se començava a fer boca. I, a més, es va expressar Dali Música.
1: Dali Música. I no vos penseu que hi anava qualsevol, per aquest escenari del Super 1 hi passaren músics com Alejandro Sanz l'estiu de l'any 1991, però també Presuntos Implicados. I no hem d'oblidar que la SER té com a emissores germanes 40 principals, i això va fer que el Super 1 arribés a transformar-se amb les gires de Los 40 principales.
0: I de Madrid anant fins a Catalunya, Pep Díaz, i allà mos trobam en dues propostes de cadena catalana.
1: La primera, la que parlam, és Ràdio Verano, que no hem de confondre amb la Ràdio al Sol. La Ràdio al Sol era de Ràdio Barcelona i Ràdio Verano era un programa que se desplaçava durant els mesos d'estiu dels anys 80 i hi havia un equip itinerant que era amb el que se connectava des dels estudis i allà que feien? Proposaven jocs, concursos, entrevistes.
0: Molt bé, això és el solsolet d'Ivetres Televisió, sí. Més a manco. M'imagino que així s'aconseguia reforçar aquella sensació d'estiu i refrescar, per dir-ho d'alguna forma, la programació de la ràdio.
1: Sí, i a tot això has d'afegir que se produïa una cançó per promocionar-ho.
0: I segur que en tenim una mostra, no?
1: Sí, senyor. Any 1987. Així sonava Toma la ràdio en la playa.

0: Per cert, que si la vols, la pots comprar. Hi ha un vinil en format single per uns 2,50 euros a una pàgina de col·leccionisme.
1: M'encanta, Tom, a la ràdio. Hem parlat d'un tràiler amb un escenari, estudi mòbil, de les unitats mòbils convencionals, però compte perquè Cadena Catalana va anar una passa més enllà l'any... Ja ha passat temps, 1984.
0: Efectivament, els mesos de juliol i agost de 1984 varen tenir la gran idea de fer una innovadora campanya promocional amb Radio Tren, que, com indica el seu nom, era un estudi de ràdio itinerant instal·lat en un vagó de tren i que va recórrer 1.400 quilòmetres. Eren dos vagons de tren de Renfe pintats amb el verd corporatiu de Cadena Catalana. Un era el furgó estudi, que estava equipat per fer les transmissions radiofòniques, i l'altre era un cotxe discotec.
1: M'encanta. I el sistema va ser el mateix que en altres ocasions, és a dir, fes programes des de les distintes localitats.
0: Talment. Els presentadors més destacats de l'emissora varen fer una gira per promocionar la cadena i guanyar oients.
1: I de Pep Díaz, si t'assembla, fem una nova estació i ara ens podríem aturar, jo crec que a casa, no? Aquí a Balears, amb una iniciativa que va sorprendre no just en els oients, sinó que també se'n varen fer ressò altres mitjans de comunicació.
0: Sí, senyora, emetre un programa en directe des d'un autobús en marxa.
1: Molt bé, això me sona, però sí. Espera, si t'assembla, abans de seguir, anem escoltant Xema Font, director de Font de Misteris, que mos parla del programa d'aquesta casa i altres ràdio fet des d'un autobús de línia.
2: I bé, la idea era contar coses relacionades amb el que es veia per les finestres i per on anava passant l'autobús. És a dir, successos interessants que haguessin pogut ocórrer ja, anècdotes, història amagada, misteris. I en aquesta ocasió, i bé, perquè en Pep Díaz li va ser marxa, i del que varen fer va ser fer-ho directament en ràdio. Sembla que va ser la primera vegada a Europa que qualcú feia una cosa d'aquest tipus. I realment va ser tota una experiència, perquè a més la tecnologia, i d'això va ser també del que se va encarregar en Pep, i la tecnologia encara no estava tan evolucionada com la tenim ara. Va ser tot un desafiament, però realment ho vàrem disfrutar moltíssim.
1: Pep Díaz, estima la ràdio i te vas a marxa.
0: Sí, segur que sí. He de dir que aquesta idea de fer un programa des d'un autobús i tot això feia molts anys que me rondava pel cap i també li passava el mateix en Xema Font. Quin problema hi havia? I doncs l'enviament de la senyal cap a l'emissora. Pensau que mos hem de col·locar en el novembre de l'any 2018, és a dir, fa uns 8 anys. Una emissió per ones es podia fer-se amb una unitat mòbil, però necessitàvem pujar l'antena. Això vol dir que l'emissora, la unitat mòbil, havia d'estar aturada, no pot circular pels carrers amb l'antena extensa perquè és perillós, i no ho he comprovat, però estic segur que està prohibit.
1: Sí, sí.
0: El sistema d'antenes i micròfons sense fils o amb walkies se feia servir les voltes ciclistes. Per això, que implicava? Tenir un helicòpter que rebet les senyals des de la carretera i les rebotàs cap a l'emissora.
1: I naltros que ja recordin, no han tingut mai un helicòpter, no?
0: Ja t'he dit jo que no n'han tingut cap mai. Una alternativa per la missió des del bus era fer-ho amb telèfons mòbils, però aquí teníem el hàndicap de la qualitat de so, de cobertura, i que en el cas de tenir tres locutors, com va ser en el cas de Font de Misteris, significava tres telefonades simultànies amb mòbils, amb una complicació de retards que havien d'estar separats per no mesclar-se el so amb un d'en l'altre.
1: Clar, perquè per sortir en escarrer necessitaves una línia digital, física, per tenir bona transmissió.
0: Ah, sí, i en l'aparició dels quàntums portàtils arriba una solució interessant, que és fer connexions amb una molt bona qualitat de so sense necessitar una línia física, tot fent servir ones com les que tenen els telèfons mòbils. Comentant amb en Xema Font, ens va engrescar allò i varen començar i varen posar fil a l'agulla. Aconseguirem que CMT encedís un autobús amb xofer per fer la línia circular. Per confirmar la bona recepció, vaig anar amb un cotxe, amb en Facundo Tenaglia, darrere el bus durant tot el recorregut, emetent un programa des del cotxe i comprovant el percentatge de cobertura. En el control central, en Pere Sureda, que aleshores era el cap tècnic, escoltant la recepció. I com que tot va anar bé, ja simplement era tirar-nos a la piscina. I vàrem instal·lar un quàntum a dins el bus i que va operar a Miqui Fiol.
1: quin equipàs, per favor. En Font de Misteris no hi ha problema amb això quan proposes un exterior en qüestió de minuts. A més, és que record que se van esgotar les invitacions i aquell cas no va ser una excepció.
0: No, tot d'un esbús ja tenia tots els passatgers i el 3 de novembre de 2018 passava això.
3: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo posant-se uns auriculars, en Miqui Fiol, en Pep Díaz i en Facu Tenaglia en els comandaments tècnics i en José Gordillo en el volant, vos donant-se benvinguda a l'edició 239 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I sí, he dit en el volant en José Gordillo. José Gordillo és el conductor de l'empresa municipal de transports que li ha tocat, espero que per gràcia, li ha tocat compartir amb nosaltres una estona. Borja Rigo, bon vespre de ràdio.
4: Bon vespre en aquest vespre estrany i desconcertant.
3: I diferent, eh?
4: I diferent.
3: Estem drets, estem de dins d'un autobús de CMT, de la línia 29, estem a la porta de la ràdio, estem retransmitint un programa en directe des d'un autobús que d'aquí res, d'aquí un parell de segons, arrencarà i farà la línia 29.
1: Que bo, Pep Díaz, tu se te va proposar tot també. I m'imagino que xano-xano, no? Durant una horeta de ràdios us va anar fent el seu recorregut habitual mentre l'equip del programa feia el que s'ha fet molt bé, que és explicar misteris i llegendes. Imagina que des llocs per on anaven passant,
0: sí,
1: no? Aquesta era la gràcia, també.
0: Exacte, i va ser en temps real. Se va partir de l'aturada que hi ha davant l'emissora, just després del butlletí informatiu, que és el que hem pogut escoltar ara, i va acabar a la mateixa aturada amb els senyals horàries.
1: Ha estat una experiència, això.
0: Imagina't, era fer realitat un somni que feia molt d'anys que duíem entre Saia i Saia i veure el ressò posterior a la premsa, que va ser també molt emocionant.
1: Que bé, Pep Díaz. I si t'apareix, podem acabar aquí avui, aquest capítol de la ràdio en roda.
0: Sí, però abans d'acabar m'agradaria dir que per fer aquesta secció he bussejat en pàgines web, grups de Facebook, en els que estic inscrit, o audios que he pogut recopilar durant anys i que moltes vegades lloc et cerques i no et trobes. Però vos recomano cercar les pàgines de Guillermo Orduña, de Sant Ràdio Escuchante, o el blog d'Antoni Mascaró, l'arxiu de sonó de la ràdio, de la Ràdio Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes serien algunes d'elles. I també agraïs, com no pot ser d'altra manera, la feina de Napoleon Iwet, que també ha bussejat a dins l'arxiu de la ràdio.
1: El que deia, un equipàs. I queda dit, Pep Díaz, mos tornem a trobar en el següent capítol.
0: Molt bé.
1: Que bé, quina il·lusió. Gràcies.
0: A tu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: I aquí sona molta música i aquí sonen moltes cançons i jo crec que estan bé, no? Aina Mar, com estàs?
1: Bien, bien, i tant, que estan bé. I sobretot aquesta cançó, que l'he triada jo, evidentment, que està bé.
0: L'has triada tu. Aquest programa se diu Entre avui i demà, ja ho sabeu, emetem cada dia des de les 8 fins a les 10 del vespre en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà, en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio. I com que dèiem allò d'entre avui i demà, una de les coses que miràvem en aquesta segona hora és i demà que, no, Aina Marc?
1: Exacte, exacte. Aquesta segona vegada que surt, diguem, en un carrer a fer preguntes, a demanar a la gent, que s'ha de dir que és una activitat, una funció de periodista que s'ha de valorar.
0: És molt complicada.
1: És complicada.
0: En aquestes és molt complicat, la porta freda és molt complicada, però nosaltres hem de sortir amb el micròfon d'IV3 Ràdio i demanar-vos i demà que així que si veus un micro d'IV3, per favor...
1: Acosta-vos.
0: Sí, no passeu, no canvieu de vora via, no. A veure, idò, vinga, anem amb aquesta música que has triat, estaré millor demà, tu estaràs millor demà, Aina Marc?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí.

0: Idò, per mi tots estarem millor demà perquè ja serà dijous. Bé, més ben dit, juernes, per tots aquells que són universitaris i viuen un dijous molt divendres. I no han estat precisament ells qui han topat avui per demanar-los què faran demà, però una d'aquestes persones sí que està ben relacionada amb el sector de l'educació.
1: Demà, bueno, anar a l'escola i després s'hora baixa, anar a córrer i res, poca cosa més.
0: Jo te trobo un poc gran per anar a l'escola. Professor?
1: Sí, m'ha sortit d'anar a escola, però anar a fer escola. D'acord.
0: I anar a fer escola, anar a fer de professor a l'escola, és el que també cerquen altres que encara esperen per poder trobar una plaça de magisteri.
2: Demà, bueno, com que ara estic a l'espera de que me donin plaça, que soc mestra, els dematins vaig al gimnàs i aprofito per fer feines vàries i un poc així passa dia a dia.
0: I després n'hi ha que ni són universitaris ni van a escola, però demà també tenen temps per ells mateixos.
3: Demà ho tenen bastant lliure, o sigui que aquest matí aprofitaré per fer quatre feines, que he d'anar per aquí i per allà, he d'anar un parell de bandes, i al vespre tenc marcat en el calendari que tenc un sopar, que sí, que no se me pot oblidar, i poca cosa més, demà ho tenen bastant buit, i ho veig content el dia de demà.
0: I amb aquest sopar demà va de compromisos socials i familiars.
4: Demà, els plans que tinc és a nivell familiar amb els meus fills i anar a entrenar amb l'equip de futbol.

0: Però com demanar aquests plans per demà? Pot donar peu a respostes molt obertes, igual com aquesta cançó que explica que la vida torna com una sopa de lletres. Mos han trobat amb un tipògraf que per demà tindrà molta feina.
1: Què faré demà? Pues mira, faré moltes lletres, dissenyaré moltes lletres i crearé moltes lletres. I precisament estic ara en un procés de dissenyar unes tipografies majúscules. No són ben bé capitals, però faré això, faré això.
0: Idò, en lletres capitals desitjam a tothom que demà faceu el que faceu, tingueu un bon dia.

0: Capitala és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Hi ha una excepció d'aquesta paraula que té un pas històric i humà que podríem dir no apte per a tots els públics. Ja imagineu de què parlem, de la pena capital. Juny Cortés, feim un petit tast, un petit resum de la situació de la pena capital, d'aquesta pena de mort en el món?
1: Clar, idò, mira, a la Unió Europea cap país té en vigor la pena de mort. De fet, és un requisit obligatori per formar-hi part d'aquesta organització, com també per formar part del Consell d'Europa. En el continent europeu, només Bielorússia té aquesta pena de mort, aquesta pena capital, que pot arribar a condemnar a mort els seus presoners. A Àsia, en canvi, la situació és diferent. Xina és el principal executor del món amb milers de casos estimats, perquè, com veurem una mica més tard, no dona datos que siguin del tot fiables. També Iran, Iraq, Aràbia Saudí, Afganistan, Índia, Tailàndia, Singapur i etc. A Àfrica tenim països com Egipte, Líbia, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud i Etiòpia que mantenen aquest càstig. I a Amèrica, els Estats Units, el segon estat federal, disculpeu. En total, a tot el món hi ha una 60ena de països.
2: Pues es una de las violaciones más graves de derechos humanos que nos encontramos en el mundo. Afortunadamente, a día de hoy, 2/3 del mundo son abolicionistas, es decir, solo 55 países de todo el mundo son países donde retienen la pena capital o la pena de muerte, lo cual es una muy buena noticia, pero sin duda es un dato que nos revela que tenemos que seguir luchando.
0: Efectivament, s'ha de seguir fent feina. Són paraules de Beatriz Martos, que és responsable de campanyes contra la pena de mort, Amnistia Internacional, i comentava en juny el tema dels Estats Units. Aquí, com sabeu, depèn de cada estat federal i n'hi ha 27 estats que tenen activa la pena de mort. De fet, Florida, podríem dir que és l'estat més executor. Amnistia Internacional sempre dona veu en aquest tema, també elabora cada any un informe per actualitzar les dades i l'any passat justament va enregistrar el major nombre d'execucions des de l'any 1981, un mínim de 2.707, juny.
1: Com veiem, aquesta situació no millora i el rànquing, diguem, els països principals que executen més se mantenen igual. En primer lloc tenim Xina, que, explica Beatriz Martos, no és del tot fiable.
2: Irán no es el país que está en la cabeza, sino es China. Lo que pasa es que en China hay un secretismo de Estado, no nos ofrecen ni revelan datos oficiales fidedignos en los que nos podamos basar, con lo cual siempre decimos que sí, China es el país donde más ejecuciones se cometen y después de China está Irán.
1: I precisament a Irán els motius d'aquestes execucions poden ser molt variades, però sempre tenen conseqüències cap als més febles.
2: Sí, pues en Irán lo que ha aumentado muchísimo es las condenas de muerte por delitos de drogas. Nos estamos refiriendo a delitos de transporte de drogas, pero son microdelitos, no a grandes narcotraficantes. Esto ha aumentado en un 50%, o sea, el total de las personas ejecutadas en Irán por delitos de drogas es más de la mitad, un total de un 56%. Y esto no hay que obviar que tiene consecuencias desproporcionadas sobre las comunidades empobrecidas y sobre las comunidades marginadas, que en este caso además es la población perteneciente a la minoría étnica y religiosa baluchi.
0: I d'aquest tema que també havia de sortir avui, que xerram de capital, aquesta pena capital, aquesta pena de mort, que encara està molt present a diversos països, la Unió Europea, com vos dèiem en començar, té com a requisit imprescindible per formar-hi part no tenir una pena capital. Vinga, continuem una passeta més, que ja anem arribant cap al final del programa.

0: Vinga, Marc. Ets a cinc.
1: Ets a cinc, sí. Vull deixar clar que ara mateix l'únic pecat capital que podeu cometre els oients és deixar d'escoltar el programa, perquè encara mos queda una estoneta ben interessant amb aquesta paraula.

0: It's a sin és el títol d'aquesta cançó que traduït en català significa és un pecat. Idò, anem a recordar ara... Bé, sabeu vosaltres quins són els 7 pecats capitals? Idò són la gola, la mandra, la codícia, l'orgull, la luxúria, l'enveja i la ira. Teniu gola de menjar en aquestes hores? Idò, bé, la pregunta, realment la pregunta del milió seria per què matar a qualcú no és un pecat capital? I voler pegar una bocinada de qualque menjar que se mos ha ficat entre ceia i ceia, sí que ho és. Idò, tot se deu a que aquests pecats més lleugers, per dir-ho de qualque manera, aquests 7 pecats capitals que han comentat fa un momentet, són l'origen d'altres pecats molt més greus.
1: Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
0: El llop de Wall Street s'hi cansat de pecats capitals. I ara que amb aquest trosset hem encetat el tema d'economia, també és important destacar una altra obra cultural i divulgativa encara més clàssica que aquesta pel·lícula, i és un llibre, El Capital, del filòsof i economista Karl Marx.
2: El que diria, en primer lloc, que és un gran clàssic del segle XIX. Llavors, com tots els clàssics, han tingut moltes lectures, no? I continuaran tenint moltes lectures. És un gran clàssic de la filosofia i de les ciències socials.
0: Així ens ho conta un professor d'economia de la UIB, Bernat Riutort. Però és mentida que un llibre escrit en el segle XIX estigui tan present i segueixi tenint tanta presència 2 segles més tard. És tan important que jo trobo que tant per filòsofs i economistes com per la societat és un llibre capital.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
9: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
6: Puntual de les 9.
9: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
8: I ho feim en Joan Mates, a qui podríem presentar de moltes maneres, perquè és professor, és escriptor, però avui el presentarem com a pare d'Anna Victòria. Joan, benvingut entre avui i demà, com estàs?
10: Molt bé, bon vespre a tots.
8: Gràcies per acompanyar-nos en aquesta baixada de barrera. Mira, avui hem triat una paraula que té moltes vessants, podria dir. Té moltes excepcions i cadascú que la diu o a qui li arriba la veu d'una manera o una altra. Si tu t'he dit capital, que te venes cap primer de tot?
10: Capital, jo per això serien per tenir recursos per poder fer investigar, fer recerca en malalties poc freqüents o rares, com és el cas que té la nostra filla Victòria.
8: I d'un tema capital, efectivament, i també no mos cansarem mai de defensar-ho des de la ràdio pública, la necessitat de finançament per investigar en ciència, per investigar en salut, i en Joan ja mos diu que na Victòria té una malaltia rara, una malaltia tan minoritària que afecta entorn a quantes persones en el món? 500 persones, Joan?
10: Aproximadament unes 500, sí.
8: Clar, i això és molt poc. No?
10: És poquíssim, és poquíssim. Segurament n'hi ha més, el que passa és que això serien totes les famílies que estem en contacte i en xarxa a través de la Fundació CatSix, que té la seu als Estats Units.
8: Val,
10: però clar, sí. Pot ser que n'hi hagi més, però que estem associats, enxerxats.
8: Val, associats, enxerxats, sou aquestes 500 persones i dius de la Fundació CatSix, anem a explicar als oients i després explicarem també per què t'han cridat, perquè el que feim avui és una crida a la participació i a l'ajuda i a la difusió. Aquesta síndrome CatSix, què és, com afecta a les persones?
10: És el nom del gen afectat en aquestes persones i que afecta les proteïnes de tots els organismes, de tots els òrgans del cos. Per tant, pot tenir... Després té símptomes molt diversos. Gent que està més afectada, gent que està manco... Però sí que hi ha un denominador comú, que és, per exemple, tots tenen retard de maduració intel·lectual, més o manco greu, i també tots solen tenir problemes digestius. Però pot afectar de manera molt diversa, ja que afecta la gent responsable de la creació de totes les proteïnes del cos, de totes les cèl·lules del cos.
8: Ja. I que se sap d'aquesta síndrome perquè se pugui avançar amb investigació? En quin punt esteu?
10: Sí, el punt està... És que, bueno, hem fet ja diferents projectes de recerca, entre els quals el que se tracta és de veure si aquestes cèl·lules, segons quin tipus de suplements, poden funcionar. Suplements alimentícies, vitamines, etc. I se fa a través de lo que diríem dianes, és a dir, assetjar en persones concretes i veure com funciona a nivell mitocondrial, a nivell celular, aquests complements. I això se fa sent que estem. El que passa que, clar, això necessita, evidentment, la recerca en ciència, necessita dobbers, i per això un poquet estem amb això, amb aquest tema. Dobbers, i també voluntat també les farmacèutiques que també hi puguin invertir. Sí. El problema és que són pocs.
8: Sí, aquest és el gran problema de les malalties rares o minoritàries, és que no surten a compte, no, Joan?
10: Efectivament, aquí està... Per això també, en altres membres de les fundacions i l'associació, el que volem, com a familiar, demanant també que, lògicament, l'administració pública ens ajudi, i també, lògicament, necessitem per suport, la solidaritat de la gent per poder dur a terme també aquest tipus de recerques. Però, bueno, crec que són les dues coses, no? Donar visibilitat, demanar suport i, bueno, i tirar endavant.
8: Sí, sí, i a més estàs parlant de investigació sobre proteïnes, sobre cèl·lules, en el final aquesta síndrome o aquesta malaltia serà molt específica i afectarà a poca gent, però investigació a partir d'aquestes proteïnes i aquestes cèl·lules segurament se pot traslladar a altres tipus de malalties, per tant,
10: sí,
8: tot és avançar, tot és avançar. Per tant,
10: sí,
8: tot això també és important. I també és molt important la divulgació i la visibilitat, i per això vosaltres teniu preparada una caminata que se farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 5:30, punt de trobada en el poliesportiu de Serràpid a Mallorca, no, Joan?
10: Efectivament, això forma part de tota una sèrie de caminades que fa la Fundació CAC6 a nivell internacional, que durant tot el mes de setembre, a diferents llocs del món, els mateixos familiars, organitzam aquest tipus d'event. No? La intenció, lògicament, primer, donar visibilitat i, el més important, recaptar fons per seguir fent recerca, també per donar suport amb ajudes tècniques o recursos terapèutics pels afectats, etc. I ho hem organitzat a Serràpid perquè nosaltres estem aquí estiuetjant a Serràpid i també tenim tot el suport, i això és important, de tota l'associació de veïns, no? És a dir, fer poble, en aquest sentit, ens ha ajudat molt. Sí. L'Ajuntament de Campos també em col·labora i el Club Nàutic de Serràpid. Vull dir, al final tens un lligam, o tenim un lligam aquí afectius i familiars i de veïnats i amics, doncs això també t'ajuda i te dona impuls, no? T'anima. I per això hem decidit fer-ho aquí, a Serràpid, a les 5:30 dissabte.
8: Molt bé. I com han de fer els oients per unir-se en el vostre equip, Joan?
10: Molt fàcil. Podeu venir directament a les 5:30, tothom que vulgui, un poquet abans, i a través, allà mateix se podrà fer inscripció. Podran fer inscripció i després, evidentment, això va cap a la fundació, que és per poder fer i finançar tots aquests projectes.
8: Molt bé. I la investigació que no aturi, les famílies que necessiteu, Joan?
10: Les famílies jo crec que necessitem, bàsicament, primer, el suport, d'administració, el suport sanitari, però nosaltres també, en certa manera, també estem empoderant o donant despitjant també els metges, no? Perquè al final totes aquestes investigacions sorgeixen perquè els familiars han pitjat. Han pitjat, han conegut, i sobretot que fa gent, necessitem empatia. Jo crec que això és important, tant de professionals, a tots els nivells, no? A nivell mèdic, a nivell educatiu, i bueno, n'hi ha. A veure que a vegades pot ser que sempre surt lo negatiu, però n'hi ha. Jo crec que han de ser positius.
8: Han de ser positius i segur que sí, segur que anirà bé, així que tothom que vulgui participar, nosaltres avui també estem fent aquesta tasca de difusió i de divulgació, heu de saber que hi ha aquesta caminada solidària dia 5 de setembre a les 5:30, punt de trobada en el poliesportiu de Serra Ràpita, a Mallorca, així que si ja teniu plans, anava a dir, si no teniu res millor que fer, no, ja teniu plans, en positiu també. Escolta, Joan, t'he de fer dues preguntes ràpides i bàsiques d'aquesta secció. I ja dic que no és xafardeig, però feim una llista per ajudar la gent a dormir millor, això és servei públic. Tu tens algun costum, algun hàbit per dormir bé?
10: Normalment llegir. Uh-huh. Llegir, encara que siguin dues pàgines. El llegir m'ajuda molt. A vegades, quan no ho fas, no cap de dormir igual de bé.
8: Falta alguna cosa.
10: Falta alguna coseta. Sí,
8: necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Com us proposes?
10: Jo propos Imagine, John Lennon. No? Un poc, és una cançó molt optimista, que és un cant a l'utopia, però crec que és possible.
8: Això, seguir caminant, imaginar, i nosaltres compartim avui aquest cant a l'utopia i a lo possible amb la Victòria també. Així que, Joan Matas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió que heu fet.
8: Bona nit.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous s'espera que hi hagi un cel en general poc tapat, poc ennigulat. Les temperatures registraran pocs canvis i el vent bufarà fluix del nord a Mallorca i de l'est i nord-est a la resta de les illes amb brises costaneres. La darrera hora passa per una altra mort a les carreteres de les Balears. Un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma. Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amok al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergències s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida. I avui també destacam el seguiment massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears en suport a Ceuta. Milers de persones van omplir places de ciutats i pobles. A Palma n'hi havia 8.000, segons la Policia Nacional, amb càntics com aquest. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mahó 300. Entre els manifestants hi havia missatges com aquests en suport de la població a Ceuta.
2: Per defensar els ceutins. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho posen al puesto de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui, és que és igual.
1: Unes concentracions que demostren el malestar de part de la població i que vaticinen una sessió tensa avui al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de comparèixer a les 9 del matí davant els diputats per retre comptes de la gestió que fa l'executiu central de la crisi migratòria a Ceuta des de fa més d'un mes. El socialista afronta aquesta cita assegurant entendre aquest malestar de la ciutat autònoma. Així ho ha assegurat en un vídeo difós a les xarxes socials.
4: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado

0: és insuficient.
1: Aquesta compareixença es produirà l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa de l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. I a la política aquí a les Illes, un pacte entre el PP i el PSOE ha permès finalment aprovar en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Entre els acords hi ha que la proposta es tramiti de manera urgent al Parlament i també parla de reciprocitat, de manera que es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visiten Menorca. Són el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i Edu Robsby, conseller del PSOE.
2: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
3: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
1: I també destacam una altra novetat important de la mobilitat a Menorca, i és que la plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir al trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament havia presentat per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Repassam aquestes i altres qüestions a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Comença tant segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, et toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és el futur peregrí del camí de Sant Jaume, don Andreu Canyelles.
3: Són 33 etapes, 780 i pico quilòmetres. Des de Sant Joan de Port, en el sud de França, comença el camino francès i s'arriba a la catedral de Santiago i seran 33 dies. Me'n vaig dia 12, però començo dia 14 fins dia 17 d'octubre.

0: peregrino por el camino.
1: Don Andreu Canyelles, com estàs? Benvingut a Xiu Xiu.
2: Hola, molt bones tardes a tot l'equip de Xiu Xiu.
1: Que t'ha pegat per fer el camí de Sant Jaume.
2: Bueno, no estic bé duquiap, ja sé. No estic bé duquiap i l'any passat ja vam fer un objectiu, que va ser 3 mesos per Europa, i m'he propost cada any fer algo diferent.
1: Molt bé.
2: I enguany pues, vaig pensar que era bona idea, no sé si ho és, anar a fer tot el camí a Santiago, des de França a Santiago.
1: Bé, aquí tenim un gran conseller que te podrà donar tots els consells possibles, perquè jo crec que ja tot Balears ho sap, que en Xavi Oliver, aquí present, ha fet el Camino aquest estiu.
3: Però, mem, no té res a veure, perquè ja vaig fer 120 quilòmetres des de Sarrià, les darreres cinc etapes, les més populars, però és que aquí és animal. Farà 700 i busques quilòmetres des del principi de l'etapa francesa.
2: Quasi 800 són.
4: Però no te llevis mèrit, tampoc.
2: No, clar.
4: Està molt bé.
3: Està bé, però té res a veure amb l'animalada que farà en Andreu. Que jo vaig conèixer un... en aquest camí vaig conèixer un que venia de l'inici de la ruta francesa i volia ser capellà.
2: No, jo m'hem parat, no ho sé capellà.
3: No, que vull dir que són coses excepcionals i que se fan per motius excepcionals.
1: És a dir, tu, Andreu, quin pla tens? Quina ruta tens?
2: No, mem, jo primer t'ho vull explicar per què m'ha sortit aquesta idea, perquè jo, bueno, a Europa van trobar un lot que fa la volta al món a peu en 3 anys, que sigui Arril Lozan, i jo el segueix per YouTube i això, ara està per Geòrgia, i jo m'agradava veure-lo com dormir en tenda de campanya, sempre fa 40 quilòmetres diaris, tal i qual. I jo vaig dir, jo vull fer un repte d'aquests. I ja em feia estona que volia fer el camí de Santiago, i vaig dir, ja està, ho juntaré. Aniré a dormir en tenda de campanya i faré tot el camí de Santiago.
1: Ah, que dormiràs en tenda de campanya.
2: Claro.
1: Això no sé, jo, Andreu, no sé si ho has fet mai, en això.
2: No, bueno, vaig fer la travessa quan feu un grau superior d'esports, però no dormíem en tenda de campanya, a Bivac, que és pitjor.
1: Sí,
2: que
1: és això
2: és la natura.
1: Però tu saps muntar una tenda de campanya?
2: Sí, ja la vaig muntar per fer un vídeo.
3: Però mem.
2: O sigui, és l'únic moment que he muntat la tenda de campanya. I només hi cap una persona... Però és estret.
1: No podràs tenir companyia.
2: No, tampoc em feia comptes, perquè... Això també volia demanar, Xavi. Se va lligar ja, o no?
3: Se va lligar? Segur que se va lligar.
2: No,
3: en general.
2: No, però m'han dit que és com un Tinder,
3: sí,
2: però de peregrinos.
1: Vinga, Xavi, confessa.
3: És que hi ha els peregrinos o els turigrinos. El primer fan aquesta diferenciació. Els peregrinos són aquells que van per motius religiosos, que duen sa maleta, tot això, van al verg. I després turigrinos. Que van allà, que miren un poc, els aduen sa maleta...
1: A tu vas pagar perquè te duguessin sa motxilla.
3: Sí.
1: Dale.
3: Jo no som cap penitent, me sap greu.
1: Pa, que vergonya.
3: No som cap penitent. Jo ho dic, jo vaig anar bé. És veritat que vaig combinar el verds i els hotels. Però bé, que si se lliga, sí, pot lligar tot el que vulguis.
2: Bueno, sí, aquí a la platja, si vols.
3: Clar,
2: però és que m'han dit que molta gent hi va aposta i sí. Ja, jo he dit, fent mal olor. Cansat. A un hostal que has d'anar a fer.
4: Sí. Bé, però és un lloc per conèixer la gent,
2: sí.
4: No?
2: Sí,
4: moltes
2: però...
4: hores de xerrar.
2: Bueno, és que el coneixes de mala manera, de les pitjors maneres. Perquè,
4: exacte.
2: Hombre, si està fent olor, tal, estàs cansat.
1: En Andreu està preocupat per l'aspecte.
2: No, jo estic molt preocupat pel meu tupé.
3: Què te preocupa?
2: Un tupé, vos jur que m'és igual, que minar, que me plogui... No, jo estic preocupat per com me pentinaré. M'he comprat avui, com si, un peine...
1: Una pinta
2: petita i que té un mirall i m'he comprat xampú amb spray.
1: Però tu te faràs estupé enmig del camí, no, Andreu?
2: I és que no tens sequedor, no sé com ho faré.
1: No te'l fais.
2: Però és que mai m'he vist, o sigui, fa molt d'anys que sempre duc tupé, menys quan vaig a la piscina.
1: Però tu quan t'aixeques els dematins?
2: Ja el tenc
3: fet. Ja el t'he posat,
2: ja el tenc fet. Sí, és una cosa que
3: el rebessó
2: m'ha fet un vídeo a Menorca, quan érem a Sant Joan, que jo m'aixec amb el tupé fet. I ell flipava i dic, calma, però si no s'ha trastocat. És una màgia que tenc, és un
1: sí,
2: don.
1: Sí, ja ho pot ben
3: bé
1: dir.
3: Bé, Andreu, és a dir, tu aniràs a un peregrino de bon de veres, és a dir, imagina que durat sa motxilla, diuen que ha de pesar un 10% del teu pes.
2: Jo pes 70 i pico i crec que duré 9 quilos.
3: I de te'n sobren dos.
1: Xavi, ara no duia
3: jo no
1: duia
3: sa motxilla, tu. Però ja, t'ho diré una cosa, la gran majoria de sa gent no la du, tampoc.
2: Ja, però és que jo crec que és la gràcia.
3: Home,
2: saps?
3: Sí.
2: Dur-la damunt, és com que és part de l'experiència,
3: sí,
2: saps?
3: Sí, totalment.
1: 971-13-99-00. Tenim aquí Don Andreu Canyelles, que el coneixereu perquè ja és un personatge públic de les Balears.
2: Perquè faig un ridícul.
1: Forma part de... Des trios. Entre en Rebessó i No RAC, els nens programes Jo en sé més que tu, i altres vídeos que fan per xarxes. 971-139-00, si li voleu donar qualque consell a don Andreu Canyelles, que se'n va fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago. 971-139-00. En Xavi... Li ha dit, li has dit un bon, molt bon consell abans. Que se fes una foto en el que?
3: Ah, sí, en els bessons.
2: Per veure l'evolució.
3: Jo, en aquest bon home que vaig conèixer, que venia... Clar, era un filipí afincat als Estats Units. Clar, també hi ha una anècdota aquí.
1: Jo vaig
3: confluir amb ell els darrers...
4: Qui fa coses avui, Xavi Oliver.
3: Vaig confluir amb ell els darrers 100 quilòmetres, d'acord? I me'n van conèixer la darrera etapa. I ell venia, feia que caminava 600 quilòmetres. I cada vegada que passàvem per davant d'una propietat privada, aquest pobre home estava com angoixat. I mirava arreu i jo li deia, Philip, ah no, Vincent, no mia, què passa? Què tens? Però que tens que... I diu, no, és que clar, és una propietat privada, per aventura s'ho calcú i mos riu una escopetada. Això no és Amèrica del Nord.
2: És que ja vas te tropilles un poc un terreny i ja tens una escopeta darrere, clar, si m'entens.
3: Bé, passava una penada d'això, és a dir, te'n trobaràs gent, coneixeràs gent de tot tipus. Jo no sé quina és l'etapa que te fa més il·lusió de totes.
2: La primera, arribar cap a Pamplona, perquè no és quan puges i baixes, crec, sí, que hi ha per de vora osc i tot això, que hi ha les muntanyes grans, i és on hi ha més desnivell. Perquè després, a la part de León, m'han dit que és molt pla. Molt pla i és molt avorrit, perquè sempre és el mateix. I en canvi, arribant a Pamplona, també m'agrada i tal, i estic per agafar un fisio a Pamplona.
1: Ah, sí?
2: Dic, en sèrio?
1: I això?
2: Perquè, com que dura 4 dies, cridaré i diré, d'aquí 4 dies llego. Quiero reservar una cita. I a més, si me fan un pot de massatge...
1: Jo me'l veig entre un que el duen sa motxilla, l'altre que comana un fisioterapeuta a mig camí. Això no és fer el Camino de Santiago.
2: Com
1: això
2: no?
1: És anar de
3: Turigrino, de Turigrino. I després, a les 7, hi ha missa sempre. Imagina que també hi aniràs.
2: No, això, jo aniré a dormir prest i a les 6 del matí aixecar-me i anar-me en pambant.
3: El segon dia, quan em faci 3, sobre baixa ja aniràs per allà, en el poble, conèixer qualque cosa.
2: És que m'he comprat un filtro i tot per filtrar aigua.
3: Com és? Ah...
2: T'ho juro, és que jo vaig amb una aventura, tipo, jo me crec aquí, Man of Hull, no sé què surt, això sortia per Demats.
3: Amb el Greens.
2: Amb el Greens, amb el i doncs jo me sento ja que he de fer foc amb dues pedres i coses.
3: Que va, està tot, men, per aventura des del principi, no. A mesura que arribis cap a Santiago de Compostela, allà sí que cada vegada hi ha més albergs, hi ha més bars, hi ha tot.
2: Ja. I també un consell que m'han donat és, antes de sortir, he d'agafar una pedra, he d'escriure el que vull deixar enrere i me l'he d'endur fins a Santiago, o sigui que la pedra ja pot pesar 100 grams.
3: Mira, Andreu...
2: Perquè si he de fotre més per dins la maleta,
3: no
2: és com
3: ho faré. Que jo he arribat a Ca Nostra i he de fer un altar per Santiago. És a dir, tenc una pedra, tenc a la copinya de Santiago.
2: Però no te l'has d'endur,
3: però... Que jo que sé que has de fer amb aquesta pedra. No em sé, deixar... agafo una pedra i vaig arribar aquí i vaig trobar-hi la motxilla.
2: No, però te l'has de deixar ja a l'església de Santiago.
3: Però la font deixin les pedres, diria, ple de pedres.
2: No, hi ha una paret, he vist, i deixa la pedra damunt. Perquè si
1: Xavi,
2: no
1: s'ha posat...
3: Això m'ha dit que no s'acaba una pedra...
1: Xavi, per favor...
3: Ja deixeu
1: no
3: ho
1: has seguit ni les instruccions.
4: Ara, la copinya. L'has deixat davant la seu, ara.
3: La pedra. Què més te donaven? Després, la compostelana. Una en llatí i una en castellà.
1: Mem, escolta, jo te propos. Són les festes ara de Binissalem.
3: Sí.
1: El patró de Binissalem és Sant Jaume. Mm-hmm. Ves allà... Ara, que no celebren Sant Jaume, celebren el Vermà, però a l'Iglesi estarà engalanada, posta, vés-hi, fes un ritual, i deixa't la copinya de Camino a Binissalem, al manco, a veure si t'escolta Sant Jaume i te perdona.
3: Important, el camí de Sant Jaume no acaba a la plaça.
2: Com que no?
3: El camí acaba en el sarcòfag. No, en el sarcòfag de Sant Jaume. D'acord? Fes-li una abraçada.
2: L'has d'abraçar.
3: I aquí acabes per arribar.
2: Vale, perquè també m'han dit que l'Andreu que se'n va no és el mateix Andreu que tornarà.
4: Això per descomptat.
2: M'han dit moltes
1: això
2: coses.
1: Això tu com t'ho plantejas, això, Andreu? No sé si tu tens un objectiu espiritual en aquest viatge que començaràs.
2: No, en plan, no vull ser monjo que paia com aquell lot dels Estats Units, però jo m'ho pren com un repte personal meu de poder caminar 800 quilòmetres, fer cada dia la meva etapa i dormir en tenda de campanya. Que després me converteix en una persona millor és impossible, perquè som molt bona persona.
1: Perquè no, això de les estampetes, com funciona?
3: Com això, les estampetes?
2: No, ho sé jo. Segell.
3: Això és una història.
1: Segell, d'acord.
3: Tu arribes a Santiago de Compostela. I allà vas a un lloc concret en què t'adonen com un
1: mapa.
3: No, té un nom.
4: Sí, és com
3: un passaport.
4: Del peregrino,
3: sí,
4: no?
3: Exacte, sí, un passaport del peregrinatge. I diuen... cada dia has de posar dos segells. És a dir, per això, de qualque manera, justifiques que tu has passat per aquells pobles en concret, ja has fet aquella etapa.
1: Mm-hmm. O sigui, a don Andreu, a cada poble li han de posar segells.
2: Exacte. Dos mínim.
1: Dos
2: mínim. Sí, no, ja podràs també trobar això, perquè... O que mira, està ben senyalitzat, això és una cosa que té molta por.
3: Molt bé, els francesos estan molt ben senyalitzats.
2: Segur.
3: El manco els darrers 120 quilòmetres, que era el meu cas. Jo, si ven des de 700 quilòmetres enrere, no ho sé. Segurament no tant.
1: Sí, hi ha copinyes per tot el món.
2: És que veig que hi ha com un quilòmetre aquests que tu veus a la carretera, però amb una copinya te surt una fletxa que és cap allà.
3: En castellà se'n diu mojón, en català no ho sé.
2: Mojón. Jo tenia berres, és igual.
3: No, digueu.
2: No, que ja ens hi havia un lloc que se deia mojón i anava a tocar de petit i mos venia per seguir amb unes cadenes de ferro. I anava a tocar amb mojón. Perquè ara m'ha recordat.
3: Bé, i això, i fas aquest passaport, i clar, la gent té un passaport que són preciosos, amb segells que són de cera, d'altres segells que són unes històries. I jo, clar, només vaig fer dos per dia, perquè havies de fins i tot fer coa perquè te segellessin.
2: Ja, perquè està... I també m'enduc un diari, perquè m'han dit que he d'anar apuntant. Jo t'ho dic, arribaré ja...
1: No, m'has carregat.
2: No, no, i m'enduc un diari per anar apuntant la ruta, en qui he xerrat, qui he estat... Ah, sí, també vull estar a lo mínim. Perquè, no sé, si sabeu, me'n vaig en col·laboradors. Me'n vaig entrar a Balear i Fermet, que són... o gerentes es pollen sí, així que és productor local, queda que nostre, i també em vaig amb Mel, que és la plataforma digital d'IB3, o sigui, també... El de
1: per tant, podrem seguir el camí, no, tu?
2: Sí, és que penjaré un vídeo diari.
3: Clar.
2: Cada etapa serà un vídeo que penjaré a les xarxes socials, així que haureu d'estar atentos i a menys que puguem arribar en un final.
1: Jo veig que don Andreu va ben carregat, en Xavi Oliver ja ha fet el camí de Sant Jaume i aquí de record té aquesta cantimplora que cada dia mos diu, veus aquesta cantimplora.
2: Però això tan gros te'n vas endur.
3: Sí, un litre i mig barra dos.
2: Bé, clar, t'ho duia la motxilla tu, però...
3: Sí,
2: és que clar, si jo ara fot dos quilos més,
3: has de fer cap
2: ja vas a 11.
4: No t'hi cauràs de pinta, encara.
3: Però perdona, farem una cosa,
1: una
3: Andreu.
1: Cosa, sí.
3: Andreu, els bessons, d'acord? Quan surtis, fet una foto en els bessons i quan arribis a Santiago te'n fas una altra i veuràs que tindràs dues pilotes de futbol per cap.
2: Vale, ho faré.
3: Fes-ho,
2: No, jo tinc bon besson de per si, però almenys quan arribi menys... I menys si també m'he posat més fort, no farà falta anar a un gimnàs.
3: Menys, bé, així, allà menjaràs ja... bé, menjaràs.
2: Això també és bé, m'ho han dit.
1: T'ajudam a fer la motxilla, Andreu, que jo veig que això és un poc de... Està molt desorganitzat, que te'n vol dur moltes coses. Aquí, així, així, t'ajudam a fer la motxilla. Preparat?
2: Vinga, va.
3: Molt bé, don Andreu, per fer el camí a Sant Jaume a peu és millor d'una motxilla còmoda, lleugera, que no superi el 10% del teu pes corporal, per tant, xerrant d'un 7 i busques quilos.
2: Vale, doncs ja anem malament, perquè fes 9.
3: La roba se pot rentar durant el recorregut, d'acord? Sí. De manera que l'equipatge és pràcticament el mateix per una setmana que per un mes.
2: Vale.
3: Per tant, t'ajudarem a fer la motxilla, que me dius? Estàs preparat? Claro, t'enduràs?
2: M'ho preix perfecte.
3: T'han fet una llista, mem, si te falta qualque cosa, d'acord? Per tant, mem, digue-mos que has duit i direm si te falta res o no.
2: Però té moltes coses, mem.
3: Endavant, mem.
2: Botiquín.
3: Sí.
2: Bàsic. Camisetes. Calzoncí.
3: Quantes?
2: Tres.
3: Val bé.
1: Tres per 30 dies?
2: Sí, però ni un poc brut, no passa
3: res. No, perquè les faran netes, home.
2: Sí, però les faran netes cada 3 dies o 4, quan vagin a l'hostal.
1: Tres camisetes per 30 dies?
3: Sí, perquè les pots rentar.
2: Claro. No, i ara ve el bo. Tendedero portàtil.
3: Uf, uau. Això són dues pincetes.
1: Això, bueno, dues cordes a una branca d'un arbre, Andreu.
2: Ja, però així queda més pro. Diran, uau, aquest tio ha vengut preparat. Filtro d'aigua.
3: Això ja no ho he trobat enlloc, Bé, ja hi haurà aigua, o sigui, no te'n vas a segons
1: però ja s'aigua cau de les muntanyes.
2: Ja, però a vegades tenen virus i després tindré diarrea, i què faré?
3: No, home, no, però és que si puguin beure...
2: Ja, però jo no sé.
3: Què pesa això de l'aigua?
2: No, pesa 200 grams. Uf,
3: ja són 200 grans, eh?
2: Bueno, no en sumat, menys. Tenda de campanya. Sac de dormir, de plomes, que pesa poc. Colxón, per posar en terra, per poder dormir. Un coixí.
3: Això pot ser aquí 5 quilos, però,
1: va carregadíssim.
2: Però escolta'm, jo he de poder dormir bé.
3: I més albergs, home.
2: Però cada 3 dies anirem a un alberg. És que me fa ganes viure-ho a l'experiència lo primitiu.
3: Acabarà en uns hotels.
2: Ja, acabaré. Deixem que estrella ja, per lo alto.
3: Se comença a cercar patrocinadors i acabaràs hotel.
2: Sabates, calcetins...
3: Parèntesi important. Els calcetins no han de tenir comissures. És a dir...
2: Lana Merino. m'han dit que són molt bons. Vaig anar a una tenda d'esport, vaig pagar per 2 quilos de temps 24 euros.
3: I ja són bons.
2: Jo li vaig dir, espero que això m'ho faci a mi tot sol, perquè el que m'ho han clavat, macho. Però bueno, quilos de tins. Sí. Què més hi ha de dur? Què més m'han apuntat?
3: Jo tinc aquí, bueno, escolta, motxilla d'entre 30 i 40 litres amb una funda impermeable.
2: 35, amb funda impermeable.
3: Perfecte. Sabates de senderisme o botes ja estrenades?
2: Una Salomon que mai he comprat i les he estrenat.
3: Molt bé, has de dur-les ara,
2: no,
3: malament.
2: Ara no, perdó.
1: Les has de gastar.
2: Això...
3: Sandàlies per descansar i dutxar-te.
2: Sí.
3: Molt bé. Dues o tres camisetes transpirables, també.
2: Sí.
3: Dos calçons de senderisme.
2: Correcte, i d'aquests que se derfan i se fan curts.
3: Molt bé. Tres mudes de calcetins sense costures, com dèiem.
2: En tenc dos parts. Me'n falta un.
3: Això, per tant, són...
2: Dos parts, o sigui, en quatre.
3: Dos. Jo me'n sumaria uns altres, eh?
0: Vinga, 12 euros més.
2: Vinga, hauré...
3: Important, dessuadora o jaqueta lleugera.
2: Dues.
3: Molt bé, perquè jo hi vaig anar a l'agost i a la nit...
2: Fa fred, eh?
3: Fa fred, eh?
2: I més a setembre o octubre, veuràs tu si me...
3: I més si, doncs, a lleure.
2: Per això.
3: Bé, per allà. Molt bé, un xubasquero.
2: Una capelina, que és...
3: Un ponxo d'aquests.
2: Això, un ponxo d'aquests, que van tot.
3: Gorra, ueres de sol, protector...
2: Tot, sí.
3: Sac de dormir lleuger.
2: Sí.
3: Tovallola de microfibra.
2: Correcte.
3: Molt bé, Andreu, vas preparadíssim. Sabó, per cos i per la roba.
2: Sí, el necessar d'aquest de viatge.
3: Molt bé.
2: És que mira TikTok 70 vegades.
3: N'hi ha un parell que te surten les mateixes.
2: Sí, però és que ara les cookies només m'ho posen coses de tu camí, no?
3: N'hi ha una que... Bé, una dona que té mig cabells.
2: Ah, aquesta no l'he vista.
3: Bé, jo me sortia sempre aquesta. Després, per les bòfigues.
2: Guia i fil.
3: Ah, això no.
2: I còmpit.
3: Això, còmpit, sí que és important. Tiretes, desinfectants.
2: Sí.
1: Mare meva.
3: Després, també recomanable. Antiinflamatori, perdó.
2: Sí, tenc tota la farmàcia per diarrea, per antihistamínic, per febre, per tot.
1: No te'n vas a l'Amazones.
2: I si me veu un oso, què faig?
3: Sí, sí.
1: Pegues un crim.
3: No, vas a una propietat privada.
2: Una d'això, una cosa.
1: Un trinxet.
2: No sortia.
3: Va, tampoc te farà més, igual. Després, important, DNI o passaport, agenda sanitària dels beringos en efectius.
2: Sí, me'n vull... Què m'han dumat més de dos bes? 500, 600 euros. És que si els de perd, què faig?
3: Home, però els has de perdre, Andreu.
2: No els vull perdre, però...
1: Avui en dia, per pagar amb el mòbil...
3: No.
2: Hi ha aquest poble, a lo millor hi ha una vàquia que t'atén. Que t'ho vull dir,
1: poble de
2: centenitats.
3: Que per ventura factura en negre...
1: Mos pensant que bon anam a...
2: Sí, a Costa Rica, per allà amb mi.
1: Bon anam a Galícia, tampoc, jo crec que...
2: Però la darrera etapa, Galícia.
1: Ah, no, bé, però a Espanya no van tan perduts, tampoc.
3: Bateria externa.
2: Sí,
3: si no la tens, jo te la podria donar a la meva, perquè jo no la tornaré a fer servir mai més, possiblement.
1: Quin gran company que ets.
2: A veure, així m'agrada, gràcies.
3: No, però bé, en sèrio, seriosament. M'ha
2: costat 100 euros la bateria.
3: 100 euros!
2: Que és de les bones que te carregues 7 vegades el mòbil.
3: Déu-n'hi-do.
2: Vaig preparat.
3: Taps per ses orelles, si vas als albergs.
2: Tenc.
3: Bosses per protegir les roba i els documents.
2: De waterproof.
3: Pot ser, no sé.
2: Perquè no me sortia d'estanque.
3: I després, fonamental, llibre i auriculars.
2: Llibre, per què?
3: Home. Ah, no, i un frontal per llegir
2: també
3: a vespres.
2: I...
1: Antifaz,
2: que no m'ha sortit.
3: Però un llibre que te faci companyia, perquè estiràs molt de temps tot sol, ja m'ha passat, estic molt de temps tot sol.
2: Mira,
3: i després, un frontal per llegir els vespres quan en un alberg no vulguis molt.
1: Però que no s'endú llibre.
3: No, se n'ha d'endú un.
2: I per no matar-me per mig de bosc.
3: Per exemple.
2: També estaria bé, dur un frontal.
1: Sí, perquè a quina hora se farà fosc?
2: Hombre, depèn les 7 o les 6, no ho sé. No ho sé cert, encara.
3: Bé, i després, importantíssim, perdoneu, ja acabam, eh?
2: Sí.
3: El baston de senderisme.
2: Correcte, els atenc.
3: Que si jo no en tenia, però vaig trobar dues branques que m'han acompanyat tot el camí.
2: No, és que m'han dit que són molt importants, eh? I més si fas molts de quilòmetres.
3: Sí, per pujar.
2: T'ajuda,
3: sí.
2: Per...
3: unes pinces per estendre la roba i ja està.
1: Ja està. Jo crec que un aplaudiment.
2: Ho tenim tot.
1: Per tant, Andreu.
3: Això 7 quilos t'ha de fer com a molt.
2: No, i d'on fa més.
1: Jo crec que sobrepassa el pes recomanant.
2: Claro, perquè duc la tenda de campanya, que això no se compta i ho saps de dormir tot això.
1: Clar. Don Andreu, quan te'n vas?
2: Dia 12 de setembre me'n vaig, però com hem dit que 14 de setembre.
1: Pregunta molt important. On deixaràs en tot aquest camí en Rabassó i Antonio Rac?
2: No, estem mirant perquè venguin a fer 5 etapes en jo i estan mirant a León, però és mal combinar, o si no m'esperant a Sàrria per arribar a Santiago.
1: Te seguim per Mel, la xarxa de IB3 i també les teves pròpies.
2: Per les meves pròpies, exacte.
1: Don Andreu Canyelles, molta sort, molt bon viatge i a lo millor poden connectar amb tu quan siguis allà.
2: Quan
1: vulgueu. I te fem una mica de companyia.
2: Jo, si no, cridaré en Xavi perquè el veig ben preparat i m'ho donarà 4 consells.
0: Exacte, sí. Si estàs darrere, en Xavi serà.
3: I molt important, les etapes de 30 quilòmetres les has deixat en dues.
2: Per què?
3: Perquè jo, el filipí, me va dir que ses de 30 magre, que no arribava.
2: Només en tenc una, crec, de 30. I són 31.
3: Exacte. La segona és la Melide. Fet... Bé, sempre les dues. Si
2: però és que jo el meu llibre de Santiago surt que són 33.
3: Andreu, fes-lo en 33.
2: Ja ho tenc, 33.
3: Ja, Santiago arribarà, el taxi o peu.
2: Perquè no, perquè peu.
1: Buen camino, peregrino.
2: Moltes gràcies. Espero arribar.
1: No se diu així.
3: Buen camino, t'ho diran per tot o te'n cansaràs de ser-te això?
2: Buen camino, i ja està. Xerraré en quatre amb qui me trobi i diré, vengo de Mallorca. I ell me dirà, jo vengo de Alemanya, jo què sé, d'on seran. I ja mos veurem allà.
1: Ja mos ho contaràs, Andreu. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Xiu, xiu.
1: Plana internacional.
2: La catedral de Sant Pau de Londres ha arribat a un acord amb la discoteca Fabric per fer diversos concerts dins el temple durant els pròxims 4 anys.
3: El primer serà dia 29 d'octubre i, de moment, no han anunciat quins artistes hi actuaran. Això sí, hi ha una norma clara: no es podrà vendre ni entrar alcohol.
4: No és la primera vegada que la catedral acull música contemporània, ja que han actuat artistes com Patti Smith, però ara l'acord amb una de les discoteques més conegudes de Londres ha generat més expectació.
3: A partir d'ara, el Pare Nostre resa amb un pot de xuma xuma de fons.
2: Més notícies. S'han fet virals els vídeos d'una família d'ossos negres que visiten diverses vegades per setmana la piscina d'una casa a Los Angeles.
3: Són una mare i dos cadells que viuen a prop de la casa de Brian Gordon i Ricardo Martínez. Quan fa calor, entren a la piscina, juguen pel jardí i fins i tot fan la migdiada.
4: La parella diu que fa 4 anys, quan van saber que hi havia ossos per la zona, van pensar posar un mu. Ara, en canvi, han après a conviure amb ells, sempre que no se posin en perill ni els facin mal.
3: El matrimoni es planteja que paguin una quota de comunitat, però de moment no hi ha gaire bona comunicació entre les parts.
2: Durant uns dies, Booking va permetre reservar el 10 de Downing Street, la residència del primer ministre britànic, per només 55 lliures la nit.
3: L'anunci el va crear una organització de consumidors per posar a prova els sistemes de seguretat de Booking. El presentaven com un apartament d'un dormitori amb wifi, aire condicionat, balcó i aparcament gratuït.
4: El més curiós és que Booking no el va detectar com a fraudulent. Fins i tot varen arribar a obrir les reserves durant 20 minuts i varen rebre 14 sol·licituds.
3: Però, segons els experts, el més greu de tot és que l'allotjament no comptava amb una plaça turística.
5: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
2: Una companyia cervesera ofereix una recompensa per a recuperar un camió robat amb milers de llaunes de cervesa Blue Ribbon valorades en $25,000.
3: El lladre va arribar a un centre logístic de Califòrnia amb documentació falsa, va fer veure que era la persona que havia de recollir el carregament i se'n va endur el camió.
4: La companyia ha donat al lladre de 8 dies i 44 minuts per tornar al camió, en referència a l'any en què es va fundar l'empresa, 1844.
3: La policia encara es troba cercant el culpable. Nosaltres començaríem per Bunyola, que ara estan de festes.
6: No em de perdre humor. No em de perdre.
2: Escolta, Jordi, a Bunyola no tenim aquest camió. No mos venguis a...
3: No ho sé, tal vegada per les festes, provisions... I no, no ho sé.
2: A lo millor,
3: jo dic que cerqui. No sé el que trobarem per allà.
4: Amb els bunyolins,

0: IB3 Ràdio és investigació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Noia acaba d'entrar a Passaport, aquí sempre mos apropa. Aquí record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Sa més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, benvinguda.
2: Hola, com esteu? En aquest horari no vol veure molt contents.
3: Home, sí, i desperts. Sí.
2: I desperts, sobretot, perquè veure que a les 9 i mitja, 10 vegades, ja vol veure qual que va dar i un poc cansats.
4: Se fa pesat,
2: Sí, són moltes hores de feina.
0: Home, i tant, però nosaltres sempre tenim ganes.
2: Estic contenta.
0: I força.
2: Sí.
0: I sobretot, avui, la secció número 100 de la Mònica Borràs.
4: Mònica! Mònica!
2: Mònica, que bé, Mònica. No, no, estic molt contenta. El número 100, també és començar aquesta nova etapa. I molt contenta, com sempre. Avui vos duc dues propostes perquè trieu quin tema voleu que comentem o quin vos interessa més o què trobeu.
3: Sabem quin va ser el primer tema, te recordes?
2: No, ho puc mirar,
4: Com el primer tema?
2: Ah, el primer tema jo crec que va ser l'arribada a la Lluna, o no?
0: M'ha parit que
2: sí. Crec que va ser un dels primers, l'arribada a la Lluna.
0: Aquell gran moment de l'arribada a la Lluna.
2: Però sí, en veure sent, se diu aviat, però han estat més de dos anys.
0: Hem de dir que la Mònica sempre mos dona dues opcions de secció per mos presenta un tema i nosaltres tenim la potestat de triada que xerrarà la Mònica. Que, per cert, una potestat que per descomptat teniu vosaltres, els oients, així que si voleu triar en directe de cada xerrar na Mònica avui, mos heu de telefonar. Mònica, avui quines opcions tenim?
2: Idò, avui tenim dues opcions. Una d'elles la sentim amb... perdoneu. Una d'elles la sentirem, és el tema 2 que escoltarem ara.

0: Molt el bé, senyor aquesta... dels anells, és inconfusible.
1: Molt bé, la reconeguda, i és que tal dia com avui va morir el seu creador, J.R. Tolkien, a la qual cosa haguéssim parlat, o podem parlar encara un poquet d'aquest tema, parlar de la seva història i, evidentment, de tota aquesta producció que va inventar de la Terra Mitjana, tant de personatges, tantes històries, amb aquesta fantasia i imaginació inaturable. Com entenem, aquest és el primer tema que vols proposar, i el segon és aquest altre.
2: Let's get out of here.
3: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
2: But it seems so unhealthy here.
3: It's just a party, Janet.
2: Well, I want to go.
3: Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
2: Well, then ask a butler or someone.
3: Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
2: This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
3: They're probably foreigners with ways different than our own.
1: I dels més friquis o això, reconeixeran aquesta música, sabeu un poc el context. I és que parlam de Tim Curry, era un dels temes que vos vaig proposar la setmana passada, perquè va coincidir la seva mort un poc amb la de Dolly Parton. Va morir dia 25 d'agost i la veritat és que té una carrera impressionant, és molt conegut per aquest personatge de Rocky Horror Show, després també Picture Show, perquè també va participar a la pel·lícula, però va fer molts altres papers, o sigui que si voleu també podem recordar un poc Tim Curry, que tal vegada els que mos sentiu ara no li poseu cara, però tan aviat vegeu la seva foto, sabreu perfectament qui és, i a més l'hem escoltat a molt de personatges que no han vist, perquè també ha fet molt de doblatge, ha fet rock, però bé, aquestes dues opcions són les que vos proposo avui.
0: I de Tolkien o Tim Curry, companys?
4: Qui vol més de gust?
5: Jo tinc una preferència bastant clara.
4: Sí?
1: Sí.
5: Que sent Tim Curry. Però perquè jo, The Rocky Horror Picture m'agrada molt.
0: I de, en Jordi, I de jo crec que avui, com que ho té tan clar, triaríem en Tim Curry.
1: Ah, mira, és una molt bona elecció, Jordi.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
1: I tu, per ser tan jove, has vist la pel·lícula...
0: És que és un friki d'aquests que has dit tu.
1: Sí, ho ets, no?
5: Bé, no em consideraria un friki, però m'agrada molt la pel·lícula i clar, quan va morir va començar a sortir tota la informació i tot el que havia fet, va ser impactant i vaig enganxar, la veritat. L'algoritme m'ha obligat també un poc.
1: Molt bé, ben fet per l'algoritme, perquè de fet és una pel·lícula molt interessant, va néixer com a una obra de teatre. Però bé, abans de parlar de Rocky Horror Show, parlarem un poc d'en Tim Curry, que va ser un actor, no vull dir secundari, no és que sigui un gran protagonista, però és vera que sempre robava la pel·lícula. En acabar la pel·lícula tu sorties i te'n recordaves del seu personatge. En aquest cas, mos va deixar, com vos he dit, dia 25 d'agost, als 80 anys, i la veritat és que, clar, la imatge de qui ha vist la pel·lícula o va veure en el seu moment l'obra de teatre, clar, el veu en ses calces de reixeta, amb sabates de taló, llavors amb un corset, una cotilla, que se diu en català un corset, i era el doctor Frankenfurter, que és el personatge, sobretot, d'aquesta pel·lícula, però també, per altres, és Pennywise, el pallasso dit d'aquesta altra pel·lícula que va aconseguir que molta de gent mirés sempre les clavegueres quan hi havia de passar. O Darkness, que era aquell dimoni vermell enorme de Legend, una altra pel·lícula, o també el majordom absolutament descontrolat de Clue, que se va traduir aquí com a El juego de la sospecha, que era la típica pel·lícula d'Escluedo.
0: Sempre feia personatges foscos o de por?
1: No.
0: Una mica psicodèlics.
1: Bé, tal vegada els més coneguts sí que ho són.
0: Els més coneguts, sí. Tots coincideixen,
1: sí, sí.
0: No?
1: Però també va doblar...
0: És coincidència,
1: entenc. Sí, un poc. Sí, perquè de fet ell va començar també fent teatres, britànic, té també tota aquesta trajectòria. De fet, son pare era capellà metodista, i tu dius, clar, l'imagines vestit així, mig de dona, que no és de dona, però realment és curiós. Va néixer dia de 9 d'abril del 46, a Anglaterra, i seria el futur doctor Frankenfurter, que és aquest personatge tan destacat. De fet, cantava a l'església, havia estat soprano infantil, i la seva música, la música formava part de la seva vida des de sempre. Va estudiar anglès i drama, clar, anglès és com si estudia filologia, no? També drama a Birmingham, i després va arribar a Londres a finals dels 60. Clar, mos han d'imaginar aquella època. A Rolling Stones, els Beatles, la contracultura, la revolució sexual... un musical que ho canviava tot, Hair, que un dia també podem parlar d'aquest altre musical. I d'en Curry va entrar, o Curry, li deim Curry, hauríem de dir, però...
0: En Tim Curry.
5: En Tim Curry, va bé.
1: En Curry.
0: Per nosaltres en Tim Curry.
1: En Tim. Va entrar en el repartiment de Londres de Hair el 1968. Allà va conèixer Richard O'Brien, que és realment un nom impactant que, del qual parlarem després, o sigui que recordeu aquest nom. Bé, és creador de Rocky Horror Show. Però bé, en Brian va escriure una cosa molt rara, que és aquesta pel·lícula. Era una mescla de pel·lícula de sèrie B, de terror, de ciència-ficció, hi havia rock and roll, hi havia glam, sexe, humor, en Frankenstein i també extraterrestres. Vull dir, hi havia una mescla raríssima i és aquesta pel·lícula de Rocky Horror Show que se va estrenar el juny del 73 a un teatre de Londres, al Upstairs del Royal Court. És un teatre molt petit, només tenia 63 localitats. Vos imagineu? Un teatre...
5: En té més el teatre Sons Esvera.
1: Imagina't, sí, deu tenir molta més. I do, ell va fer aquest personatge de Frank Camfurter, que recorda un poc el Doctor Frankenstein, no?, en aquesta pel·lícula, però és extraterrestre, seductor, assassí, va vestit així molt extravagant i realment va néixer una icona. Però com va crear aquest personatge? No li va sortir de tot d'una. De fet, la música que sentim forma part d'aquesta pel·lícula. Va experimentar. Primer havia provat en fer una espècie d'accent alemany per a aquest personatge. Després va donar-li aquesta pronunciació britànica tan exagerada, tan elegant i marcada i vocalitzada que tots coneixem, i va crear aquest contrast, no?, mig vestit de dona i parlant d'aquella manera tan aristocràtica, no? Sa manera de moure el llavi. Tu què recordes, Jordi, del seu personatge?
5: És un personatge molt excèntric, no? Un personatge molt excèntric que, a més, constantment vol ser la figura, no?, el protagonista, cada pic, però té molta presència també, cada vegada que entra te quedes mirant, segur, perquè és que és impressionant, la veritat. I molt exagerat també, no?, en tots els gestos.
1: Molt histriònic.
5: En el cas de la pel·lícula se nota que ve del teatre, no?, que és molt exagerat, xerra molt fort, les expressions, tot.
0: El que se nota és que en Jordi és el graduat.
1: Després ho contem. I hi ha també una peça, Don't Dream It, Be It, que escoltarem ara també. És una frase que s'explica i que se repeteix en la pel·lícula: no ho somis, sigueu, i pareixia podria ser una frase qualsevol, però no ho era. De fet, aquesta pel·lícula, primer amb aquesta obra de teatre, anys després se va fer la pel·lícula, és vera que tampoc va tenir molt d'èxit en la seva estrena, i després la van començar a reposar a les sessions golfes, no?, les vespres, nocturnes i tal, i se va crear tota aquesta comunitat a la qual pertany en Jordi de seguidors, no? Un refugi per molta gent que no encaixava i que va trobar en aquesta pel·lícula una manera d'identificar-se i també amb els temps.
5: Sí, sí, de fet, clar, se va mantenir tant d'anys que crec que és la pel·lícula que més temps ha estat fent-se en els cines mai.
6: Ah, sí?
5: Sí, sí, era, bueno, crec que oficialment en cartelleres lo que el viento se llevó, però en el cas d'aquesta, clar, les reposicions de nocturnes se fan ara, cara, el dia d'avui.
6: El graduat.
0: És que, clar, cada vegada que en Jordi demostra els seus coneixements audiovisuals, sona aquest avís, més que res perquè soy en sapi, que estem davant una persona amb això.
6: El graduat.
0: Graduada en comunicació audiovisual.
5: Així és. Però, clar, les pel·lícules de quin any?
1: 75.
5: 75, i ara encara hi ha cines de Londres que la posen.
1: Imagina't.
5: Vull dir que és molt fort, això.
1: I d'una jove eminència, en Jordi, que tenim aquí. I de la pel·lícula, com dèiem, va arribar al 75, Tim Curry va repetir, va tornar-se Frank, llavors hi havia altres actors, Susan Sarandon, Meatloaf, etc. I va passar una cosa molt curiosa, i és que, com dèiem, la pel·lícula va fracassar, no va connectar, però se va començar a projectar als Estats Units. Recordem que tot això és de producció britànica, i la gent va tornar-la a veure una vegada, una altra, se disfressaven i va començar a crear-se tot aquest mite un poc darrere aquesta pel·lícula. Però és vera que en Curry va acabar fart, va acabar fart del personatge, no volia quedar encasellat. Durant una època va intentar distanciar-se de Rocky Horror. No menyspreava, però realment no volia quedar reduïda la seva, que la seva carrera quedés reduïda en aquest personatge de Frankenfurter. Ell volia fer Shakespeare, volia fer drama, volia fer altres coses, comèdia, música, i fins i tot... amb els anys sí que va fer les paus un poc amb el personatge. Probablement va entendre que el personatge no era només seu, sinó que era de molta d'altra gent, no? Llavors va provar altres coses i també va gravar tres discos de música. Va fer de cantant. Wow. Tenim una cançó de la seva època així més de rock, podríem dir, encara que no és rockera a morir, però bé, Read My Lips és aquest tema que escoltam del primer dels tres discos que va publicar entre el 78 i el 81. Tenia una veu potent, rockera, així és vera que s'ha portada, no pareix ell, pareix un tipo guaporro, no? Així, guapet. Però bé, no era simplement un actor que cantava, sinó que era un cantant que interpretava un personatge, se podria dir. Després van arribar altres pel·lícules, Clue.
7: Això és ell?
1: Sí, anem a escoltar-lo.

0: your nose, rips your clothes, makes you bleed.
1: Polifacètic, okay. Tim Curry.
2: Sí, és la veritat. Llavors, clar, que ha mort, recordam un poc la seva trajectòria per en seu moment. Supos que molt de dubtes, cap a on tirar, què fer, aquest personatge, el duc m'ha encasellat. Però bé, va fer altres coses. També se va convertir en Wadsworth, que era el majordom de Cluedo, El juego de las sospechas, una pel·lícula del 85, basada en el Cluedo. I ell, en el final, se fa la reconstrucció de com han estat els assassinats. Hi ha una escena en la qual ell cor cap amunt, cap avall i fa dels diferents personatges, que també és molt recordada. Però també va fer altres coses. Va fer El dimoni de Legend amb altres actors com Tom Cruise, això també el 85. Va fer també Darkness, que una altra pel·lícula li podia estar passa cara completament, però clar, sense doblar el reconeixies, no? Tenia una veu molt important i també aquesta capacitat britànica de fer que una veu o una frase sonàs elegant, amb classe, amb contundència, no? I a la vegada un poc amenaçadora. Però bé, després va fer de personatge de Pennywise a la pel·lícula It, aquesta sí, totalment de terror, i va continuar. També l'han vist Solo en casa 2, el recordau?
1: I que totes les pel·lícules, la majoria, eren exitoses, o han estat exitoses, les seves.
2: La majoria sí, la veritat. A més, tenia aquests ulls així un poc...
1: És vera que tenia una cara molt peculiar,
2: molt,
1: no?
2: Molt peculiar, sí.
1: Una dentadura també molt peculiar.
2: Sí, és vera.
1: Realment... idea una mica que fes pel·lícules així una mica...
2: Sí, sí, la veritat de
1: psicodèliques.
2: Por, sí. I imponents, no?, amb aquesta veu. També va posar la veu a personatges dels Muppets, de Los Teleñecos. Clar, veus que m'ho escolta mil vegades, però que tal vegada no identifiques, no? I va fer una cosa molt guapa, perquè interpretava un personatge que era Long John Silver, entenc que és un pirata dels Muppets, i el feia com si fes Shakespeare, vull dir, no... No ho feia amb manco interès ni res. No, no tractava els Muppets com titelles, sinó com a personatges de veres, com a actors que li feien sa rèplica, com a companys de repartiment. Va fer moltes altres coses de veu, Peter Pan, Batman, Scooby-Doo, videojocs, animació, generacions senceres l'han escoltat, però es veu que el 2012 tot va canviar. Va patir una malaltia, un ictus, i es veu que li va deixar moltes seqüeles, ja no va poder caminar. Sí que va continuar fent doblatge, però tenim un fragment on ell parla realment de quan va tenir aquest ictus, i va anar a un metge, el va atendre i va cridar a l'ambulància. I és justament el moment que diu, i quan varen pujar a l'ambulància va passar això.
3: And they put me in an ambulance. And a very nice paramedic said, I'm going to give you morphine. And I said, bring it on. And that's, I still can't walk, which is why I'm in this silly chair.
2: Ja, va quedar en sa cadira, però bé, supos que la majoria l'heu entès, que quan el van pujar a l'ambulància, el metge o la persona que la tenia va dir, ara te donarem morfina. I ell va dir, dali sa morfina, no? Però era que va mantenir el bon humor, però era vera que és terrible quan ja no pots mantenir sa mateixa activitat. Feia moltes veus i va aparèixer davant dels fans i van fer homenatges, convencions, sempre en cadira de roda, sempre sense amagar-se. Era vera que impressiona quan el veus en sa cadira de roda, de rodes, però realment és vera, no t'ha d'amagar, s'ha de normalitzar, s'ha de compartir, s'ha de mostrar, però és vera que el 2016 va fer una nova versió televisiva, ja no va fer de Frankenfurter, sinó que feia de criminòleg narrador, en aquest cas, però... Jo què sé, 40 anys després encara continuava la gent... Bé, com ha dit en Jordi, no? Encara s'ha amat la pel·lícula, se continua recordant, també va crear un personatge icònic i és curiós que sempre va ser molt reservat, no se va casar, no va tenir fills, no va parlar mai de la seva sexualitat ni de les seves relacions, i ja està. És un home que per un costat va interpretar aquest personatge tan provocatiu sexualment, no? I que llavors la seva seva vida privada la mantengués tant en secret. És vera que hi ha molt de Tim Curry, és una llàstima, una persona que ha donat tant i que realment podrem recordar a través de les pel·lícules i de la seva música amb aquell Sweet Transvestite que, amb el qual hem començat.
1: Moltes gràcies, Mònica. Jordi, t'ha agradat aquest homenatge?
4: Jo, clar,
1: que l'havies demanat tu expressament.
4: M'han faltat crispetes, però ja ho teníem tot.
1: Gràcies, Mònica.
2: Gràcies.
1: Tens ganes de jugar?
2: Sí.
1: Jugam a la prova del cinema?
2: Ui, sí.
1: Escolteu, si voleu jugar amb nosaltres a endevinar la pel·lícula segons les pistes, 971-13-9900. Ara jugam amb la Mònica Borràs.
5: TV3 Ràdio és entreteniment.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
12: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
12: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
12: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: minuts de Xiu Xiu Atjà, aquesta vegada na Mònica Borràs, i amb ella tenim una tradició, i és que en Xavi mos dona pistes i nosaltres hem d'endevinar la pel·lícula, però sí. Nosaltres volem que jugueu vosaltres, així que telefoneu-mos 971 13 99 00 si voleu jugar en aquest joc i guanyareu una visita en els estudis d'IB3 Ràdio.
1: I ara per en Xavi Oliver.
2: Jo crec que he començat a donar un premi una mica més atractiu.
3: És un premi bo, aquest.
2: Home, jo m'encantaria.
0: Si no, coneixo en Xavi Oliver, que no lo, si no l'heu vist, fa quasi 2 metres.
2: Ara m'has de cosificar, ara.
0: Escolten, en Xavi Oliver i a tots els companys de la ràdio, en Jordi Suárez, en Mònica Borràs, tothom de Tentol, gent famosa.
1: Exacte.
2: Bueno, anem, famosa Icones, aquí, a casa seva.
0: Escolta, 971 13 99 00. Ja veuràs quan qualcú telefona, perquè mos vol conèixer.
2: 971 13 99 00. I d'aquí volen fer una invitació especial a Nana, lingüista de casa, que ha vingut a veure el programa. Si vol entrar, per favor, a jugar en el cinema, nosaltres mos faria profundament feliços. Que no sigui un compromís, perquè normalment amb una cara de... Anna... Anna, ara m'ha mirat amb una cara de Xavi, te mataré.
3: Oients que telefoni.
2: 971 13 99 00. Aquest és el número de la felicitat. Bé, perdona. Bona, comença. Bé, primer de saludar, s'incorpora en aquesta taula meravellosa. Ella és Nana, és lingüista de la casa i amiga nostra personal i també d'aquest programa. Anna, bon vespre.
0: Anna, com estàs?
2: Bon dia, perdoneu.
4: Bon vespre. Estic fantàsticament bé, vosaltres.
0: Molt bé. Què feia? Mos has vengut a veure avui, en directe?
4: Sí, he vingut a escoltar-vos, especialment la secció de na Mònica.
0: Tot un honor, t'ha agradat?
4: Sí, a més és que era la número 100, no me la podia perdre.
0: Era especial. Vinga, idò, primera pista, Xavi.
2: Primera pista.
0: Ara m'he sentit la pel·lícula.
2: És una pista conceptual. Molt bé, xerram d'un apost, un home que se perd pel camí. I un ca. Un apost. Un home. Un ca. Això són pistes conceptuals, molt bé. Segona pista, segona pista. La segona pista seria aquesta. Molt bé, en Jordi...
0: Jo ja ho sé.
2: Ah, sí? Nota un paperingo, Jess, el bolígraf, i la Mònica no ho sap. Anna? Vau xerrar, eh? És a dir,
1: no. Jo no... Bé, jo... No m'has dit el meu nom, però...
2: Jordi?
1: Ja, ni idea.
2: No, eh? Molt bé, l'obra original, que se dona vida en aquesta pel·lícula, se va escriure... entre els anys 750 i 700 abans de Crist.
3: Hola.
0: Ai, doncs no sé què he posat.
2: Segona pista, en aquest cas sonora.
0: És que quan t'has vist un apost, me pensava era el Titanic.
2: No, bé, més o manco, va per aquí. Un apost amb un tros de fusta...
3: Ah, molt bé.
2: ...que fa de vaixell, en aquest cas. Molt bé, però fixeu-vos en aquesta pista, l'heu sentit o no?
3: Sí,
1: així èpic.
2: És una cançó mitiquíssima.
3: Amen.
2: Podem tornar a sentir
1: la
2: pista?
1: Això?
2: Sí, en Jordi va bé, en Jordi va encertar.
0: És que és el graduat.
2: La pista sonora. Això és una cançó mitiquíssima. És a dir, és com un interludi dins una cançó que dura molts de minuts. Lluís Llach, xerrant de Lluís Llach.
3: Ah, ja sé quin és. Ah, sí.
2: Molt bé.
1: Ara que la pista, gran pista, és que és una obra de fa molt temps.
0: Escriu-la, Mònica.
2: Molt bé.
0: Sí, la saps.
2: Pista d'escena cinematogràfica. Un home demana que el fermin en foc.

0: Jordi?
1: L'Odissea.
2: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
3: El graduat.
0: Efectivament.
4: El graduat. No, no val, en Jordi és el graduat, no pot jugar en aquest joc.
5: Això, el graduat dona en sa pel·lícula i no té res a veure en sa pel·lícula.
6: No, això és veure. No té res a veure.
5: No té res a veure.
0: En Jordi ha dit que no l'ha vista.
6: Sí, sí que l'he vista.
0: Ah, sí, no?
6: El graduat.
5: Sí.
6: Ah, l'Odissea, vale.
5: Ah, l'Odissea.
0: Anna, tornaràs, per favor?
4: Sí, tornaré un altre dia.
7: T'ho has passat bé, a nosaltres?
5: Ja s'ha acabat.
7: Aquest minutet que has estat.
4: Un minutet de glòria.
7: Mònica, gràcies per haver vengut.
5: Se m'ha fet molt curt.
7: La setmana que ve més Mònica Borràs,
5: gràcies,
7: més
5: guapos.
7: Grans moments i més pel·lícules a nosaltres, però demà tornem a les 5. Hem arribat a la xiu-xiu número 465.
0: Adéu, adéu, fins demà.
7: Adéu, adéu, gràcies per ser-hi.
8: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. És dijous dia 3 de setembre, jornada en què la situació migratòria a Ceuta protagonitza encara l'actualitat. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma. La més multitudinària va ser Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita. Les concentracions es varen fer també a altres municipis de Mallorca i Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones i a Maó 300. Unes protestes que repetien a la mateixa hora moltes ciutats espanyoles. A Madrid, a més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. I tot hores abans que avui comparegui al Congrés el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia, Sánchez. Ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a l'autor de l'entrada massiva.
1: Aquí a les Illes la política ve marcada també per l'acord entre el Partit Popular i el PSOE al Consell de Menorca, que ha permès finalment aprovar en el pla els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament.
1: I també a Menorca els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça del Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
2: És la mesura cautelar que va dictar la jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Víctor Carrera és l'advocat dels empresaris.
3: Un cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar

0: aquesta execució, pues, a través de multes coercitives.
1: L'Ajuntament de Ciutadella ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
2: I l'actualitat d'avui també ve marcada per un nou atropellament mortal a Palma. Un jove estranger de 29 anys ha mort aquesta matinada.
1: L'accident s'ha produït passada la mitjanit, davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
2: I s'ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança el conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, Manacón, que va morir una jove de 23 anys.
1: El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va arrestar l'home dimarts.
2: I en els esports, el director esportiu del Mallorca fa un balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia, Pablo Ortiz. S'ha mostrat molt satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides. Una plantilla àmplia, de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas, líder a la general després de l'11a etapa, en què el triomf va ser pel britànic James Matthew. I en tennis, el santanyiner Jaume Munar s'acomiada de l'Obert dels Estats Units, això a la segona ronda i després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0.
2: I pel que fa al temps, ha tornat a ser una nit molt calorosa a les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui han tornat a recuperar les nits tòrrides amb els punts de les illes. Ahir només érem a Cap de Pere, on teníem temperatura de 26 graus de mínima, i avui hem davallat fins a 26 tan sols a punts de Palma, el Port de Pollença, o també Banyalbufar, o 24 a Ciutadella, 24 a la mínima de Porto Colom, o també a Formentera, Sant Francesc. Nit càlida i també tindran temperatures elevades a migdia. Avui, una altra vegada, arribarem als 36 graus a punts de l'interior sud de Mallorca, els 32-33 al nord, a Menorca 32-34 de temperatura màxima, igual que a Eivissa i a Formentera. Tot això amb el cel gairebé destapat. Pocs núvols. Ara mateix, només a punts d'Eivissa i de Formentera, alguns núvols baixos. El vent bufarà de l'est i del nord-est, amb una situació a la mà bastant tranquil·la. Ara només en qualque punt amb maró, a punts del nord de Menorca, però la resta marejol. La setmana continuarà així de càlida, amb temperatures elevades per damunt dels 35 graus. De demà divendres a diumenge, de moment, per tant, una situació d'estabilitat. Ara mateix ja tenim 26 graus a Eivissa, 25 a Formentera i a Sant Lluís i 24 a Manacor.
2: I quant al trànsit, tranquil·litat en aquesta hora del matí. Toni Escanelles, bon dia.
5: Bon dia. És així, encara així, demanem precaució especialment a Menorca, sobretot perquè a la carretera general hi ha nous talls per obres a la carretera de a la general, al camí dels Anglesos, a l'alçada de Teletí de Baix, en aquest cas, i també que se sumen a les que ja coneixíem a l'alçada de Rafal Rubí, a Palma. També pendents dels talls parcials que es poden produir al passeig marítim per aquesta organització de les festes de la patrona.
2: 7 i 6 minuts del matí. Facundo Tenaglia, el control tècnic.
6: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Seguint massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears en suport a Ceuta, milers de persones varen omplir places de ciutats i de pobles a Palma. N'hi havia 8.000 segons la Policia Nacional i de 9.000 segons la policia local. Feien amb moltes banderes espanyoles i amb càntics en contra del president del govern central, Pedro Sánchez. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Maó 300.
1: A la plaça de Cort de Palma s'han sentit càntics com aquest. Entre els manifestants, missatges en suport a la població de Ceuta.
7: Per defensar-vos, Ceutins, la invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho posen els puestos de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill, i la veritat és que no fa molta pena.
8: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
1: També han estat presents alguns ceutins que han agraït les mostres de solidaritat.
9: Estoy muy orgullosa de los mallorquines, cómo se están portando. Estoy muy emocionada, porque igual que a ellos les puede pasar a ustedes.
10: Conozco Ceuta, tengo familia allí, y lo que están viviendo están abandonados.
1: A la concentració de Palma hi van coincidir bona part dels consellers del govern i membres del Partit Popular i Vox. També la presidenta del govern, Marga Proens.
11: Perquè a diferència d'altres comunitats autònomes, el Partit Socialista, aquí una vegada més, ha tornat a triar ser fidel en Pedro Sánchez i no ser fidel en els ciutadans de Ceuta i en el conjunt dels espanyols. I jo crec que avui som aquí amb un exercici per posar-nos a la pell dels ciutadans de Ceuta.
1: De fons, alguns manifestants dirigien insults cap a Pedro Sánchez. Un dels moments àlgids ha estat quan al Batle de Palma, Jaime Martínez s'ha dirigit a la multitud.
12: Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares están con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde.
1: A Mallorca, segons la Guàrdia Civil, també s'han fet concentracions a Marratxí, a Llucmajor, Valldemossa, Andratx, Algaida, Sineu, Llubí, Pollença, Camp Picafort, Santa Margalida, Binissalem, Inca, Costitx, Muro, Sa Pobla, Sauva, Felanitx, Santanyí i Artà, amb un total de 2.300 assistents.
2: No totes les concentracions estaven organitzades per a pels ajuntaments. La majoria de consistoris governats pel PSC per més es varen desmarcar d'aquestes cites per les connotacions polítiques. A Inca, per exemple, es varen concentrar d'haver 200 persones animades pels partits de l'oposició, per Partit Popular i per Vox.
13: Bueno, soy de Ceuta, vivo aquí en Mallorca desde hace ya muchos años.
14: A ayudar a los españoles, somos españoles.
15: Tiene que ser terrible lo que está viviendo aquella gente de allí.
2: A Eivissa i a Formentera es varen produir concentracions a tots els municipis. Entre totes sumaren més de 1.600 persones, segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
1: A Santa Eulària hi van ser presents el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la batlessa Carmen Ferrer.
16: El Partit Socialista té que dar explicacions perquè no apoya aquest tipus de concentracions pacífiques.
17: Els residents ceutis, avui, que és el seu dia, no poden sortir, ni tenir llibertat, ni disfrutar de sa família.
2: Ja m'han estat 300 les persones que s'han concentrat davant l'Ajuntament, segons la Policia Nacional, 200 a l'EO.
1: Hi eren presents José Luis Benejam, alcalde de l'EO, i Cristóbal Marqués, senador del Partit Popular per Menorca.
18: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que hem de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
19: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta. Hi ha que portar-se en la pell de lo que estan visquent.
1: També hi ha hagut concentracions a Es Castell, Es Mitjón, Ferreries i Es Mercadal. Sumant els de tota l'illa, es calcula que hi van participar prop de 700 persones.
2: Les concentracions s'han produït a tot Espanya, coincidint amb el Dia de Ceuta, una de les més multitudinàries a Madrid, amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. Entre elles, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal. A la capital s'han produït incidents violents en una manifestació davant del Congrés dels Diputats, amb aldarulls, 4 detinguts i 4 policies nacionals ferits. A la concentració s'hi havien unit membres de l'organització d'extrema dreta Núcleo Nacional.
1: I a Ceuta, com no pot ser d'altra manera, hi va haver la més simbòlica. Els organitzadors xifren aquesta manifestació amb 25.000 participants. Va recórrer els carrers de la ciutat autònoma. Els càntics allà també anaven dirigits en contra del govern espanyol. Però també n'hi va haver de més originals, com aquesta altra que demanava on eren els informes. Una referència als informes de la Policia Nacional que parlen de certa intervenció de gendarmes marroquins en la crisi migratòria.
2: I aquestes concentracions vaticinen una sessió al Congrés avui tensa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de compareixer a les 9 del matí d'aquí a 2 hores davant dels diputats per retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. El socialista afronta la cita assegurant entendre el malestar de la ciutat autònoma, així ho ha dit en un vídeo difós a les xarxes socials.
20: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente.
2: Sánchez donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a Ceuta. Un informe, per tant, que contradiu la versió de l'executiu espanyol, qui continua descartant la implicació del país africà a la crisi. Això sí, demana cautela fins que no se sàpiguen tots els detalls.
1: El govern espanyol s'aferra a les declaracions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que nega que el document apunti al Marroc com a màxim responsable d'allò que va passar a Ceuta. Aquesta és l'explicació que han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui li ha demanat per carta explicacions. El socialista desconeixia aquesta informació. I precisament sobre això, el comandament únic, Ángel Víctor Torres, ha justificat la manca de comunicació.
0: La jueza no dava acceso a que pudiera ser conocido, leído, entregado ese informe por parte de quienes lo habían realizado, pero sí ha autorizado el que sus superiores, los superiores de quienes habían elaborado ese informe, pudieran acceder al mismo, y así se ha hecho por parte del director de la policía, accediendo a la lectura del informe junto a quienes lo han redactado.
1: Ara bé, l'informe que ha fet arribar la Policia Nacional a la jutgessa Maria Tardón, a la qual ha tingut accés a algunes agències de notícies com EFE o Europa Press, apunta a una entrada planificada i assenyala persones vinculades amb les forces del Marroc com a organitzadores. També indica que la policia marroquina no va intentar reduir o dispersar els grups de migrants que volien creuar la frontera.
2: Aquesta informació ha provocat les crítiques de l'oposició.
1: Entre elles, han sentit les veus del cap del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, qui demana que es cridi a consultes a l'ambaixadora marroquina i lamenta que el govern central està més a prop del Marroc que no dels espanyols.
21: Se va saber por qué invadieron Ceuta, se va saber quién lo consintió, se va saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
1: Vox demana activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció el president espanyol, a Santiago Abascal.
22: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Amb aquesta informació a la mà, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, carregava ahir contra el Marroc.
23: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable, la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
2: I encara de la política.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
2: Un pacte entre el Partit Popular i el PSOE ha permès finalment aprovar en el ple del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. En té els detalls, Axel Camarasa.
24: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
25: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat Més per Menorca. Això és així.
24: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
26: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
24: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
27: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
24: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
2: I més enllà del que passi més endavant al Parlament, la patronal dels Rentacar Baleval ja ha criticat la proposta menorquina. Sosté que aquestes limitacions són il·legals, que és una mesura que limitarà la llibertat de moviment i que no solucionarà els problemes de mobilitat. El president de Baleval, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
3: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
2: I a Mallorca el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat el president de la institució, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
4: Galmés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa iniciatives per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà la iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
5: Molt varen comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que a Mallorca tindrem un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havíem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
4: El president del Consell ha demanat que la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa tiri endavant amb el consens ampli, igual que quan es va aprovar el Consell el passat 5 de juny.
2: Mentrestant, a Eivissa, l'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una manifestació dia 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. Afirmen que aquesta obra suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori, ja inassumible des de fa anys. Ana Fernández.
7: Mostrar el seu rebuig per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa amb la manifestació convocada per el diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda. Segons s'han explicat, aquesta ampliació suposaria un augment desmesurat de la pressió turística sobre el territori i sobre els serveis públics essencials com la sanitat, la mobilitat o els recursos hídrics. En definitiva, diuen, una minva en el benestar dels residents. Víctor Torres és el vicepresident de l'associació.
8: Passaria de 17 a 32 portes d'embarcament, pràcticament duplicant la seva capacitat. També és mostrar molt en contra de l'ampliació de la sala VIP i també de la creació exclusiva d'una zona pels vols de fora de l'espai Schengen.
7: Una manifestació que s'iniciarà al passeig de Vara de Rei que passarà pels carrers Aragó, Balears i l'Avinguda Espanya, on està prevista una aturada davant del Consell Insular i es llegirà el manifest reivindicatiu. Altres entitats, com el GenGob, veïns de Campalleu i Can Frígoles, donen suport a la convocatòria.
2: I tot mentre la pressió humana no toca sostre a les Balears, l'índex ha batut un nou rècord al mes de juny quan es varen aplegar a la vegada més d'1.900.000 persones a les illes. Això suposa un 1,4% d'increment respecte de l'any passat del 2025. En termes generals, més de 28.000 persones. És una dada recollida per l'Institut Balear d'Estadística, l'IBESTAT. I altres novetats, la plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
4: És la mesura cautelar que va dictar el jutge fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada per empresaris de la zona. També denega la petició del fons de garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, avisa que si el consistori no acata la mesura cautelar, se sol·licita darán multas coercitivas.
9: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
4: L'Ajuntament de Ciutadella ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
2: Precisament ahir es va presentar un projecte per reformar i pacificar el trànsit de la carretera de Santa Eulària al seu pas per Can Marçà, un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa d'Eivissa. El Consell pagarà les obres i l'Ajuntament de Santa Eulària executarà el projecte. Ivona Aranyó.
10: El pressupost és de 945.000 euros i inclou la instal·lació d'un semàfor, un pas de vianants, l'ampliació de les voreres i una millora de la il·luminació de la via. La previsió és que les obres durin 3 mesos i estiguin acabades abans de l'estiu de l'any que ve. Segons assegura l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, les obres seran senzilles.
11: D'atendre les demandes dels veïns i res, ara mos queda concursar i posar en marxa aquestes obres. Ara se concursaran i mos la podran fer. Són relativament senzilles perquè es podran fer sense interrompre el que és el pas dels automòbils.
10: La reforma d'aquest tram de carretera és una reivindicació dels veïns de la zona. Des de fa més d'una dècada, aquesta recta acumula accidents greus. Només l'any passat hi va haver 3 víctimes mortals. Per Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, és una actuació prioritària.
12: És un punt de molt de tràfic i es fan necessàries tota una sèrie d'actuacions que contempla el projecte d'execució que s'ha elaborat per part del Consell Insular, també en constant contacte amb els seus veïns, de manera que s'adapta a les necessitats.
10: L'actuació s'executarà en tota la recta d'una longitud total de 700 metres.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma.
4: Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amoc, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida.
2: I presó provisional sense fiança per al conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacón, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pels delites d'homicidi imprudent, de lesions i contra la seguretat viària després de comparèixer davant del Tribunal d'Instància.
4: L'accident va ocórrer de matinada quan el cotxe va sortir de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte a l'interior d'aquest vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit de gravetat. El conductor va rebre l'alta hospitalària dimarts i va quedar arrestat, ara ja ingressat a presó de manera provisional.
2: I la Policia Nacional ha detingut 2 persones en un operatiu contra el narcotràfic ahir al barri de la Soledat de Palma. També s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
4: Els agents varen escorcollar de manera simultània 2 domicilis, es varen confiscar haixix, marihuana, dobles en efectiu, com dèiem, i també instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
2: I la Guàrdia Civil i la Policia Local de Santanyí han interceptat 10 persones migrants que havien arribat amb una embarcació a Porto Petro. Són totes d'origen magrebí. El rescat s'ha produït quan faltaven 15 minuts per les 10 del vespre.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I segons per arribar a les 7:27, Weimara, amb quins temes obrin avui els diaris? Començam, Toni, amb els editats aquí a les Illes, que parlen gairebé tots de Ceuta.
1: Avui podríem dir que pràcticament tots els diaris en parlen o en mencionen, això segur, i anem a veure quins són els matisos, quines són les maneres en què s'expressen aquestes manifestacions de suport a la ciutat autònoma i com ho recull la premsa. Són portada, com dèiem, a la majoria de diaris, última hora. De fet, és l'únic tema que du. Ahir ja ho fa habitualment en aquests darrers temps, deixar un sol tema en gros a la seva primera plana. Fotografia, en aquest cas, de la gent concentrada a Cort, una fotografia feta des del balcó de l'Ajuntament, al qual es pot veure com de nombrosa era aquesta concentració, i el lletres diu, senzillament, clam per Ceuta. Ho deim moltes vegades que la premsa, com manco paraules, més importància es dona al tema. Diari de Mallorca, en aquest cas, fotografia més petita i un text un poc més explicatiu. Assegura que milers de persones varen sortir als carrers de Palma per donar suport a Ceuta, però també en contra de Pedro Sánchez. Això és el que diu el Diari de Mallorca a la seva portada, i atenció a aquest matís perquè el trobarem desenvolupat, per exemple, als diaris digitals, els quals repassem ara mateix. Mallorca Diario és un poc més diplomàtic, podrien dir, i diu que el que es criticava era la gestió que se n'ha fet per part del govern central d'aquesta crisi després de l'assalt que es va produir a la ciutat autònoma. Ara Balears, tot el contrari, molt més explícit, i el que diu és que la gent, mentre es solidaritzava amb Ceuta, ho feia al crit de Pedro Sánchez, fill de puta, paraules textuals que du el diari. Unes paraules, per cert, que trobam pràcticament les mateixes, idèntiques, a la portada, en aquest cas, de OK Baleares, però que afegeix, a més, en aquest contingut de la portada, quatre entrevistes més, dues d'elles a dos portavots del Partit Popular, la presidenta del govern i el balla de l'Ajuntament de Palma, i altres dues a portavots de Vox. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, copia el titular que trobam a última hora, també la manera de fer de la portada, el disseny de la portada, però fa un requadre negre amb un àlbum de fotografies, de diferents fotografies de l'ambient d'aquesta manifestació. El diari combina això amb un altre titular. Diu que la manca d'habitatge, les obres inacabades i la calor seran protagonistes del retorn de les aules. També trobam portada compartida al Menorca, que prefereix parlar en aquest cas del límit d'entrada de cotxes, en parlàvem fa just un moment. Diu que deixaran entrar els de les altres illes només si excepten les altres illes, els cotxes menorquins. En petit treu la fotografia de la protesta, molt poc concorreguda allà, tot i que, recordem-ho, no s'havia convocat.
0: I els diaris estatals també destaquen les concentracions. La més multitudinària va ser a Madrid.
1: És així, destaquen només els matisos. El País fa un titular poc nociu, parla de tempesta política pel paper de Marroc en la crisi, i la foto és per la multitud que protestava. El Mundo, en canvi, parla de clam transversal que recorre a Espanya. ABC llança més llenya, diu que la Guàrdia Civil va detectar espies marroquins enmig de la llau de gent. Mateixa fotografia també que la resta dels altres dos diaris. I a La Vanguardia, que també coincideix, titula que la policia veu connivència marroquina en l'assalt, que diu va ser planificat al detall.

0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I són ara les 7:30. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport a Ceuta. La més multitudinària va ser a Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i els càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita.
2: Les concentracions on es varen fer altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones i a Maó 300.
3: Per defensar els subtils. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho passen els puestos de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
4: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
2: A Madrid es concentraren, segons la delegació del govern central, 50.000 persones. Es van produir aldarulls davant el Congrés dels Diputats, amb 4 detinguts, també 4 policies nacionals ferits. A la concentració s'hi havien unit membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional.
1: I tot hores abans que avui comparegui al Congrés a les 9, el president de l'executiu, Pedro Sánchez.
2: Sánchez ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'ha apunta a membres de la gendarmeria, volíem dir, del Marroc, com a part activa de l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a autor de l'entrada massiva.
1: I acord in extremis entre el Partit Popular i el PSOE al Consell de Menorca, que ha permès finalment aprovar en el ple els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les seves normatives pròpies perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat la proposta que s'ha de tramitar d'urgència al Parlament.
1: Hi ha més novetats també pel que fa a la mobilitat a Menorca perquè els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça del Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
2: És la mesura cautelar que va dictar la jutja fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Víctor Carrera és l'advocat dels empresaris.
5: De que no accepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
2: L'Ajuntament de Ciutadella ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
1: I l'actualitat d'avui també ve marcada per un nou atropellament mortal a Palma. Un jove estranger de 29 anys ha mort aquesta matinada.
2: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
1: I s'ha enviat a la presó de manera provisional i sense fiança el conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, Manacón, que va morir una jove de 23 anys.
2: El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va arrestar l'home dimarts.
1: I Projecte Home celebra avui el seu 39è aniversari. Ho farà amb una gala amb el lema Un ventall d'oportunitats.
2: D'aquí uns minuts, a l'informatiu matí, serem en directe a la seva seu de Palma.
1: I pel que fa al temps, avui es preveu una jornada amb cel destapat. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, el cel estarà clar durant tota la jornada. Avui poquetes novetats al temps. Continuem amb una situació anticiclònica i, a més, amb una massa d'aire càlid persistent damunt l'arxipèlag. Per tant, avui, cel clar. Ara, qualque núvol a punts d'Eivissa, de Formentera, són núvols baixos que aviat es desfaran. Quedarà també el cel estirat. A més, avui amb temperatura elevada, una altra vegada màximes que podran arribar a 36 graus, fins i tot 37 a punts de l'interior sud de Mallorca. A Menorca avui tindran temperatura màxima entre 30 i 33 graus i a Eivissa, a Formentera, també se situaran entre els 31 i 34. La situació marítima bastant tranquil·la en aquesta hora, amb qualque redol encara de maró a punts del nord de Menorca, però en conjunt mar, rissada i marejol, amb vent que bufa de component nord. Ara és del nord-est. També tindrem una mica d'embat durant les hores de migdia. Demà la situació continuarà així de tranquil·la, també en temperatures molt similars, per tant, bastant elevades. Ara tenim 26 graus a Ciutadella i 25 a Ferreries. A Mallorca, 22 graus a Otà, 25 a Palma. I a les Pitiuses, començam amb 22 graus a Sant Antoni, 26 a Eivissa, a Vila i 25 a Sant Francesc.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
1: I encetem els esports parlant del director esportiu del Mallorca, que fa un balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges. Marta.
7: Així és, Pau Ordeig s'ha mostrat satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides, una plantilla àmplia de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En definitiva, Ordeig està satisfet de la feina feta. L'escolta.
8: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits, també així a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
7: Els futbolistes també estan contents amb el grup. Adri Fuentes, protagonista ahir de la celebració de la penya mallorquinista de Galilea, parla d'una plantilla a molt de nivell.
9: Yo creo que veo una plantilla y un grupo muy humano y sobre todo con mucho nivel. Para el tipo de liga que es una liga muy larga, yo creo que todo el mundo hace falta, tanto si juega más, menos o no juega, todos somos importantes y hay que remar en la misma dirección.
7: I el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha reconegut que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent per al mercat de gener.
10: No es todo tan bonito como puede parecer viendo esas cifras de ventas de jugadores porque hay que asumir pues una pérdida de ingresos importante y que tienes que volver a invertir en jugadores, que es lo que se ha hecho.
7: Amb la plantilla ja tancada, l'equip de Luis García farà avui matí la segona sessió de la setmana a Sant Bibiloni per a continuar preparant el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. A la sessió d'ahir, Guille Fernández i John Chetauya es van exercitar per primera vegada amb l'equip, mentre que Abdon Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna ho van fer al marge. Adri Fuentes parla del rival de l'Eldense.
9: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. Eldense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el mono de trabajo.
7: I qui també ha fet balanç del mercat de fitxatges és l'EU d'Eivissa. Michel Sanz, director esportiu del conjunt blau cel, diu que s'han realitzat bons moviments per afrontar una nova temporada a Primera Federació. El sentim.
11: El balance del mercado de fichajes ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
7: L'UD, que jugarà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Camp Misses contra el Majadahonda, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Parlem ara de la Lliga F perquè Catacoy ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La portera mallorquina defensarà aquest curs amb el conjunt blaugrana un total de 4 títols: Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. Catacoy afronta aquesta temporada amb molta ambició.
12: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que sap qui ve qui a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot. Enguany hi ha hagut incorporació de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volem fer, guanyar.
7: I això mateix cercaran aquest dissabte contra el Sevilla a la segona jornada de Lliga. I pel que fa al màxim representant del futbol femení a les Illes, el Balears de la segona federació encetarà la nova temporada a Son Malferit aquest diumenge matí contra el València B. En ciclisme a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la general després de l'onzena etapa en què el triomf va ser pel britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc va arribar amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és segon. Escoltam Enric Mas.
13: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
7: Avui es disputarà la 12a etapa amb un total de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I en tennis, el centenyiner Jaume Monàs s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda, això després de perdre contra el francès Arthur Rinderneck per 7-6, 6-2 i 7-5. Amb tennis, posant punt final a la informació esportiva.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
14: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
15: IV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
1: Passen 42 minuts de les 7 del matí. Vols destacar ara les darreres xifres de l'atur? El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a les Balears ha augmentat un 4% en un any. El mes d'agost es varen fregar els 700.000, pugen els treballadors donats d'alta i baixen les persones registrades. A l'atur n'hi havia 25.700, un 1% manco que fa un any. Aquestes són les dades, però els sindicats, Toni, creuen que no es tradueixen en un benestar pels treballadors.
16: És així. A Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, per exemple, li preocupa el malestar pel model econòmic, diu que és urgent una transformació.
17: Tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda avalat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu.
16: A la patronal CAEB, allò que més li preocupa és l'elevada inflació, així ho ha manifestat el seu portaveu, Sergio Campoy.
18: Con estos datos, desde CAEB destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
16: Per la seva banda, la consellera de Treball, Catalina Cabré, fa un balanç positiu de les dades d'atur del mes d'agost.
19: Són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
16: Al conjunt d'Espanya, el nombre de persones a l'atur és de 2,3 milions, 70.000 manco que fa un any.
1: I continua el degoteig de professionals de l'Hospital de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerent del centre, Cristina Granados. El darrer en alçar la veu està l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreuat durant el seu darrer any al capdavant del servei.
16: Ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de la responsable de comunicació, Sabrina Vidal. L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. El director general de l'IBE Salut, Javier Ureña, ha descartat pel moment la possibilitat de cessar la gerent i n'ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
20: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpike, habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina, y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
16: El sindicat d'infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta personal extraordinària amb la finalitat que la gerent doni explicacions a tots els sindicats per aquestes acusacions. És Erlina Vijande, portaveu del sindicat.
21: Lo que refleja este escrito o esta carta es un acoso laboral de manual, y nosotros no vamos a tolerar que dentro del hospital esto se haga a cualquier trabajador. Nosotros estamos a disposición de todos los trabajadores de Son Espaces para iniciar cualquier procedimiento y para acompañarlos en los procedimientos de acoso laboral.
16: Per cert, que el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears també ha condemnat la situació i demana que s'investiguin les males conductes denunciades.
1: I Endesa invertirà més de 15 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de Menorca durant els pròxims 4 anys. La companyia ha presentat al Consell un pla amb 112 actuacions després dels talls de subministrament registrats aquest estiu. Carles Marcàs.
22: Les inversions actuaran sobre més de 64 quilòmetres de xarxa, principalment de mitjana tensió, entre el 2027 i el 2030. Maó concentrarà més de la meitat de les actuacions, amb 57 intervencions i 4,3 milions d'euros d'inversió. Es Mercadal se n'hi faran 10 per valor de 4,4 milions. A Ciutadella, Endesa hi farà 34 actuacions per import de 3,2 milions. Simon Gurnas és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
23: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern se puguin fer totes aquestes obres.
22: El pla també preveu actuacions a Alaior i Sant Lluís per més de 3 milions. El Consell reclama que les inversions es compleixin i que Menorca disposi d'una xarxa preparada per al futur. Sentim altre cop Simon Gurnas.
23: Les administracions també tenim responsabilitat en quant a permisos, llicències d'obra en cas d'ajuntament, donar permisos per pas de segons quin tipus d'infraestructures per les carreteres, etc. No? I en totes les parts van posar damunt la taula aquestes qüestions i van expressar la voluntat de donar sortida a la major brevetat possible de tots aquests projectes que estan en cua.
22: Endesa assegura que reforçarà la capacitat i la resistència de la xarxa davant l'augment de la demanda. La reunió arriba després dels talls i incidències registrats aquest estiu a diferents punts de l'illa. La companyia atribueix les incidències a l'elevada exigència de la xarxa per les altes temperatures.
1: I Marc ha elaborat un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi. Ha detectat 6 punts que són vulnerables. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès ara el govern perquè actuï i executi les obres necessàries.
16: L'informe de l'Ajuntament destaca 6 punts vulnerables en cas d'inundacions que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas per la carretera de Porto Cristo. Després de la torrentada de l'any 89 es varen fer actuacions al torrent de Manacor, però que tots els models de previsió actuals diu que no serien suficients. Per això el consistori ha remès l'informe a recursos hídrics a fi d'actuar de manera conjunta en matèria de previsió. Miquel Oliver és el batle, Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme.
24: Evitar episodis que se repeteixin episodis com el del 89, per tant, el desviament del torrent hauria de funcionar. I els dibuixos ens diuen que no funciona.
25: El que volem és que se facin les obres per assegurar que el torrent funcioni, que el desviament del torrent que se va projectar ara ja fa 30 anys respongui a la realitat dels models actuals.
16: Les conclusions de l'informe proposen dues obres principals. D'una part, augmentar la capacitat hidràulica del cabal del torrent amb l'alçada de les parets del llit i també de l'amplada, i per altra, fer obres de pas on el traçat del torrent té obstacles, com per exemple ponts o desnivells del traçat.
1: I família, amics i personalitats han donat a nit el darrer adeu al polític socialista i exconseller de Turisme, Celestí Alomà. Va morir, recordem-ho, aquest dilluns a 76 anys.
16: El polític és recordat per les seves idees de desenvolupament, sobretot en el sector turístic, i també per la implantació de l'ecotaxa. El funeral es va celebrar al cementeri de Llubí, però n'han passat companys de partit, com per exemple la socialista Francina Armengol.
2: És una pèrdua terrible per el Partit Socialista, però també per tot el progressisme de les Illes Balears i també per la societat d'aquesta comunitat autònoma. En Celestí era una persona absolutament brillant, que va dedicar la seva vida a pensar en com millorar la nostra societat, des de tots els àmbits en què va fer poder fer tant política com la seva vida professional.
16: També ha assistit la batllessa de Llubí, Magdalena Perelló, que el recordava així.
3: Home, jo crec que és una pèrdua important perquè en Celestí sempre ha estat un referent dins el municipi.
16: Al funeral hi ha hagut una representació també de la Federació Hotelera de Mallorca i d'empresaris del sector.
0: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, interrogarà avui com a testimoni un antic xofer de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, en el marc del cas Hidrocarburs.
16: Està citat a les 10 i quart i haurà de respondre sobre la seva suposada relació amb la trama en la qual s'haurien defraudat 200 milions d'euros d'IVA d'hidrocarburs entre els anys 2021 i 2024 i pel qual estan investigats també, entre d'altres, els empresaris Claudio Rivas i Víctor de Aldama. De fet, la Fiscalia Europea ha vinculat al TAM Aldama en el presumpte desviament de prop de 30 milions d'euros a Portugal amb empreses relacionades amb aquesta trama.
1: I la Comunitat de Madrid reconeix que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, algú del seu equip, va visitar l'àtic abans de comprar-lo.
16: El portaveu, en un comunicat, i també president de l'entitat Planifica Madrid, Miguel Ángel García, assegura que és obvi que algú va visitar el polèmic immoble abans de comprar-lo, però s'ha negat a respondre sobre qui va donar l'ordre de fer-ho. Assegura que totes les explicacions ja estan donades i acusa l'esquerra d'allargar la polèmica de manera malintencionada.
4: Y lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita. Pero es que insisto, la izquierda y la autoizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma. Necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, que pueda tapar las vergüenzas que intenta tapar la izquierda y la autoizquierda.
1: I un tirotatge al centre de Minneapolis, als Estats Units, ha deixat al manco dues persones mortes, una d'elles l'autor dels dispars, també 6 ferits, 3 agents de la policia.
16: Els fets han passat aquesta matinada a l'interior d'un edifici. Els agents hi varen arribar després d'un avís de dispars i trobaren diverses víctimes ja. Varen sentir nous trets i varen anar fins a la zona allà on provenien i varen rebre l'atac de l'autor. Un policia té una ferida a una cama i de moment està fora de perill, mentre que un altre ha hagut de ser operat d'urgència. També hi ha 3 civils ferits. 7 persones varen ser traslladades a l'hospital. Una d'elles va morir-hi posteriorment.
0: Informatiu Matí.
1: I són ara les 7:52 minuts, moment per sortir a l'exterior. Projecte Home compleix 39 anys sota el lema Un ventall d'oportunitats. La gala de celebració comença a les 7:30 de l'hora baixa, però volem aprofitar aquesta data per apropar-nos un poc més a l'entitat. Descobrir més detalls de com fan feina, per això anem en directe fins a la seva seu, ubicada a Palma, on ja hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Les addiccions a les xarxes socials i a les noves tecnologies són el que més preocupa entre els joves. Què més ens pots explicar?
5: Bon dia, idò, com bé deies, som a la seu de Project Home, aquí a Palma, i ens acompanya una persona molt més indicada que no jo mateixa per poder-vos parlar d'aquestes addiccions. És la terapeuta de Projecte Jove i Sofia, Zaida Pagès. Senyora Pagès, bon dia. Fa anys que parlam d'addiccions entre els joves, sobretot a les xarxes socials i a les noves tecnologies. Continua a l'alça, ara fora de micro comentàveu que en aquests moments hi ha un boom de persones que teniu amb aquestes addiccions, de persones menors d'edat en aquest cas.
6: Bon dia, sí, exacte. Actualment hi ha un boom, però pel fet de... Gràcies a tota sensibilització que estem fent, tant a les escoles com comunitària, en els pobles, ens estem donant compte de la quantitat de joves, sobretot menors d'edat, que abusen, no?, d'un mòbil, de les xarxes socials i tot l'impacte que els adu al final de baix rendiment escolar.
5: Entre els adults, les addiccions de vegades solen, o majoritàriament solen anar acompanyades com en tàndem, no? De droga i alcohol, per exemple, és una de les més recurrents. Entre els joves hi ha equivalents o les addiccions no tenen per què haver de ser només amb substàncies, com veiem ara amb les xarxes socials que comentàvem?
6: Quan xerrem d'addiccions, normalment sempre mos ve en el cap tot el tema de substàncies, tant en adults com en joves, i que pot haver aquesta relació. El que les xarxes socials, al final, i la tecnologia també pot ser una addicció, una problemàtica que mos estem trobant cada dia més. Normalment no va acompanyada de cap altra substància, els casos que tenim, però ja és suficient amb el que acaba de, amb el que genera al final i el risc social en els nostres joves.
5: Perquè quins són aquests riscos socials? Quina problemàtica s'associa amb aquestes addiccions?
6: Pues a part del baix rendiment escolar, com he dit antes, l'higiene de son també els afecta, no? Tema salut, per no dormir, per tenir mal hàbits d'alimentació, deixar de fer activitat d'oci, aïllament, deixar de comunicar-se amb les persones, deixar de relacionar-se. Llavors, al final, acaben estant sols, aïllats, sense cap tipus de relació, només connectats amb una pantalla, que és algo no físic de tu a tu persona, sinó una eina, simplement.
5: I ja per acabar, sí que m'agradaria fer una darrera pregunta. En aquest cas, les famílies tenen un paper clau. Quin missatge o recomanació els faries en aquelles famílies que tenen un menor addicte, en aquest cas a xarxes socials, o que sospiten que pot ser addicte?
6: Pues mira, tota la responsabilitat tant dels nostres menors com joves i adolescents, al final, corre per part de les famílies, no? Dels adults, perquè nosaltres som els principals referents que tenen i no els hi puc demanar que deixin d'ampliar les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem als nostres fills i a les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat. I nosaltres tenim diferents recursos per a les famílies i un d'ells és l'Escola de Suport Familiar, que ara per octubre començarem, un altre, són 7 sessions, i aquí ensenyem pues, hàbits, eines, per poder empoderar les famílies, els pares, les mares, per posar conseqüències coherents amb la causa, amb la problemàtica i ensenyar-los-hi, ser realment el referent que necessiten els nostres joves i menors que estan en ple desenvolupament.
5: Moltes gràcies, senyora Pagès. Ja l'heu sentida, ella és la terapeuta de Projecte Jove i Sofia i ens ha explicat en aquesta entrevista a l'Informatiu Matí els problemes associats a aquestes addiccions i també els recursos que tenen aquí a Projecte Home.
8: Gràcies, Cristina. 7:58. I ha arribat el moment per a la cultura a l'Informatiu Matí. Avui, Toni, començam amb l'artista Carme Vives. Ha estat...

0: està molt crua, que era com me feia llanes fer-ho. És a dir, que mantenir una mica l'essència de que són cançons que jo tocava tota sola amb la guitarra dins la meva habitació i per això hi ha aquesta cruesa.
1: Un disc que ha estat autoeditat, que està disponible en vinil, però també, com que és un artista conscient, l'ha penjat a plataformes alternatives. El concert, com dèiem, serà a la Fornal, serà una bona ocasió per escoltar aquesta aventura en solitari, i a més dèiem, acompanyats de dos músics, com són Janine Bonnin i Daniel Gómez, de Nita, i també de Saïm en el segon cas. L'endemà, el dia 5, el presentarà a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
2: Amb la música de Carme Vives, arribarem a les 8 del matí.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8. Els dijous 3 de setembre, jornada en què la situació migratòria a Ceuta protagonitza l'actualitat. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma. La més multitudinària ha estat a Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i els càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita. Les concentracions es varen fer a altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on segons la Policia Nacional hi havia 900 persones i a Maó 300.
2: Per defensar els ciutadans, la invasió que està sofrint no és normal. O sigui, ja me posen el puesto de qualsevol mare que no s'atreveix a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o qui sigui. És que és igual.
1: Unes protestes que repetien a la mateixa hora moltes ciutats espanyoles, a Madrid amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. I tot hores abans que avui comparegui al Congrés el president de l'executiu, Pedro Sánchez. Ansel López, bon dia.
4: Bon dia. Sánchez ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Donarà explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a autor de l'entrada massiva.
1: I aquí a les Illes, la política ve marcada també per l'acord entre el Partit Popular i el PSOE al Consell de Menorca, que ha permès finalment aprovar el pla als canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les seves normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament.
1: I també a Menorca els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça del Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
4: És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris a la zona. Víctor Carrera és el seu advocat.
5: De que no acepten el compliment voluntari, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues nos tenemos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa execución pues a través de multas coercitivas.
4: Avui l'Ajuntament de Ciutadella donarà la seva versió en una roda de premsa.
1: I l'actualitat d'avui també ve marcada per un nou atropellament mortal a Palma. Un jove estranger de 29 anys ha mort aquesta matinada.
4: L'accident s'ha produït passada la mitjanit a davant de la discoteca Amok, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
1: I s'ha enviat a la presó

0: De manera provisional i sense fiança, el conductor detingut pel xoc mortal de Porto Cristo, Manacón, que va morir una jove de 23 anys.
1: El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària. La Guàrdia Civil va arrestar l'home dimarts.
0: I la Cambra de Comerç de Menorca celebra avui el seu 120è aniversari amb un acte mò.
1: Serà el Club Marítim i assistiran 200 persones. En parlarem a les 8:30 amb qui ha estat el seu president els darrers 8 anys, Rubén Adrián Pastor.
0: I en els esports, el director esportiu del Mallorca fa balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, Pablo Ortiz. S'ha mostrat satisfet amb els fitxatges tancats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides. Una plantilla àmplia, de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la General després de l'11a etapa en què el triomf va ser per al britànic James Matthew Brennan. I en tennis, el santanyiner Jaume Munar s'acomiada de l'obert dels Estats Units a la segona ronda, això després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0.
0: I pel que fa al temps, ha tornat a ser una nit molt calorosa a les Balears. Que cifra, bon dia.
3: Bon dia, sí, avui hem tornat a repetir nit tòrrida, ahir no ho va ser, avui tornem a tenir molts punts, unes mínimes per damunt dels 25 graus i gairebé arreu no han davallat dels 20. Per tant, una situació de temperatures elevades, també les màximes avui arribaran a pujar fins als 36-37 graus a punts de l'interior sud de Mallorca, en tots els 31-34 a Menorca i també a Formentera i a Eivissa. El cel estarà pràcticament destapat quan ja començam la jornada. Només ara tenim qualque núvol baix a Eivissa i a Formentera, es desfaran i després el cel clar en general a tot l'arxipèlag. El vent bufarà del nord-est i de l'est i també amb una mica d'embat. I a la mar la situació serà tranquil·la, amb molt de redols, amb marejol. Demà també temps molt tranquil, amb temperatures ben similars encara d'estiu de ple. Ara mateix tenim 26 graus a Sant Francesc, 27 ja a Eivissa, també aquí a la Ratxada, i 26 també és mitjon gran.
0: I quant al trànsit, tranquil·litat en aquesta hora, Toni Escanelles, bon dia.
4: Això sí, a Menorca, bon dia. Noves obres a la carretera general a l'alçada de Talatí de Baix, unes obres que se sumen a les que ja fa setmanes que es donen a terme a l'alçada del Rafal Rubí i a Palma, recordeu, tancament parcials al passeig marítim davant el Parc de la Mà per la preparació i per l'execució de les festes de la patrona.
0: 8:06 minuts del matí, Facundo Tenaglia, és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Seguint ment massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears en suport a Ceuta, milers de persones varen omplir places de ciutats i de pobles. A Palma n'hi havia 8.000, segons la Policia Nacional, i 19.000, segons la policia local. I ho feien amb moltes banderes espanyoles i amb càntics en contra del president Pedro Sánchez. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mahó 300.
1: A la plaça de Cort de Palma s'han sentit càntics com aquest. Entre els manifestants, missatges en suport de la població de Ceuta.
6: Per defensar els ceutins. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja m'ho posen al puesto de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill, i la veritat és que no fa molta pena.
7: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui. És que és igual.
1: També eren presents alguns ceutins que han agraït les mostres de solidaritat.
8: Estoy muy orgullosa de los mallorquines, cómo se están portando. Estoy muy emocionada, porque igual que a ellos les puede pasar a ustedes.
9: Conozco Ceuta, tengo familia allí. I lo que están viviendo están abandonados.
1: A la concentració de Palma hi han coincidit bona part dels consellers del govern i membres del PP i Vox. També la presidenta del govern, Marga Proens.
10: Perquè a diferència d'altres comunitats autònomes, el Partit Socialista, aquí una vegada més, ha tornat a triar ser fidel en Pedro Sánchez i no ser fidel en els ciutadans de Ceuta i en el conjunt dels espanyols. I jo crec que avui som aquí amb un exercici per posar-nos a la pell dels ciutadans de Ceuta.
1: De fons, alguns manifestants dirigien insults cap a Pedro Sánchez i cap a la seva família. Un dels moments àlgids ha estat quan el batlle de Palma, Jaime Martínez, s'ha dirigit a la multitud.
11: Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta. Palma, Mallorca, Baleares están con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde.
1: A Mallorca, segons la Guàrdia Civil, també s'han fet concentracions a Marratxí, Llucmajor, Valldemossa, Andratx, Algaida, Sineu, Llubí, Pollença, Can Picafort, Santa Margalida, Binissalem, Inca, Costitx, Muro, Sa Pobla, Sauva, Felanitx, Santanyí i Artà, amb un total de 2.300 assistents.
0: No totes les concentracions havien estat organitzades, però pels ajuntaments, la majoria dels consistoris governats pel PSIP i per Més es varen desmarcar d'aquestes cites per les connotacions polítiques. A Inca, per exemple, es varen concentrar 200 persones animades pels partits de l'oposició, Partit Popular i Vox.
12: Bueno, soy de Ceuta, vivo aquí en Mallorca desde hace ya muchos años.
13: A ayudar a los españoles. Somos españoles.
14: Tiene que ser terrible lo que está viviendo aquella gente de allí.
0: I a Eivissa i a Formentera hi va haver concentracions a tots els municipis. Entre totes, sumaren més de 1.600 persones, segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
1: A Santa Eulària, amb la presència del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la batlessa Carmen Ferrer.
15: El Partit Socialista té que dar explicacions perquè no apoya aquest tipus de concentracions pacífiques.
16: Els residents ceutis, avui, que és el seu dia, no poden sortir, ni tenir llibertat, ni disfrutar de sa família.
0: I a Mont han estat 300 les persones que s'han concentrat davant l'Ajuntament, segons la Policia Nacional, 200 a l'EO.
1: Hi eren presents José Luis Benajam, batlle de l'EO, i Cristóbal Marquès, senador del PP per Menorca.
17: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
18: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta. Hi ha que portar-se en sa peic de lo que estan visquent.
1: També hi ha hagut concentracions a Es Castell, Es Migjorn, Ferreries i Es Mercadal. Sumant els de tota l'illa, es calcula que hi van participar prop de 700 persones.
0: Les concentracions s'han produït a tot el país, a tot Espanya, coincidint amb el Dia de Ceuta. Una de les més multitudinàries ha estat a Madrid, amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern. Entre elles, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal. A la capital s'han produït incidents violents en una manifestació davant del Congrés dels Diputats amb el Darull, amb 4 detinguts i 4 policies nacionals ferits. A la concentració s'hi havien unit membres de l'organització d'extrema dreta Núcleo Nacional.
1: I a Ceuta els organitzadors xifren en 25.000 les persones a la manifestació que va recórrer els carrers de la ciutat autònoma. Els càntics allà també anaven dirigits contra el govern espanyol. Però també n'hi va haver de més originals, com aquest que demanava on eren els informes. Una referència als informes de la Policia Nacional que parlen de certa intervenció dels gendarmes marroquins en la crisi migratòria.
0: Les concentracions vaticinen una sessió al Congrés avui tensa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix d'aquí a manco d'una hora abans. En un vídeo a les xarxes socials ha dit que entén el malestar.
19: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente.
0: Sánchez ha de compareixer l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què es parla d'una col·laboració activa d'agents de la Gendarmeria del Marroc en l'entrada massiva.
1: El govern espanyol justifica que fins ahir desconeixia aquesta informació perquè la jutgessa havia demanat als agents que l'elaboraven que fos secret, és a dir, no podien compartir-lo amb els seus superiors. Així ho ha defensat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
20: La jueza no daba acceso a que pudiera ser conocido, leído, entregado ese informe por parte de quienes lo habían realizado, pero sí ha autorizado el que sus superiores, los superiores de quienes habían elaborado ese informe, pudieran acceder al mismo, y así se ha hecho por parte del director de la policía, accediendo a la lectura del informe junto a quienes lo han redactado.
1: Aquesta autorització de que el llegís el director general de la policia no es va produir fins ahir. Ara ja, havent vist aquest informe, l'executiu nega que les revelacions impliquin que el govern de Marroc es trobi al darrere d'allò que ha passat a Ceuta. El document que s'ha filtrat als mitjans de comunicació apunta a una entrada planificada i assenyalada a persones vinculades amb les forces del Marroc. També indica que la policia marroquina no va intentar reduir o dispersar els grups de migrants que volien travessar la frontera. Així i tot, segons el govern, encara no es pot parlar d'un ordre reorganització directa per part de Rabat.
0: El cap del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana que es cridi a consultes l'ambaixadora marroquina i lamenta que el govern central està més a prop del Marroc que no dels espanyols.
2: Se va saber por qué invadieron Ceuta, se va saber quién lo consintió, se va saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
0: I Vox va més enfora, demana activar l'article 102 de la Constitució per poder jutjar per traïció al president espanyol, Santiago Abascal.
21: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: Amb aquesta informació a la mà, el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vives, carregava ahir contra el Marroc.
22: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable, la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.
0: I encara de la política.
5: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Un pacte entre el Partit Popular i el PSOE ha permès finalment aprovar en el Pla del Consell de Menorca els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. En té els detalls Axel Camarasa.
23: Entre els acords assolits hi ha que la proposta es tramiti per via d'urgència al Parlament, que un representant dels socialistes formi part de la delegació que defensarà aquest text al Parlament i també que es creï una comissió de seguiment per mirar d'agilitzar els terminis i que la limitació estigui vigent ja la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
24: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat Més per Menorca. Això és així.
23: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin les respectives normatives perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissencs i formenterers que visitin Menorca. Edu Ropsi és conseller del PSOE.
25: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens que visquin, i és motiu per als que s'hagin de desplaçar.
23: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta. Assegura que la modificació legislativa és innecessària i que endarrereix l'aplicació de les restriccions. Noemi García és portaveu dels ecosobiranistes.
26: Té tot el suport de Més per Menorca per limitar l'entrada de vehicles a Silla. Tot. Més per Menorca ja ho defensàvem quan vostès encara hi estaven en contra. Però justament avui no venim a votar si Menorca ha de tenir o no limitació de vehicles. Tampoc venim a votar cap sostre. Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles.
23: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat. Les passes següents de la tramitació són modificar la llei al Parlament, desenvolupar el reglament i que el ple insular acordi un sostre de places, els períodes d'aplicació de les restriccions i també les quotes de vehicles permeses. Decisions que el PP haurà d'afrontar una vegada més en minoria i, per tant, haurà de cercar suports de la resta de formacions.
0: I més enllà del que passi més endavant al Parlament, la patronal dels Rent-a-Car Baleval ja ha criticat la proposta menorquina, sosté que aquestes limitacions són il·legals i que és una mesura que restringirà la llibertat de moviment i no solucionarà els problemes de mobilitat. El president de Baleval, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
27: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
0: I a Mallorca el Consell fixarà aquesta tardor el sostre de vehicles que podran entrar a l'illa la pròxima temporada turística. És una de les mesures que ha anunciat el president de la institució, Llorenç Galmés, després de la reunió mantinguda amb tots els consellers per iniciar el nou curs polític. La proposició de llei es tramitarà al Parlament per la via d'urgència per reduir a la meitat el temps per a l'aprovació definitiva.
4: Galmés ha dit que la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa és la principal mesura de contenció d'aquesta legislatura i que és la primera vegada que el Consell impulsa iniciatives per combatre el creixement poblacional i la saturació. Defensarà l'iniciativa el 9 de setembre al Parlament durant el primer ple del nou període de sessions.
28: Ens varen comprometre a fer-ho el més ràpid possible i és el que estem duent a terme. De fet, voldria destacar que a Mallorca tindrà un temps rècord la regulació d'entrada de vehicles. Havíem pogut comprovar els temps que han estat a Formentera, a Eivissa i els temps que estarem nosaltres.
0: I una altra qüestió relacionada amb la mobilitat, la plaça del Born de Ciutadella es tornarà a obrir al trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
4: És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que se sàpiga qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. També denega la petició d'un fons de garantia que demanava l'Ajuntament a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, avisa que si el consistori no acata la mesura cautelar, se'n sol·licitaran multes.
3: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa ejecución pues a través de multas coercitivas.
4: L'Ajuntament de Ciutadella precisament ha convocat avui una roda de premsa per donar explicacions sobre el retorn dels vehicles a la plaça del Born.
5: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: I un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma.
4: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amoc al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, el jove ja havia perdut la vida.
0: I presó provisional i sense fiança per al conductor detengut pel xoc mortal de Porto Cristo a Manacón, que va morir una jove de 23 anys. El processat s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, de lesions i contra la seguretat viària després de compareixer davant del Tribunal d'Instància.
4: L'accident va ocórrer la matinada, quan el cotxe va sortir-se de la via, va impactar contra un arbre i va quedar tombat. Una jove de 23 anys va morir a l'acte, a l'interior del vehicle, mentre que un altre passatger va resultar ferit greu. El conductor va rebre l'alta hospitalària dimarts i va quedar arrestat, ara ja ingressat a la presó de manera provisional.
0: I un darrer punt, la Policia Nacional ha detingut dues persones en un operatiu contra el narcotràfic al barri de la Soledat de Palma. També s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu.
4: Els agents varen escorcollar de manera simultània dos domicilis i es varen confiscar haixix, marihuana, dobbers en efectiu i instruments per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.
5: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
6: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: Són ara les 8 i 22 minuts. El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a les Balears ha augmentat un 4% en un any. El mes d'agost es varen fregar els 700.000, pugen els treballadors donat d'alta i baixen les persones registrades a l'atur. N'hi havia 25.700, això és un 1% manco que fa un any. Aquestes són les dades, però, Toni, els sindicats creuen que no es tradueixen en un benestar per als treballadors.
4: És així. A Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, per exemple, li preocupa el malestar social pel model econòmic. Diu que és urgent transformar-la.
5: Tot i que vivim en una terra rica, les persones no vivim bé, no només ho diu Comissions Obreres, això queda avalat per totes les manifestacions que s'han anat succeint aquest estiu.
4: Per la seva banda, la patronal CAEB avisa de l'elevada inflació i així ho manifesta el seu portaveu, Sergi Campoy.
6: Con estos datos, desde CAEB destacamos que el mercado laboral de Baleares demuestra fortaleza y estabilidad durante la temporada de que estamos hablando prácticamente de pleno empleo. No obstante, vuelve a generar gran preocupación entre el tejido empresarial una inflación muy por encima de lo deseado, que alcanza ya el 4,3% en agosto a nivel nacional y se acerca al 4% en las islas.
4: La consellera de Treball, Catalina Cabré, fa un balanç positiu de les dades d'atur del mes d'agost.
7: Són positives aquest mes d'agost a un marc on avui mateix han pogut llegir a la premsa com es congela el creixement a la temporada alta a les nostres illes. Unes dades que nosaltres tenim molt en compte i estudiant perquè són el resultat de la feina de contenció que estem fent des del govern.
4: Al conjunt d'Espanya, el nombre de persones a l'atur és de 2,3 milions, 70.000 manco que fa un any.
3: I continua el degoteig de professionals de Son Espases que denuncien assetjament laboral per part de la gerenta de l'Hospital, Cristina Granados. El darrer, al Sala Veu, ha estat l'excap de radiologia, Joan Palmer, qui assegura que es va sentir menyspreat durant el seu darrer any al capdavant del servei.
4: I ho ha dit a les seves xarxes socials en una denúncia pública que se suma a la de les darreres hores de l'exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal. L'excap de comunicació ha denunciat públicament haver patit humiliacions i un tracte vexatori continuat per part de la gerència de l'hospital. El director general de l'IB Salut, Javier Ureña, ha descartat de moment la possibilitat de fer cessar la gerenta i ha defensat la seva professionalitat. Tot i les diverses dimissions, Javier Ureña ha negat que hagin rebut cap avís que notifiqui aquesta situació.
8: En este caso, ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni a través de ProSpike habíamos recibido ningún aviso, ninguna denuncia ni ninguna reclamación de esta persona. No, en ningún momento. Tenemos una gerente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia. Es, como digo, muy recurrente que antiguos compañeros suyos o antiguos subordinados te vengan a hablar de Cristina y te vengan a preguntar por Cristina y siempre con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos.
4: El sindicat d'infermeria SATSE ha sol·licitat un comitè de seguretat i salut i una junta de personal extraordinària amb la finalitat que la gerenta doni explicacions a tots els sindicats.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
3: I encetam els esports, Marta, parlant del director esportiu del Mallorca, que ha fet un balanç positiu de la seva feina durant el mercat de fitxatges.
9: Pablo Ortell s'ha mostrat satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu, amb un total de 13 arribades i 11 sortides, una plantilla àmplia de la qual el tècnic Luis García tindrà varietat per triar. També ha valorat molt positivament la continuïtat dels pesos pesants del vestidor. En definitiva, Ortell està satisfet amb la feina feta. L'escolta.
10: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits, també així a Son Moix, són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
9: Els futbolistes també estan contents amb el grup. Adri Fuentes, protagonista ahir de la celebració de la penya mallorquinista de Galilea, parla d'una plantilla molt de nivell.
0: Yo creo que veo una plantilla y un grupo muy humano y sobre todo con mucho nivel. Para el tipo de liga que es una liga muy larga, yo creo que todo el mundo hace falta, tanto si juega más, menos o no juega, todos somos importantes y hay que remar en la misma dirección.
9: I el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, ha reconegut que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent per al mercat de gener.
11: No es todo tan bonito como puede parecer viendo esas cifras de ventas de jugadores, porque hay que asumir pues una pérdida de ingresos importante y que tienes que volver a invertir en jugadores, que es lo que se ha hecho.
9: Amb la plantilla ja tancada, l'equip de Luis García farà avui matí la segona sessió de la setmana Sant Bibiloni per continuar preparant el partit de dissabte, recordam, a domicili contra l'Eldense. A la sessió d'ahir, Guillermo Fernández i John Chetauya es varen exercitar per primera vegada en l'equip, mentre Capdon Prats, Arnau Puigmal i Dani Luna ho varen fer al marge. Adri Fuentes parla del pròxim rival de l'Eldense.
0: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Dense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también, y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía, y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el mono de trabajo.
9: I qui també ha fet balanç del mercat de fitxatges és l'UD Eivissa. Michel Sanz, director esportiu del conjunt blau-cel, diu que s'han fet bons moviments per afrontar una nova temporada, Primera Federació.
12: El balance del mercado de fichajes ha sido un balance muy positivo. Sabíamos de la exigencia que teníamos, ya que nos enfrentábamos a una remodelación casi total de la plantilla. Desde el primer momento tuvimos muy claro el perfil de futbolista que queríamos, perfil de futbolista con hambre, comprometido con el proyecto y que nos permitiera tener una plantilla competitiva y equilibrada como así es.
9: L'UD jugarà aquest dissabte a les 6 del capvespre a Can Misses contra el Majadahonda, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Parlem ara de la Lliga F perquè Catacoy ha encetat la seva setena temporada amb el Barça a la primera divisió. La portera mallorquina defensarà aquest curs amb el conjunt blaugrana un total de 4 títols: Champions, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga. Catacoy afronta aquesta temporada amb molta ambició.
13: Amb molta fam. Al final crec que és l'ADN que du el Barça, que sap qui ve aquí a jugar, s'ha quedat tenint una ambició molt gran perquè ho volen guanyar tot, enguany ha hagut incorporacions de gent molt jove i aquesta ambició que du la gent jove pues, se nota i se contagia també. Entonces, com dius, som el Barça, som un equip guanyador i és el que volen fer, guanyar.
9: En ciclisme a la Vuelta a Espanya, Enric Mas continua líder a la general després de l'onzena etapa, en què el triomf va ser per al britànic James Matthew Brennan. El ciclista artenenc va arribar amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és segon. Avui es cursarà la 12a etapa de 166 quilòmetres entre Vela i Calar Alto, Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició. I en tennis, el santanyiner Jaume Monàs s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda, això després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0. Qui sí ha superat la segona ronda és Carlos Alcaraz, que ha guanyat per 3-7-1 el portuguès Jaime Faria. El murcià cercarà bitllet per als vuitens de final contra el xinès Yiming Wu.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: I són les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dijous després d'una nit tòrrida. Alguns punts de l'arxipèlag s'espera avui un dia tranquil, poc ennigulat i amb pocs canvis de temperatura. D'aquí a mitja hora, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta.
14: Donarà aquestes explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta agents de la Gendarmeria del Marroc com a part activa en l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però defensa que cap informe situa el país africà com a autor directe de l'entrada massiva.
3: I ahir les Balears varen secundar de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma.
14: La més multitudinària va ser a Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, de 9.000, segons la policia local. Les concentracions es van fer a altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la delegació del govern, hi havia 900 persones, a Maó, 300.
3: I l'acord entre el Partit Popular i el PSOE, el Consell de Menorca, ha permès finalment aprovar en el ple els canvis de la llei de reserva de la biosfera per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
14: Una de les novetats respecte del text inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles menorquins quedin exempts de les restriccions. Les dues formacions també han acordat que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament.
3: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí. A Ciutadella, el jutge ha rebutjat el recurs de l'Ajuntament i ordena el retorn immediat dels vehicles a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia. S'ha de complir, per tant, la mesura cautelar dictada abans de l'estiu mentre no es resol la qüestió de fons. Els 22 empresaris demandants exigeixen al consistori el retorn de la circulació o amenacen amb demanar multes coercitives o fins i tot obrir la via penal contra l'Ajuntament. Avui de matí, l'equip de govern municipal té previst donar explicacions públiques.
3: I a Formentera, un home de 29 anys va haver de ser rescatat ahir pel servei d'emergències en símptomes d'ofegament a la zona de Ses Palmador. Carmen Cires, bon dia.
16: Bon dia. Després de rebre l'avís de l'U2, els socorristes del Consell de Formentera van desplaçar-se fins a la zona i el traslladaren fins a la platja de Ses Illetes. Una vegada a terra, l'home de nacionalitat britànica va estar atès i posteriorment traslladat pels serveis sanitaris del 061.
3: I a Mallorca, Manacor elabora un segon estudi específic sobre zones inundables del municipi i detecta 6 punts vulnerables. Guillermo Ortego, bon dia.
17: Bon dia. L'informe destaca zones que afectarien, per exemple, la zona de la depuradora municipal o el tram del torrent al seu pas cap a la carretera de Porto Cristo. L'estudi proposa actuacions per evitar riscos i l'han remès al govern per tal que executi i actuï les obres necessàries.
3: I ara parlem de la Cambra de Comerç de Menorca.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: Celebra avui el seu 120 aniversari amb un acte mohó. Serà el Club Marítim i assistiran 200 persones. La cita més servirà com a comiat de qui ha estat president de la institució durant els darrers 8 anys. Rubén Adrián Pastor, amb ell per la mare, en directe a l'Informatiu Matí. Bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
3: Què destacaria d'aquests anys al capdavant de la Cambra de Comerç de l'illa?
18: Bueno, pues, ha estat una feina en la qual dos equips d'empresaris dins dels plenaris pues, han tingut que fer una feina àrdua, que era pues, posar en marxa un altre cop la càmera partia en la meva mandat d'estar tancada. Com ja sabeu, pues, es van tancar els recursos camerals per ordre de Zapatero. Van estar pues, uns anys en via morta econòmica fins que es va tenir que tancar. Pues, aquests anys han estat durs en el sentit de que s'ha tingut que recuperar i adaptar el sentit de la càmera a les situacions i necessitats que les empreses tenen avui en dia. No? Sempre hi ha pues, signes dins del quadern del sentit que tenen les càmeres, com la internacionalització o ser una eina pròxima per certes gestions en les empreses, que sempre pues, marquen el que és l'agenda de les càmeres, però sense cap dubte el sorgiment de noves tecnologies ha marcat, sobretot aquests 4 darrers anys, un signe molt marcat de l'apropament en formacions de la càmera cap a les empreses.
3: Uh-huh. En quin nivell de digitalització se situen les empreses menorquines?
18: Bueno, com ja sabeu, pues, l'Estat pues, ha fet un esforç amb el kit digital. Independentment d'això, la base de la digitalització, tenint en compte les tecnologies que amb la intel·ligència artificial que tenim avui en dia les empreses a l'abast, és una pregunta que al final és una renovació constant. O sigui, com sabeu, la intel·ligència artificial cada 3-4 mesos està fent un salt. Això quasi marcaria el rango de temps que tenim les empreses per anar-nos actualitzant. En un any doncs ho hem de fer 3 o 4 vegades. Si ja no és, a més, la digitalització bàsica de certs afers comptables que eren de vegada de manual, que algunes empreses tenien que assolir, a dia d'avui el que a més ens interessa per la dinamització de l'economia de les illes i en especial del territori de Menorca, que és el que ocupa a la Càmera de Menorca, és que les empreses i els autònoms siguin capaços de saber i fer-se valer en la intel·ligència artificial perquè el puguin emprar com un estri que pot aportar moltíssim de valor. Vull dir, avui en dia pràcticament és el diferencial més gran que tenim per poder generar valor, sobretot a dates que fins ara no eren capaços d'analitzar i ara doncs, tenim una eina que ens dona molta potencialitat.
3: Podríem dir que són alguns dels reptes que tenen també les empreses de Menorca, però quina és la salut d'aquestes pimes a l'illa? Quins són els sectors que podríem dir tenen més problemes ara mateix?
18: Bueno, principalment, tota vegada, els que tenen una feina més transformadora i amb més poder econòmic que puguin fer aquesta transformació, o sigui, la indústria, que som de les tres illes, qui està conservant més indústria, és principal dins d'aquest sector fer aquesta adaptació el més ràpid possible perquè es dona unes eines molt competitives per seguir estiguent a Menorca i sent competitiu cap a l'exterior. Després, evidentment, tenim sectors com el comerç, que és més difícil o perquè són pues, més febles davant de un món molt digitalitzat en el qual la competència ve de fora i bueno, per això també la Càmera participa pues, en fer les campanyes de comerç pròxim. I després amb els altres sectors, evidentment, per exemple, el turístic, pues, encara percentualment podríem dir que mirant el panorama necessitàvem fer una implementació perquè no arribarien ni siquera al 50% d'implementació en empreses que s'estiguin moguent dins d'aquests programes o de tenir clar que es tenen que digitalitzar amb intel·ligència artificial. De totes formes, puc dir que els cursos que han estat fent els darrers mesos d'intel·ligència artificial han tingut una rebuda molt potenta. Vull dir, les empreses l'han vist molt profitós i s'han apuntat pues, moltíssims empresaris i autònoms per poder tenir aquestes noves habilitats. No?
3: I doncs bé, avui la Cambra de Comerç de Menorca celebra el seu 20è aniversari i, aprofitant aquesta cita, han volgut conversar aquests minuts amb el president de la institució, Rubén Adrián Pastor. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
18: Moltes gràcies. Bon dia.
3: Són ara les 8:39 minuts. Moment per sortir a l'exterior. I vos parlem d'un altre aniversari. Projecte Home fa 39 anys. Amb els anys s'han expandit territorialment i arriba de cada vegada a més usuaris. Entre aquests destaquen els menors d'edat i les addiccions a les xarxes socials que estan en auge. A la primera hora de l'Informatiu Matí hem estat en directe a la Seu i la terapeuta de Projecte Home, Projecte Jove i Sofia Aida Pagès ens ha explicat que en aquests casos les famílies tenen un paper important.
19: I no els hi puc demanar que deixin d'ampliar les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem als nostres fills i a les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat.
3: Tornem a connectar amb la Seu de Projecte Home, on encara hi ha Cristina Boussà. Cristina, bon dia. Faim balanç d'aquestes quasi 4 dècades.
20: Bon dia i tant, perquè avui és dia per fer això i en parlarem amb el president del Projecte Home, en Jesús Mullor, qui és que coneix ben bé aquesta realitat, més que res perquè va formar part de l'equip de terapeutes que va aixecar aquesta entitat ara fa 39 anys i a més en fa 12 que està al capdavant, és a dir, que és el president de Projecte Home. Senyor Mullor, bon dia. 39 anys, quasi 4 dècades, se diu molt aviat, però de ben segur que aquest servei ha canviat, ha evolucionat. Com ha estat aquesta evolució?
21: Bon dia, evidentment hem evolucionat. Ha canviat la pròpia entitat. Jo crec que també ha ajudat a canviar la percepció que la societat en té dels problemes, primer de la droga i ara addictius. Com ha anat variant? Pues mira, per tenir una referència, quan varen obrir l'any 87, pues varen arribar a atendre a 87 persones, d'això me'n record, és vera que varen obrir pues, el mes de a final d'agost, i ara pues, l'any passat varen atendre 3.038, és a dir, és un nombre a nivell quantitatiu molt elevat. Però no només això, també han canviat les nostres maneres de fer, els nostres programes de tractament ja amb un abast més gran. Abans anar a Projecte Homo era com a dir el darrer recurs, ara tenim tipus de programes i de serveis molt per prevenir que la cosa vagi a més, no? En quant a l'addicció, i no només ens encarregam de temes de drogues sinó d'altres tipus d'addicció. Per tant, han canviat amb múltiples coses que bueno, potser surten al llarg de l'entrevista.
20: Ara comentàveu que vareu passar de 87 a més de 3.000 usuaris. En què se deu aquest increment?
21: Bé, no és que hagi augmentat d'aquesta manera el consum al carrer. Més té que veure en que abans quasi mos dedicaven exclusivament al tema de l'heroïna. Quan varen néixer l'any 87, els anys finals dels 80 i 90, doncs varen ser bàsicament per consumidors d'heroïna, que era el que se consumia al carrer, era el perfil de persones que teníem, i per això va néixer Projecte Homo, per donar resposta a aquesta pandèmia, ja que està tan de moda aquesta paraula, de l'heroïna a la societat, no només balear, sinó de tot Espanya i el món. I al llarg dels anys hem anat adaptant amb programes per altre tipus de substància, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, desgrau en el qual estic més o manco malament. No? Per això tenim programes residencials, tenim programes de centre de dia, tenim programes ambulatoris, tenim programes per a gent més jove, tenim programes per l'alcohol, és a dir, tenim programes per la no substància, per exemple, per l'addicció al joc o les xarxes socials, etc. Això fa que, clar, el ventall de possibilitats i d'aquests prejudicis que se tenia abans de que anar a Projecte Homo, pues, la darrera opció, pues això s'ha anat minvant, no? I jo suposo també que la confiança, el nostre propi fer, que ha generat confiança, el boca a boca i el reconeixement pues, dels altres professionals, de xarxes que col·laboram, pues, tot suma a que pues, cada vegada pues hi ha més gent que quan té una necessitat pues pensi en nosaltres per poder cercar una ajuda que necessita per solucionar-la.
20: Ja per acabar i de manera breu, quins són els principals reptes que teniu al Projecte Home a curt i mitjà termini?
21: Bé, tenim pues, continuant fent les coses bé, centrats en la persona, és a dir, lo important és la persona, la família que l'envolta, si la té, si no, ja li donen un suport, i bueno, anar obrint i reforçant determinats dispositius a l'illa, que és el que hem de fer.
20: Moltes gràcies, senyor Mullor, president de Projecte Home.
22: Gràcies, Cristina. Són ara les 8:45.
23: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
15: Bon dia, Menorca. La plaça d'Esborn torna a marcar l'actualitat del dia. El jutge ha rebutjat el recurs de l'Ajuntament i ordena el retorn immediat dels vehicles a la plaça. S'ha de complir, per tant, la mesura cautelar dictada abans de l'estiu mentre no es resolgui la qüestió de fons. Avui, el consistori té previst oferir explicacions públiques. Tot d'una, en donar més detalls.
23: Edició Menorca. Excel Camarasa.
15: La plaça d'Esborn de Ciutadella s'ha de tornar a obrir al trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament va presentar per poder mantenir el Born únicament per a vianants fins que hi hagués una decisió ferma al respecte. És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. També denega la petició del fons de garantia que demanava el consistori a la patronal. Víctor Carrera, advocat dels empresaris, avisa que si el consistori no acata la mesura cautelar, hauran de sol·licitar multes.
1: En el supuesto de que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar esa execución pues a través de multas coercitivas.
15: De fet, obre també la porta a la via judicial en cas que l'Ajuntament de Ciutadella s'enroqui i no apliqui aquesta mesura cautelar. De fet, el consistori ha convocat per avui de matí una roda de premsa per donar explicacions públiques sobre aquest retorn dels vehicles a la plaça d'Esborn. En plana política, un pacte entre PP i PSOE ha permès que aquest dimecres s'hagin aprovat els canvis de la llei reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles. Fanny i Mateu.
5: El grup socialista espera que aquest consens no sigui l'únic de la legislatura. Eduard Ropsi és el conseller socialista.
6: En que estem en un moment inèdit, que hem forçat una negociació i estem satisfets d'haver acabat aquesta negociació amb un resultat que valoram positivament, però que no voldríem que aquest moment inèdit fos un moment únic.
5: El bloc del vot en contra s'ha mantingut igual. Més per Menorca s'ha negat a donar suport a les modificacions per considerar-les innecessàries. Noemí García és la consellera de Més per Menorca.
7: No votam en contra de limitar l'entrada de vehicles. Votam en contra de que diguin que aquesta modificació és imprescindible per limitar l'entrada de vehicles. No votam en contra de millorar jurídicament la llei. No. Votam en contra de que aquesta modificació torni a ser una excusa més per no limitar l'entrada de vehicles.
5: Des de l'equip de govern han insistit en que els canvis eren necessaris. Escoltem el president Dolfo Vilafranca.
24: L'únic que va fer aportacions ha estat el grup socialista, mitjançant les esmenes, que hem intentat, amb voluntat, que feim sempre, Més per Menorca que no va presentar cap, com que diuen que ja està bé, saben més que els tècnics de la casa, diuen que ja està bé, l'únic que van presentar era el grup socialista.
5: La consellera no adscrita Maite de Medrano ha votat també en contra de la limitació. El gran canvi introduït, fruit del pacte proposat pels socialistes, és que els menorquins gaudiran de reciprocitat en les condicions per portar el seu vehicle a Mallorca. També es deixa oberta la possibilitat legal d'aplicar una taxa d'entrada.
23: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
15: Gràcies, Fanny Mateu, i més enllà del que passi més endavant al Parlament, la patronal dels Rentacar, Valeval, ja ha criticat aquesta proposta. Sosté que les limitacions són il·legals, que és una mesura que restringirà la llibertat de moviment i que tampoc, diu, no solucionarà els problemes de mobilitat a l'illa. El president de la patronal, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i el transport públic.
25: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
23: Edició Menorca. Excel Camarasa.
15: Vuit 8 i 50 minuts, unes 300 persones s'han concentrat aquest dimecres que vespre a Menorca en suport al poble de Ceuta. La major part, 200, ho han fet a l'O, davant la porta del consistori. Amb crits de Viva Espanya i Ceuta no es ven, han defensat l'interès nacional espanyol i han exigit respecte, convivència i suport a tots els ciutadans de la ciutat autònoma. Alaior és un dels 5 municipis de l'illa que han convocat aquests actes de suport. Sentim José Luis Benajam, el batlle de l'Oi, també el senador del PP a l'illa, Cristóbal Marqués.
0: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
4: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta, ja que porxets en la pell de el que estan visquent.
15: El PP també ha convocat concentracions a Castelles, Migjorna, Ferreries i Es Mercadal, a tots els municipis de l'illa governats pel Partit Popular, amb l'excepció de Sant Lluís, que no s'hi ha sumat perquè aquests dies celebra encara les festes patronals. Mo i Ciutadella no han secundat aquesta convocatòria. Més qüestions. Endesa invertirà més de 15 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de l'illa durant els pròxims 4 anys. La companyia ha presentat al Consell un pla amb més d'un centenar d'actuacions després dels talls de subministrament registrats durant aquest estiu. Carles Marquès.
8: Les inversions actuaran sobre més de 64 quilòmetres de xarxa, principalment de mitjana tensió, entre el 2027 i el 2030. Maó concentrarà més de la meitat de les actuacions, amb 57 intervencions i 4,3 milions d'euros d'inversió. Es Mercadal se n'hi faran 10 per valor de 4,4 milions. A Ciutadella, Endesa hi farà 34 actuacions per import de 3,2 milions. Simón Gurnas és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.
10: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern se puguin fer totes aquestes obres.
8: El pla també preveu actuacions a Alaior i Sant Lluís per més de 3 milions. El Consell reclama que les inversions es compleixin i que Menorca disposi d'una xarxa preparada per al futur. Sentim altre cop Simón Gurnas.
10: Les administracions també tenim responsabilitat en quant a permisos, llicències d'obra en cas d'ajuntament, donar permisos per pas de segons quin tipus d'infraestructures per les carreteres, etcètera, etcètera. No? I totes les parts van posar damunt la taula aquestes qüestions i van expressar la voluntat de donar sortida a la major brevetat possible de tots aquests projectes que estan en cua.
8: Endesa assegura que reforçarà la capacitat i la resistència de la xarxa davant l'augment de la demanda. La reunió arriba després dels talls i incidències registrats aquest estiu a diferents punts de l'illa. La companyia atribueix les incidències a l'elevada exigència de la xarxa per les altes temperatures.
15: Gràcies, Carles Marquès. I el tram final d'aquest espai informatiu és per explicar que l'Ajuntament d'Es Mercadal ha reclamat solucions davant els problemes en la recollida selectiva de residus, especialment a les zones turístiques. Exigeix, de fet, una resposta per part del Consorci de Residus de Menorca. Una situació de la qual adverteixen des del passat mes de juny, tot i que el Consorci ha aplicat algunes mesures i està previst instal·lar de manera temporal més contenidors en els punts amb una major saturació. El consistori sosté que aquestes mesures arriben tard i que són del tot insuficients. Sentim, el regidor de Turisme d'Es Mercadal és Carlos Roger.
11: Aquest estiu del 2026 hem vist una situació molt desbordant i molt exagerada d'incivisme en els contenidors repartits per tot el municipi d'Es Mercadal. Per això estem demanant en el Consorci de Residus que faguem una espècie de diagnòstic de tot el que ha passat per poder actuar de cara a l'estiu de l'any 2027.
15: L'Ajuntament considera que el problema posa de manifest la necessitat d'abordar mesures estructurals de reducció i gestió dels residus, especialment enfront de l'increment de la població i, per tant, de la generació de residus durant els mesos d'estiu. I un darrer apunt per explicar que s'ha expedientat dos dels controladors de la platja de Cala Mitjana per intentar estafar els turistes fent-los pagar per aparcar els seus vehicles. Havien tapat el cartell on s'informava que el pàrquing era gratuït i cobraven 5 euros a cada turisme. Una situació que va provocar queixes fins al punt que l'Ajuntament de Ferreries va rebre 3 denúncies. Van ser traslladades al Consell, que ha informat l'empresa responsable del servei. Actualment aquest cartell, que informa que l'aparcament és gratuït, ja és visible, de nou, per a tots els usuaris.
23: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Radio.
15: 8 i pràcticament 55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: I a 5 minuts per les 9 del matí, com cada dia, és el moment d'obrir la nostra plana cultural. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui ho faim amb tres propostes musicals destacades. Està.

0: Comencem demà divendres a la Fornal de Manacor, on Carme Vives, la vocalista de Reina, presenta el seu primer disc en solitari, Expressions Temporals.
1: El concert, que començarà a les 9:30, serà especial perquè l'acompanyaran damunt l'escenari dos amics músics, Janine Bonin, d'Anita, i Daniel Gómez, d'Anita i Saïm. Són composicions fetes entre els anys 2017 i 2025, moltes a la seva habitació amb una guitarra, i així és com sonen el disc. Ho ha explicat als micròfons d'IV3 Ràdio.
2: I bé, la producció també és molt minimalista, molt crua, que era com me feia llanes fer-ho. És a dir, que aquesta essència de que són cançons que jo tocava tota sola en la guitarra dins la meva habitació, i per això hi ha aquesta cruesa.
1: El disc ha estat autoeditat i està disponibilitzat a plataformes alternatives. El concert a la Fornal serà una ocasió per escoltar aquesta aventura en solitari, que dia 5 presentarà també a Santa Coloma de Farners, a Catalunya.
3: Mira el nord, escoltes bé, ve una música que t'acaba el sorrebel, tot igual.
0: I també demà, però, a Ciutadella, Chris Benico presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions previstes per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i de presentar aquest treball per fer festa i per xalar. Diu, de fet, que és un dels seus discos més vitalistes.
4: Bé, Rosa dels Vents és un disc vital, i el que farem serà aquest divendres a celebrar sa vida, celebrar que hi som, perquè els que no hi són ja no ho poden fer. I, per tant, ho celebrarem amb música, ho celebrarem amb alegria, ho celebrarem amb ganes i us mostrarem no només aquestes cançons de Rosa dels Vents, sinó també altres cançons d'altres moments i altres èpoques.
1: Aquest vitalisme el demostra, aquest només són paraules que escoltem de fons. Per tant, si el voleu sentir bé, demà vespre, a partir de les 10:30, a la Jasba de Ciutadella.
0: Això demà, però també tenim una proposta destacada per dissabte, quan els Pets, Oasi i Born ens esperen a Binissalem, a l'aparcament de l'escola graduada, en la segona part de la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Arriba després d'una primera gira que va superar totes les expectatives, amb 40 concerts, entrades exaurides i més de 120.000 assistents. Els Pets han decidit per això allargar la festa amb un espectacle renovat, i si en aquella primera etapa la festa amb un espectacle

0: El concert serà a partir de les 9 i de ben segur demostrarà com 4 dècades d'activitat ininterrompuda demostren que hi ha cançons que amb humor continuen removent consciències. Penso que queda.
1: La música dels punts, dels pats, arribarem a les 9 en punt.

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Les Balears han secundat de manera massiva les concentracions convocades pels ajuntaments en suport de la ciutat autònoma. La més multitudinària ha estat a Palma, on hi havia 8.000 persones, segons la Policia Nacional, i de 9.000, segons la local. Els crits en favor d'Espanya, les banderes i els càntics contra el president Pedro Sánchez protagonitzaren la cita.
1: Les concentracions es van fer a altres municipis de Mallorca, també a Eivissa, on, segons la Policia Nacional, hi havia 900 persones, a Maó 300.
2: Per defensar els subtils. La invasió que està sofrient no és normal. O sigui, ja me passen els puestos de qualsevol mare que no s'atreveixi a sortir pel seu fill. I la veritat és que no fa molta pena.
3: Això se convertirà en un desastre. Avui a Ceuta i demà serà Melilla i passat demà pot ser Canàries o els qui sigui, és que és igual.
1: Unes protestes que es repetien a la mateixa hora a moltes ciutats espanyoles, a Madrid amb més de 50.000 persones a la plaça de Cibeles, segons la delegació del govern.
0: I just en aquesta hora ha de començar la compareixença al Congrés dels diputats del president de l'executiu, Pedro Sánchez.
1: De fet, el president Sánchez ja ha entrat al Congrés dels Diputats, en aquests moments l'envolta una gran marea de fotògraf, molt de fotògraf que li fan els retrats d'aquesta jornada. Hi ha molta expectació. Sánchez avui ha de retre comptes de la gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta. Ha de donar aquestes explicacions l'endemà de conèixer l'informe de la Policia Nacional en què s'apunta a la Gendarmeria del Marroc com a part activa de l'entrada de 70.000 persones migrants a la ciutat autònoma. El govern espanyol, però, defensa que cap informe situa el país africà com a autor de l'entrada massiva.
0: Estan pendents, per tant, encara que comenci aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Sí que ha arribat, però, el president de l'executiu, Pedro Sánchez, i s'estan prenent imatges ara d'ells per part dels fotògrafs dels mitjans de comunicació. I un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada a Palma.
1: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amok al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat l'home ja havia perdut la vida.
0: I avui l'Ajuntament de Ciutadella compareix per parlar del retorn de la circulació de vehicles a la plaça del Born. Els jutjats han tombat tots els recursos que l'Ajuntament de Ciutadella va presentar per poder mantenir la plaça únicament per a vianants, fins que hi hagués una decisió ferma al respecte.
1: És la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Víctor Carrera és el seu advocat.
4: De que no acepten el cumplimiento voluntario, que se mantengan en la misma posición como hasta ahora, pues estaremos en la necesidad de solicitar de nuevo el auxilio del Tribunal de Instancia para que se intente forzar aquesta execució pues, a través de multes coercitives.
0: I Projecte Home celebra avui el seu 39 aniversari amb una gala a Palma. N'han parlat fa uns minuts a l'informatiu matí amb el seu president, Jesús Molló, que ha destacat que l'entitat que va néixer per l'epidèmia d'heroïna canvia i evoluciona al mateix temps que ho fa la Societat de les Balears.
5: I al llarg dels anys hem anat adaptant amb programes per altre tipus de substància, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, desgrau en el qual estic més o manco malament, no?
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts, vos deixem ara amb el programa el dia ben pendents de la compareixença de Pedro Sánchez per parlar de Ceuta al Congrés dels Diputats.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 9:40 minuts, seguim en temps de tertúlia amb els periodistes Manuel Aguilera, Anna Mascaró i l'empresari consultor José Manuel Barquero. Estàvem abordant el contingut del discurs del president del govern al Congrés dels Diputats sobre la crisi migratòria a Ceuta. Estava parlant específicament d'aquesta entrada de migrants. Ha donat algunes explicacions, ha reconegut que hi havia un informe del CNI on s'especificava aquesta possible entrada. Estaven just escoltant, no?, com hi havia un moment de tensió en aquests moments, no?, al Congrés dels Diputats. Es preveu que sigui llarga aquesta compareixença. Jo no sé què en penseu, però a mesura que va avançant la intervenció, Anna, cada vegada estan sorgint alguns nous titulars sobre aspectes que Pedro Sánchez no havia reconegut en el passat i que sí que està reconeixent ara. Jo crec que es preveu que sigui una intervenció molt llarga.
1: Sí. En primer lloc, ha reconegut que el CNI va advertir de que hi havia un increment del flux de persones que travessaven la frontera, cosa que anteriorment el ministre Marlaska havia desmentit, desacreditant la ministra de Defensa, Margarita Robles, que havia demanat disculpes.
2: I el president també en la SER.
1: I el president també, sí, sí.
2: No solo Marlaska.
1: Llavors, bé, això és nou, llavors demostra lo necessària que era aquesta compareixença, la importància de que el govern donàs més informació, i ara la darrera intervenció que hem escoltat l'hem pogut tornar a veure fent equilibri sobre Marroc. Ha fet algunes crítiques tèbies a la posició de Marroc sobre Ceuta i Melilla, però continua de moment sense atribuir una autoria a les autoritats marroquines rere aquest moviment de 70.000 persones a la frontera, que per més que hi hagués publicacions a les xarxes socials amb fake news sobre la regularització, perquè aquestes persones evidentment no entren en el procés extraordinari de regularització, això no pareix factible sense una organització darrere, com ha apuntat la Policia Nacional en el seu informe.
3: Sí, bueno, hay que hablar de todo lo que estamos diciendo, el tema de las mentiras, que creo que es importante. También creo que hay un aspecto que es la contundencia con la que tú defiendes la soberanía nacional. Creo que la gente está percibiendo tibieza en el gobierno. Y tibieza porque hay gente que entiende Ceuta y Melilla más como colonias que como territorio nacional. Y esto creo que hay un problema de fondo que tiene que ver un poco con la tradición de los partidos. No quiero remontarme, ¿vale?, hacer un trabajo histórico, pero por ejemplo el otro día Oriol Junqueras estuvo haciendo declaraciones diciendo que Ceuta y Melilla son una anomalía, y decía que se ha muerto, él daba la cifra de 60.000 españoles luchando en las guerras de Marruecos por defender la soberanía de esas ciudades, cuando como decía, que se deben, no pertenecen, ¿no?, a la metrópoli, no pertenecen al territorio original, ¿no?, que debe ser el de España. Sin embargo, los partidos de derecha siempre han defendido la completa integridad territorial de esas dos ciudades, y por eso ayer las movilizaciones, ¿no?, la contundencia que con la que se debe defender la soberanía nacional en esa ciudad.
0: Poden compartir algunes de les imatges, si vos sembla, companys, d'aquestes manifestacions a les que feia referència en Manuel, però manifestacions a tot l'estat, perquè recordem, tenim aquí a les Illes, amb xifres altes, es parla de 8.000 segons la Policia Nacional a Palma, de 9.000 segons la policia local, també 900 persones a Eivissa, 300 a Mó, i sobretot el conflicte que ha suposat a Madrid, perquè hem vist imatges de moltíssima tensió, d'agressió a periodistes, del darulls, quatre ferits, quatre policies ferits, perdó, quatre detinguts. No han estat unes concentracions tranquil·les.
4: Marta, había mucha gente en Madrid, y igual que ocurrió aquí en la manifestación contra el turismo, con que haya 80 descerebrados, ya vemos esas imágenes.
1: Una manifestación ultra convocada per grups ultras,
4: però no havia 150.000 ultras. És a dir, jo quan leo al companyero no Torres Blasco persones. Hablar de una que la rencort, pues digo, pues debe haber 8.000 brujos y brujas, ¿no? Por cierto, yo estuve y tengo que decir, no daré nombres y apellidos, por si acaso, pero vi votantes del Partido Socialista, ¿eh? Yo los vi porque los conozco con nombres y apellidos y los vi. Es decir, allí había gente manifestándose por la españolidad y de Ceuta y Melilla y en solidaridad con Ceuta. No porque piensen que Pedro Sánchez... Eso habría otros también, por supuesto, que corearon insultos, etcétera. Pero eso no era el sentir mayoritario. Pero yo creo que esa discusión izquierda-derecha... Yo creo que Junqueras dice eso no porque sea de izquierdas, sino porque es un independentista, porque ha dicho lo mismo Puigdemont, ha dicho que sí, pues Ceuta era una colonia.
3: Es partidario trocearlo todo lo que se
4: pueda. Que ahora Junqueras y Puigdemont vayan a defender la españolidad de alguna parte del territorio español. Claro, esto ya sería impensable.
3: Ni Murcia,
4: ¿no?
3: Ni
4: Pero
3: Murcia.
4: Yo lo que creo es que aquí el gobierno, y Pedro Sánchez concretamente, ha perdido el olfato. O sea, ha perdido el termómetro. Ha pensado que esto lo puede plantear en términos de izquierda y derecha y creo que está fuera completamente de la realidad. Yo creo que hay un sentimiento mayoritario de solidaridad con Ceuta. La inmensa mayoría de españoles sabe que Ceuta y Melilla no son colonias, son territorios españoles de mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos y han visto que esto es una agresión. Lo que sorprende, porque yo... Sí, he dicho muchas veces que creo que Pedro Sánchez es un político absolutamente sin escrúpulos, que utiliza la ley, es un populista de libro, es un político que divide, que polariza, etcétera, pero no tiene un pelo de tonto. ¿No? Esto nos, y tiene ese olfato para captar la oportunidad política. Una crisis tan importante como esta, tú dices la de más importancia de la legislatura, yo creo que no ha habido una crisis, desde luego, que afecte a la seguridad nacional desde la marcha verde saharaui, yo creo que no ha habido una cosa parecida en España. Entonces, que un político con el olfato como Sánchez no sea capaz de darse cuenta que este tipo de crisis, bien gestionadas desde el gobierno, y ejerciendo un liderazgo fuerte y una capacidad para aunar voluntades, esto refuerza siempre al gobierno y a un presidente. Y lo que haya decidido es largarse un mes a bucear a Lanzarote y luego intentar irse a Andorra el fin de semana con su mujer. Esto, yo para mí, demuestra que o tú quieres que la situación empeore o tú has perdido pie con la realidad. Es decir, tú estás ya flotando en una realidad paralela que no tiene nada que ver con la que vive tu país.
1: Sí, jo crec que efectivament és una crisi molt important. A més, això s'hi ha d'afegir que Pedro Sánchez ha bracejat per intentar solucionar aquesta situació implicant la Casa Reial, la qual cosa no li està sortint bé. I respecte a les manifestacions, sí que crec que han estat molt multitudinàries i que s'ha demostrat que hi ha una preocupació molt important en moltes ciutats d'Espanya, més enllà de la protesta ultra a les portes del Congrés que va ser convocada i sí que hi ha un intent polític a darrere.
3: Sí, però que era una convocatòria a part.
1: A part de la...
4: És que això no era part de la concentració.
1: Igual que a Barcelona hi ha hagut concentracions amb suport a Ceuta i concentracions antiracistes juntes. I ara he perdut el fil. Sí.
0: Sobre les... Estàvem fent referència en aquestes concentracions.
3: Sí, que les
1: mobilitzacions han estat
0: també a tot l'Estat.
1: A tot l'Estat i que demostren que, bé, és que això ja fa estona que s'adverteix que la immigració és una de les preocupacions més prioritàries per la ciutadania espanyola i, de fet, estan creixent partits amb propostes anti-immigració per algun motiu, és a dir, hi ha una preocupació social respecte d'aquest tema aquí a Espanya i a tota Europa. I clar, la crisi de Ceuta el que fa és agreujar el debat i agreujar la situació.
0: I jo vos plantejo una pregunta que podeu respondre després de la publicitat, que és com acabarà tot això? Perquè clar, ara mateix sí, s'està parlant, s'està intentant de gestionar, però el temps avança, la tardor també entrarà, serà cada vegada més complicades les condicions, aquestes persones acumulen molts de dies a la intempèrie sin tenir accés als serveis vitals bàsics, al menjar, a la sanitat, a les dutxes. La sanitat sí, està col·lapsada. Ja vam veure també una contradicció per part de la ministra, no? I després vam escoltar els metges que deien que sí que tenien una sensació de total i absoluta saturació a Ceuta. Si vos sembla, abordar aquesta qüestió després de publicitat, com se podria solucionar? Com acabarà realment això? Es prendran decisions per intentar solventar-lo? I si és així, quines seran? Ho plantejant tot d'una després d'uns anuncis.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.

0: afecta aquest accident? Torna'm tot d'una.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: Bon dia, ja informaven els nostres companys del programa al dia. Molta atenció si circulau pels accessos a Palma, concretament per l'autopista d'Inca cap a Ciutat, s'ha produït un accident important a l'arribada a la capital, concretament a l'alçada del polígon de Son Fuster. Està provocant en aquests moments importants retencions de fins a 4 quilòmetres que comencen de fet ja a l'altura del centre comercial del Campo. Segons ens acaba de confirmar la Guàrdia Civil, el que ha passat és que un camió, un tràiler, ha embestit fins a 7 vehicles, majoritàriament cotxes, que es trobaven retinguts en aquest punt de la xarxa viària. Hi ha diverses persones ferides de consideració que en aquests moments estan sent ateses pels serveis sanitaris. La Guàrdia Civil també encara és a la zona, regulant tot el trànsit, totes aquestes importants retencions de fins a 4 quilòmetres per l'autopista d'Inca, arribant fins a Palma. És la informació que tenim fins ara i que anirem ampliant en espais, com sempre, d'IV3 Ràdio. El que sí que us poden dir és que heu de tenir molta precaució i evitar aquest punt de la xarxa viària si és que heu de circular per aquesta carretera. I mentre tot això passa, també continua a aquesta hora, en aquest cas, de la plana política, la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per parlar de la crisi migratòria que pateix Ceuta des de fa més d'un mes, una crisi que, segons ha explicat ja, ha passat de ser migratòria a humanitària.
1: El president espanyol ha començat la intervenció repassant tot el que va passar i ha defensat l'actuació immediata, diu, de les forces armades. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant l'allau humà que entrava per mà i varen actuar correctament.
2: Quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto. Que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias como la española respecto a otros países.
1: Més de 70.000 persones varen accedir aquell dia a Ceuta per la mà i un 90% varen retornar les hores següents, el que ha descrit com un dels retorns migratoris més ràpids del que recorden a Europa. Quant al que s'ha de fer a partir d'ara amb els que encara queden a territori espanyol, Pedro Sánchez ha criticat els que reclamen la devolució immediata.
2: No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuera un saco de tierra, que es lo que parece que en algunas ocasiones se infiere de las declaraciones que hemos escuchado, no solamente a sesudos expertos o tertulianos, sino también, por desgracia, a responsables políticos, y estoy convencido, hoy volveremos a escucharlo desde esta tribuna.
1: En tot cas, el president espanyol ha anunciat que publicarà un dossier amb tots els informes previs a l'entrada de migrants a Ceuta. La compareixença de Sánchez, en la qual també ha garantit que Ceuta i Melilla són espanyoles i ho seran fins al final del temps, continua hores d'ara al Congrés.
0: I respecte del paper del Marroc, el paper que ha jugat en aquesta crisi, de moment Sánchez no està entrant a fons, sobretot després que s'hagi conegut aquest dossier policial en el qual suposadament s'informaria d'aquesta col·laboració de gendarmes marroquins amb aquesta entrada massiva que es va produir el 30 de juliol. Sí que ha explicat, però, Sánchez, que el seu govern va convocar l'ambaixadora del Marroc després d'unes declaracions que ha qualificat com a inacceptables de dos ministres sobre aquesta crisi, sobre la situació de Ceuta i de Melilla, en la qual aquests dos ministres marroquins asseguraven que eren de territori marroquí. Bé, aquesta compareixença segueix, l'ampliarem, com sempre, a partir de les 11 amb més espais informatius.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 10 i 5 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa i ho fem també pendents del temps, d'aquestes altíssimes temperatures d'aquest dia que podia semblar, Joana Maroto, bon dia de nou, un dia de ple estiu, encara som a ple estiu.
1: De moment sí, Marta, bon dia de nou, dia de cel destapat o poc ennigulat a gairebé totes les illes i amb temperatures que continuaran pujant.
2: Sí, les màximes poden arribar als 34 graus, mentre que les mínimes es mouran entorn dels 24. Torna, per tant, la calor i tindrem nits tòrrides.
1: Quan el vent serà fluix, hem de dir que de component nord i nord-est i girarà a variable durant l'hora baixa amb brisa costanera. I a la mà, marejol i onatge que podrà arribar als 90 centímetres també.
2: I aquesta situació de calor es mantindrà durant els propers dies. Demà divendres, cel destapat i temperatures a ciutat que arribaran als 33 graus amb mínimes de 21.
0: De cara al cap de setmana, dissabte tindrem pocs núvols i temperatures màximes també d'estiu de 34 graus aproximadament. Diumenge, alguns núvols alts i temperatures que, atenció, encara pujaran un poc més. És que costa dir-ho i tot, perquè jo crec que tots tenim moltíssimes ganes de tardor.
1: Sí, i per posar un exemple, Marta, a Palma diumenge, que ara fa referència diumenge, se podran assolir fins i tot els 35 graus amb una mínima de 24. El vent es mantindrà fluix de component sud-est.
2: I, per tant, ens espera un cap de setmana plenament estiuenc, amb molta calor i sense canvis importants en el temps. I anem a pegar una ullada, anem a obrir una finestra a l'exterior per saber com s'han despertat avui les Balears. Ara som a Punta Prima, a Menorca, on podem veure aquesta calitja, aquesta pols en suspensió que hi ha en el cel, que ho dèiem, aquests dies hi podria haver pluja de fang i se nota sobretot quan intentem mirar cap a l'exterior, que no acabem de trobar un cel molt net. Podem mirar les zones, veient que no hi ha gaire onatge, no és que estigui la mà plana, però no hi ha molt de moviment, Joana Maroto. Tu que ets una experta en nus mariners.
1: No experta, però sí que és vera que no està com una bassa d'oli ni com
0: però
1: un plat. Però fixa't
0: quanta gent és aigua, eh? Això és perquè hi ha ganes el manco
1: és
0: de bany,
1: aquí,
0: eh?
1: Sabeu que aquí es bany
0: tothom
1: és
0: era.
1: Una cosa... Sí, sí, en aquesta hora sempre tothom no, però molta de gent ja fa el seu primer bany. I de Punta Prima a Menorca, si vos sembla, fem una altra uada, en aquest cas, a la nostra càmera submarina. Fem un cafico per veure com està la mà avui el Toro a la zona de Calvià, a Mallorca. Aigoneta, és vera que aquí sempre tenim l'aigoneta, com que dia sí que hi ha una mica de mar moguda o que sembla com a més enterbolida, avui està bastant neta i entren ben bé rajos de sol.
0: És el temps, la previsió meteorològica per al dia d'avui, per aquest dijous, a banda del temps que pràcticament és estable, perquè és fàcil, calor, possible pluja de fang, perquè la pols en suspensió encara no l'hem abandonada, o sigui que les notícies del temps, al manco, aquests dies no tenen molta varietat. Són les 10 i 8 minuts, seguim molt pendents, hem escoltat els nostres companys dels serveis informatius que parlaven d'un accident de gran rellevància a la via de cintura en direcció Inca, a l'altura del polígon de Son Fuster. Podem saludar ja Joan Planes des de la Direcció General de Trànsit per conèixer la darrera hora d'aquest accident en què hauria més d'un vehicle implicat. Joan, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment el més destacable és aquest accident entre un camió i diversos vehicles a l'autopista d'Inca, a l'altura de sortida de cap a Son Fuster en sentit Palma, on troben el carril central i dret ocupats, cosa que està provocant molt de tràfic lent al punt i retencions que pel moment arriben fins a l'altura de sortida des de la Campo. Aquest accident també està provocant moltes complicacions, sobretot a les entrades i sortides tant des de la Cabana com des del polígon de Son Castelló. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Seguirem pendents d'aquest accident, sobretot si mos escolteu des del cotxe. Heu de saber que sí que se poden produir llargues retencions. Recordem que és la via de cintura en direcció Inca a l'altura del polígon de Son Fuster amb diversos vehicles implicats. Ampliarem aquesta informació tot d'una que tinguem més detalls. La Guàrdia Civil ens confirmen també que està elaborant un comunicat al respecte, o sigui que aviat podrem ampliar aquesta informació. Avui l'actualitat passa sobretot per la situació al Congrés dels Diputats, després dels disputats, no, disputes, també el Congrés dels Diputats. Després d'aquest lapsus, com dèiem, jornada intensa al Congrés, tot per les mobilitzacions a diferents punts d'Espanya i pels informes elaborats per la Policia Nacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat la seva intervenció fent referència a la situació que viu Ceuta i a les persones que han mort.
1: Sí, Marta, Sánchez ha dit literalment la ciutadania de Ceuta està passant per moments difícils i hi ha hagut 140 persones mortes. Ha començat dient el president de l'executiu, Sánchez també ha fet referència als lleons del Congrés dels Diputats i ha explicat que varen ser fets en bronze procedent de canons capturats a les tropes marroquines l'any 1865 en un context relacionat precisament amb el final del conflicte i amb la sobirania de Ceuta i Melilla. El president ha defensat que aquestes dues ciutats són i seran espanyoles des de fa segles i, com dèiem, ho continuaran essent.
2: La compareixença de Sánchez, com la d'altres membres del govern, està marcada per una cronologia dels fets que, segons ha assegurat, està basada en absoluta certesa. El president ha explicat que els agents de seguretat varen haver de triar entre garantir l'estabilitat de la frontera o protegir la vida de les persones que intentaven entrar. Varen triar defensar això darrer. Vull dir-los que varen fer el que era correcte, el més intel·ligent i el més valent, ha afirmat el president del govern. Sánchez també ha destacat la col·laboració amb les forces marroquines, que, segons ha dit, va permetre retornar al voltant del 90% de les persones que havien entrat irregularment a Ceuta. Ho ha definit com un dels retorns més ràpids de la història d'Europa, després que durant les darreres hores s'hagi qüestionat el paper del Marroc en la gestió d'aquesta crisi.
1: Han de dir també que avui les imatges mostren aquest seguiment massiu de les concentracions convocades pels ajuntaments de les Balears i de la resta d'Espanya en suport a Ceuta. Milers de persones varen omplir les places, com deien, de ciutats i també de pobles. A Palma, per exemple, hi varen participar al voltant de 8.000 persones segons la Policia Nacional i de 9.000 segons l'Ajuntament de Palma. Molts manifestants duien banderes espanyoles i varen fer càntics contra el president del govern, Pedro Sánchez. A Eivissa, la Policia Nacional ha comptabilitzat 900 persones i a Mahó 300. Entre els manifestants han de dir que hi havia missatges de suport a la població de Ceuta. Aquestes concentracions anticipen una sessió, com dèiem abans, complicada avui al Congrés dels Diputats.
0: De fet, continua aquesta compareixença. El president afronta assegurant que entén el malestar de la ciutat autònoma. Si vos sembla, tornem a escoltar un fragment en directe del que està explicant just en aquest moment Pedro Sánchez.
4: I en funerales. Por eso, nuestro modelo no es el modelo del miedo ni el de, en fin, el que propagan los reaccionarios, tampoco es el de la ingenuidad, es el modelo de la ciencia, de la humanidad, de la solidaridad. Puede que no sea muy popular, desgraciadamente, en esta Europa ultraconservadora que vivimos, pero hoy estamos convencidos de que es lo correcto, de que funciona. Ahí están los datos, somos después de, en fin, o somos de las fronteras más, menos porosas y, por tanto, más seguras de Europa, las entradas de flujos de migración irregular provenientes de África, y no lo vamos a abandonar. Y, como también quiero decirles, que siempre estaremos con Ceuta. Este gobierno, lo he dicho antes, siempre ha dado un paso adelante ante las crisis. No lo vamos a dejar de hacer ahora.
0: Just hem dit abans, tot i que no ho sabem, però es preveu que aquesta compareixença sigui llarga, se pugui estendre en el temps. Començava a les 9 i 5 minuts aproximadament, ja du pràcticament una hora i quart, ha abordat diverses qüestions. En aquesta darrera part estava parlant o estava mostrant el seu suport cap al poble de Ceuta just en un dia després, 24 hores després que es produeixin totes aquestes concentracions arreu de tot l'estat, a les quals just abans fèiem referència. Si vos sembla, seguim pendents de la intervenció de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, de tot o de com se pugui desenvolupar i de tots els titulars que pugui deixar aquesta jornada políticament tan intensa, però mentrestant continuem avançant en el nostre programa i ho fem destacant altres temes que també marquen l'actualitat d'aquest dijous. Posam el focus en una qüestió totalment diferent. Històries personals, a vegades també complicades. De fet, aquesta en concret té al darrere un conflicte urbanístic i una reclamació, companys, econòmica de més de 71.000 euros.
1: Sí, Marta, així és. La protagonista és Abigail Mateos, és una resident, una veïnada de Palma, que assegura que se li reclama aquesta quantitat, aquests 71.000 euros, per unes infraccions urbanístiques comeses, segons explica ella, pel seu exmarit, per la seva exparella, en una finca de la qual ella ja no n'és propietària.
2: Abigail assegura que la seva exparella va assumir aquestes responsabilitats tant en el conveni de divorci com posteriorment davant notari. Tot i això, l'Ajuntament de Ciutat, l'Ajuntament de Palma, manté la reclamació i aquest mes està previst que comencin a embargar-li part de la seva nòmina.
0: Avui volem conèixer de primera mà aquesta situació. Recordem que ella té dues filles, també té una hipoteca, segura que no pot assumir una quantitat d'aquesta magnitud, i demana el consistori, a més, si se pot solucionar, si se pot revisar aquest cas. Abigail, bon dia.
5: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
0: Crec que ho hem explicat de forma molt clara. Tu el que demanes sí. a l'Ajuntament és que es pugui revisar aquest cas, parlant d'una infracció associada al teu ex-marit, i vosaltres vos heu separat, la qual cosa ens explica que no hauries d'assumir una infracció si ja no te pertany.
5: Exacto, y más sobre todo cuando hubo un acuerdo en un convenio regulador ratificado por un juez donde yo le cedí mi parte del 50% del terreno, yo me quedaba con el piso, con la hipoteca que estoy pagando actualmente y que él sería a cargo de las infracciones urbanísticas desde el momento que se adquirió la finca.
1: Clar, per posar-nos una miqueta en context, Abigail, perquè els nostres oients i els nostres espectadors també entenguin la situació. D'on ve aquesta reclamació de més de 71.000 euros? Quines són, perquè ho entenguem, les infraccions urbanístiques que se reclamen en aquest cas?
5: Se reclama el haber hecho un cerramiento en el terreno, el haber hecho algunas soleras, haber puesto puertas correderas, y haber puesto pues una caseta que pues eran unos contenedores rehabilitados.
0: Hi ha un conveni de divorci davant notari, o sigui, vosaltres, en teoria, tot això legalment estaria arreglat. No sé si tu t'has posat en contacte directe amb l'Ajuntament per obtenir una resposta. Val, què t'ha dit l'Ajuntament?
5: Bueno, es que lo he hecho durante todos estos años, porque la denuncia del celador fue, creo que aproximadamente en 2023.
0: ¿Sí?
5: En este momento había una medida de alejamiento de mi ex hacia mí, porque yo tuve que denunciarlo en 2022 por violencia de género. Entonces, durante todos estos años yo he ido entregando, facilitando al ayuntamiento ese convenio regulador ratificado por el juez. A raíz de ese convenio ellos me quitaron, no me han interpuesto las multas coercitivas, es decir, aceptan una parte del convenio.
0: Vale, fins aquí entenc que hi ha el manco una passa endavant, no? Ells accepten una part del conveni.
5: Exactamente. Vale,
0: a partir de quan comença, diguem, el mal enteniment?
5: No, pues desde el primer momento es aceptan una parte del convenio, pero la otra no. Siguen adelante con el tema de la multa. Entonces, para mí esto es incoherente, señores. ¿Por qué estamos aceptando un convenio ratificado por un juez? Me quitan las multas coercitivas, pero siguen adelante con una sanción.
1: Es a dir, disculpa, Abigail, el fet que l'Ajuntament hagi deixat de reclamar-te aquestes multes coercitives relacionades amb el possible enderrocament, però mantengui la sanció econòmica, és el que a tu no te quadra, no?
5: Exactamente.
1: O sigui, s'ha procedit a fer aquest enderrocament, no t'han seguit multant per això, però te reclamen la infracció urbanística. Tu ara actualment vius en aquest domicili, en aquest...
5: No, yo nunca residí en esta finca rústica, nunca residí. Yo he residido siempre en donde estoy actualmente con mis hijas. Se puede sacar el histórico del padrón, no hay ningún problema. Y lo que no entiendo tampoco es que, después de estos años de alejamiento, hubo un acercamiento por parte de mi ex el año pasado, sobre agosto, un escrito en octubre del 2025 donde él reconocía ser el único responsable de estas infracciones, lo firmó y este año lo ha hecho ante notario.
0: Entonces, amb un reconeixement per part del teu exmarit hauria de ser suficient perquè en aquestes sancions anessin atribuïdes a ell.
5: Eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué pasa? Que todo es papel mojado, me siento indefensa, me siento que no vale de nada que una persona reconozca su error y que por otra parte yo estoy demostrando que soy una persona inocente, que no he cometido ese error, lo estoy demostrando. Entonces, si yo demuestro, ¿de qué sirve? Entonces no sirve de nada.
2: I en aquest sentit, Abigail, els teus missers què te diuen? Com se sol resoldre aquest tipus de situacions?
5: Perdone, es que no lo entendí.
2: En el teu cas, el abogado, què te dice? M'imagino que deus estar assessorada a la hora de reclamar com deberías proceder i sobretot si hi ha jurisprudència i si ha passat altres vegades, com s'ha resolt, com s'ha resuelto.
5: Bueno, es que en un primer momento tuve el abogado que contestó a los escritos, era la persona que me llevó el tema de la violencia de género, el tema penal, el divorcio, pero luego lo dejó de llevar, yo estuve contestando algún requerimiento, pero luego el 30 de septiembre del 2025 recibí la propuesta de la sanción. Eran 59.000 euros, entonces yo yo ya estaba preocupada, yo no doy abasto entre el trabajo, mis peques, la casa, todo lo que llevo, yo no sé de estos temas. Busqué ayuda, justamente le pasé a la persona que se encargó de mi defensa ese escrito, de esa propuesta. Él me dijo que aceptaba, que cogía el tema, que me iba a ayudar, que él hizo varios escritos. Y el 3 del 11 abrió la notificación, que ya era la sanción en firme, con el 3 del 11. Posteriormente hizo un escrito el 16 de diciembre del 2025, donde él solicitaba la reducción del 40%, uh-huh, que me podía acoger, si se pagaba de golpe, si se admitía pues el haber cometido, él lo aceptaba a modo de conseguir esa deducción. Y si no se emprendían acciones legales. ¿Qué pasa? Lo solicitó el 16 de diciembre del 2025, cuando yo me he puesto como una loca a revisarlo todo, todos los papeles para poder entender la situación. Esa reducción del 40% se podía solicitar dentro de la propuesta de la sanción. Es decir, si la propuesta de la sanción fue el 30 de septiembre del 2025, se podía haber solicitado durante este tiempo, pero una vez que se presenta la notificación o se abre la notificación del 3 del 11 con la sanción en firme, ya no.
0: Sí, és un tema burocràtic, pareix també, no?
5: Ha sido fuera de...
0: I un tema de ball de dates, en concret. Abigail, nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament per intentar entendre un poc més què hi ha al darrere d'aquest conflicte, sobretot si se podria solucionar. Joana, què t'han explicat?
1: Ens han explicat bàsicament que com a Ajuntament en aquest tipus de casos només se pot actuar en contra a nivell jurídic administratiu i quan es tracta d'una infracció urbanística, com és en aquest cas, sobre el propietari de l'immoble. És a dir, no poden posar una multa, una sanció a una persona que no té aquesta relació de propietat amb un habitatge on s'ha comès la infracció. Que vol dir això? Que el responsable legal és el propietari i que no poden actuar contra tercers. Clar, aquí no sé si allò que ens volen dir des de l'Ajuntament és que si han portat aquesta sanció és que els consta en el registre que en algun moment Abigail va ser la propietària d'aquest immoble.
5: Claro, yo he comentado que yo en el convenio regulador yo cedí el 50% de la propiedad llegando al acuerdo que él se haría cargo de las sanciones urbanísticas desde el momento que la adquirimos. Entonces,
1: jo entenc que per ventura l'Ajuntament aquests convenis o aquestes qüestions internes de parer o de família no les contempla perquè en el final tenen contemplat que en algun moment sí que va ser propietària i allò que havien de fer era actuar sobre les persones que havien comès com a propietaris. Això és la resposta que m'han donat ells.
5: Jo l'entiendo. Jo crec que hay que estudiar cada caso en profundidad. No puedes coger y decir... Has sido propietaria, te pongo la multa. Hay que estudiar cada caso, porque cada caso es un mundo.
0: ¿Qué te diuen els teus missers?
5: ¿Perdón?
0: Los abogados, ¿qué es lo que te han trasladado? Pues... Imagino que habrás estado en contacto con diferentes para poder abordar este caso. ¿Qué te trasladan?
5: Bueno, yo creo que la defensa que he tenido no ha sido la adecuada, porque realmente se ha pasado un plazo muy importante para mí, porque la reducción hubiera quedado en 35.500 euros... Luego la sanción en firme fueron 59.000. Después de el recargo del 20% en mayo subió a 71.000 euros. Entonces esto es...
1: Clar, Abigail, la situació locura. També s'ha complicat perquè no vas poder acollir-te o no t'has acollit a la reducció del 40%, no?, d'aquesta sanció. Què va passar perquè no te poguessis acollir?
5: Exacto, es decir, por una parte me encuentro que he sido sancionada por unas infracciones urbanísticas que estoy demostrando que no he sido yo, que lo admite mi ex, por una parte esta. Y por otra parte...
2: Només un dubte, perdona, quina és la situació patrimonial o econòmica de la teva exparella? Ell pot fer front en aquesta multa? Ho dic perquè també m'imagino que en aquest conveni ell va reconèixer aquest deute, ell va reconèixer la seva culpa, però si ell patrimonialment no pot respondre en aquesta multa, supos que també la institució deu cercar qualcú que tingui patrimoni per poder pagar aquesta quantia.
5: Pues actualmente la propiedad que tiene él es el terreno rústico. Su intención
2: es venderlo, supongo.
5: Es venderlo y poder pagar las infracciones urbanísticas. Pero le está siendo difícil lo que es venderlo.
0: Que se pugui revisar al manco, no?
5: Sí, si és que és lo que,
0: un error
5: lo que pido
0: a la burocràcia, a les dates que tu explicaves perfectament, no? El termini de presentació.
5: Exactamente.
0: És evident que tu ja no tens res a veure amb aquesta vida anterior ni tampoc tens un vincle amb la teva exparella. Uh-huh. També hi havia una denúncia per maltractament.
5: Exacto, és que...
0: una sèrie de qüestions continua claro. Que no afavoreixen la situació, sí. I les podem entendre.
5: Claro, és que jo digo que hay que estudiar cada caso.
0: Claro.
5: Porque yo he vivido una violencia de género. Yo no quiero hablar mal de mi ex marido. Ahora actualmente hay una relación cordial. Pero es complicado cuando estás con una persona que no es fácil.
0: Y aguantenem que segur
5: por mucho que tú le digas, por favor, haz las cosas bien. Esto no lo hagas. Infórmate bien. Pide los permisos,
1: Abigail,
5: adequados.
0: Entenem el teu dolor, perquè és que no deu ser gens fàcil, sobretot parlar de tot això en directe, en públic. Probablement has viscut un autèntic malson, no només per la part emocional amb el maltractament, sinó ara amb tot el que suposa aquesta regulació de papers, una infracció urbanística. Des d'aquí, com a mitjà públic que som, al Manco, ens comprometem a donar visibilitat en el teu cas.
5: Muchas gracias.
0: Que se pugui revisar, veritat, jo crec que és important que al Manco se puguin revisar els papers, perquè tampoc entenem, no?, que si ja no existeix un vincle, hagi d'haver una responsabilitat quan hi ha hagut un acord davant notari, no? Que és el que ens està explicant Abigail. Molta força per continuar, Abigail, i sobretot moltíssimes gràcies per compartir el teu cas amb els nostres oients i espectadors.
5: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Sens dubte. Són les 10 i 26 minuts. Abans d'anar a publicitat, si vos sembla, actualitzam la informació la darrera hora sobre un accident de trànsit, un accident molt rellevant a l'autopista d'Inca, en aquest cas a l'altura del polígon de Son Fusteret. Ja tenim un poc més d'informació que ens explica que han estat el Manco 6 turismes implicats, que ha hagut una intervenció del SAMU, del 061, també de la policia local, nacional, bombers, diversos afectats, dos pacients que han precisat d'estabilització i que han estat traslladats als diferents hospitals, 5 hospitals per ambulàncies del 061, Quirón, Palma Planas i també la clínica Juan Eda, intervenció d'ambulàncies de suport vital avançat. En aquest cas l'assistència ha estat important, ha estat rellevant, perquè recordem que és un accident amb 6 turismes implicats, però no podem confirmar ara mateix més informació que just aquesta, que està provocant llargues retencions, o sigui que si ens escolteu des del cotxe heu de saber que probablement les retencions seran també llargues, perquè estan fent feina ara mateix en aquest accident que ha causat, com explicaven, un gran número de ferits. Són les 10 i 27, com vos deia. Uns consells, tornen tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur,
1: cornada.
2: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: Fora.
4: I en Pugues, sí.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 29 minuts. Continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió i de nou parlant dels treballadors, en aquest cas dels treballadors sanitaris. El govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors, que ara continuarà la tramitació parlamentària. El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig, recordam, dels sindicats mèdics que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu.
1: Sí, el canvi en aquest text suposaria substituir el que està en vigent, el text que està en vigent des de l'any 2003, que segons el Ministeri de Sanitat implica unes millores en les condicions laborals que han estat les que han generat aquest malestar entre els metges, entre els professionals del sistema públic i que va produir aquesta sèrie d'aturades parcials en els mesos previs a l'estiu.
2: El text és fruit de l'avantprojecte aprovat el juny passat, acordat entre el Ministeri de Sanitat, el Sindicat d'Infermeria SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF. Els sindicats han valorat de manera positiva en un comunicat l'aprovació de més de 100 millores de les condicions de feina del personal sanitari. Volem cercar les primeres reaccions per part del sindicat mèdic de les nostres illes i per això saludem ara Miguel Lázaro, ell és portaveu de CIMEVAL i també el president de CENS, que és la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics. Miguel, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Buenos días.
2: Encantats de saludar-te i volia demanar-te com valorau la passa que s'ha fet després de molt de mesos de reivindicacions.
3: Bueno, nosotros nos hemos, ha sido una muy mala noticia para el colectivo médico, porque evidentemente hacer un estatuto, vamos a llamarle contra los médicos y sin los médicos, y además esas mejoras de las cuales hablan prácticamente no mejoran las condiciones laborales que tenemos los médicos. De 48 horas semanales nos bajan a 45, cuando nosotros queremos trabajar 35 horas semanales y el resto, el exceso de jornada, que es ahora extraordinaria, y también queremos que se reconozca nuestra singularidad basada en nuestra formación y basada también en la responsabilidad que tiene el médico. Cuando tú vas a un centro de salud vas a ver a un médico, cuando vas a un hospital vas a ver a un médico. El médico tiene una responsabilidad clínica, gestora y legal muy importante, y además tiene una formación continuada acreditada durante toda su vida profesional. Lo que está claro es que sorprende que Pedro Sánchez, que evidentemente es muy buen negociador cuando le interesa conseguir votos, sin embargo aquí la actitud que ha tenido ha sido una actitud absolutamente negativa, absolutamente en contra de todas las organizaciones médicas. Y vuelvo a decirlo, nosotros, si este anteproyecto no hubiera sido aprobado, probablemente en otoño no nos hubiéramos planteado ningún tipo de estrategia confrontativa, llámese huelga, pero bueno, ante esta agresión que ha habido, la respuesta tiene que ser contundente, no como la respuesta que ha tenido el gobierno en Ceuta, que ha sido totalmente inadecuada.
1: Miguel, sí, no, per no mesclar ous en caragols. El text contempla l'aprovació de més de 100 millores de les condicions de feina del personal sanitari. Per què no aborda totes les peticions que vosaltres demanàveu i quines són les que penseu que hi falten?
3: Bueno, nosotros queremos un estatuto que nos homologue con Europa, es decir, un ámbito de representación y de negociación específico como tienen todos los médicos. Esto no lo hemos conseguido. Nosotros no hemos conseguido que la jornada del médico sea de 35 horas semanales, como el resto de los profesionales. Nosotros tenemos guardias obligatorias, queremos que las guardias dejen de ser obligatorias, queremos guardias de menos de 24 horas, queremos conciliar la vida laboral y familiar, queremos que se nos reconozca nuestra formación, nuestra responsabilidad con el grupo A1, lo que se llama la calificación profesional. Nosotros queremos ser profesión de riesgo. Nosotros queremos que el tiempo de las guardias, que son 4 o 5 años, que son obligatorias, se nos computen para la jubilación. Todo eso no ha sido recogido. ¿Por qué? Porque ha sido negociado por sindicatos que no representan a los médicos. Luego la respuesta, desgraciadamente, es una huelga indefinida, que es la huelga más confrontativa que existe, porque es empezar la huelga y no parar. Esperemos que el señor Pedro Sánchez quiera negociar con nosotros. Nosotros lo que queremos es negociar. Como se niega a negociar y encima da este paso, nosotros tenemos claro que la respuesta tiene que ser contundente, porque vuelvo a decirlo,
0: y aquesta resposta muy bien cuando quiere. Contundent, vaga, sí. Indefinida, que és el que acabes de dir. Clar, això, si no hi ha una negociació prèvia, o ja directament vosaltres teniu establert una data on se podria dur a terme aquesta possible vaga indefinida?
3: No, nosotros queremos negociar. Nosotros le mandamos una carta a Pedro Sánchez diciendo que negociara, porque ahora el problema ya no es Mónica García. El problema es el gobierno de Pedro Sánchez con cuatro ministerios implicados en el estatuto. Estamos perdiendo una gran oportunidad para que la falta de médicos sea compensada con un estatuto que mejore las condiciones laborales de los médicos y que se nos reconozca, que nos homologue con Europa. Pedro Sánchez no nos ha escuchado, y como no nos ha escuchado, desgraciadamente nos vemos obligados a tomar esta medida, aparte de, evidentemente, tener de reuniones con con todos los grupos parlamentarios, porque queremos que este anteproyecto en lo que afecta a los médicos se retire, y por otra parte queremos un estatuto propio, que es lo que llevamos defendiendo 17 meses.
0: I ja la darrera pregunta, quan podrien tenir lloc aquestes possibles negociacions? Perquè ja ara comença la tardor, comença durant l'estiu, és veritat, no?, que la situació és un poc diferent, però ara ja comença la tardor, comença l'època més intensa als hospitals, tot i que ja hi ha hagut alguna saturació puntual a alguns hospitals, si hi fèiem referència a la de Son Llàtzer. Quan es preveu que pugui tenir lloc aquesta negociació?
3: Yo creo que si él asume la responsabilidad que puede tener en un estado alguien definida, si él tiene empatía por los más de casi 4 millones que han sido pacientes que han sido afectados, yo creo que él, ante esta proclamación de huelga indefinida de todos los sindicatos en españoles, creo que nos va a llamar, y que nos va a llamar cuanto antes posible. Vuelvo a decirlo, nosotros planteamos esto porque él no nos ha escuchado, él no ha querido negociar, y la decisión que ha tomado es que aprobar este anteproyecto. Bueno, esperemos que nos reúna lo antes posible, porque evidentemente la lista de espera que se va a disparar, la responsabilidad va a ser suya.
0: I si no existeix una negociació per part dels metges, hi ha una possible vaga indefinida, ho ha explicat Miguel Lázaro des de Cimeval i també des de l'entitat que representa els metges a Espanya. Ha hagut una part d'acord d'alguns sindicats, però com explicava el doctor, no representen tots els metges ni molt manco, i per aquesta raó se tornarà a produir, esperam, una negociació per evitar aquesta possible vaga indefinida. Esperem que se pugui produir d'aquesta manera, doctor, i tant de bo sigui aviat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: No deixem de banda les reivindicacions avui en aquest cas, i mos fixam en una situació que ja s'està cronificant en el temps, en concret afecta els veïnats de Gènova. Palma està molt preocupats per l'estat de la xarxa de canonades d'aquest barri.
1: Sí, en només un mes, Marta, asseguren que se'ls ha produït una desena de trencaments de canonades, una situació que han fet saltar les alarmes entre els residents, entre els veïnats d'aquesta zona.
2: Una trentena de veïnats s'han concentrat per reclamar a l'Ajuntament de Ciutat una renovació completa de la xarxa, i també que es controli el pas dels vehicles de gran tonatge, que segons denuncien contribueixen al deteriorament de l'asfalt i també de les infraestructures subterrànies.
1: Els veïnats, de fet, tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament en Cort el proper 22 de setembre, però abans volen reivindicar tota aquesta situació, i nosaltres volem saber com estan vivint aquesta situació precisament i què reclamen exactament. Saludaven en Santi Menéndez, que és vicepresident de l'Associació de Veïnats de Gènova. Santi, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, com va?
1: Conta'm-nos una miqueta, no?, com és viure aquesta situació, quina és la sensació que teniu després d'haver patit aquesta desena de trencaments en només un mes. No sé si contínuament vos falta l'aigua de l'aixeta. Com és viure així?
4: Bueno, ahir vam tenir un altre tall, i ara avui de matí tenim un altre, sí que...
0: I aquest tall, perquè mira, fa referència just als més recents, has dit, ahir varen tenir un, just avui tenim un altre. Quan se solen produir, a quantes persones afecten? De quina magnitud són?
4: Home, a bastantes, perquè això està en dos sectors, el que se diu Rector Vives i Camí dels Reis, i bueno, contra les regles de Rector Vives, s'espanya el camí de baix, carrer de basques, barranc, i quan fas el camí dels Reis ja fas un tauet. És un problema que és bastant greu. O sigui, aquí només hi ha dues solucions. Una, canviar la xarxa perquè és superantiga, i l'altra, prohibir d'una vegada el camion de gran tonelatge. Ara està restringit el tonelatge, que és de 16 tones, que només deixem passar, o deixem, això és conveni que se va fer, deixem el camión d'aigua, perquè encara hi ha gent aquí que no ha posat a seguir, no, que encara l'aigua no ha arribat. No? Bon, això era el que se va acordar, però és que han de prohibir que aquest camió passin per gran tonelatge, passin per Ingenova, i que posin càmeres, com fan per tot.
0: Perquè creus que, clar... Primer, partim d'un sistema de canalització que ja és molt antic, i clar, quan passen aquests camions tan pesats, el que fan és que afecten el terreny, i per aquesta raó també se veuen afectades les canonades. Per això tu dius càmeres, seria l'única solució. Què vos diu l'Ajuntament? Que també vos puc pensar que ens hagués encantat poder compartir el manco la versió de l'Ajuntament, però aquest programa s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament i de moment han declinat la intervenció en aquest espai, però m'imagino que vosaltres... Sí que vos heu posat en contacte amb l'Ajuntament, sí. I si és així, què vos ha traslladat? Quina solució vos dona?
4: Bueno, nosaltres ahir vam tenir una reunió amb un enginyer d'Emaia i, bueno, el mateix que he aclarit, el que he dit allò. Les úniques solucions que hi ha és canviar les canonades, que costa molt de bombes, o, definitivament, prohibir els cotxes, els camions de gran tonelatge i les picadores, perquè no només és... són els camions, després venen picadores, rectors, pales, sense gomes...
0: Quan hi ha, per exemple, quan passa, i estem convertint imatges amb els espectadors, no?, d'aquestes canonades que s'arrompen i que en algunes ocasions han arribat a negar, fins i tot algunes cases, m'imagino que les assegurances responen davant els desperfectes, davant les pèrdues econòmiques que ha pogut suposar alguns veïnats.
4: Bueno, són mínimes, eh? Les deixones que hi ha. El que passa que també és el que les imatges que vau fer de la televisió, hi ha façanes que estan totes tocades, taulades, balcons, i aquí ningú encara ha arreglat res, perquè te diuen, quan t'acaben l'obra ho arreglarem. I estem...
0: Quant d'anys fa? Perquè recordem el que estimen els mitjans de comunicació, recordem aquest tema de temps enrere. No sé si vostè, com a president de l'associació, com a vicepresident de l'associació, recorda quan va començar tot el problema o des de quan el pateixen?
4: Des que Naburgués han començat a construir xalets, fa ja te diré que més de 15 anys que estem patint tot això i que estem demanant reunions perquè d'una vegada per tot la gent només se faci una direcció o que posin vora via si no tenim vora via. O sigui, estem abandonats, totalment abandonats.
0: I estem convertint algunes imatges, evidentment aquestes darreres no són recents, sinó de ja fa un temps, però les darreres o els darrers talls van tenir lloc, com explicava en Santi, ahir i alguns avui. Vol dir que és un problema que segueix molt vigent, que s'està cronificant en el temps, que va començar aproximadament ja fa uns 15 anys, com recorda el vicepresident de l'Associació de Veïnats d'aquest barri. Santi Menéndez, moltíssimes gràcies des d'aquí donant visibilitat a un tema que segur que afecta moltíssim en el dia a dia dels veïnats del barri. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I arribam d'aquesta manera a les 10:42, si me permeteu escoltar uns consells i tornam tot d'una amb altres propostes.
5: IB3 Ràdio és investigació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau. Gràcies.

0: Continuem en directe, això és El Dia, continuem a través de la ràdio i també a través de la televisió i amb Mercedes Sosa sonant podíem parlar, sí, d'agraïment, agraïment a entitats que fan feina cada dia en qüestions que tenen molt a veure amb dos dels grans reptes de la nostra societat, la inclusió social i la sostenibilitat. I aquest és el cas d'una fundació que ja coneixeu en aquest programa, la Fundació Deixalles, que des de fa dècades treballa per afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació o risc d'exclusió i al mateix temps per poder donar una segona vida als materials.
1: Sí, Marta, i a més ara Deixalles és la protagonista del mes de setembre de Tots donam una mà, el programa de responsabilitat social corporativa d'IB3. L'acord permetrà donar visibilitat a través de la ràdio, de la televisió, el web i la xarxa, de l'ens públic, els projectes i també la filosofia de la Fundació Deixalles.
2: I per parlar-ne, ja poden saludar a Llucia Fortes, ella és membre de l'equip de direcció i responsable del Servei d'Orientació i Formació de la Fundació Deixalles. Llucia, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Perquè ja és un habitual d'aquest programa, no tots som molt fans de Deixalles aquí sí, al dia, sí. Però per si qualcú encara no sap què fa Deixalles, més enllà d'haver sentit aquest nom, com definiries aquest concepte d'economia social i solidària? Què vos caracteritza?
3: Bueno, el que feim, el que ens defineix realment és treballar i generar oportunitats per a les persones en situació d'exclusió. I com ho feim? Pues cercant o utilitzant tots els materials, recollida dels objectes, tèstil, RAES, vinc a dir que podem fer recollida i després tractar amb els nostres centres i són espais idonis per poder treballar cap a la inserció laboral.
1: Ara, Llucia, abans de començar l'entrevista, m'ha dit que darrerament tothom t'atura, no? Perquè darrerament t'has sortit un parell de vegades en aquest programa, les notícies de la televisió, de la ràdio... Clar, una campanya com aquesta poses focus en la vostra feina, en la vostra tasca, però no sé si també pot fer més visible una feina que moltes vegades se desconeix. Vos passa que ara la gent, per exemple, vos coneix més, vos situa més en el mapa, i no sé si penses que també aquesta campanya acabarà de fer aquesta funció d'explicar qui sou i de posar-vos això damunt el mapa?
3: Jo confio que sí. És a dir, és vera que a pobles, també a Palma, la gent mos coneix, és a dir, cada dia els camions surten, fan les recollides i molta gent mos dona, però sí que és vera que estan molt contents encara de més de poder fer aquesta campanya perquè encara mos donarà molta més visibilitat. Crec que també dona més valor a la feina que fem, tant en la gestió de residus com en la intervenció social. I, bueno, i estan molt contentes, sí, molt. La veritat és que sí.
1: Però mentre també hauríem d'explicar no, què hi ha darrere tot això, perquè l'altre dia explicava una mica les xifres d'inserció que heu tingut, però què hi ha darrere aquest procés d'inserció perquè realment pugui ser una oportunitat de canvi?
3: Bueno, hi ha molta feina en xarxa, entre serveis socials, les entitats també del tercer sector, amb les persones usuàries que volen venir i començar un itinerari, i després també tota la feina que fem a nivell de tot el personal de la casa. Tinc que dir, per poder atendre les persones, veure quines són les seves possibilitats, què és allò que cal treballar, i que la persona també ho pugui anar identificant, treballar la seva motivació, la seva seguretat, i també la seva autoestima. Hem de pensar que són persones que venen de processos d'exclusió importants, pot haver persones amb més de 10 anys que estan a l'atur, que no fan feina, o altres persones que poden haver patit violència de gènere, dones, és a dir...
0: I quan una d'aquestes persones, Llucia, s'aconsegueix reinsertar, pot aconseguir una nova vida després de molt d'esforç, després de situacions complicades que a vegades es cronifiquen en el temps, com tu bé has explicat, quina satisfacció per als treballadors quan això és possible, eh?
3: És molt grossa. Parlant dels casos d'èxit, és a dir, i la gent... A més, les persones són molt agraïdes. És a dir, com a servei d'orientació, que després fent tota la tasca també de posar-los en contacte amb les empreses i aconseguir ofertes de feina, quan una persona ho aconsegueix, després és molt agraïda. I venen i moltes gràcies. A vegades te fan un plat especial.
0: Posa'm que casa... un exemple en concret, això... que hagis viscut recentment, evidentment, presentant la identitat d'aquestes persones.
3: Bueno, te'n recorda una persona que... Bueno, amb una situació d'exclusió important, sense ingressos econòmics, va poder venir a fer tot l'itinerari que dèiem prelaboral, després va poder venir també en el servei d'orientació i contactar o posar-lo en contacte amb una empresa que li va oferir feina i va estar seleccionat i el primer que va fer en el mes, quan havia pogut cobrar, doncs va ser això, diu, he volgut fer una palangana gegant de patates reienes i van ser boníssimes. I mos ho va dur, diu, vos vull mostrar de qualque manera ses gràcies, o vos vull donar ses gràcies de tota la feina que m'heu fet i del suport que m'heu donat.
2: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és El Dia, i som en conversa amb la Llucia Fortesa, membre de l'equip de la Fundació Deixalles, que són els protagonistes precisament de la campanya Tots Donam una Mà, aquest programa de responsabilitat social corporativa que tenim en aquesta casa. Un dels temes, tu ara ho comentaves, és hora de trobar feina a l'edat. A partir dels 45, jo en tinc 47, jo tremol, si un dia qualcú ve i me diu, escolta, és més que bé no te necessitam, perquè és una edat molt complicada, sí. Independent, si tens formació ho resols d'una altra manera, però a partir dels 45 entram dins aquest nínxol que malauradament la jubilació de cada vegada s'estira més, que jo fins als 67 he de seguir fent feina, clar, és que són 22 anys de la teva vida que necessites estar ocupat, perquè l'edatisme, l'edat continua sent aquest factor que és quan més podem aportar, perquè tenim experiència, el know-how, les ganes. Però continua sent aquesta bretxa que marca molta diferència a l'hora d'inserir-se al món laboral.
3: Sí, és a dir, encara ho notam i és com molt més evident. A més, ara ens trobem que com que s'ha allargat l'edat de jubilació, encara tenim ara més persones, més de 60 anys, que necessiten seguir cotitzant en 62 i en 63 i venen al servei. I l'any passat, per exemple, una persona de 70 anys que necessitava venir al servei i trobar feina. Per què passa? Bueno, no ho sé, no sé si és el context, que a vegades per que una persona jove pot enganxar més, no ho sé, però també hem de posar en valor l'edat de les persones, l'experiència que tenen, el compromís i el valor en la feina. És a dir, perquè és veritat que hi ha diferències.
1: Clar, abans també has remarcat que també heu ajudat o ajudau dones, per exemple, que han patit violència masclista. No sé si un altre perfil que heu detectat especialment és això, és de dones en situació de vulnerabilitat. No sé si és una cosa que està indicant aquest augment o hi ha qualque cosa que vos faci notar aquest augment de dones que demanen ajuda, també.
3: Bueno, en el servei d'orientació fa temps, és a dir, ja fa anys, que realment més de 60% de persones ateses són dones. Totes elles. Víctimes de violència de gènere, no. Clar que no,
1: no, ja, ja.
3: Però sí que és vera que parlam sempre de que el concepte de risc d'exclusió és molt més greu, se visibilitza més amb dones que no amb homes. Les dones tenen més dificultats de trobar feina. S'encarreguen normalment més de les cobres de la casa, dels fills, i a vegades tenen més limitacions.
2: Sí. Clar, parlant de fer feina en la gent perquè pugui trobar feina, però també fer feina en les empreses, és crear com una espècie d'ecosistema circular perquè podeu formar a molta de gent que vinguin als vostres programes, pots tenir candidats idonis, però si no hi ha empreses amb les quals entrar en contacte i que contratin aquesta gent, la feina queda com a la meitat.
3: Sí. Però és vera que ja fa molt d'anys també que feim feina en les empreses, les empreses estan sensibilitzades en general, també aquests darrers anys hi ha molta oferta de feina i bueno, les empreses estan sensibilitzades. Mos queda camí per fer? Mos queda. Tema de l'edat, com tu deies abans. Però bueno, poc a poc.
0: I tampoc se pot parlar d'un perfil determinat, de la persona que se queda sense feina. Has parlat de les diferències entre homes i dones, però tampoc hi ha un perfil tancat establert.
3: No, venc a dir, és veritat que és més predominant el col·lectiu de dona, això sí. Normalment són persones que estan ateses des de serveis socials amb falta d'ingressos econòmics. És veritat que ara s'ajunta, a més, també el problema de l'habitatge.
0: Que també un missatge important seria que això li pot passar a qualsevol. O sigui, per dir que només, sí. O sigui, de sobte, davant la crisi de l'habitatge, perdre una feina que se t'assumi en una situació familiar delicada, complicada, una separació...
3: Tema de salut.
0: Una pèrdua, una complicació de salut. O sigui, que ningú està exempt que pugui patir una situació
3: així. Per dir que és com molt llunyà.
0: Segur que eren persones amb vides anteriors que tenien una feina o que tenien una vida que no pensaven que s'hauria de complicar en un moment determinat.
3: És ben vera. És a dir, és una cosa que no pots controlar mai i és multifactorial. Hi ha moltes situacions que se poden donar i que ens fan pensar, bueno, sí, molt bé, està clar que si tens formació com abans d'en Xisco, això també ajuda, val? Perquè és veritat que al final, quan més preparat estàs,
0: sí,
3: més opcions.
0: Sí, però Llucia, també, segur que els meus companys estan d'acord, també hi ha moltes persones que se lleven formació del currículum perquè no troben feina, o sigui, malament tinguis...
1: Bueno, aquest ets altre.
0: Sí. És que és molt complicat.
3: També ens passa, a vegades tens persones...
1: Sobre formació.
0: Sí, exacte.
3: Sí. A vegades tenim persones molt formades i ja has d'adaptar el currículum, perquè si no també és veritat que a vegades sempre diu, ui, està sobrequalificat.
2: Jo ho vaig fer. l'etapa que no vaig tenir feina, tenia dos currículums, el meu, els estudis universitaris, la formació que havien fet, després vam tenir un de bàsic, per si havien de recórrer una feina com a més manual o una feina més bàsica, que les empreses no se pensassin que t'agafaves com un pont entre dues feines bones i que fes allò per mirar de transitar aquella travessia del desert, i me consta que molta de gent en la que vau parlar té dos currículums, un A i un B, que això no hauria de ser així, perquè tots haurien d'anar amb un currículum per demanar
0: el
2: feina.
0: Real, clar.
2: Però clar, m'imagino que també ser empreses miren per elles, òbviament.
3: Bueno, dos, tres i quatre currículums. És a dir, a vegades m'ho trobam.
2: Que s'aturi el món, Fundació de Xalles, una de les reines de la Fundació, no, Llucia Fortesa, mos acaba de dir que no només currículum AB, sinó CD.
3: És que a vegades, en funció del lloc de feina que on te presentes, o també de l'empresa i dels valors que transmet l'empresa, bueno, pues està bé tenir-ho present per encaixar un poc el teu currículum i optar davant altres candidatures.
1: I sí, que això no vol dir que és el que hem de falsejar, simplement adaptar...
3: No, adaptar.
1: Perquè no queda d'altre.
2: Com una aquarela.
1: Exacte.
2: Per donar-li colors que l'empresa necessita.
3: Bueno, hi ha empreses que juguen amb... Ho tenen en compte. També a vegades se pot discutir molt del tema de l'imatge, si posar fotografia o no fotografia. Clar, després acabes adaptant un poquet en els contactes i a la xarxa que fas en les empreses i veure un poc quines són les seves necessitats i el seu funcionament per presentar després els diferents currículums.
1: És un bon meló aquest que m'ho obert. Però sí. Bé, més enllà d'això, Llucia, l'altre gran pilar de Deixalles és la protecció del medi ambient, no? Com aconseguiu convertir aquesta activitat vinculada, per exemple, en els residus en una oportunitat de formació i també d'inserció laboral, perquè hi jugueu molt, no?, amb aquests dos factors.
3: Sí. Bueno, des del moment en què una persona mos crida i podem anar a fer una recollida a casa seva, o bé a les empreses també, hoteleres especialment, quan podem anar a recollir a casa seva tot el material, pues ja participen persones, tenim una persona monitora que ensenya a una altra persona a com fer la feina, i ja són espais per poder fer aquest aprenentatge i aquesta formació. Una vegada arriba a Deixalles, el producte se pesa, té un petit tractament, se valora en quines condicions està i després se pot tornar a posar a les naus de donacions, a les botigues, per a la seva venda. I aquí és un preu molt més assequible. I tots aquests espais són espais on hi fan feina persones i després també tenim persones usuàries on van treballant totes les seves competències.
0: I que també, per mort dels alts preus, la crisi de l'habitatge a la que has fet referència abans, també tenen molt d'èxit aquestes botigues perquè la gent aprofita i valora un preu molt més assequible. No només és un preu assequible, sinó que també contribueixes a la sostenibilitat. Perquè si una rentadora se pot allargar sus, per què se l'ha de deixar-la de banda quan li pots encara donar una segona vida? No? És una qüestió d'ecologia.
3: De consciència i de consum també, diria, clar, perquè ara estan com molt habituats a consumir immediatament, volem ja.
0: Tot nou, tot ara.
3: Tot nou i guapo, i hem d'aprendre que les coses, pues, quan generem tant i fem tanta demanda, pues, també té unes conseqüències en el medi ambient.
0: I a més, unes botigues molt interessants, perquè si les heu visitades, és veritat que teniu pràcticament de tot, des de qualcú que s'acaba de mudar i necessita, per exemple, mobles, juguetes, sabem,
2: a mi
0: no?
2: M'encanta el racó de llibres de Deixalles.
0: Ah, sí,
2: que és una meravella, perquè a més 7 o 8 prestatgeries i pots anar allà a perdre una hora bona i sempre acabes trobant qualque cosona. El que també tenen és un puntet de botiga vintage en so tema roba, que ja des de Deixalles ja ho he avisat, que això m'ho refull de ses mans, perquè un dels grans problemes que tenim és el destèxtil.
3: Sí, és el que parlàvem ara, és aquest consum immediat i ja ràpid, i aquesta fashion, aquestes temporades...
2: Aquesta fast fashion, sí.
3: Tan ràpid que ens fa consumir no només d'aquí, d'en fora, a un preu molt barat, ben que dir, el que passa és que després tenim les despeses i tot el que significa es trasllat des d'un altre país fins aquí d'aquest producte, però sí que ens fa consumir molt ràpidament i el producte no és de la mateixa qualitat de quan érem petits. I podien dur, a vegades a un llarg se'ns durava molt més, ara no, ara tot d'una es fa bulleta, se fa forat.
2: No, que ja no veus ni on jo no eres. Jo me'n recordo quan era petit, que jo anava a escola... t'aboraven pegats, t'aboraven genoeres.
0: Exacte.
2: Si se t'espanyava un jersei, ta mare, si s'havia brodat, feia com una espècie d'estrella i el jersei te durava un altre any.
0: Clar.
2: En canvi, ara, en el primer forat, ja hi ha, una bossa i en els fens. Clar, això també és un problema ecològic.
0: Enhorabona a la Fundació de Xalles. Ja sabeu que vos podeu dirigir a les diferents entitats que tenen arreu de les nostres illes i, sobretot, aprofitar per donar una segona vida als objectes. Tots donam una mà aquest mes i vetràs amb la Fundació de Xalles. Llucia, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: investit fins a 7 vehicles que es trobaven retinguts a l'altura del polígon de Sant Fuster.
1: Els fets han passat a les 9 menys quart. En hora punta, el camió que transportava un tràiler no ha pogut frenar a temps quan s'ha trobat l'embòs i ha col·lidit amb els cotxes aturats. Primer ha pegat a un i a partir d'aquí hi ha hagut una col·lisió en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles, inclosos els primers implicats. 15 persones, com dèiem, han resultat ferides, però cap de gravetat, tot i que 5 han estat traslladades a diferents centres sanitaris. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i els primers indicis apunten a una distracció del conductor del camió. En aquests moments encara es registren retencions importants de fins a 4 quilòmetres per accedir a Palma des de l'autopista d'Inca.
0: I el Congrés dels Diputats continua la compareixença del president Pedro Sánchez per parlar de la situació a Ceuta, ara amb el torn del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha arrencat la seva intervenció demanant a Sánchez que dimiteixi.
1: Feijóo l'ha acusat de mentir, de tapar el que ha estat una invasió per part del Marroc sense conseqüències, d'eludir responsabilitats polítiques dient que no en sabia res i de partir de vacances enmig del caos, un seguit de retrets que han provocat els aplaudiments de la bancada popular, però també d'altres grups de l'oposició.
2: I la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo.
1: Minuts abans d'aquesta intervenció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per tal d'aconseguir així la plena integració de les dues fronteres dins Europa, a les quals s'ha de deixar de veure com un problema.
0: I tornem a les Illes perquè els treballadors de Correus es concentren a aquesta hora davant l'oficina del Bord de Palma. Ho fan per denunciar manca de personal i la precarietat laboral que asseguren que pateixen. Connectem amb aquest punt. Laura Marcos, conta'ns, bon dia.
3: Bon dia. El sindicat CECIT demana que l'empresa pública compleixi els acords compromesos per reforçar la plantilla i implantar les 35 hores setmanals. També transformar a temps complet les jornades parcials i iniciar el pla de rejoveniment de la plantilla, entre d'altres. Uns acords que el sindicat assegura Correus ha incomplert. El CECIT afirma que aquesta manca de contractació de reforços ja ha suposat una pèrdua de més de 22.000 ocupacions en els darrers 10 anys. La concentració compta i suposa l'inici d'un pla de mobilitzacions que continuarà el pròxim 7 de setembre a tot l'estat i que culminarà el dimecres 30 de setembre en una concentració a Madrid.
0: Gràcies, Laura, per aquesta informació. En darrera hora acabem amb un apunt de la plana cultural perquè finalment no hi ha hagut sorpreses. El Ser Querido, La Bola Negra i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per optar a representar Espanya durant la 99 edició dels Premis Òscars a la categoria de millor pel·lícula internacional. Ho ha anunciat fa uns minuts l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques. Els títols ara passaran un segon cribatge entre els acadèmics que hauran de tornar a votar per escollir-ne la que finalment competirà en aquesta carrera pels Oscars. La tria definitiva es durà a conèixer ja dia 16 de setembre. Així arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 12.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
3: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
5: 11:05, tercera i ja darrera hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i vos parlam en aquest moment de la polèmica d'una firma de moda molt coneguda que ha rodat un anunci a Barcelona que ha fet bullir les xarxes socials.
6: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is

0: Wild. We love our Palomas.
1: Desigual ironitza en Barcelona, però a les xarxes no tothom hi ha trobat la gràcia. La marca catalana ha presentat una nova campanya en col·laboració amb la firma berlinesa Ottolinger amb un vídeo titulat Welcome to Barcelona's B-Side, és a dir, la cara B de Barcelona.
2: I perquè vols fer una idea, una model recorre la ciutat i amb un to irònic va enumerant alguns tòpics i problemes de la capital catalana. Per exemple, el trànsit, els coloms, els preus desorbitats, arribar a pagar, per exemple, 9 euros i mig per un cafè amb llet i fins i tot els carteristes. En un dels moments més polèmics, algú intenta robar-li fins i tot la bossa i ella ho presenta amb un somriure gairebé com si fos una tradició barcelonina.
3: Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia.
1: Però la campanya encara ha generat més reaccions quan apareix una veïnada que li demana que la deixi passar perquè està al bell mig del carrer. La resposta de la model és als locals els encanta compartir la seva cultura amb tu. I aquí han begut oli. Molts barcelonins consideren que l'anunci banalitza problemes molt reals, com la massificació turística, la gentrificació, la inseguretat o l'encariment de la vida. Alguns usuaris acusen Desigual de convertir els problemes dels veïnats en una simple eina de màrqueting.
4: Barcelona tropical, quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on...
1: Tot i això, també aquí defensa la campanya i interpreta que la marca no se'n fot dels barcelonins, sinó que riu amb ells, que és això que solen dir-te, no? Quan t'insulten.
2: No m'enric de tu.
1: Idò, em deixa'm tranquil. La pregunta queda a l'aire i és una sàtira sobre els problemes de Barcelona? Ho podrien agafar com una crítica o s'han passat de frenada? On són els límits en aquest tipus de publicitat? Vos escolt. Ja diuen que hi ha una publicitat dolenta, que parli, encara que sigui malament, i han de dir que aquesta marca de roba, perquè jo feia anys i panys que no sentia circular, ha aconseguit tornar-se a posar en el mapa.
5: Ho ha aconseguit, i per això la publicitat podríem dir que ha estat super efectiva, perquè si el que cerques és que se'n parli, mira, avui hem triat això precisament com a tema del que parla tothom. És veritat, no feia temps que no sentíem aquesta marca, avui parlant d'aquesta marca, jo crec que ha estat
1: aquesta
5: una publicitat...
1: Aquesta marca havia quedat molt de nínxol per professores d'anglès.
5: Tu pensa...
1: Clar...
5: Per favor,
1: no,
5: xico.
1: Tirant de tòpics de s'anunci. Sempre ho diuen, si el profe d'anglès has d'anar d'aquesta marca. Com deia en Jacobi...
5: Fixa't que jo veig més... Una...
1: No l'he inventat jo, la
5: vida
1: és així.
5: Però és més un professor d'art, no? Que no d'anglès. Tu creus que és més anglès?
2: Tu eres professor d'art, perquè abans, qualque vegada...
5: Sí, jo t'he vist aquesta marca dus, alguna vegada,
1: dus els dies que tens molta xerrera de la vida personal dels altres, Joana Maroto Munà. Però sí, jo he estat molt usuari d'aquesta marca, però jo trob que aquesta firma de roba té una temporada a la teva vida.
5: Però una pregunta...
1: Quan estàs com a vitalista i vols anar com a molt colorit, te serveix, però després veus que no tant.
5: Aquesta firma de roba és provocació, en certa manera, perquè és una roba diferent a altres firmes més estàndards, i si el que vol és provocar, tal vegada han pensat que el mateix missatge en un anunci publicitari que sigui provocatiu seria adient. I recordeu que això no neix ara, perquè als anys 90 Benetton va començar aquesta tendència d'anuncis provocatius que tothom en parlava, i tothom en parlava de Benetton, per exemple, per tot el que sortia. No és nou la publicitat amb un missatge d'aquestes característiques, i jo crec que han aconseguit el que volien, que en parlem.
2: Sé que la publicitat, o fins i tot Sart, te compraria que fins i tot Sart ha de ser això, ha de ser provocatiu, ha de ser atrevit, ha de ser impactant, revolucionari, i fins i tot vos com la frase aquella de que parlin de tu encara que sigui malament. I d'home, no m'ha agradat. A mi no m'ha agradat perquè sí que banalitza qüestions que són problemes de les persones. No poder accedir a un habitatge és un problema d'una persona.
5: Joana, que... banalitza o li dona encara més visibilitat a un problema?
2: Jo és que crec que ho banalitza i a més se'n fot. Perquè si ho fes com a per reivindicar... i per ajudar... No ho sé, jo crec que, evidentment, de tots no poden riure, però per jo hi ha un límit, com per tothom.
1: Jo podria comprar que caire hippie i beatífic d'Anna Marta Grau, però no hem d'oblidar que no és una associació cívica, és una empresa de roba que allò que li interessa és vendre el seu producte. No crec que amb aquest anunci intentàs fer un reportatge de cinema verité.
2: I després...
1: No és neorealisme italià, aquest anunci. Senzillament el que volen és vendre camisetes.
2: I després una altra cosa que a mi no m'agrada, així com, per exemple, no m'agrada que banalitzin els problemes, per exemple, que té la ciutadania per accedir a un habitatge, o que hi hagi criminalitat, no? Hi ha gent que roba bosses pel carrer i tot això. També crec que se n'han fotut d'una cosa que a un altre lloc d'Espanya crec que no s'haguessin atrevit a fer-ho. I és en riure-se'n del català. Perquè hi ha una escena de l'anunci en què se topa la model amb una persona que parla català i que aquesta lota li parla en català i ella, crec que se'n riu i no m'ha agradat.
5: Per què creus que ho han fet? Han dit, anem a ser provocatius, que això segur que ven. Quina hagués estat la discussió abans que sortigués la campanya?
2: Una cosa és pensar-te que
5: han passat
2: graciós.
5: Línies vermelles, perquè, per exemple, la de la llengua, és veritat, han tocat una línia
2: jo crec que a vegades
5: vermella,
2: és pensar-se
5: delicada.
2: Que hauràs en gràcia o que te fas
5: o que estàs per damunt del bé i del mal.
2: I a vegades pues, pots ofendre, ja està.
1: Jo crec que tenim un problema contemporani i és que a poca gent als seus pares li han dit no ets graciós. Ho dic perquè pecant de que mos pensant que tots els nostres nins són altes capacitats, que tots els nostres nins són creatius, que tots els nostres nins són graciosos, que tots fan un ou de dos rovells, i em sap molt de greu. Però hem de començar a dir en el jovent i en els nins si és graciós, és graciós, i si no, no. Ho dic perquè si no, llavors passen aquestes coses que, com en aquelles que...
2: Però que no donen tota la culpa en el jovent.
1: No, és que no he dit els joves. La gent que ha fet aquest anunci ja és la segona generació multimotivada. I per això passen aquestes coses. I és com en aquell gag de pantomima Fulda, en su cabeza sonava maravilloso. A vegades, dins el nostre cap, hi ha idees que dius que fantàstic, és que com no m'han donat un Pulitzer, i llavors les materialitzes, i és que no fan ni punyetera gràcia.
2: Allò que demanes i allò
1: mica,
2: que t'arriba.
1: Exactament, una cosa com aquest anunci.
5: Resposta de desigual a les xarxes socials, i de fet en català. Que curiós, no?, davant tot el que està correguent.
1: A bona hora,
5: però diu, vos donem explicacions per aquesta campanya, vos estem llegint, referint-se a la gran quantitat de missatges de gent enfadada, no?, que li s'ha fet saber que no li agradava aquest anunci. Barcelona és la nostra casa, vivim el problema de la gent i de la turistificació de la ciutat, utilitzant l'humor per parlar, però no era en cap cas la intenció fer ironia. Ho hem entès. Ha estat un comunicat que volien, no?, donar explicacions, i de fet, que curiós que ha estat un comunicat que han fet en català. Vàrem néixer aquí fa més de 40 anys i seguim profundament vinculats en aquesta ciutat. El nostre compromís és continuar afavorint la creativitat, la cultura, la projecció, sempre des del respecte cap a la ciutat i cap a les persones que ho fan possible, diu el text.
1: Està bé que reconeguin que han dit que pot s'han ficat sa pota, i parlant d'això, des d'aquí una abraçada a totes les professores d'anglès i professors. No vol dir crear-me enemics.
2: Mira, no te'n crees, perquè és que jo també vaig tenir l'època aquesta que tu dius, i
1: tòpic.
2: És l'època que considero, ara que ho he pensat, l'època això en què necessitava com a més...
1: Més colors.
2: Més colors.
1: A lo millor hi tornem.
2: Hi tornem, per què no?
1: No ho descartem, però és cert que hi ha marques que estan associades a l'adolescència, en aquella primera joventut, i que a un moment determinat hi tornes una mica, ja quan ets una mica més gran, com és el nostre cas, però nosaltres ara anem per altres vies, per altres camins, ja està.
5: I de problema resolt, menys quina serà la...
1: I visquen les classes d'anglès.
5: La pròxima publicitat, que mos cridi l'atenció, perquè segur que també la debatrem aquí al dia, que per cert, hi ha anuncis que són una autèntica meravella. Se pot fer tot un debat amb els anuncis, perquè hi ha alguns que són dignes de premis Òscar. En tot cas, no parlam d'anuncis ni molt manco, tot i que podia ser un anunci molt mal de creure. Això és una realitat. No és la primera vegada que abordam aquesta qüestió, però ara sí, des d'un punt de vista dels professionals mèdics. Volem parlar d'un tema que ha generat molta polèmica, ho recordareu, un informe sobre menopausa de l'AESAN que ha utilitzat, atenció, dades d'estudis fets amb homes per fer després recomanacions a les dones.
1: Un cas que torna a posar sobre la taula el biaix de gènere en la investigació mèdica i la manca de dades específiques sobre salut de les dones, especialment durant la menopausa.
2: I per entendre millor què implica aquesta manca d'investigació, aquest biaix en la investigació, que saben realment sobre la menopausa i quines recomanacions tenen evidència científica, avui en parlam, i ho fem, com sempre, cada setmana, en Ana Isabel García, la nostra comare. Bon dia, com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres? En Xisca Boi, que ha tornat amb les piles carregades. M'ha agradat.
1: 15 dies donen per molt. Ja, sí, sí. Ja tornem a estar com un canari jove.
6: Un M'encanta, m'encanta.
2: Deien que ja havien parlat d'aquesta notícia perquè evidentment va fer que tothom d'alguna manera en parlàs, tothom d'alguna manera se va quedar una mica estorant, no? Que un estudi fet amb homes fes recomanacions nutricionals, en aquest cas, per dones. Per començar, hem de saber quines diferències hi ha entre perimenopausa, menopausa i postmenopausa, això d'entrada, mm-hmm. perquè tothom parla d'un terme, que és la menopausa, però sí. hi ha moltes altres coses. Hauríem de començar per aclarir això.
6: Sí, anem a recordar una mica de teoria. Menopausa se defineix com a absència de menstruació durant un any complet, per tant, no podem parlar de menopausa fins que no tenim un any complet sense regla, i tot el que passa abans de que hagi aquesta absència de regla durant un any, és la perimenopausa, que comença a haver els primers símptomes de la menopausa. Moltes vegades aquestes colrades, aquesta insomni, irritabilitat, comencen abans de que hi hagi aquest any complet sense regla. I aquesta perimenopausa moltes vegades pot començar inclús 5 o 10 anys abans. Per tant, no ens lliuram d'estar gran part de la nostra vida amb aquesta problemàtica. No? Per tant, i a més, s'augment de esperança de vida en general, això fa que al final passem gran part de la nostra vida acompanyades per aquesta etapa, no? Per tant, és cada vegada més important posar-hi el focus, no? I la postmenopausa no s'acaba aquí, no? Amb aquest any de sense regles, sinó que aquests símptomes poden estar arrossegant-se més anys. Bona notícia, s'acaben, les colrades no són per sempre, però sí que és vera que mentre succeeixen i mentre estan amb nosaltres, són un símptoma bastant incòmode i és des que més es queixen les dones amb aquesta etapa.
2: Sempre tan ben acompanyades, eh?
6: Sempre també acompanyades, eh? No van a lliurar amb les dones, eh? Entre vull dir, s'inicia la menstruació, s'embaràs, lactància, postpart, és tot una meravella, salut sexual femenina.
5: I ara un estudi fet en homes, que segur que ve a salvar-nos la vida i a donar-nos solucions, que estic pensant, quant d'anys amb un diagnòstic, tractaments que podien haver estat incorrectes, o no aptes, o no els més adequats, i tot això durant dècades.
6: Sí, n'hem parlat aquí dels viatges de gènere amb la medicina. Hi ha molts estudis que estan fets únic i exclusivament amb homes, reconegut per la pròpia indústria farmacèutica, que és més car incluir dones en els estudis, perquè és difícil, diguéssim, com a corregir els errors o la fluctuabilitat que tenim les dones amb les hormones, però precisament per això és doblement important. Clar. És a dir, l'estàndard de pacient per fer els assajos clínics és home de 70 quilos. Vull dir, al final un gram de paracetamol probablement no te doni els mateixos efectes, i això ho sabem, amb una persona de 70 sí. quilos, home, que amb una dona de 50. Per tant, moltes vegades sabem que les dones patim més efectes secundaris de molts tractaments perquè les dosis no estan ajustades a la nostra manera de funcionar, a la nostra pes, a la nostra composició corporal, etc. Per tant, tot mal.
2: Clar, però és que històricament la medicina, Anna Isabel, ha estudiat molt més el cos masculí. Això, d'entrada sí que ho sabem, sí. en som conscients. Aquesta manca d'investigació també afecta la manera com s'ha entès i com s'ha tractat, per exemple, ara que en parlàvem, la menopausa.
6: Sí, total. És a dir, al final, sí, el que tenim com a referència és això, no? aquest cos estàndard, no? masculí, 70 quilos, homo. Al final, moltes coses no s'han pogut estudiar com toquen les dones i, per tant, el tractament que estem donant per ventura no és adequat. Uh-huh. Falta molta investigació. De fet, el que ha passat amb aquest informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària és que, com que no hi havia dades en dones d'una cosa en concret, varen agafar estudis amb homos, no? Vamos a rellenar este hueco con la uh-huh. informació que tenim. I el problema és això, que no hi ha prou investigació feta. I aquí és on hem de començar a atacar i on hem de començar a ficar més estudis, no? En dones amb aquesta edat, no només en menopausa, sinó tot el que molt succeeix a les dones, que està molt poc estudiat. Hi ha molts de medicaments que, per exemple, per seguretat, per principi de seguretat i per principi de precaució, no se donen amb embaràs ni amb lactància perquè no ho sabem, perquè no està estudiat. No? És vera que tampoc és ètic fer segons quin tipus d'estudi, però clar, tampoc interessa. No? O sigui, tot el que tingui que veure amb la salut de les dones, ja ho hem xerrat aquí altres vegades, però és que no interessa ni econòmica ni políticament. No? I aquí estem.
5: Dificulta que cada dona visqui la menopausa d'una manera diferent a l'hora d'establir un tractament igual, no? Perquè és vera, hi ha gent que ni ho nota, gent gent que ho nota moltíssim, dones a les quals se li allarguen els símptomes durant molts anys, això també m'imagino que deu dificultar un poc establir un tractament o un diagnòstic, sí. O, no?
6: Sí, aquí és clau individualitzar, no? És a dir, cada dona ve amb la seva història, amb els seus símptomes, amb els seus antecedents, per tant, no podem donar un tractament estàndard, sinó que hem de fixar-nos en aquella.
5: Perdó, antecedents vols dir, depenent de com ha estat el teu part, la teva regla, o depenent de si la teva mare, per exemple, ha tingut una menopausa, no sé, molt jove, pot ser que tu també te passi. A què ens referim amb antecedents?
6: Me refereix, per exemple, quan donem una teràpia hormonal substitutiva, val? Hem de revisar molt bé antecedents de tipus cardiovascular, no? Perquè sabem que, igual que amb una dona que pren anticonceptius, per exemple, el tabac és una contraindicació a partir dels 35 anys, els antecedents de tromboembolismes, no? O sigui, els factors de risc cardiovascular s'han de tenir en compte a l'hora de donar una teràpia hormonal substitutiva o els antecedents de càncer de mama, o sigui, coses així que ens puguin contraindicar una teràpia hormonal. Per tant, per això dic que s'ha d'individualitzar i, com tu bé dius, no totes les dones ho viuen igual. Hi ha dones que estan amb aquesta perimenopàusia 10 anys abans amb calrades i moltes molèsties, hi ha dones que de cop i volta un dia no tornen a tenir mai més la menstruació i no tenen cap símptoma, no? Això també succeeix, per tant, s'ha d'individualitzar, sí. Per aquí riuen, no sé, hi ha qualque anècdota, no sé, però sí que és vera que al final cada dona és un món i a la consulta ens trobam de tot tipus de cas, no?
2: Amb anècdotes moltíssimes, que podríem dir, perquè jo crec que, i a més, si tenim ara un avantatge és que en poden xerrar o intentem xerrar-ne sense tabús. Evidentment, jo crec que la Marta i jo estaríem en aquesta etapa, en la perimenopausa, que seria un poc la prèvia a la menopausa. Però jo tinc la sensació, Ana Isabel, que se tracta tot això com si fos com una malaltia, com una cosa que s'ha de tractar, que s'ha de medicalitzar. L'hem medicalitzada massa, la menopausa, per exemple?
6: Sí, hem passat, jo crec, que per diverses etapes, no? O sigui, per una banda, sí que per un tour ha sorgit com molt de suplement, molt de, això, la teràpia hormonal i tot això, envoltant el tractament de la menopausa. Aquí ens mostren imatges de tot el catàleg de coses que poden trobar una farmàcia al voltant d'aquest tema. També crec que hem passat per la demonització de la teràpia hormonal, és a dir, i això l'he parlat qualque vegada a les meves xarxes, que les hormones en general estan molt demonitzades i és veritat que, per ventura, ni les han de receptar com si fossin caramels ni les han de demonitzar en tots els casos perquè a vegades
5: hi ha gent que li han salvat la vida.
6: Clar, hi ha dones que han millorat moltíssim la seva qualitat de vida, i que en el cas és així, gràcies a la teràpia hormonal, perquè si les colrades no te deixen dormir, si tens realment problemes de greus, la teràpia hormonal pot ser una bona opció si està indicada en el teu cas i, de més, això sempre consultar amb la teva ginecòloga com ara. Però sí que és vera que han passat per aquesta demonització. I jo crec que, per ventura, amb la divulgació, amb la informació que estem donant, estem intentant aconseguir tornar a que, si està indicat, se doni, perquè al final és un tractament com qualsevol altre, no? Però sí que és vera que tampoc hem de passar per patologitzar-ho tot, perquè al cap i a la fi és una etapa més que ens acompanya, com vos deia, durant molts anys de la nostra vida, perquè al final vivim molts més anys, i és important normalitzar, per ventura, algunes coses, parlar-les més i donar-los el lloc que tenen, no? Perquè al final és important que això, que se'n parli, que hi hagi presència d'aquesta història també, les xarxes socials.
1: Clar, vull parlar d'aquest cas concret, d'aquest estudi fet per dones amb menopausa en dades d'homos, però no només en aquest camp, aquest és com a més sagnant, perquè el 50% de la població que pot tenir la menstruació són les dones. Per tant, encara és com a més escandalós. Però si una cosa té la medicina és que el subjecte d'estudi sempre sols és homo. Hi ha més casos, m'imagino, en els que les dones sortiu mal parades perquè no s'ha tingut en compte la vostra especificitat biològica.
6: Total, sí, d'això n'hem parlat qualque vegada. Sabem que els símptomes d'infart són diferents en les dones. A vegades hi ha diferències en com se descriu el dolor, cap a on s'irradia i demés. I un motiu de consulta d'urgència se podria banalitzar o tractar per una cosa que no té res a veure si no tenim en compte que les dones poden manifestar aquest dolor de forma diferent. També, no sé si heu vist darrerament o seguiu el perfil de la vecina Rubia, xarxes socials, perdoneu, no sé si l'heu llegit, però ella parlava de que li han diagnosticat fa poc una adenomiosi i que és un problema greu de sa matriu i que ha hagut de rodar per molts especialistes fins que ha arribat en aquest diagnòstic perquè li banalitzaven els seus símptomes o el seu dolor o el seu problema, no? Per tant, mos trobem moltes vegades amb aquesta manca d'investigació, amb aquesta manca de diferenciació de símptomes i de problemes que poden tenir les dones i al final això mos col·loca amb una desigualtat important.
5: Què se pot fer per prevenir, per arribar a temps, no? Perquè segur que hi ha moltes tasques que ja podem, sobretot a determinades edats, no? M'imagino que 35, 40... Abans de que arribi, se pot fer alguna cosa per després dur-la de la millor manera possible?
6: Sí que sabem que al final l'estil de vida influeix molt, no? En com duim la menopausa i en com duim la salut en general, no? I en aquest sentit, l'exercici físic de força mos prevé de molt de problemes en la menopausa.
5: Osteoporosi, pèrdua de densitat òssia, no? Que és el més associat a la menopausa.
6: I pèrdua de massa muscular, que també, també. Té molt que veure en la fragilitat i l'envelliment, no? Per tant, molt important aquesta... No quan, diguéssim, començàvem amb els símptomes de la menopausa, sinó abans. Durant tota la nostra vida hauríem de tenir aquesta continuïtat en l'entrenament perquè ens ajuda en molts aspectes. L'alimentació també sabem que influeix molt. L'excés de cafeïna també ajuda, perjudica en el tema dels ossos. L'alcohol, el tabac, tot això ens ajudaria a evitar-ho per intentar conservar la nostra salut òssia. I també una alimentació en general antiinflamatòria, que se diu que està molt de moda ara, però sí que és veritat que el concepte sí que ens pot servir per moltes històries, també s'ha demostrat que pot disminuir inclús els símptomes de la menopausa o les colrades, no? O sigui, evitar sucres refinats, evitar greixos, també pot ser beneficiós per intentar mitigar aquests símptomes. Per tant, al final, d'un estil de vida saludable ens ajuda en molt de sentits per intentar, diguéssim, mitigar aquests símptomes o prevenir que no sigui tan, tan molest, no?
5: I nosaltres vos agraïm molt, no?, a tots els, ja sé que no t'agrada la paraula, però influencers de la salut, les persones que publiquen a través de les seves xarxes socials consells, com és el cas d'Anna Isabel García. Com te seguim a xarxes socials? I així que prenguin bona nota, perquè sempre periòdicament publiques vídeos superinteressants i sobretot molt didàctics, no?, a tenir present de cara...
2: I rigorosos.
5: Sí, exactament. Sí, amb una bona base científica, la dels professionals sanitaris.
6: Sí, parlàvem la setmana passada d'aquest tema, no?, dels influencers en salut, però bé, si mos seguiu, me fareu favor, no?, i trobareu consells que mos aniran bé. @conectaconmatrona.ana a Instagram, també tinc el canal de YouTube i, en fi, allà podeu trobar consells de tot tipus per perimenopausa i tots els temes que tinguin que veure en salut de la dona.
5: @conectaconmatrona.ana. Nosaltres connectant cada setmana en la nostra comare, precisament per parlar de temes de salut que tant ens interessen. Que tinguis un bon cap de setmana, que en dijous ja se pot començar a dir. Moltíssimes gràcies, com sempre.
6: Gràcies a vosaltres.
5: 11:26, parlant de moltes coses més, d'un llibre que mos explica per què mos fascinen tant els assassins guapos. De fet, el títol és Els assassins guapos, de Francesc Sola, a qui ja saludarem i que ens explicarà ben què hi ha, no? Quin és el vincle que existeix amb aquest tipus d'assassins.
1: M'agradaria que la gent no fes associació per guapos, sí, però no per assassí. Ho dic perquè estic mostrant el llibre, rotllo, com si fos una descripció o una biografia, només el 50% d'aquest axioma s'acompleix en el meu cas.
5: Parlem tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: El dia, amb Marta Garau.

0: Ens estem apropant a les 11:30, 11:29 minuts. Vos plantejam una qüestió que fa que una persona acusada d'un assassinat pugui convertir-se en una icona, en un ídol de masses o fins i tot en un objecte de desig.
1: Aquesta és una de les preguntes que es fa el periodista i escriptor Francesc Soler en el seu nou llibre, Els assassins guapos, la fosca fascinació per Luigi Mangione i altres criminals atractius, publicat per Al Revés. El punt de partida és el cas aquest de Luigi Mangione, detingut el desembre de 2024 i acusat de la mort de Brian Thompson, directiu o director executiu d'una empresa.
2: Però el llibre, Joana, va molt més enllà d'aquest cas i analitza per què la bellesa pot arribar a condicionar la nostra percepció de la bondat. Què és la hibristofília i quin paper hi tenen TikTok i les xarxes socials i fins a quin punt el cinema i les sèries han contribuït a romantitzar determinats criminals.
3: I en volem parlar precisament amb l'autor, amb en Francesc Soler, un escriptor que ha comparat Mangione amb d'altres casos famosos com, per exemple, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, els germans Menéndez o Daniel Sancho, en aquest, Els assassins guapos que avui vos presentam. Molt bon dia, com estàs, Francesc?
4: Què tal? Bon dia a tots.
3: Encantats de saludar-te i comencem pel principi. En quin moment, com a periodista, detectes que el cas de Luigi Mangione amagava qualque cosa més que la història d'un jove acusat d'un assassinat i que després va esdevenir, com ha esdevingut, un fenomen?
4: Doncs mira, des del primer moment en què s'abaixa la caputxa d'aquest assassí, del executiu d'una de les principals asseguradores mèdiques dels Estats Units, el món descobreix que és una persona molt atractiva i les seves informacions salten a l'instant de les pàgines de successos a les pàgines de cultura i espectacles al costat de les informacions sobre Meghan Markle o sobre Justin Bieber. En aquest moment veig que aquí hi ha un canvi impulsat, evidentment, per les xarxes socials, però no només, sinó, d'alguna manera, per un públic molt madur, per un públic que s'ha educat o que ens hem educat a través de la ficció i a través de veure uns assassins atractius, uns assassins sofisticats, uns assassins guapos i que d'alguna manera ens facilita poder celebrar la bellesa d'un home encara que sigui un assassí.
3: Clar, en aquests assassins guapos, el teu llibre està dividit en tres parts. A la tercera, completa, li dediques en aquest cas de Luigi Mangione. No sé què pesa més en aquesta transformació, passar de ser un botxí a ser un heroi, com és el cas d'aquest jove, que fins i tot l'altre dia amb Marc Jacobs li varen fer una entrevista i va dir que no li importaria vestir-lo per a judici que té a Nova York. Que dius, jo a vegades crec que hem perdut una mica tots plegats. L'oremus, seria impensable. Una cosa és que tu t'ofereixis a vestir a Madonna o vestir a Rosalia i una altra cosa és que diguis, m'hagués fet il·lusió vestir Charles Manson. Clar, són coses que d'entrada costen una mica d'entendre. Però en quin moment se transforma aquest jove? O què va provocar aquesta transformació? No sé si l'atractiu físic, la possible motivació política que hi havia darrere d'aquest assassinat, perquè ell va dir que l'han venut com una mena de Robin Hood contemporani, o es fet que les xarxes necessitin aquesta narrativa que se diu ara entre bons i dolents i han decidit que Luigi Mangione era bo.
4: Mira, jo crec que és la suma de molts dels factors que ara esmentaves, que és aquesta confluència o aquesta intersecció, que per mi està molt poc estudiada de moment, entre la bellesa, entre el crim i entre les xarxes socials, que seria la cultura pop. Luigi Mangione, d'alguna manera, és l'assassí guapo perfecte, perquè té una mica tots els elements. És a dir, és d'una generació que ja té tota la seva vida il·lustrada en imatges de les xarxes socials, és a dir, des del minut 1 en què el nom de Luigi Mangione transcendeix a l'opinió pública, comença una cursa per trobar totes les seves fotografies als seus diferents perfils de xarxes socials i, per tant, des del minut 1 el veiem sense samarreta, a la muntanya, a la platja, compartint moments d'oci amb amics. Per tant, totes les informacions sobre aquest assassí o aquest presumpte assassí, perquè encara no ha estat condemnat, tot i que sí que ha admès l'assassinat, d'alguna manera s'il·lustra amb aquestes imatges, és a dir, amb imatges d'oci. Per tant, l'accés a informació, l'accés a imatges, per mi és clau a l'hora de la romantització o la glamorització d'aquesta persona. I llavors, evidentment, perquè també és una persona que senyeix els cànons de bellesa occidentals, és una persona que, a més, ve d'una família benestant, és una persona que és blanca, és una persona que té estudis, i això fa molt més fàcil, diguem, que l'establishment l'acabi convertint en una espècie d'icona. És molt interessant, també, perquè és veritat que ell té molt interès, d'alguna manera, no sé si en liderar una revolució o si una resposta, en aquest cas violenta, contra els abusos de la indústria mèdica als Estats Units. Ell fa un manifest, ell a les bales hi posa unes paraules determinades que fan referència a un assaig que justament parla dels abusos de la indústria mèdica nord-americana, però des del minut 1 la seva bellesa eclipsa aquest discurs polític, i per això a mi m'agrada dir d'una manera una mica pop també que Luigi Mangione està més a prop de padrinar una línia de moda que no pas una revolució. De fet, hi ha una cosa per mi molt simptomàtica, que és que Luigi Mangione, quan ja porta uns quants mesos a la presó, apareix a la pàgina web de Shein anunciant una camisa. Evidentment és una imatge feta amb intel·ligència artificial, però que es fa servir per vendre camises, i a més se'n venen moltes d'aquestes camises.
1: Clar, Francesc, ja la veritat és que sentir-te fa que m'exploti una mica el cap. Què mos ha de preocupar més? Que consideren guap una persona que ha comès un crim, o que la seva bellesa pugui modificar d'alguna manera com jutjam el que ha fet?
4: Sí, és una pregunta per mi molt interessant i aterridora, en certa manera, perquè estirant fils d'aquest cas, jo he arribat als experts que m'expliquen de quina manera opera la bellesa en el nostre cervell, que és a través de l'efecte halo. És a dir, quan nosaltres veiem una persona objectivament atractiva, objectivament guapa, el nostre cervell pensa que aquella persona és confiable, que és bona persona, que a més és intel·ligent, és a dir, totes les virtuts associades a la bellesa, quan no té per què ser així, evidentment hi ha gent molt atractiva i que per dins és una persona realment detestable, no? Els assassins, per exemple. El nostre cervell fa això, ens enganya. El cervell que instintivament fa que ens posem en guàrdia, per exemple, quan veiem una serp, fa que baixem absolutament les defenses quan veiem una persona guapa. I això, lògicament, també té una traducció quan aquesta persona és jutjada. Per tant, dins el tribunal, que són persones que jutgen a persones, la bellesa, l'estètica, hi té un pes molt important. Un advocat em deia, a dins un tribunal, desenganya't. El que compta és seduir el jutge, seduir el jurat. I una persona com Luigi Mangione, evidentment, ho té molt més fàcil que una persona que objectivament nosaltres podem pensar que ens posi en guàrdia.
3: Clar, sempre se cita aquest estudi d'una universitat nord-americana que va analitzar les sentències de culpabilitat a lo que seria el sistema judicial de Nord-Amèrica, que els guapos eren manco condemnats que els lletjos. És que fins i tot això arriba a un punt que la genètica mos predisposa per segons quines coses, i en aquest llibre ho expliques fil per randa, ho deies, no només és que tu parlis com a periodista, sinó que també has parlat amb molts experts que t'han donat una mica de context, que és aquesta primera part del llibre, que jo recomano les totes, si vos interessa una mica la ciència forense, perquè és interessantíssim. Clar, però això no és nou, Francesc. Ja Charles Manson rebia un munt de cartes a la presó, hi havia un munt de dones...
0: I aquest no era guapo,
3: no,
0: precisament.
3: Que volien casar-se amb ell. Llavors, en Ted Bundy, que va ser un dels primers set símbols d'assassí en sèrie, que també va rebre molta atenció. Jo ara penso amb en Dahmer, per exemple, que li varen fer la sèrie de Netflix, o Germans Menéndez, que també varen tenir sèrie. Per què ens fascina tant tot aquest món? Més enllà de que siguin guapos o no, perquè el crim ha passat a formar part del nostre dia a dia, i és true crime, i les sèries que recreen en tanta versemblança històries reals, ara són un èxit de taquilla dia sí dia també.
4: Sí, el crim convertit en entreteniment, que en definitiva és el true crime, o una part molt important del true crime, té aquest efecte, no? És a dir, veiem crims per distreure'ns, i aquests crims o aquests relats sobre crims cada vegada més posen el pes del relat en la figura de l'assassí i no en el de les víctimes. És a dir, un true crime avui en dia no vol fer por, no vol aterrir l'audiència. Estic pensant, per exemple, en la ficció sobre els germans Menéndez, o fins i tot també, en certa manera, amb la del Ted Bundy, que per cert agafen a Zac Efron per interpretar-lo. No és una elecció, evidentment, aleatòria, sinó que van a buscar la sexualització del criminal, la fascinació pel mal. És a dir, el crim sempre ens ha fascinat perquè ens costa molt d'entendre que una persona pugui llevar la vida d'una altra persona, això és evident. Però crec que mai fins ara s'havia convertit en un producte d'entreteniment en el qual un dissabte podem estar tots menjant sushi asseguts al sofà veient com un assassí en sèrie acumula víctimes una darrere l'altra. Això ho he volgut explicar i he volgut fer això que ara en citaves, tots aquests assassins, tots aquests precedents, no? Que és, en certa manera, una genealogia de l'assassí guapo o de l'assassí atractiu. És veritat que Charles Manson, això m'ho diu tothom que llegeix el llibre, però què fa Charles Manson en una galeria d'assassins guapos? És veritat que Charles Manson no seria el paradigma d'assassí guapo perquè no té una bellesa canònica. Sí que tenia una gran capacitat de seducció, i d'alguna manera crec que és una de les persones que més ha influït a la cultura popular nord-americana de la segona meitat del segle XX. Rebia la tira de cartes, propostes de matrimoni a la presó, i de fet és una persona que va saber seduir a un grup de persones, la família Manson, per cometre els assassinats que no va cometre ell en primera persona.
3: T'he dit, Francesc, que ja em sap greu, perquè durant totes les entrevistes surts tu a un costat de la pantalla i a l'altre tots els assassins en sèrie nord-americans famosos. Espero que la gent entengui que estava entrevistant un periodista, que no és que ell hagi mort ningú, sinó que ha fet un estudi publicat per Al Revés que se diu Els assassins guapos, i perquè la bellesa influeix en com percebem la realitat. No ho dic perquè jo abans ho he explicat, jo en aquest llibre puc sortir com a guapo, però no com a assassí, que és una mica el que t'ha passat tu. Anem a explicar-ho perquè no hi hagi trulls, clar.
4: Fas bé de matisar-ho. No és una autobiografia, evidentment jo parlo com a periodista, que també això ho vull deixar molt clar. Jo no he volgut fer un llibre per jutjar a ningú ni per dir veieu el que fan les xarxes socials, veieu el que fa el true crime, sinó d'alguna manera posar-nos una mica al mirall a tots plegats com a societat, i jo el primer, també he jugat això, també consumeixo true crime, a vegades estic a l'elíptica al gimnàs i escolto un true crime i penso, però què estic fent, no? Em poso Madonna, potser que serà una mica més distret, no? Per tant, ho he volgut fer d'una forma també com a còmplice i com a provocadora, és a dir, no tant com una persona que jutja, com una persona que això ho està veient des de fora, sinó com a part d'aquest fenomen, perquè en el fons aquest llibre, Els assassins guapos, mal em pesi, també és una part més d'aquestes repercussions d'aquests assassins guapos en la cultura popular.
2: Clar, i Francesc, com a periodista, ara ho han deixat ben clar, que és periodista, no assassí. Explica'ns un poc on hauria de posar el límit un periodista, com tu, que has escrit un llibre així, perquè de qualque manera el personatge no s'acabi convertint en admiració mentrestant anem llegint aquest crim real o vejo en una sèrie, per exemple.
4: Sí, jo també tenia molt clar que jo no volia fer un llibre sobre l'assassinat en si, és a dir, a mi la part política o suposadament política de l'assassinat de Mangione m'interessa poc, perquè és una persona que ha matat una persona a sang freda i per tant se'l jutjarà i se'l condemnarà i fins aquí. I per això també el poso en relació amb altres persones, amb altres assassins que no tenen res a veure, és a dir, assassins en sèrie, assassins feminicides, etcètera, etcètera. Sinó que a mi m'interessa aquesta idea, no? Aquesta confluència de bellesa i crim i de quina manera el relat o la conversa sobre l'assassí guapo cada cop pesa més la part de guapo i menys la part d'assassí. És a dir, jo crec que hi ha sobretot dues postures davant d'això. Una és les persones que es converteixen en fans o que celebren la figura de Luigi Mangione perquè és guapo, al marge que sigui assassí o no, o dos, els que celebren Luigi Mangione no només com a persona atractiva, sinó també com a persona que ha comès un assassinat que poden considerar polític.
0: Francesc, ens hem quedat sense temps. Jo sí. Continuaria parlant amb tu perquè és un tema super interessant, així que en els darrers segons, amb un sí o amb un no, si consumim sèries de serials killers de manera compulsiva, ens han de preocupar o no?
4: Una mica.
0: I no, aquí tots preocupats. Francesc Solà, autor d'aquests Assassins guapos, ha estat un gust conversar amb tu. Un llibre super interessant que fa aquest repàs als diferents assassins que han marcat la història i que precisament van ser jutjats a vegades i en algunes equacions amb matisos diferents per ser guapos. Francesc, moltes gràcies.
3: Que, per cert, abans de dir adéu, que en Francesc Soler té una novel·la meravellosa que se diu El somriure dels dofins, que també aprofitem per recomanar. Ho dic perquè ja vàrem parlar aquí V3 d'aquesta novel·la, que és una meravella, i aquí el seu vessant de periodista amb aquests assassins guapos. Si voleu descobrir aquest autor, ja ho sabeu, dos llibres, el dels dofins i aquest dels assassins.
0: Una abraçada, Francesc.
4: Gràcies, una abraçada. Adéu, bon dia.
0: Petita pausa per publicitat. Amb aquesta recomanació arribam a les 11:43. Torna'n tot una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: Dedicam els darrers minuts d'aquest programa i ja que és dijous i ens encanta ja preparar-nos per el cap de setmana a parlar de sèries i a recomanar-vos més d'una bona sèrie per reprendre la rutina. Així que quedeu amb nosaltres perquè arriba el vostre moment.
1: Crispetes i sofà.
0: I avui, com sempre, les sèries Joana Maroto amb tres estrenes ben diferents totes elles.
2: I amb bona música també, amb BTS per començar la nostra playlist. Un thriller britànic vos duc avui, un drama ambientat en plena revolució mexicana i també un clàssic de la literatura que torna a la pantalla amb un repartiment de luxe. Però començant, si vos sembla, pel començament, quan toca a ser, i ho fem amb Filmin, aquesta plataforma, des de dia primer, hi teniu la sèrie que volen recomanar en primer lloc, que se diu Gone, una nova sèrie britànica de misteri i també de suspens, protagonitzada per David Morrissey i per Eve Miles.
3: End of the story of Joe. A successful man was suddenly given great hardship.
4: Where's mom?
5: This phone is switched off.
6: He's insisting on a detective.
3: I knew something was wrong.
7: If you knew something was wrong, why have you taken so long to tell us?
2: La història comença quan Michael Polley, interpretat per David Morrissey, torna a casa i descobreix que la seva dona, na Sara, ha desaparegut. No hi ha una explicació clara i a mesura que passen les hores, el misteri es fa cada vegada més gros o més gran. La investigació queda en mans de la inspectora Annie Cassidy, interpretada per na Eve Miles, una detectiva pragmàtica i poc amiga de les aparences. Què passa? Doncs que hi ha una cosa que li crida especialment l'atenció: l'extraordinària serenitat d'aquest home, de Michael, davant la desaparició de la seva dona. A partir d'aquí comença una espècie de joc molt estrany, perquè les proves que van apareixent no acaben d'encaixar i el comportament d'aquest home, desmarit, de Michael, desperta cada vegada més i més interrogants. La sèrie està creada per en George Kay, conegut també per haver fet altres sèries, altres produccions importants, com Lupin, que no sé si l'heu vista.
8: Ara torna?
2: Torna, en Lupin.
8: Que m'ha sortit Certa Dies Trailer,
2: que m'ha enganxat molt.
8: Que ja anuncien que arriba a la quarta temporada.
2: I aquí torna a jugar aquest director amb una de les seves especialitats, que és convertir una investigació aparentment convencional en una història xisco plena de secrets i de girs de guió.
8: Me l'apunta aquesta Gone, que mos ha ajudat a recordar els verbs irregulars. Volen recordar? Go, went,
0: gone.
8: Doncs ara ja...
2: Mira, podria ser professor d'anglès.
8: Clar, és que he de rescatar les meves camisetes de fa 10 anys.
0: Ara, per cert, hi ha cançons perquè els nens se les apreguin. I és molt més fàcil. Dit això, pots continuar.
8: Va néixer a l'època que no tocava Marta Garau. Diu el guió, si vos agraden els thrillers en què constantment vos demanau però aquest personatge que amaga, Gone pot ser una bona opció. Ho deien a Maroto, però tenim moltes més coses, com per exemple... Mal de amores, que no són de amores, que
2: no, això, no són de amores,
8: que això d'Andy Lucas, sinó Mal de amores de Netflix. Escoltau.
9: Todavía no abrimos.
10: Disculpe la hora, señorita, pero me urge uno de sus remedios.
9: ¿Daniel?
10: Volví para verte.
9: ¿Hace cuánto no nos vemos? ¿Habré perdido las mañas?
11: Todos dicen que es mentira.
12: Emilia, ¿qué vas a hacer con tu vida?
9: Quiero estudiar medicina.
2: I la mireu, de la Gran Bretanya viatjam ara fins a Mèxic. Ahir, dia 2 de setembre, Netflix estrenava aquest Mal de Amores, una sèrie ambientada en plena revolució mexicana i basada en la novel·la homònima d'Àngeles Mastreta. La protagonista, ja l'heu vista, és Emilia Sauri, una dona que en una època en què les convencions socials marcaven molt clarament quin havia de ser el paper de les dones, vol estudiar medicina, vol ser metge, vol exercir la seva professió i decideix també ser ella mateixa. Ja vol decidir viure, però evidentment també hi ha una història d'amor, una o vàries, que això encara mos agrada més. I no és un amor senzill. Emilia se troba entre dos homes molt diferents. D'entrada té en Daniel Cuesta, interpretat per en Juan Pablo Fuentes, un aventurer i revolucionari que coneix des de petitona, i també n'Antonio Zabalza, que està interpretat aquest paper per Nivan Amozurrutia, un metge que defensa la pau mentre el país viu immers en aquesta guerra i en aquesta revolució. I aquí hi ha una curiositat interessant. Al capdavant de l'adaptació hi ha Catalina Aguilar Mastreta, que és la filla de l'escriptora, en Ángeles Mastretta. És a dir, la pròpia filla de l'autora és qui assumeix bona part de la responsabilitat de dur aquesta història a la pantalla com a guionista, com a directora i com a productora. La sèrie combina, per tant, romans, història i reivindicació de la llibertat individual. I la protagonista, que és na Renata Vaca, haurà de lluitar no només per decidir entre aquests dos homes, entre aquests dos grans amors, sinó també per poder construir la seva pròpia vida.
1: O sigui, Joana, se podria dir que és una proposta per a aquella gent que cerca una sèrie amb personatges femenins d'això potents, amb un pot d'ambientació històrica i també una bona dosi de drama romàntic. No sé si he fet un bé resum.
2: Has fet correcte, talment. Ho has dit,
1: me l'apunt, me l'apunt. No sé si queden més estrenes.
2: Sí, en queda una més, o no exactament, perquè vos duc una estrena i un anunci. Però bé, anem a pams. D'entrada, una estrena que comentarem ara tot d'una i la tercera temporada d'una cosa que encara no podem anunciar. Però bé, d'entrada, Xisco, si t'assembla...
8: Crec que cal començar per història de dues... Història de dos ciutats basada en la novel·la de Charles Dickens, que s'emetrà per MGM+.
4: It was the best of times. It was the worst of times. It was the spring of hope. It was the winter of despair.
2: Vinga, aquesta la tindreu a partir de diumenge, dia 6, que arriba aquesta nova adaptació d'un dels grans clàssics de la literatura, aquesta història de ja també et traduïa el nom. Història de dos ciutats, d'en Charles Dickens.
8: Tale of Two Cities.
2: Exacte, d'en Charles Dickens. En aquest cas, parlam d'una minissèrie, no teniu excuses, si vos fa ganes, en Xisco crec que d'entrada li agradarà veure-la. Només té 4 episodis, està ambientada a finals del segle XVIII, en un moment de màxima tensió entre França i també Anglaterra. La història arranca quan Lucy Manette rep una notícia que li canvia completament la vida, i és que son pare, a qui donava per mort des de feia gairebé 20 anys, podria continuar viu a París. Quin és el problema, idò? Que el missatger que li du la carta, o li fa saber la notícia, és detingut i acusat de traïció. Per tant, en Lucy haurà de recórrer Sidney Carton, un jove advocat brillant però profundament inestable, per intentar alliberar a son pare. I aquí entra el component sentimental. Lucy i Carton formen un triangle amorós complet enmig d'una història marcada per la guerra, la revolució i les diferències socials i també els sacrificis personals. I tenim un repartiment que crida molt l'atenció, supos que ja l'heu vist en pantalla per qui mos estàu veient per la televisió, perquè d'entrada hi tenim en Kit Harington, que és conegudíssim per Game of Thrones, que supos que l'heu identificat, tot i que du aquesta perruca, aquest pentinat tan diferent, en François Civil, protagonista de Los Tres Mosqueteros, i Mirren Mac. La sèrie consta com de 4 capítols, 4 episodis, i està escrita per en Daniel West i dirigida per Richard Clarke. Una bona opció si vos agraden les adaptacions literàries com en Xisco, però també si voleu una història curta per veure pràcticament d'una tirada, tot i que els capítols no crec que siguen curtets, eh? Supos que és d'aquelles que té capítols d'hora i busques, com una pel·lícula. Però bé, jo veuré que també vos duen un anunci, atenció, en els fans de Maidstone Hall, simplement vull comentar una cosa per acabar. Supos que si ara vos escoltes la nostra estimada Peloni podrà sobreviure una ferrada a la ràdio, perquè acabam amb una sèrie que ja té una legió de fans, és aquest Maidstone Hall, que s'ha emès a Amazon Prime Video i han anunciat aquesta tercera temporada per desembre. La plataforma ho acaba d'anunciar, així que si ja vos heu vist les dues primeres temporades, que no sé si és el vostre cas, sí que és el cas de Napoloni i d'una servidora, toca estar pendents de na Ruby i d'en James, que encara tenen molta història per contar, ben igual que aquests Son d'Amores d'Andy Lucas, que tenen història per contar, perquè encara segueixen variats.
8: N'Andy Lucas també tenen una sèrie. Exacte, no sé sí. Què fa Netflix o HBO o Filmin, que no han comprat els drets d'un home que va perdre el nas i l'altre que va perdre un grup. És que... Si això, no és una història...
2: Rei, d'un homenatge en Xisco que volia escoltar Son d'Amores, aquí aquests Son d'Amores.
0: Què són, eh?

0: y en tu corazón. Al día, IV3 Ràdio.
1: Ja ha arribat Marta Sampas amb l'actualitat esportiva aquí al dia, però on començam aquest repàs, companya?
2: Bon dia, idò. Començam amb el Mallorca, que va tancar ahir el mercat de fitxatges, ja ho varen dir, però la notícia era sort baixa quan valoràvem positivament, hem de dir, Pablo Ortiz, aquí el veus, el director de futbol, fent balanç del que ha estat la feina en aquest mercat d'estiu de fitxatges, em recordant fins a 11 arribades, fins a 13 arribades i 11 sortides, 13 nous jugadors que formen ja part de la plantilla de Luis García, que avui parlarà, per cert, ara d'aquí uns minuts, roda de premsa del míster de cara al partit de dissabte contra l'Eldense, el Mallorca que segueix preparant aquest partit, donant la benvinguda als nous, aquí ho veus que ja s'han entrenat també amb la resta de companys a Son Bibiloni, això pel que fa al futbol, però avui ben pendents un dia més de la Vuelta a Espanya amb Enric Mas, amb el mallot vermell, continua així el ciclista mallorquí. Avui 12a etapa d'aquestes ja ben interessants també, amb un port de primera categoria, etapa d'alta muntanya, i ben pendents d'en Enric a veure si pot donar una altra alegria i sobretot continuar al capdavant de la classificació d'aquesta Vuelta, on hi tenim totes les esperances posades en el ciclista artenenc.
1: I després vos escoltam i ampliem aquesta informació. Gràcies, Marta, que tinguis un bon dijous. També Clara i amb el repàs del contingut del programa El Dia a Menorca, just a punt de començar. Bon dia, Clara.
3: Bon dia. Avui al Dia Menorca ens acompanyarà als estudis el gerent de l'àrea de salut de Menorca, en Bernardo Pax. Amb ell farem balanç de l'estiu en el servei d'urgències, també repàs de quina és la situació en les diferents àrees de salut de Menorca. Telefonarem després a la batlessa de Ciutadella, Ana Maria Jesús Begú, perquè en aquests moments estan en roda de premsa explicant un poc de quina serà la posició davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia que ha dictat mesura cautelar que tornin els cotxes a la plaça d'Esbor. Conversarem també amb l'advocat dels empresaris denunciant, en Víctor Carrera. És dijous, per tant, tenim secció veïnal. Conversarem amb en Joan Benejam de l'Associació de Veïns de Cal en Blanes, i després salutació musical a càrrec de Cris Joanico, que ens presenta el seu nou disc, Rosa dels Vents.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
4: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa anant fins al municipi d'Eivissa, fins a Vila, perquè volem parlar amb el regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament per saber quines són les tasques de neteja que s'estan fent als torrents de la ciutat en previsió dels episodis de pluges que pugui portar la tardor. Més tard comprarem un bitllet obert per sortir de viatge per última vegada aquest estiu amb la periodista Anna Fernández, que ens portarà cap a l'Àsia, un país molt exòtic, i també posarem fil a l'agulla al programa amb la dissenyadora eivissenca Ariadna Ferrer, que avui també ens presentarà l'últim de moment dels seus referents dins d'aquesta indústria.
1: I acabem aquest repàs amb Jaume Noguera i el contingut del programa El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
5: Bon dia. Començarem a Sant Cervera, perquè a Nins d'Espalda han fet anuncis per la televisió cerverina per conscienciar sobre el reciclatge. Després parlarem a l'Institut Balear de Seguretat Laboral, que demana a ENA que reobri la cantina de l'aeroport, malament només sigui perquè els treballadors puguin menjar com a refugi climàtic. Celebrarem els 40 anys de rebel·lès del Puig d'Inca i parlarem d'anellament, de ropits i tronquipinyons de la comuna de Bunyola.
1: Una programació molt completa que comença tot d'una, però nosaltres posem punt i final, tornant demà a partir de les 9, que passeu un bon dijous i, per descomptat, un bon cap de setmana. Gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El conductor del camió que ha provocat avui un accident en cadena a l'autopista d'Inca, a l'altura de Sant Fuster, ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ho ha confirmat la Guàrdia Civil, tot i que no han donat pel moment més detalls d'aquesta prova a l'espera d'acabar la instrucció del camió.

0: seguretat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i pel moment ha confirmat que el conductor del camió ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia.
1: I no deixem la plana de successos perquè una persona es troba en estat crític després de precipitar-se d'un domicili a Fornalutx, uns fets que han passat a les 7 d'aquest matí. La persona es troba ingressada a l'Hospital de Son Espases.
0: Segons informa el 061, aquest matí han atès una persona que havia caigut des d'un immoble de la localitat situada a la Serra de Tramuntana. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja estabilitzat, ha estat traslladat fins a l'hospital com a codi politrauma greu amb la col·laboració de la policia local i Guàrdia Civil.
1: I també intens matí pel que fa a la plana política perquè continua al Congrés dels Diputats el debat sobre la situació de Ceuta, la crisi migratòria que es va provocar fa més d'un mes a l'entrada de 70.000 persones per la frontera marítima. Un debat que s'ha encetat amb una primera intervenció de Pedro Sánchez i ara continua amb el torn dels diferents grups.
0: Santiago Abascal, líder de Vox, ha pujat a la tribuna amb el mateix missatge que de les darreres setmanes, la necessitat d'activar l'article 102 de la Constitució per acusar el president Pedro Sánchez de traïció.
2: Algún día rendirán ustedes cuentas. Espero que sea pronto. Y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
0: Sumar, soci de govern de Sánchez, coincideix amb l'oposició en aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada i que ha estat un atac del Marroc a Espanya per causes d'estratègia geopolítica. És el diputat d'Izquierda Unida, Enrique Santiago.
3: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
0: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha acusat el Marroc d'enviar 80.000 persones a Ceuta per carregar-se el govern d'Espanya, impulsat pels Estats Units, Israel, la dreta i l'ultra.
4: Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
1: I dos són algunes de les veus que s'estan sentint aquest matí al Congrés dels Diputats i a les quals arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
5: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
6: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

En aquests moments ha acabat la roda de premsa que ha convocat l'Ajuntament de Ciutadella per fer pública la seva posició davant la sentència de mesures cautelars dictada pel Tribunal Superior de Justícia i donar explicacions a la ciutadania de què passarà a partir d'ara a la plaça d'Esborn. De moment, la situació és la següent. La justícia ha rebutjat els recursos presentats pel consistori ciutadellenc per poder mantenir Esborn peatonal com ha estat fins ara. Per tant, fins que no hi hagi una decisió o sentència ferma sobre qui té o qui no té la raó, els cotxes han de tornar a circular per la cèntrica plaça. Aquesta és la mesura cautelar dictada fins fa uns minuts. La pregunta era quina seria la posició de l'Ajuntament de Ciutadella i la roda de premsa ha acabat i ja sabem que els cotxes tornaran a la plaça d'Esborn. Avui en sabrem els detalls d'aquí una estona.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betre Ràdio. És dijous 3 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts

0: Si m'ho anem enrere, molt enrere en el temps, avui 3 de setembre de 1535, la població de Mo estava defensant la ciutat, la ciutat que estava sent atacada per l'exèrcit turc. Amagats dins vaixells imperials van arribar l'1 de setembre en el port de Mo 2.500 soldats capitanejats pel pirata Barba-roja. Després d'intentar defensar la ciutat sense èxit, els dirigents maonesos, sense municions ni armament, el 3 de setembre van pactar entregar la ciutat el 4 de setembre amb la condició que es respectés la vida i la propietat, les propietats. Tot i així, la nit del 3 de setembre de 1535 va ser una nit de violència, mort, incendis i saquejos. Seguim avançant en el temps. 3 de setembre de l'any 1783, Espanya i Anglaterra van firmar un tractat de pau al Palau de Versalles en el que Espanya aconseguia Menorca i Florida sencera. Més moments històrics. Avui, la Cambra de Comerç de Menorca celebra 120 anys de la seva fundació. Avui, Fusquet se celebra un acte molt especial a la terrassa del Club Marítim de Mo per celebrar l'aniversari d'aquesta entitat menorquina tan important pel teixit empresarial illenc. Va ser l'any 1906 quan va començar la seva trajectòria i contribució en el desenvolupament econòmic i empresarial de Menorca al llarg de més d'un segle. Va, que acabarem amb una efemèride meteorològica. El 3 de setembre del 2015 es va produir a Menorca, bueno, inundacions, va haver-hi una intensa tromba d'aigua que va inundar diverses zones de Silla, sobretot en el polígon industrial de Ciutadella, l'interior del camp de Son Marçal, a Ciutadella, que les fonts del castell baixaven enormes torrentades, que si cercau per internet trobareu encara imatges d'aquest 3 de setembre del 2015. Per exemple, l'urbanització de Son Bou es van haver de desallotjar fins a 30 apartaments turístics per risc d'esfondrament. En 24 hores van caure a Sant Lluís 137 litres per metre quadrat.
1: És complicat, eh?

0: noche.
1: Ay, mira qué bien.
0: Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
1: Nosaltres no anirem fins tan lluny, eh? Des d'ara i fins la una serem aquí amb altres en directe. Us podem contar que avui ens acompanyarà a l'estudi gerent de l'àrea de salut de Menorca, en Bernardo Pax. Farem un poc de balanç de l'estiu en el servei d'urgències i també de quina és la situació a les diferents àrees de salut de la nostra illa.
0: Noche y al despertar.
1: Telefonarem després a la batlessa de Ciutadella, Ana Maria Jesús Begú. Volem saber què passarà i totes les novetats de la plaça d'Esborn de Ciutadella. A partir d'ara, després d'aquesta sentència de mesures cautelars, l'enratllarem també amb l'advocat dels empresaris, amb Víctor Carrera. És dijous. Per tant, conversarem amb veïns. Amb qui? Amb en Joan Benejam, president de l'Associació de Veïns de Cal en Blanes. Celebren 25 anys de la seva associació. Enratllarem de quines són les millores de aquesta que volen els veïns per aquesta urbanització. Avui la salutació musical serà a càrrec d'en Cris Joanico, que ens presenta un tema del seu nou disc, Rosa dels Vents.
0: Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca.
1: Vens tard, company. Què vol dir ara? Obrir la porta, fer
2: tard,
1: soroll?
2: Vinc tard, perdoneu, disculpin.
1: No, molt malament. Es diu alguna quan s'arriba a un lloc tard.
2: Perdoneu, disculpin.
1: Es truca. Axel Camarasa, que... Home, hi ets o no hi ets?
2: Hola, què tal?
1: Ah, sí que hi és. Sí. Què tal? Molt bé. Què sí, tal per sí, dintre sí, del teu telèfon?
2: Mira, estic escrivint,
1: sí. Escriu, explica.
2: Per prohibir que s'instal·lin a la vorera.
1: Tal qual, eh? En directe.
2: A la vorera.
1: Exacte. En Axel Camarasa està fent bona feina. Perca, perquè avui a les 11:30 hi ha hagut roda de premsa a Ciutadella. D'aquí una estona nosaltres per rellevar Ana Maria Jesús Begú i, clar, en Axel està a aquesta hora del dia demanant tots els detalls de què passarà a partir d'ara a la plaça d'Esborn, perquè, clar, tornen els cotxos.
2: Tornen els cotxos.
1: Per tant, moltes preguntes de com ara es farà tot plegat perquè tornin els cotxos.
2: Sí, bàsicament la Barlessa que ha explicat que és una... bueno, que acaten aquesta resolució judicial, que no tenen més marge per presentar més recursos i que de manera immediata es posen a fer feina perquè tant els aparcaments com la circulació tornin per la plaça d'Esborn. Diu que no serà demà, és lògic, cal fer... s'ha de fer repintat, s'ha de canviar carrers, i hi ha una mica de feina. No és immediat, però sí que assegura que durant aquest mes Esborn tornarà a ser peatonal. Sí que ha explicat que es mantindran gran part de les activitats previstes a la plaça i que, per tant, quan hi hagi doncs, una cursa, una fira o algun espectacle, doncs es buidarà la plaça de vehicles, com ja es fa, per exemple, a Sant Joan, però que tots aquells actes i activitats que eren, diguem, programats i recurrents, ha posat d'exemple les nits d'art que es fa cada dimarts, aquestes sí que s'hauran de reubicar i posar, en aquest cas, dalt de la plaça. I una de les conseqüències que té aquesta reordenació, segons ha explicat la Barlessa, és que no hi haurà a partir d'ara cap terrassa a la plaça d'Esborn. Cap dels negocis, ni bars ni restaurants ubicats a la plaça d'Esborn, segons la Barlessa ha dit, no podran tenir cap mena de terrassa, només a l'interior dels respectius locals. Més enllà d'això, l'actualitat també passa per aquest acord de plenari que vam explicar ahir, aquest pacte entre PP i PSOE per modificar la llei de reserva de biosfera i poder limitar així l'entrada de vehicles, si és possible, a partir de la propera temporada turística. I ja tenim les primeres reaccions. És de la patronal dels rentacars de Valeval que critica aquesta iniciativa. Sosté que aquestes limitacions són il·legals, que és una mesura, diu, que restringirà la llibertat de moviment i que no solucionarà en cap cas els problemes de mobilitat a l'illa. El president de la patronal Valeval, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de preveure altres qüestions, com ara les infraestructures i també el transport públic.
3: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
2: També és notícia, ho deies tu ara en començar, la Cambra de Comerç de Menorca celebra avui el seu 120è aniversari i ho commemora amb un acte a Mahó. La cita també servirà com a comiat de qui ha estat president de la institució durant els darrers 8 anys, Rubén Adrián Pastor. En una entrevista a l'Informatiu Matí ha explicat com ha evolucionat aquesta entitat que ha passat d'estar pràcticament dissolta a la plena activitat que té actualment. Pastor assegura que un dels principals reptes ha estat la digitalització i el vot tecnològic, al qual diu s'han d'adaptar totes les empreses, grans i també petites.
4: Sense cap dubte, el sorgiment de noves tecnologies ha marcat, sobretot aquests 4 darrers anys, un signe molt marcat de l'apropament en formacions de la Càmera cap a les empreses.
2: Està previst que aquest acte reuneixi prop de 200 persones que formen part del teixit empresarial i institucional de Menorca, una celebració, recordem, a partir de les 8 al Club Marítim de Mo. I acabem explicant que prop de 300 persones es van concentrar ahir que vespre en suport al poble de Ceuta, la major part de les quals, 200, ho van fer a l'O davant la porta del consistori amb crits de Viva Espanya i Ceuta no es ven, han defensat interès nacional espanyol i han exigit respecte, convivència i suport a tots els ciutadans de la ciutat autònoma. L'O és un dels 5 municipis que van convocar aquests actes a l'illa, José Luis Benejames a l'Albatla i Cristóbal Marqués, el senador del Partit Popular per Menorca.
5: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
6: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta. Ja que potser

0: Sense pell de el que estan visquent.
1: També hi ha hagut concentracions a Es Castell, Es Migjorn, a Ferreries i a Es Mercadal, totes elles convocades pel Partit Popular, que és on governa aquests municipis. I no s'hi ha adherit finalment Sant Lluís, perquè aquests dies celebra encara actes vinculats a les festes patronals. Amó i a Ciutadella no han secundat aquesta convocatòria.
2: Aquestes són les notícies a partir de les 2:30, més aquesta mateixa sintonia amb l'Excel Camarasa al capdavant. Gràcies, company. Fins d'aquí una estona.
1: Que vagi bé.
2: Igualment.

L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per la resta de jornada d'avui cel serè, tenim cel blau, cel estirat, temperatures estables, altes, oscil·laran entre els 21 graus de mínima, els 32 graus, en aquests moments 31 graus a Mont, vent fluix de tramuntana al migdia i de mestral de cara al capvespre.

0: veus com t'agrada la vida quan passa.
1: El dia Menorca. Ara tornem.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
5: Oh, sorpresa!
4: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
6: Ja som aquí, ja hem arribat!
7: Com va això? Com esteu?
4: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un bol o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, l'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: El dia Menorca, fet a casa.

0: Entrem en matèria. A pocs dies d'haver tancat el mes d'agost, el sistema públic de les Illes Balears afronta la tornada a la normalitat després dels mesos d'estiu i de les corresponents vacances del personal mèdic. Un estiu on un any més ha estat marcat per l'augment de població flotant a l'illa, que encara el tenim, i a més també per les diferents convocatòries de vagues dels professionals de la salut en els darrers mesos, que han ocasionat cancel·lacions de cites i operacions. Com s'organitza la feina després de l'estiu des de la gerència de l'àrea de salut de Menorca? Idò, li demanem amb en el gerent de l'àrea de salut de Menorca, el senyor Bernardo Pax, que ens acompanya avui als estudis d'IV3 Ràdio Menorca. Bon dia, com està?
1: Bon dia. Bueno, el primer, gràcies per ser convidada. Bueno, en principi, nosaltres el que intentem donar és normalitat a l'activitat assistencial, no? Evidentment, el període estival suposa un sobreesforç, vull dir, jo crec que hi ha que estar agraïts a tots els personals, sobretot de serveis més sensibles, a lo millor com urgències, però i tot l'hospital realment, no? que hi ha més feina, no? I és una feina que hi ha que combinar l'ens amb persones que estan de vacances, com és ben normal, com deies, no? Han tingut uns mesos de vaga, no? Bueno, setmanes, no? Cada mes. Això ha suposat, a més, i entenent la situació dels professionals, dels facultatius, des de l'UQ, que sí, clar, no s'ha suposat fer un esforç organitzatiu, com és normal, eh? És a dir, nosaltres, els malalts, els usuaris que tenien una visita o una intervenció els dies de vaga, doncs, evidentment, el dret dels professionals està clar, no? També dir que ni s'han retrasat intervencions que tinguessin que veure amb oncologia, ni intervencions urgents, vull dir, això evidentment s'ha donat sempre resposta, vull dir, amb uns serveis mínims i una diguem, organització pensada en evitar que hi hagués situacions d'aquest tipus, però bueno, el que hem fet després és reordenar i recol·locar els malalts a altres consultes el més pres possible, no? El més aviat possible. Hem fet el que hem pogut, vull dir, a vegades és complicat. Jo entenc que la persona que arriba a l'hospital i el metge està de vaga, pues és un xasco, perquè potser però bueno, és una situació que han intentat resoldre de la millor manera possible i de fet, de nombre d'activitat, pensant i tot en els dies de vaga i tal, d'un any a l'altre, tampoc hi ha hagut una gran disminució. I això és perquè s'ha fet un sobreesforç a altres bandes, també, no? Primer, perquè han ajustat agendes per intentar donar més resposta, i també amb una activitat extraordinària que també ha ajudat, diguem, un poquet a donar resposta a aquesta situació, no?
0: Per tant, primers dies de setembre, continuem amb una població flotant a Menorca important, seguim encara en temporada turística, s'ha acabat el mes d'agost, però continuem amb molta gent, venen les festes de Mont, hem tingut les festes de diferents pobles, com han anat funcionant les diferents àrees d'urgències, de centres de salut i de l'Hospital Mateu Orfila en aquests darrers mesos?
1: Bueno, jo sempre he pensat que un dels baròmetres de la població, diguem, del nombre de persones que estan damunt silla és el nombre d'urgències que veiem, no? He pensat, no? I, en canvi, i a vegades faig aquesta reflexió, no? Dic, hombre, dic que l'hospital tenc maig, fins de maig a agost, és 4 mesos aquests. Enguany s'han vist 11.824 malalts i l'any 25, en el mateix període, es van veure 14 més. És a dir, que més o menys és igual, no? Sí que és cert que en el SUAP, atenció primària, que també reben moltíssimes visites, no? Numèricament en veuen més, l'any enguany han vist 38.000 i l'any passat van veure 35.000. Aquí la diferència sí que és un poquet més, no? Són 3.000 més, no? 3.000 visites al servei de SUAP, que és el servei d'urgències d'atenció primària, més que l'any passat, no? Valdria la pena dir també que d'aquests malalts o usuaris o pacients, no?, que han anat a l'hospital, doncs han ingressat un poquet més que l'any passat en quant a percentatge. No és molt significatiu, però bueno, quasi arriba a un punt, mig punt, no? Això vol dir que potser hi havia una mica més de complexitat. I el que passa sempre, no?, amb els serveis d'urgències és que a vegades veiem la situació puntual que hi ha una espera o una demora que es fa extremadament llarga, no? I a vegades està justificada per altres situacions, no? Vull dir, això és sempre una lluita contínua de serveis d'urgències. No? Tenim molt de malalts que venen i en triatge tenen un nivell 4 o nivell 5, això vol dir que són usuaris que d'entrada podrien ser atesos a altre nivell assistencial, i aquestes persones moltes vegades són les que tenen més demora i són les que després doncs, bueno, generen més aquestes, aquest ambient, no, d'aquest caliu que a vegades és un poc negatiu. I jo crec, jo rompria una, no, una, romperia una lança a favor dels professionals d'aquest tipus de serveis, perquè ja dic, donen la cara permanentment.
0: Mm-hmm. En aquests moments com està el servei d'urgències? Ara crec que estem en una època tranquil·leta, però imagino que ja fem feina des de l'hospital i els diferents centres, perquè ve la tardor, mesos d'hivern, i per tant s'han d'anar preveient aquesta arribada del fred, si és que col que dia arriba, que arribarà, i també la temporada de més activitat, que és quan comença el fred, no?, a la nostra illa i arreu.
1: Bueno, està clar que, jo no sé, me fa un poquet de coses xerrades fred en aquest moment, encara me sap greu, no vull dir moltes coses, perquè ja arribarà quan tingui que arribar, no? Però bueno, don per fet que estarem preparats, no? Estarem preparats. Jo voldria dir que l'àrea de salut i tot el servei de salut, a lo millor de la comunitat, van tenir una situació molt particular enguany, que va ser l'eclipse, i van preparar un dispositiu que jo crec que més, que afortunadament no van tenir que emprar pràcticament per res, però sí que va posar damunt la taula que tenim una capacitat de resposta doncs, molt important davant situacions, bueno, inusuals,
0: situacions,
1: no?
0: Puntuals, diguem, puntuals, que es requereix d'un moment de més dispositiu i, per tant, d'estar alerta per moments puntuals de la població. Com estan ara les llistes d'espera, Bernardo? Ratllàvem d'aquestes convocatòries de vaga, de tota la gent que se li ha cancel·lat alguna cita, que se li ha cancel·lat alguna operació, que ja hi ha llistes d'espera per operacions en alguns departaments, com és traumatologia, que sempre és els que més espera o més llarga llista d'espera ja i s'acumula. Com estan en aquests moments llistes d'espera?
1: Avant, podríem donar dades. Jo crec que, vull dir, clarament hi ha una llista d'espera, que és la llista de consultes externes, no? Que és el malalt que va a una especialitat concreta, sigui quirúrgica o no, no? I en aquest àmbit estem millorant, clarament, vull dir, tenim una millora de la demora, perquè no és tot sol es nombra, hi ha 10.000 en llista d'espera, bueno, sí, però si 10.000 esperen 40 dies per ser visitats és una cosa, però si tens 1.000 i esperen 100 dies, doncs jo no sé quina és millor. De cara a l'usuari particular, jo m'estim més que siguem 10.000 que esperam, però en 40 dies me veuen, me visiten, que no ser 1.000 tot sol per esperar 100. No? Vull dir, això dit això. Sí que és cert que nosaltres tenim les especialitats quirúrgiques per, no? per cirurgia general, traumatologia, urologia, són les tres especialitats que a vegades ens donen pues, bueno, una situació de més demora en quant a llista d'espera quirúrgica, traumatologia, pues sí, estem fent feina per, evidentment, llevar, davallar aquesta demora, que les persones puguin operar en temps i forma una mica més com toca, però aquí hi ha traumatologia, sobretot de cara a l'estiu, ja que tenim en compte que és especialitat que més suspensions per urgències tenen. És a dir, hi ha un parte, no?, organitzat de dos o tres o quatre intervencions de matí, però el vespre anterior has tingut un accident de tràfic, tens que operar de manera ràpida un braç, un colzo, una cama, i tot això fa que, bueno, doncs que tinguem que reubicar els usuaris i estirar un poquet els temps, no? Vull dir, no és que operem menys, operem pràcticament, jo crec que un poquet més, però moltes vegades, desgraciadament, tenim aquesta dificultat, no?
0: En quant a especialistes, hi ha manca d'especialistes en aquests moments en la seguretat, en el servei de l'àrea de salut de Menorca?
1: Jo t'ho diré, jo sempre en vull més. Sempre en vull més, perquè, bueno, és el que, no? el que hem de cercar, no? Però de cara a especialitats, dir que els darrers temps, no, pues han afegit professionals a determinades especialitats. Hem fet el de nefrologia en el seu moment, van incorporar un quart nefròleg, això ha permès pues, donar un altre servei, que un era la diàlisi peritoneal. A dermatologia ara han afegit un tercer dermatòleg. A microbiologia també, bueno, també han augmentat. I hem anat completant plantilles, medicina interna, oncologia, que ha permès donar la unitat de consell genètic de càncer hereditari, anatomia patològica, que hem fet també incorporacions. En quant a salut mental, hem incorporat dos psicòlogues clíniques a l'àrea, una està a Uxmia, a Mercadal, que no sembla que han potenciat i és una situació que tenim que treballar molt de manera diària i sempre pensar que ho tenim que fer millor, però realment han donat un vot de, jo crec, important de qualitat. Van incluir en el seu moment el cirurgià maxilofacial i es va menjar la llista que teníem de maxilo, perquè no teníem maxilo, hem passat de 0-1, evidentment. I el tercer digestiu que el tenim, no? Que era un dels puestos d'aquests de molt difícil cobertura, si no se'n recorden de com anava, també ha estat suficient per donar respostes a tota la demanda i tenir uns valors de xifres d'espera, pues, diguem, bueno, normalitzats, no? S'han contractat traumatòlegs, el digestiu, un hematòleg, a gine també, bueno, vull dir, cirurgians, sempre cercam completar plantilla i si podem, pues, anar pensant a augmentar plantilla, sobretot aquelles que són plantilles de dues persones, no?
0: Hi ha algun lloc que ens necessitin ara que faci falta cobrir?
1: Ara, per circumstàncies, anem darrere endocrinos, vull dir, estic, és la primera que m'ha vingut, però bueno, no m'ho vull deixar ningú i a vegades és millor deixar-lo ahí, però bueno, ses que són dos especialistes, pues, clar, i més insistiu, pneumologia, també estem apostant per cercar la manera de tenir un tercer pneumòleg, vull dir, és sempre pensar en donar millor resposta, no? Tenir en compte que dos, un pot estar de baixa o pot estar de vacances, no? I per què no? També hi ha que tenir vacances i totes aquestes circumstàncies fa que una llista, pues, és... Bueno, un tindria que fer la doble de feina, però realment no la pot fer. Té que fer la seva i prou, no? I tenim que jugar un poquet amb això, no?
0: Ja per acabar, com avança el projecte del Centre de Salut de Ciutadella que s'ha de construir en els terrenys de Santa Rita?
1: Bueno, el Centre de Salut de Ciutadella ara darrerament, és que t'ho vull dir la paraula tècnica exacta, no? Que és...
0: Remenant papers,
1: està la redacció del projecte tècnic, és a dir, per entendre. Hi va haver un concurs d'idees que va guanyar un projecte i ara el que s'està fent és aquest projecte que va guanyar donar-li la forma tècnica perquè després es pugui adjudicar s'obra. No? És a dir, aquí té que anar, jo que sé, m'ho invent, aquest tipus de cable o aquest tipus de ciment o de formigó i això és el que estan fent ara. No? I és un projecte enorme, vull dir, crec que són 6 o 7 mesos que tenim d'espera per tenir aquest projecte i després poder plantejar adjudicar s'obra. Poc a poc, però arribarem.
0: Idò, Bernardo Pax, moltes gràcies per aturar la jornada de feina i estar una estoneta compartint una estona de ràdio amb els oients del Dia Menorca, que acabi de passar bon dia i fins prest.
1: Gràcies a vosaltres i estem aquí per el que vulgueu.
2: El Dia Menorca.

Hola, estimades i estimats oients del Dia Menorca. Som en Crit Jonico i demà vespre seré en el Jazz Band Esport de Ciutadella presentant les cançons del meu darrer disc, Rosa d'Esvens. Venc acompanyat d'uns músics espectaculars, en Pere, en Quim i en Lluís. Habitualment ells són amb jo damunt l'escenari. I no només farem les cançons de Rosa d'Esvens, sinó que també farem aquelles cançons que sé que vos agrada escoltar quan veniu en els concerts. Mentrestant, si vos sembla, podem escoltar una cançó d'aquest darrer disc que es diu Tot mirant aquest paisatge. Ah, és a les 10:30. Us veig demà.

0: Nou disc, Rosa dels Vents, Cris Joanico, amb sa cançó Tot mirant aquest paisatge. Una forta abraçada, Cris, i gràcies sempre per aquests missatgets que mos deixes aquí al Dia Menorca. Són les 12:37 minuts i si xerram d'un ciutadellenc, m'ho anem a xerrar de Ciutadella, amb sa bellesa de Ciutadella, perquè ha acabat ja sa roda de premsa que havia iniciat a les 11:30, perquè puguin poder saber què ha passat finalment. El Consistori Ciutadellenc ha citat els mitjans de comunicació per donar explicacions davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia i el retorn de cotxes a la plaça d'Esborn com a mesura cautelar. Senyora Maria Jesús Begú, Valesa Ciutadella, com va? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornen els cotxes a Esborn, Valesa?
1: I sí, hauran de tornar. Bueno, hem repetit en moltes ocasions que, bueno, l'Ajuntament, com no pot ser d'altra manera, haurà d'acatar aquestes mesures cautelars, però bueno, nosaltres hem fet tot el possible i hem esgotat totes les vies legals possibles per evitar-ho, però bueno, fins al darrer recurs de reposició i bueno, finalment no se'ns ha donat raó i hem d'executar aquestes mesures cautelars fins que hi hagi judici. Encara no hi ha hagut judici sobre aquest tema, però bueno, sí que hi ha unes mesures cautelars a complir.
0: Per tant, en aquests moments, plaça d'Esborn és encara peatonal, s'obrirà en el trànsit fins que hi hagi aquest judici i que es dictamini qui té raó, qui no té raó, com a mesura cautelar, aquests recursos que s'han presentat des de l'Ajuntament de Ciutadella per mantenir Esborn exclusivament per vianants han estat rebutjats per el Tribunal Superior de Justícia. Per tant, quan es tornarà a obrir? Perquè, clar, ara a Valesa teníem una nova ordenança que s'havia fet en base de la peatonalització d'Esborn. Quines són les conseqüències ara de que tornin els cotxes a Esborn?
1: Clar, és a dir, bé, per una banda, dir que la catarem però que no la compartim, és a dir, nosaltres seguim defensant que l'Ajuntament va fer tot aquest procés de reordenació seguint les nostres competències de mobilitat, que com és una de les competències que té l'Ajuntament, com reordena trànsit i tanca carrers i mou carrers. És a dir, ho han fet seguint les nostres competències i no hi ha cap sistema escrit ni cap procés escrit que digui com es peatonalitza una zona. No? Però, bueno, paral·lelament amb això, lògicament, s'haurà d'acatar i, donat que nosaltres hem fet totes aquestes actuacions dins les nostres competències, es van modificar dues ordenances per poder executar tot el que s'ha fet fa un any i uns mesos. Es va modificar l'ordenança de trànsit i tota la zona blava que hi havia a la plaça d'Esborn s'ha traslladat davant dels Pins i a l'OAR, i també es va modificar l'ordenança d'ocupació de via pública. Per tant, això té unes conseqüències, és a dir, Esborn hi tornarà a cotxos, però que els cotxes hauran de ser blancs. És a dir, no, ara mateix l'ordenança de trànsit no permet que hi torni a haver aparcaments regulats, és a dir, regulats amb vigilància horària, no? I zona verda. I per una altra banda, les terrasses tampoc, com que l'ordre, el mandat d'aquestes mesures cautelars és tornar a l'estat en què estèiem a juliol del 25 i que l'asfalt es torni a estar cobert de cotxos, no hi poden haver terrasses a l'asfalt, com ara sí que ho permet l'ordenança, i tampoc l'ordenança permet que siguin a les vores vies. Per tant, s'haurà de revocar aquestes terrasses d'establiments d'Esborn.
0: Per tant, les terrasses no poden estar, clar, es tornen els cotxos, per tant, a l'asfalt no hi poden haver les terrasses abans de la juliol del 2025 estaven a les voreres hi podran tornar o tampoc?
1: Ara, en primer moment no, perquè l'ordenança no ho permet.
0: Per tant,
1: clar, ara se'ls haurà de revocar i, si és escàs, haver de tornar a iniciar un nou procés de modificació d'ordenança d'ocupació de via pública, que cal saber, les modificacions d'ordenança no són àgils ni imminents.
0: Ja, i això es tirarà cap endavant aquest nou procés, perquè en principi supos que des del consistori acatant aquesta mesura cautelar, però no estan d'acord en que torni els cotxos en Esborn, esperau aquest moment de judici en què es doni la raó a un o un altre, perquè si us donen la raó a altres, després tornaria a la penalització.
1: Bueno, això no vol dir... Bueno, és a dir, ara acatarem les mesures perquè no mos queda altra, però això no vol dir que com a ajuntament no seguim fent passes amb el procés que ja teníem establert per Esborn, com ja sabeu, el concurs d'idees per un nou... les obres urbanístiques, no?, que s'hi hauran de dur, i donat que el fons de la qüestió no deixa de ser d'aquesta inexistència d'un títol habilitant, que, bueno, que nosaltres considerem que les ordenances ja són títols habilitants, però el jutge no ho ha considerat així, o bueno, tampoc, com he dit, no hi ha una manera de fer les coses, no? Pues nosaltres estudiarem de com podem avançar perquè el nostre interès segueix sent paral·lelament en aquest judici que hi pugui haver, el nostre interès segueix sent com s'ha demostrat en 14 mesos que Esborn ha estat un èxit i que Esborn per les persones ha tingut vida, ha tingut activitat, que els taxistes i els transportistes estan contents, que hi ha més aparcaments de rotació per anar a fer enviats, que hi ha més blaus per discapacitats, que la brigada i la policia té manco feina perquè Esborn ja s'hi pot fer activitats directament, etc etc. Ciutadella és molt millor ara de lo que està amb els cotxos i que aquesta millor plaça de poder considerar quasi de Balears es torni a convertir en una cotxeria de cotxos, realment ho trobem molt trist, i el que més trobem trist és que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per damunt els interessos de tot un poble i que els demandants s'haguessin considerant que els seus interessos valen per damunt de tot.
0: Clar, perquè ara els següents interessos són de tots els bars, restaurants i dels negocis que hi ha a la plaça d'Esborn, que no tindran terrassa en l'asfalt, però és que tampoc la poden tenir en els pròxims mesos, fins que no es pugui regular tot aquest nou procés una altra vegada, no poden tenir les terrasses, per tant, deuen estar ja veient avant com ho poden solucionar, això.
1: Bueno, la potestat d'ordenar i desordenar ocupacions de via pública és municipal. Entenc que el seu malestar, el seu posicionament, però també s'ha de dir que dos dels demandants tenen terrassa en Esborn, no? És a dir, que hem de saber ells com acabaran actuant, perquè crec que poden estar contents de les terrasses que han tingut, però alhora també són demandants. I els altres, és a dir, que han d'estudiar, és a dir, nosaltres actuarem segons la normativa i com no s'ajunta ha de complir les seues ordenances i després es veurà les possibles conseqüències que ells puguin exigir a l'Ajuntament.
0: Valesa, quan hi ha previst de tornar a obrir la plaça?
1: Bueno, seran uns dies, no pot ser immediat. Nosaltres en breu, lògicament, comunicarem al jutjat que executarem aquestes mesures cautelars, però paral·lelament s'ha de fer aquesta revocació de les terrasses i bueno, tot té un procés, té uns dies, no? No es munten ni desmunten coses així tan fàcilment. I, bueno, i també dic que bueno, totes les activitats de gran envergadura previstes a Esborn es seguiran fent. Esborn, com ja fèiem, que Esborn es buidava per durir activitats. Ara tenim ja previst un sopar a la fresca que ja vam fer l'any passat, l'octubre hi ha la trobada nacional de puericantores, l'octubre també hi ha una prova esportiva. Per tant, no el de diari que es feia baix el passeig, lògicament no es llevaran els cotxos cada dia i aquestes activitats es traslladaran en el passeig, però aconteixements així grans i de relleu es seguiran fent a la plaça d'Esborn.
0: Reeducació de les terrasses i també dels carrers, del trànsit, també s'haurà de tornar a reordenar tot plegat?
1: Sí, sí, és a dir, ja... que no es fa de manera immediata, però, bueno, immediata, vull dir d'avui per demà, però de manera immediata se'ns ha ordenat executar i, per tant, es farà dins les nostres possibilitats. Però, bueno, és a dir, demanar realment també una mica de reflexió, bueno, que crec que s'ha demostrat el que ha funcionat, s'ha demostrat que Esborn ha de ser per les persones i no ha tornat a convertir en una cotxeria plena de vehicles i caues circulatòries, i nosaltres seguirem lluitant dins les nostres possibilitats i tot el que ens permeti la via administrativa per tornar-ho a aconseguir.
0: Vel·lesa Maria Jesús Begú, moltes gràcies per atendre en directe els micròfons del Dia a Menorca, donar explicacions als nostres oients, a la ciutadania, ciutadallencs i ciutadallenques que a aquesta hora del dia volen saber tots els detalls d'aquestes novetats a la plaça cèntrica d'Esborn. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No deixem el tema perquè ara tenim comunicació amb en Víctor Carreras, advocat dels empresaris denunciants. Bon dia, senyor Carrera, com va?
2: Dies, què tal, com estan?
0: Bueno, quina és aquesta hora del dia? Un poc la sensació, valoració dels empresaris. Quants són els que formen part d'aquests empresaris denunciants d'aquesta hora del dia? Ja sabeu que els cotxos tornaran a la plaça d'Esborn els pròxims dies.
2: Bueno, pues la sensació per part nostra és de alivio. De alivio en el sentido de que entendemos que una sentència que se notificó en mayo, después de más de 3 meses de haberse recibido por parte del ayuntamiento, ya era hora de que se le diera cumplimiento. Y alivió también en el sentido de que no vamos a tener que solicitar ningún tipo de actuación, por lo que acaba de decir la señora alcaldesa, parece ser que en el plazo de 10-15 días se va a retornar a la situación anterior a las medidas o a las actuaciones por vía de hecho que son el objeto del procedimiento judicial, y por tanto pues no será necesario por nuestra parte solicitar nuevamente el auxilio de la autoridad judicial. Por tanto, bueno, pues un alivio en ese sentido, y estamos realmente contentos de que finalmente el ayuntamiento entienda que las sentencias se tienen que cumplir y que efectivamente las cumpla. O sea, en este caso es una sentencia de medidas cautelares, como todos sabemos, y que tendrá la vigencia que corresponda, que es hasta la finalización del procedimiento principal. Cuando finalice el procedimiento principal, tendremos una sentencia en la que se dirá cuál de las partes tiene razón y cuál no. O incluso esa sentencia puede decir que una de las partes tiene parte de razón y la otra también tiene parte de razón, ¿me entendéis? O sea, los blancos y negros en derecho casi nunca se dan. Pero lo que sí está claro es que cuando hay una sentencia es mejor cumplirla. Y si la tiene que cumplir una administración pública, pues muchísimo mejor, porque al final la administración tiene que dar ejemplo. Y en este caso parece ser que lo va a dar finalmente.
0: Hi ha empresaris dins dels empresaris denunciants que tinguin un negoci ben mig de sa plaça, que es trobin ara perjudicats o que es trobin ara que tinguin que baratar ses terrasses, que no puguin posar-les, o que les hagin tingut a l'asfalt i ara les tinguin que treure?
2: Lo ha dicho la señora alcaldesa y tiene toda la razón del mundo. Hay dos establecimientos que tienen terrazas sobre la calzada de la plaza que han sido concedidas por el ayuntamiento cuando ya estaban interpuestas acciones por parte del grupo que yo represento contra las actuaciones por vía de hecho. O sea, yo entiendo que en su momento lo que el ayuntamiento intentó fue consolidar una situación de la que era perfectamente consciente que podía verse obligado a revertir, y ahora pues bueno, pues tendrá que atender a las indemnizaciones que puedan corresponder, porque estas personas, no solo los dos establecimientos que yo represento que están en esa situación, sino otros que no represento pero que también lo están, que probablemente van a pedir indemnizaciones al ayuntamiento porque les corresponde.
0: Per tant, ja la següent pregunta, que justament és aquesta, és: es demanaran indemnitzacions per part dels negocis que es trobin ara afectats?
2: Yo lo que digo es que se pueden pedir. Otra cosa es que se pidan. Eso cada uno decidirá en función de sus circunstancias, de su voluntad o de lo que sea. Pero que las pueden pedir efectivamente, porque se trata, ya digo, de terrazas que el ayuntamiento consideró oportuno conceder cuando ya sabía que había un litigio en marcha en relación con la peatonalización de la calzada de la plaza y no tenía mucho sentido. O sea, hay tres establecimientos que tenían las terrazas sobre la acera, y lo que se hizo fue bajarlas, bajar esas terrazas a la calzada. Aproximadamente las mismas mesas, no las he contado, pero se pueden contar. Yo creo que son las mismas, estaban en la acera, ahora están en la calzada. Luego hay otros dos establecimientos que sí que efectivamente no tenían terrazo, tenían una terraza muy pequeñita, que se había planteado, al menos por parte de uno de ellos, la terraza sobre el paseo y se le dijo que no por razones paisajísticas, y fue el ayuntamiento el que de alguna manera forzó que tanto esa terraza como la del establecimiento colindante se pusieran donde están puestas. Por tanto, el ayuntamiento tiene que atender o tendrá que atender a las reclamaciones de esas de esos establecimientos, si es que esas reclamaciones se producen, ja veurem.
0: Què passarà a partir d'ara? Quants són els empresaris que hi ha denunciants en aquests moments, senyor Carrera?
2: Bueno, pues esto ya es público y notorio, son 22. Son
0: 22.
2: 22, 22, pero
0: I
2: detrás de esos
0: segueixen, eh?
2: 22 hay
0: Segueixen.
2: muchos más, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿cómo no van a seguir? Si al final lo que motivó en su día que se interpusieran estas acciones judiciales fue una actuación del ayuntamiento que no tenía ningún sentido, que se adoptó además sin contar con nadie, contra el criterio de muchas personas, porque el ayuntamiento sabe perfectamente que no son 22, sino que son, ahí las firmas están presentadas tanto en el ayuntamiento como en el juzgado. Por tanto, lo único que tienen que hacer es contarlas, y hay muchas personas, muchas. Por eso yo decía en una entrevista que me hicieron hace unos días que lo que podía hacer el ayuntamiento es poner una urna en mayo al lado de la correspondiente a las votaciones para la próxima alcaldía y preguntar lo que la gente quiere, porque de hecho a día de hoy no se sabe. Se sabe lo que los políticos quieren, pero no lo que la gente quiere.
0: Idò, Víctor Carrera, advocat dels empresaris denunciants, gràcies també per estar a aquesta hora del dia amb nosaltres i els oients del Dia Menorca. Que acabi de passar bon dia.
2: De nada, encantado y muchas gracias a vosotros. Adiós.
3: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977 22 11. 977 22 11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
6: El Dia Menorca. Fet a casa.
0: Darrers minutets del programa per saludar en Joan Benejam, president de l'Associació de Veïns de Cala en Blanes. Bon dia, Joan, com va?
7: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bon, ho havíem de ratllar amb vostè molta estona, però tenim dos minutets, perquè clar, és que l'actualitat comanda i tornaran els cotxes en esborn, ens ho han explicat des del consistori de Ciutadella i no sé si li estem donant ara la notícia a vostè en directe, ja ho sabia, això o no?
7: Sí, ja ho sabia, per la premsa ja surt això.
0: Ja tot surt a la premsa, perquè aquestes notícies volen.
7: Per... Hombre, ja.
0: I vostè què n'opina, vam?
7: Desborn.
0: Desborn, cotxes o persones, cotxes sí, cotxes no, persones sí, persones no. Van, perquè això deu ser l'ordre del dia ara mateix a Ciutadella, o no?
7: Ja, ja. El que passa és que fan les coses de vegades massa de veres i això se té que estudiar i se fer un estudi i posar-ho així com toca. No com està ara, aquí sembla un porxo allò, és un abandono total i de males maneres que està. Vull dir que això me sembla que es van equivocar aquesta vegada. Potser ho haguessin fet d'una altra manera, però d'aquesta manera que està fa ganes de riure.
0: Idò, l'opinió del president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes. Joan, ratllam un altre dia i ratllam de l'associació que feis 25 anys i que teniu moltes cosetes a explicar-mos.
7: Ja, ja, de debò que sí.
0: Bona, enhorabona, per aquests 25 anys d'Associació de Veïns.
7: Dia 26 farà 25 anys que està en marxa els estatuts. I ja... Perquè abans ja funcionava una petita associació, aquí no tenien local ni tenien res, i gràcies en el 2007 que ens vam fer un local perquè havien d'anar per aquí i per allà a fer reunions. I ens vam fer un local i de llavors ençà estem aquí.
0: Idò, la celebració que es farà el pròxim 26 de setembre amb fandango, gospel, rifes i tot el que faci falta, no, Joan?
7: Sí, i menjar també hi ha.
0: Açò,
7: menjar.
0: Que no falti.
7: Açò engreix un poc, però bueno, mirarem de fer un poc més de règim un altre dia.
0: Idò, com que encara queden uns dies pel 26 de setembre, Joan, cercam una altra estoneta, que avui se mos ha quedat els temps molt curts i volem saber com estan els veïns de Calen Blanes i les millores que s'hi han fet, si és que se n'han fet o no se n'han fet. Quedam un altre dia i ens seguim xerrant.
7: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Joan. Forta abraçada.
7: Igualment. Adéu. Adéu.
0: Justament avui a la plaça d'Esborna hi ha demostració de ballades folklòriques amb vestits d'època a càrrec del grup folklòric Sant Miquel. Si sou a Es Mercadal a les 7:30, hi ha mercat d'estiu amb actuació d'en Xanti Gordi a la plaça Paracamps. Si sou per Eloi i teniu ganes de cantar a les 8:30 nit de karaoke, i en el Pla de la Creu de Sant Lluís a les 9, teatre amb l'obra de Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella del grup de teatre Tornem a seguir. I nosaltres demà tornarem a ser aquí divendres, el dia menor que us faran com sempre a partir de les 12. Gràcies per escollir-nos un dia més i demà més, i intentarem que sigui millor. Forta abraçada.
8: Hasta otro ratito, eh?
9: Hasta otro ratito, eh? Hasta otro ratito.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El servei 24 hores que ofereix l'IBDona ha atès més de 2.700 telefonades de dones en el primer semestre d'enguany i d'aquestes el 92% han estat per motiu de violència masclista.
2: La directora de l'IBDona, Cati Salom, ha destacat que majoritàriament s'han atès dones que han patit violència de gènere seguides de les que han patit violència sexual en altre tipus d'agressions.
3: Nosaltres fem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribem a més dones, arribem a més professionals i arribem a la ciutadania en general que necessita informació, assessorament amb aquest tema.
1: I més qüestions en aquest cas de la plana laboral perquè els treballadors de Correus s'han concentrat avui matí davant l'oficina de Palma i ho han fet per denunciar manca de personal i també la precarietat laboral que pateixen.
2: La d'avui és la primera d'un pla estatal de mobilitzacions que continuarà el pròxim 17 de setembre. El sindicat CESIF demana que l'empresa pública

0: càncer. És una situació que asseguren es pateix des d'aquest dilluns i que se deu a la decisió de la gerència de mantenir una planta sencera del centre tancada. I això, diuen, fa que no es puguin ingressar els pacients que ho necessiten.
1: Segons un comunicat enviat pel sindicat, ara mateix hi ha 114 persones als serveis d'urgències de Sant Llàtzer, de les quals 21 estan pendents d'ingressar. Explica USAE que per intentar donar solució al problema s'estan derivant pacients cap a Sant Espàs, cosa que tensa també aquest servei a l'hospital de referència. Una situació, mantenen, que ja es va produir el mes de març, quan varen col·lapsar alhora les urgències dels 4 hospitals públics de Mallorca. Lamenten que els professionals estan sobrecarregats de feina i que això posa en risc la seva salut i la seguretat del servei, i demanen a la gerència que contracti els professionals necessaris per atendre la demanda.
0: I pel que fa a la plana política, continua al Congrés la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, per parlar de la situació de Ceuta. Ara, a la intervenció dels diferents grups parlamentaris, tots fins ara molt crítics amb la gestió del govern a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de 70.000 persones per la frontera marítima el passat 30 de juliol.
1: PP i Vox han demanat la dimissió de Sánchez i han amenaçat d'accions penals per no defensar, diuen, la integritat d'Espanya i per la convivència que mostra cap al Marroc. Connivència, diríem. Aquesta connivència també ha estat criticada pels seus propis socis d'investidura, com ha fet la portaveu de Podem, Ione Belarra.
2: Que suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura. Y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
0: I de la crisi migratòria al drama migratori, perquè més de 80 persones, entre elles un bebè, han mort en una barca precària que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
1: L'embarcació va sortir amb 128 companys per aquesta matinada, quan ha estat rescatada ja només quedaven en vida 45 migrants, tots homes de Gàmbia i de Mali, que navegaven amb 5 cadàvers. La resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint al llarg de la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
0: I d'aquesta informació i d'altres l'assemblearem, com sempre, a partir de les 2 a l'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedeu amb tota la crònica, tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 3 de setembre. Bon dia al tècnic del Mallorca. Luis García s'ha mostrat molt content amb el mercat de fitxatges que ha fet el club i destaca la competència que hi haurà aquesta temporada dins la plantilla. Amb Lluís Fortes, el control tècnic. Començàvem les portes d'avui. Acaba de parlar el tècnic del Mallorca, Luis García. Ara tot una l'escoltarem, que ha valorat el mercat de fitxatges que es va tancar el passat dimarts. També ha parlat de noms propis, però la plantilla i també l'entrenador ja pensen 100% amb el partit de dissabte al camp de l'Eldense. Puigmal es dubta, demà sabrem si pot entrar el jugador català a la convocatòria. Luis García ha comentat, ha explicat quin Mallorca vol veure dissabte dins el camp de l'Eldense.
1: Mantener la misma versión que en casa, creo que en ciertos momentos en Granada lo pudimos ver, ser agresivos, presionar alto.

0: El poder robar en campo contrario y después tratar de manejar bien el balón, pero hay ciertos momentos que no puedes hacerlo, pero nosotros no podemos diferenciar entre casa o fuera, tenemos que ser contundentes en las dos áreas como hablamos, tanto en casa como fuera, y esa es la mejora que tenemos que ser un equipo pues con una idea similar o prácticamente igual, tanto en casa como fuera, independientemente de que en casa nos guste jugar mucho porque con nuestra gente siempre es especial.
1: Ara escoltarem amb tranquil·litat tot el que ha dit l'entrenador del Mallorca a la sala de premsa de Son Bibiloni, però també ahir a Son Moix va ser jornada de balanç d'aquest mercat d'estiu. Varen compareixer en sala de premsa el director de futbol, Pablo Ortells, i també el cap de negocis, Alfonso Díaz. Primer de tot, Pablo Ortells feia aquest balanç del mercat que es va tancar el passat dimarts.
2: Yo no sé si tenemos la mejor o no, eso al final de temporada pues lo podremos evaluar mejor. Lo que sí que te digo es que tenemos una plantilla muy competitiva, que yo estoy muy contento en la plantilla que tenemos, en el cos técnico que tenemos, y eso es, el que, es lo prioritario, que nosotros creemos en nosotros, que estemos contentos con lo que tenemos. No sé si es la mejor o la peor, pero la meua, desde la meua perspectiva yo te digo que tenemos una plantilla muy buena, muy competitiva y muy buena gente.
1: I com us deia, també va parlar el cap de negocis, Alfonso Díaz, que va reconèixer que sí, que han entrat euros a la caixa de Son Moix amb els traspassos de Morici, de Samu Costa, de Leo Román, que sí, que han entrat euros, però no tot és un camí de roses.
3: No es todo tan bonito como puede parecer viendo esas cifras de ventas de jugadores, porque hay que asumir pues una pérdida de ingresos importante y que tienes que volver a invertir en jugadores, que es lo que se ha hecho.
1: A primera federació, l'UDB s'ha presentat fa una estoneta a dos futbolistes, dos centrals, Eric Curbelo i també Isma Fadel. Tot d'un escoltarem el que han dit aquests dos futbolistes en aquesta presentació a l'estadi de Can Misses. Més coses. En el món del ciclisme, avui etapa molt interessant, la dotzena. 167 quilòmetres en dos ports de primera categoria, el darrers quilòmetres amb arribada al Calar Alto. El Maria Enric Mas haurà de defensar el seu mallot vermell.
4: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento. Ah, yo creo que los otros equipos van a intentar hacer una carrera dura desde el principio. Seguramente yo creo que Decathlon, Bora, Efe, incluso los Ineos, yo creo que tienen que moverse. Nosotros pues intentaremos defendernos de la mejor manera posible.
1: Pendents d'aquesta etapa de la Vuelta que acaba de començar, i en futbol sala, l'Illes Balears Palma juga aquesta cap de setmana a Barcelona el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. El conjunt de Vadillo jugarà una de les semifinals dissabte contra el Pozo Múrcia. Antonio Vadillo, el tècnic del Palma, està molt content. Li agrada com arriba la plantilla en aquest inici de temporada.
5: El equipo de que éramos en junio al equipo que somos ahora, ahora somos mejor equipo. Y eso era uno de mis objetivos como entrenador, ya que te mantenía el bloque. Y hay un trabajo ahí de 200 y algo sesiones de la temporada pasada, que ahora llevamos alrededor de 40 sesiones desde que hemos empezado, y el equipo ya parece que es un equipo hecho, ¿no?
1: Dissabte a l'una i mitja en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, podreu seguir aquesta Palma, aquest clàssic, aquesta Palma Pozo. En voleibol, la Barca Menorca 2026-2027 ja està en marxa. L'equip de Belllorenç ha arrencat la pretemporada per afrontar un any més a la màxima categoria del vòlei femení. Ho farà amb quatre fitxatges nous, d'entre els quals destaca la tornada de Jimena Galloso. Els partits oficials començaran el 3 d'octubre. Tot i no aconseguir cap títol la temporada passada, l'equip manté les mateixes ambicions. És el tècnic Belllorenç i també una de les jugadores importants de la plantilla, Marcela Amaral.
6: Nosaltres el primer que volem transmetre és identitat, il·lusió, bueno, un poc la línia dels darrers anys, no? Un equip molt competitiu, ambiciós, i són conscients dels rivals, però nosaltres volem estar a la part alta que lluita per títols.
7: Nosotros queremos poner otra estrellita más aquí acima de escudo, de Abarca, pero claro, hay mucho trabajo por delante.
1: I en el món del tennis, males notícies des de l'obert dels Estats Units. Jaume Munar s'acomiada del torneig a la segona ronda després de perdre contra el canoner Arthur Rinderknecht. El santanyiner va caure per un 7-6, 6-2 i 7-5. Va ser un partit exigent. D'aquesta manera, el mallorquí diu adeu al darrer Grand Slam de la temporada. Qui sí que continua el US Open és Carlos Alcaraz. El murcià va remuntar el portuguès Jaime Faria en un gran partit. Va perdre el primer set el tenista murcià, però, com dèiem, va remuntar i va acabar guanyant per 3-1. També va accedir a la següent ronda Paula Badosa, que es va imposar a l'australiana Daria Kasatkina per 6-1 i 6-4. Una i 12 minuts.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, són les dues. Enmig d'un ambient de crispació i de pressió contra Pedro Sánchez arran de l'informe policial que apunta al Marroc i de les manifestacions multitudinàries d'ahir arreu del país, el president espanyol ha donat avui explicacions al Congrés sobre la greu crisi migratòria de Ceuta. En una sessió de retrets encreuats, Sánchez ha tornat a reiterar que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva de finals de juliol i ha tornat a exculpar el Marroc. En la seva rèplica, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president d'amagar la veritat als espanyols i li ha demanat que dimiteixi.
2: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
3: Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: De seguida repassam el més rellevant d'aquesta sessió monogràfica al Congrés, que en aquesta hora encara continua amb la rèplica de Sánchez a la intervenció dels grups parlamentaris. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 3 de setembre. Ho feim en Joan Jiménez al control tècnic titular.

0: detingut per la Guàrdia Civil.
1: Es disparen un 36% a les trucades al servei 24 hores de l'IBE Dona durant el primer semestre de l'any.
0: Són més de 2.700 consultes, de les quals la immensa majoria, el 92%, han estat per violència masclista.
1: I avui també destacam que tots els col·legis públics d'infantil i primària de les Balears atendran servei de menjador escolar aquest curs, que recordem comença dijous de la setmana que ve.
0: El conseller Antoni Vera també proposa als sindicats habitatge públic i ajudes de mobilitat per als docents de Menorca i les Pitiüses.
1: A Menorca, Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació a la plaça d'Esborn. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. Després que es rebutgés el seu recurs, anuncia que els vehicles i també els aparcaments es recuperaran tal com demanen 22 empresaris de la zona. Això sí, l'Ajuntament adverteix que com a conseqüència es retiraran totes les terrasses de bars i restaurants. Els afectats avancen ja que demanaran indemnitzacions.
1: A Sant Antoni de Portmany, el PSOE demana al govern que investigui les possibles irregularitats que hauria comès l'Ajuntament en l'autorització de la festa egípcia i la de l'eclipsi. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Segons els socialistes, la festa egípcia va comportar el muntatge d'una extensa zona d'aigua o llac ornamental en el qual s'haurien emprat uns 170.000 litres d'aigua. Volen aclarir si aquest fet és compatible amb la situació de prealerta per sequera existent a Eivissa. Pel que fa a la festa de l'eclipsi, els socialistes volen que es determini si la celebració va disposar de l'autorització de costes pertinents.
1: I l'Ajuntament de Calvià ha presentat avui el seu pla estratègic de turisme fins al 2030. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
1: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, està també satisfet amb els moviments produïts en aquest mercat d'estiu. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El tècnic mallorquinista comptarà finalment amb un total de 29 jugadors a la plantilla després d'un mercat mogut en què hi ha hagut 13 fitxatges i 11 sortides. En l'equip ja tancat, els de Luis García cercaran dissabte vespre contra l'Eldense aconseguir la primera victòria fora de Somos aquesta temporada, un enfrontament en què el tècnic no podrà comptar amb Bernau Puigmal, que es dubta a Abdon Prats, Calumbà, ni tampoc Dani Luna. En ciclisme ja està en marxa la 12a etapa de la Vuelta a Espanya. El mallorquí Enric Mas continua liderant la classificació general i en tennis el santanyiner Jaume Munar s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-7-0.
1: La previsió del temps amb Marc Aldentei. Bon dia.
6: Bon dia. Per avui tornem a repetir la mateixa situació amb el cel destapat de tot el territori. Sí que és vera que ja han tingut i que ara aquestes pròximes hores hi pot haver restes d'aquests núvols baixos a punts de Vici i Formentera. Insistim, ben poqueta cosa, perquè el sol d'allà també serà el gran protagonista, juntament un dia més amb el termòmetre. Avui amb valors que han de quedar entre els 31, 32 graus arran de mà i arribant als 34, 35 a l'interior de les illes i en el cas de Mallorca podem arribar fins i tot superar lleugerament els 36 graus. Vent feble i per demà situació molt semblant a la d'avui amb el cel destapat durant tota la jornada. Hi pot haver qualque boirina a primera hora, però ben poqueta cosa a punts de l'interior. Després el sol serà el gran protagonista. Pel que fa al termòmetre, no hi ha grans canvis en vista demà. Sí que poden pujar 1-2 graus cap en el centre nord de l'illa de Mallorca. Per tant, demà podem arribar als 37 graus en aquest indret. Tot això amb vent, que bufarà en general de component sud, amb embat a les hores centrals del dia en el cas de Mallorca i de Menorca, i per tant, una situació marítima molt plàcida.
7: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Dues i set minuts. Compareixença intensa avui de Pedro Sánchez al Congrés, que en aquesta hora continua per donar comptes de la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. L'endemà de les manifestacions arreu de l'Estat demanant una solució al caos que viu la ciutat autònoma. Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat que es desclassificaran els informes existents. Els socis li

0: Han donat l'esquena, han acusat l'executiu de no actuar contra el Marroc, a qui acusen d'orquestrar aquesta crisi, mentre PP i Vox reiteren que el president ha de dimitir.
1: Sánchez ha començat la intervenció repassant tot el que va passar aquells dies i ha defensat l'actuació immediata de les forces armades. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant la llau humana que entrava per la mà. Diu el president que van actuar correctament, però manté que ningú no es va avisar que això podia passar.
2: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
1: Sánchez ha anunciat que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per aconseguir la plena integració de les dues fronteres dins Europa.
2: Vamos a suplir esa falta de ambición con ambición para que Ceuta y Melilla se integren más en la Unión Europea y que Bruselas entienda que estos territorios no son un problema fronterizo que debe padecer. Insisto, son las dos únicas fronteras terrestres que tenemos Europa y España en África, sino una parte integral del pasado, del futuro de Europa, que deben ser reconocidas y trasladadas como tal.
0: Partit Popular i Vox han estat, com s'esperaven, el més crítics amb Pedro Sánchez. El PP ha insistit que el president ha de dimitir, mentre Vox demana que s'apliqui la Constitució per acusar-lo de traïdor.
1: Entenc que es compleixen tots els requisits per fer-ho, la violació de la frontera sense represàlies, l'abandonament de Ceuta i la petició de 22 països europeus que replantegi la política migratòria. Escolta'm primer Feijóo i després Santiago Abascal.
3: Y la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo.
4: Algún día rendirán ustedes cuentas. Espero que sea pronto. Y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
0: Els socis i grups que habitualment donen suport al govern també han estat durs des de la tribuna. Han recriminat a Pedro Sánchez no haver estat prou contundent amb el Marroc, a qui acusen de liderar i organitzar aquesta crisi, diuen, amb fins geopolítics.
1: La portaveu de Podem, Yone Belarra, està molt combativa tant amb la bancada del govern com amb PP i Vox, els qui ha acusat de racistes. Belarra ha demanat a Pedro Sánchez transparència, ha previst que aquesta crisi li passarà factura a les urnes i ha criticat que no s'hagin romput relacions amb Rabat. D'aquesta manera s'ha dirigit al Partit Popular, a Vox i al líder de l'executiu.
5: Suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura. Y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
1: Sumar coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada i que ha estat un atac del Marroc a Espanya. El portaveu Enrique Santiago, d'Izquierda Unida, ha instat l'executiu a traslladar de manera urgent tots els migrants que encara queden a Ceuta cap a la península per evitar problemes de convivència i donar benzina a PP i Vox.
6: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
1: També el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha acusat el Marroc d'enviar 80.000 persones a Ceuta per carregar-se el govern d'Espanya, ha dit, impulsat pels Estats Units, Israel, la dreta i l'ultradreta. Ha qualificat Pedro Sánchez de pusilànime i ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral.
7: Quien la hace, la paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
1: Maribel Vaquero, portaveu del Partit Nacionalista Basc, ha assegurat que a aquestes alçades ningú no pot creure que arribessin prop de 80.000 persones de cop a Ceuta sense la col·laboració del govern marroquí. Vaquero ha exigit al govern que faci autocrítica.
8: Podrá decir que no tienen datos que demuestren la participación del Reino de Marruecos en esta operación, pero aquí ya nadie cree que pudieran entrar entre 70.000 y 100.000 personas en menos de dos días en Ceuta sin la colaboración de las autoridades marroquíes, en un estado en el que el control policial es absoluto.
0: Amb aquest escenari, els partits nacionalistes catalans i bascos han coincidit a demanar les competències en immigració pels seus territoris. Són Míriam Nogueras, de Junts, i Merche Aizpurua, de Bildu.
9: Es tracta de votar si Catalunya ha de tenir les competències que ara té Madrid o no. I nosaltres volem que sí, que les tingui Catalunya, perquè és que si no les té Catalunya, a Catalunya no podem fer res. Ni control, ni integració, ni ordre, ni català, ni feina.
10: Afortunadamente, la ciudadanía vasca comparte valores muy alejados del odio, del racismo, del clasismo, el egoísmo y de todos esos valores reaccionarios que promueven las...
0: La portaveu de Coalició Canària, Cristina Valida, ha mostrat la màxima empatia amb Ceuta. Des d'unes illes s'ha recordat que l'arribada de pasteres es continua. Avui, sense anar més enfora, ha dit que n'ha arribat una amb 80 persones mortes, entre les quals un nadó.
11: Europa se tambaleará. Y se tambaleará por la falta de previsión, por la falta de acción en lo que es en este momento el mayor reto y el mayor desafío que tiene este planeta. Que son los flujos migratorios. Y lo parecemos en primera instancia en los territorios más chiquititos, los que estamos allí cerca de la frontera más desigual del planeta.
0: Son las 2:14. Canviant de qüestió i obrim plana de successos, un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Sonoms a Palma. Neus Pericàs, bon dia.
12: Bon dia. Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amoc del camí de Can Capó a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida. El conductor del vehicle implicat en l'atropellament ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues.
0: Mentrestant, un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí ha deixat 16 persones ferides lleus. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, el conductor del camió que ha causat aquest accident, un home de 63 anys, ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia i ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial.
1: Els fets han passat a les 8:45 del matí, en hora punta, a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps que s'ha trobat l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i ha impactat amb els cotxes aturats. Primer ha pegat a un i a partir d'aquí ha hagut una col·lisió en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles. Un total de 16 persones n'han resultat ferides, 12 assistides in situ i 4 traslladades a centres sanitaris, però cap en estat greu. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i ha confirmat que el conductor del camió ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia. Ara se li atribueixen delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial, motius pels quals ha estat detingut.
0: I un home de 40 anys es troba en estat crític després de caure des d'un domicili a una altura de 5 metres a Fornalutx avui a les 7 del matí. La víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa, està ingressat a l'Hospital de Son Espases.
1: Segons ha informat el 061, l'home s'hauria recolzat sobre un mur, però degut al seu estat hauria caigut. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja estabilitzat, ha estat traslladat fins a l'hospital com a codi politrauma greu amb la col·laboració de la policia local i la Guàrdia Civil.
13: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, el servei 24 hores de l'IB Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany el 92% de les quals per violència masclista. És un 36% més que en el mateix període de 2025. Unes xifres que la directora de l'entitat, Catalina Saló, considera preocupants, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei de cada vegada arriba a més dones.
1: A més, les estadístiques apunten que durant l'estiu es produeix un augment de la violència de gènere perquè les parelles conviuen més temps i també per l'augment de l'aïllament de les dones. Però això l'IB Dona reforça el servei d'acompanyament presencial a les víctimes amb més disponibilitat durant la nit. De les 2.731 telefonades fetes en els primers 6 mesos de l'any, la majoria han estat per violència de gènere, seguides de les de violència sexual o un altre tipus de violència. Mentrestant, s'han acompanyat un 12% més de dones, la majoria també per violència masclista.
14: Són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres, ja, vull dir, ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
1: Saloma assenyala que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones ateses són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de biogen. Recordem que el telèfon de l'IB Dones és el 900-17-89-89, també el 016, i que tots dos estan operatius les 24 hores del dia, tot l'any, són gratuïts i no deixen rastre la factura.
13: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
15: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
13: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:19. Avui també vos contam que aquest curs escolar tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador escolar. Així ho ha anunciat el conseller Antoni Vera en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
12: La mesa de negociació amb l'ensenyament públic ha estat avui matí i la principal novetat preparada per aquest curs ha estat aquesta confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
16: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
0: I com a mesures que encara s'han de negociar amb els sindicats, la conselleria posa sobre la taula 4 punts relacionats amb habitatge, mobilitat, acompanyament i també pagues extraordinàries.
12: Coneixent el problema de cobrir totes les places a Menorca, Eivissa i Formentera, es demana a la comunitat docent que faci propostes per així prendre mesures com la que està prevista a Formentera de fer habitatge públic.
16: Parlar de les problemàtiques que tenim en l'habitatge per als docents. A Formentera hem fet una passa endavant la construcció futura de nous habitatges docents. Volem que participi tota la societat civil, participi tota la comunitat educativa i que ens facin propostes que nosaltres puguem plasmar.
12: Quant a mobilitat, Vera també s'ha referit a la creació d'un ajut per als docents que hagin de traslladar-se d'illa per fer feina.
0: Pel que fa a les dificultats dels docents per trobar casa a Formentera, hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que han decidit ampliar els mesos de contracte de setembre a juny. Ens ho conta Regina Mayans.
17: Els docents que arriben enguany per primera vegada a Formentera, com en Jaume i na Belén, tots dos professors de l'IAS Mar Ferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
18: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos. Pues la veritat que m'ho ha gustat aquí a Formentera.
19: Conec aquí un familiar i me deixa allí un raconat.
17: La principal problemàtica que patia en anys anteriors era durant els mesos de setembre i juny.
19: Molts dels problemes de desallotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començaven el 1 de setembre fins al 30 de juny.
17: Per això, el govern i el Consell de Formentera acordaran bloquejar per a ells algunes places a la Casa de Colònies. Ho explica la consellera insular de Benestar Social, Cristina Costa.
20: Hi ha un conveni que allotjam els professors en primera estància és mes de setembre i és mes de juny i juliol. Si els hi fes falta, doncs a Casa Colònies hi ha bloquejada una part, que són entre 8 i 10 places.
17: Tot i que les peticions han estat ben bé nul·les.
20: Crec que enguany no hi havia més que una sol·licitud, crec. Que és un professor de l'any passat que va demanar per si ho necessitava els primers dies.
17: Molt puntuals han estat també en establiments com la Casa d'Hostes del Centro. Sentim el propietari Pep Ferrer.
21: Hi ha gent que va cridant per trobar allotjament els primers dies, mentre troben alguna cosa més estable.
17: Sembla que hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que s'ha deixat veure en els anuncis a les xarxes socials destinats específicament a docents.
0: I seguim parlant d'habitatge perquè a Sant Josep el plenari ha aprovat avui amb els vots a favor del PP i Vox i l'abstenció de la resta de grups polítics l'equiparació de la llicència dels dos blocs dels Dom Pepe, una via que s'obre per una possible rehabilitació avalada per informes tècnics i per mirar de desencallar el drama d'habitatge que pateixen 124 famílies des de fa 6 anys. Dani Manau.
22: Això implica que el bloc alt, que es va desallotjar ara fa 5 anys i del qual no consta llicència, podria encetar en camí cap a la seva legalització. Una legalització prevista en les darreres modificacions urbanístiques fetes pel govern. Segons el batlle de Sant Josep, aquest és un primer pas per a poder fer una rehabilitació avalada per informes tècnics. Hi ha indicis molt clars que apunten que aquest edifici es va aixecar amb tots els procediments normatius. La proposta s'ha aprovat amb els 10 vots del PP i un de Vox i amb l'abstenció dels 10 regidors de la resta de forces, que han manifestat molts dubtes per aquesta solució, que no veuen viable i que ara depèn del vistiplau de diferents organismes. A la sessió han acudit alguns dels veïns afectats que han aplaudit la mesura, han lamentat les abstencions de la votació, però confien que tots els entrebancs es podran superar. Escoltem Joan Nadal i Sílvia Hernández, advocat i portaveu dels veïns afectats.
23: El tema és començar, i avui s'ha començat. Aquest és el tema. O sigui, a partir d'ara que han de fer un conveni amb l'Ajuntament, en aquest conveni haurà d'estar el Consell Insular, haurà d'estar el Govern, però en base en aquest conveni i el compromís de la llicència aixecarem els contenciosos i aixecarem la ruïna.
24: En el nombre de todos los vecinos creo que esto es un paso muy importante y ahora es verdad que queda mucho trabajo pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
22: Saben que serà un camí llarg i han dit que retiraran el procés judicial obert contra l'Ajuntament de Sant Josep quan se'ls convalidi la llicència i la rehabilitació dels blocs rebi llum verda.
0: Dues i 25. Els treballadors de Correus s'han concentrat avui matí davant l'oficina de Palma per denunciar la manca de personal i la primera d'un pla estatal de mobilitzacions que continuarà el pròxim 17 de setembre. El sindicat CESIF demana que l'empresa pública compleixi els acords als quals es va comprometre de reforç de la plantilla i de jornada completa.
12: També demanen implantar les 35 hores setmanals i fer un relleu generacional del personal, uns acords que des del sindicat asseguren que Correus ha incomplit. El CESIF afirma que aquesta manca de contractació de reforços ja ha suposat una pèrdua de més de 22.000 ocupacions en els darrers 10 anys. Més de 4.000 treballadors tenen una jornada a temps parcial amb un sou que oscil·la entre els 800 i els 900 euros. Segons la representant del sindicat, Maria Antònia Tarongí, el que més afecta el personal és la manca de contractació.
25: Hi ha una sobrecàrrega de feina entre els treballadors i treballadores de Correus. Hi ha oficines que l'atenció al client només queda una persona dins l'oficina. No s'han cobrit les vacances, no s'acobreixen les baixes, no s'acobreixen ni les jubilacions. El que fan és amortitzar la plaça.
12: Tarongí ha remarcat que hi ha un 60% més de baixes que no es cobreixen.
0: I Projecte Homo fa 39 anys havent experimentat un canvi important. Va néixer el 1987 orientat a consumidors d'heroïna. Aquell any varen atendre 87 usuaris i ara donen suport, atenció, a més de 3.000 persones amb addiccions diverses, tant de substàncies com de comportament. El president de l'entitat és Jesús Mullor.
2: I al llarg dels anys hem anat adaptant en programes per altre tipus de substàncies, però no només per això, per altre tipus de perfils també, per altre tipus d'intensitat i de lo que se diu de severitat, és a dir, del grau

0: en el qual estic més o manco malament, no? El ventall de possibilitats i de què prejudicis que se tenia abans de que anar a projecte Homo, pues, la darrera opció, pues això s'ha anat nimbant, no?
1: En aquests moments, una de les addiccions que més se preocupa és la de les xarxes socials entre els menors. De fet, se n'ha experimentat un creixement important d'usuaris.
2: La terapeuta de projecte jove i Sofia Aida Pagès explica que té un impacte negatiu en els infants i adolescents, des de l'empitjorament del rendiment acadèmic fins a l'aïllament social. En aquests casos, diu la professional, les famílies tenen un paper important.
3: I no els hi puc demanar que deixin d'emplear les xarxes socials si veuen que jo com a pare o mare estem mirant una pel·lícula, estem dinant, estem sopant i en lloc de xerrar estic en el mòbil, per exemple. Per tant, és molt important que aquests límits, aquestes pautes que molts adults ens estem posant, que els hi ensenyem a les nostres fills i les nostres filles. Aprendre a saber avorrir-se, aprendre a què fer quan estic frustrat.
2: Deien que Projecte Homo compleix 39 anys i ho celebra de fet avui a la baixa amb un acte a la seu de l'entitat.
1: Fora de les Balears, un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi d'una errada en una soldadura de la via com a causa de l'accident ferroviari a Ademús.
2: Els pèrits de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre un segment col·locat el 1989 i un de nou de 2023. El trencament d'aquest punt de la via és la causa principal del descarrilament fatídic de l'Àlvia que es va produir el passat mes de gener i que, malauradament, va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
1: I més de 80 persones s'han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
2: L'embarcació va salpar a principis d'agost amb 128 ocupants, però aquesta matinada, quan ha estat rescatada, ja només en quedaven en vida 45, tots homes de Gàmbia i de Mali, que navegaven amb 5 cadàvers. La resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint al llarg de la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
4: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Els cotxes tornaran prest a circular i a aparcar a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Serà, de fet, d'aquí a ben pocs dies. L'Ajuntament complirà amb l'ordre judicial que l'obliga a recuperar el trànsit a la zona, una mesura cautelar a l'espera del judici, que implicarà també l'eliminació de totes les terrasses. Tot d'una, en donant més detalls.
4: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Ciutadella acata l'ordre judicial i tornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori no té marge per a nous recursos contra aquesta mesura cautelar i assegura que posa en marxa ja tot el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i també els aparcaments en aquesta cèntrica plaça. Uns aparcaments que ja no seran de zona blava, sinó seran d'estacionament lliure. La batlessa Maria Jesús Begú lamenta haver de prendre la decisió i carrega contra els 22 empresaris que han demandat.
6: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments de la plaça d'Esborn que s'havia destinat en els vianants.
5: Una de les conseqüències serà també que s'eliminaran totes les terrasses dels bars i restaurants de la zona. Durant el procés de pacificació es va modificar l'ordenança municipal per permetre les taules i cadires sobre la mateixa plaça i al mateix temps es prohibien a les voreres. Ara, per tant, els negocis només podran atendre els clients a l'interior dels locals. L'advocat dels demandants, Víctor Carrera, adverteix que els afectats reclamaran indemnitzacions.
7: I ara, pues, bueno, pues tindrà que tendrá que atender a las indemnizaciones que puedan corresponder, porque estas personas, no solo los dos establecimientos que yo represento que están en esa situación, sino otros que no represento, pero que también lo están, que probablemente van a pedir indemnizaciones al ayuntamiento porque les corresponde.
5: Davant aquesta situació, la Barlessa insisteix a demanar als empresaris que retirin la demanda per fer prevaldre l'interès general.
6: No deixarem de demanar i fer una nova crida en aquests demandants perquè s'atenguin a raons i raons d'interès general, no d'interès particular, que són aquest interès general que justifica mantenir la plaça d'Esborn com ha estat fins ara, que retirin la demanda i desisteixin d'aquesta petició de mesures cautelars. Si no és així, malauradament, Esborn haurà de tornar a ser i s'haurà de tornar a convertir en la cotxeria que era.
5: A la plaça, de moment, es mantindran alguns dels actes previstos, com proves esportives, espectacles o fira, però sí que es traslladaran activitats programades setmanalment, com per exemple les mostres d'art dels dimarts. Es tracta del compliment de les mesures cautelars, mentre en paral·lel, recordem, es manté el litigi sobre el fons d'aquesta qüestió. De la seva banda, el Partit Popular ha demanat responsabilitats polítiques a l'Ajuntament precisament per la pacificació frustrada d'Esborn. Juana Mari Pons és portaveu dels populars ciutadallencs.
8: Que jo crec que fins i tot haurien de pagar de tres doblers el que m'ho ha costat l'abogat, perquè des d'un principi tenien tots els informes contraris, no hi havia pla de mobilitat. I ara sembla ser que acatam una sentència. No, aquest acatament de sentència, aquesta resolució, és per falta d'una gestió política molt greu.
4: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
5: Primeres reaccions al pacte PP i PSOE d'ahir per modificar la llei de reserva de biosfera i poder així limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Qui s'ha pronunciat és la patronal dels Rentacar, és Valeval. Sosté que aquestes limitacions són il·legals, que és una mesura que, diu, restringirà la llibertat de moviment i que tampoc no solucionarà els problemes de mobilitat a l'illa. El president de la patronal, Cristóbal Herrera, assenyala que una bona gestió de la mobilitat ha de prevaldre i ha de preveure altres aspectes, com ara les infraestructures i també el transport públic.
9: En Menorca, con el 45% de crecimiento de la población en los últimos 25 años, seguimos sin ver un plan en condiciones de mejora de las infraestructuras y de mejora del transporte público.
5: També tenim avui reaccions polítiques, en aquest cas del PP, que acusa Més per Menorca i la consellera no adscrita Maite de Medrano d'unir-se per frenar, diu, la limitació de vehicles. Cristóbal Marquès és president dels Populars Menorquins.
10: Durant 8 anys van tenir responsabilitats de govern i no van fer res, no van posar en marxa la limitació de vehicles. Ara que governa el Partit Popular, diuen que tenen molta pressa i que hi ha que posar-ho ja. Però això és la veritat, quan arriba el moment de votar, el pas necessari per fer efectiva aquesta limitació de vehicles i avançar amb totes les garanties jurídiques, voten en contra.
5: Precisament el Partit Popular és qui ha liderat la convocatòria d'ahir que vespre en suport al poble de Ceuta. Una convocatòria que va plegar prop de 300 persones a l'illa, la major part, 200 concretament, a l'O, concretament davant la porta del consistori. Amb crits de Viva Espanya i Ceuta no es ven, van defensar l'interès nacional espanyol i van exigir també respecte, convivència i suport a tots els ciutadans municipis de l'illa que van convocar aquests actes de suport. Sentim el batle, José Luis Benesam, i de nou el senador popular per Menorca, Cristóbal Marquès.
11: Per posar de relleu que és greu el que està passant i que han de ser tots sensibles en la situació, en les circumstàncies, en tot allò que s'està vivint a Ceuta en aquest moment.
10: Sobretot per dir que Menorca està amb el poble de Ceuta, ja que potser en la pell de el que estan visquent.
5: També es van produir concentracions a Castelles, Migjorn, Ferreries i Es Mercadal, tots ells municipis governats pel PP, amb l'excepció de Sant Lluís, que no s'hi va sumar perquè aquests dies encara celebra alguns actes vinculats a les festes patronals. Amb aquesta convocatòria.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Més qüestions. La Cambra de Comerç celebra avui el seu 20è aniversari i ho commemora el capvespre en un acte a Mo. La cita, a més, servirà com a comiat de qui ha estat president de la institució durant els darrers 8 anys, és Rubén Adrián Pastor. En una entrevista a l'Informatiu Matí ha explicat com ha evolucionat aquesta entitat, que ha passat d'estar pràcticament dissolta a la plena activitat que té ara. Pastor assegura que un dels principals reptes ha estat la digitalització i el vot tecnològic, al qual diu s'han d'adaptar totes les empreses, siguin grans o petites.
1: Sense cap dubte, el sorgiment de noves tecnologies ha marcat, sobretot aquests 4 darrers anys, un signe molt marcat de l'apropament en formacions de la Càmera cap a les empreses.
0: L'acte d'avui que vespre reunirà prop de 200 representants del teixit empresarial i institucional de Menorca, una celebració prevista a les 8 del capvespre al Club Marítim de Mo.
2: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
0: La comunitat ocupada de Son Parc s'ha reduït els darrers mesos. Tot és a causa del procés de desnonament que es va iniciar l'any passat amb el canvi de propietat d'aquests apartaments. I és que més d'un centenar de persones vivien en aquest complex de ses canaletes. Ara ja són uns quants menys. I al mes de novembre haurien de marxar tots aquests ocupes a causa de l'acord assolit amb la nova propietat dels immobles. Al maig del 2025, un grup inversor amb seu a Madrid va comprar els 54 apartaments que estaven ocupats i va iniciar aleshores un procés judicial de desnonament. Entre l'abril i el maig d'enguany, els residents van començar a rebre les notificacions per abandonar les cases on vivien. Algunes famílies ja han acudit a serveis socials del Mercadal i també a l'Ibavi per intentar trobar ajuda i una alternativa residencial. El batle del Mercadal és Joan Pellicer.
3: Ens van reunir a principi d'estiu amb ells i que des de serveis socials m'ho transmeten que sembla ser que alguns ja han abandonat el complex i que han trobat algun allotjament a un altre lloc. I també demanaven que intervinguessin en les negociacions amb l'administrador que tenen ara els nous propietaris per veure si podien continuar més temps vivint allà fins que els propietaris defineixin què hi faran en aquest complex.
0: El complex de ses Canaletes consta de 66 apartaments, es van construir l'any 2009 i la promotora va entrar aleshores en concurs de creadors. Una dècada després, el 2019, hi havia 5 habitatges ocupats i 3 anys més tard ja n'eren més de 40. El 2025, el grup inversor Tolassa ITG va comprar aquests habitatges i va començar aleshores el procés de desnonament.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: 2:40, l'Associació d'Usuaris del Port de Calambós que denuncia Ports IB davant el Defensor del Poble per la manca de respostes que pateixen, diuen, des de fa 2 anys i també per la situació existent en aquest port ciutadellenc. L'entitat fa temps que reclama solucions davant algunes situacions que han patit amb l'empresa Nexport, que explica que gestiona el port actualment en precari. Lamenten que a hores d'ara no han obtingut cap resposta. Denuncien irregularitats amb increments de tarifes que consideren il·legals i també un seguit de pràctiques que sostenen perjudiquen els amarristes. De fet, ja han traslladat a Fiscalia tota la informació i ara recorren al Defensor del Poble i avancen que també estudien altres vies legals. Recordem que el Port de Calambós fa temps que acumula queixes. La darrera adverteixen d'un possible tracte de favor cap a aquesta empresa. Ports de les Illes va decidir a principis de juliol arxivar el procediment anterior i modificar les condicions del nou contracte per l'allau de recursos i dubtes que havia generat. Un dels recursos era d'aquesta mateixa empresa que reclamava una rebaixa de les tarifes, una petició que es va atendre i que va comportar que el cànon anual es reduís pràcticament a la meitat. Va passar de 475.000 euros a 235.000, un 50% manco.
2: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Obrim plana esportiva. El bàsquet Menorca disputa el primer partit de pretemporada demà a Vintaufa. Serà en el torneig Ciutat de Mo contra el París, el vigent campió de França i equip també que disputa l'Eurolliga. Una posada en escena immillorable que anirà a més acompanyada d'un concert del grup Avalanche. Fa pocs dies que l'equip ha iniciat la pretemporada i, tot i la manca de rodatge i la duresa del rival, el partit és la primera oportunitat per veure les nombroses cares noves de l'equip. I és que la major part dels jugadors són nous, tots ells ja entrenen a Vinta, ho fa amb l'excepció del dominicà Jerónimo de la Rosa, amb qui encara hi ha papers pendents de resoldre, concretament el seu visat. Ho ha explicat el president del club, Oriol Segura, en una entrevista al magazín El Dia Menorca.
4: Falta un jugador, en Jerónimo, que per qüestions de burocràtiques doncs se'ns està travessant una mica al fer-lo portar, al fer-lo arribar, però tot el que més està en solfa.
0: Demà, a partir de les 8, debut del bàsquet Menorca contra el París i després, concert d'Avalanche. Darrers instants per a la cultura, parlem de Menorca en clau lírica, que és la proposta que ofereix demà vespre al Teatre d'Esborn als amants de la lírica i que té un interès especial. És una gala per sentir a les joves promeses menorquines del cant. Samat Houman.
5: Laura Fernández i Arnau Tarragó són dos joves ciutadellencs que han convertit la seva passió musical en la seva carrera. Però, com recorda Laura, el món del cant líric exigeix sacrifici.
6: Sí, moltes hores. I que al final no només és cantar, sinó també tota la logística, tota la gestió de tot el que comporta fer un concert. I, però bueno, nosaltres molt feliços de poder dedicar-nos a el que realment estimem.
5: Per Arnau, la llarga tradició lírica de Menorca ha suposat una gran ajuda.
7: És més fàcil pel sentit de que tu tens un referent molt proper, com poden ser en Joan Pons o com pot ser en Simon Urfila. Són dos grans cantants i dues bellíssimes persones que gràcies a Déu m'han donat consells i els agaf amb molta il·lusió, no? I veure aquesta tradició que tenim també a les cases, no? de Menorca, de Ciutadella, la bereneta en la guitarra, això és el més polit del món.
5: La pianista mallorquina Maria de Lluc Coll acompanyarà els dos cantants a la segona edició de Menorca en clau lírica, que inclourà una selecció del repertori operístic i de sarsuela.
0: Gràcies, Samat. Amb la cultura un dia més arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Xisco Ribas.
1: Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. L'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, també està satisfet amb la plantilla confeccionada en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Xisco Ribas, bon dia.
2: Bon dia. El tècnic mallorquinista ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit de dissabte al camp de l'Eldense i ha reconegut que està satisfet amb la feina feta per la directiva al mercat de fitxatges, tant en les noves arribades, que són 13, com també amb els que han apostat per continuar al Mallorca. Escolta, Luis García.
3: Sí, muy contento por... Ya os lo dije antes de que cerrara el mercado, creo que el club ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad además, lo cual no es ni mucho menos sencillo, dar salidas, llegar jugadores con ilusión, gente que se ha quedado con mucha ilusión, con mucha energía. Creo que el mercado ha sido muy bueno, tenemos una plantilla muy competitiva.
2: Competitiva amb els altres equips de la categoria, però també entre els propis jugadors. I és que es tracta d'una plantilla amb 29 futbolistes i tots poden ser en algun moment titulars. El tècnic diu que és un aspecte ben positiu.
3: Hay muchos futbolistas que pueden ser titulares en cualquier momento, con lo cual eso es muy bueno, pero quebraderos de cabeza ya te digo que va a haber. Y bueno, creo que es positivo. He hablado con los jugadores, al final muchas veces los jugadores hay una expectativa individual de jugar muchos minutos, muchos partidos, pero también tienen que levantar la cabeza, ver los jugadores que tienen a su alrededor, ver la calidad que tienen y saber que va a ser difícil y va a ser duro también para ellos, con lo cual esa competitividad interna va a ser muy positiva porque nos va a hacer ser mejores.
2: Amb les feines fetes als despatxos, ara toca continuar guanyant el terreny de joc i fer-ho més per primera vegada aquesta temporada a domicili. Els vermells cercaran contra l'Eldense la primera victòria fora de Somos després de guanyar Valladolid i Ceuta a casa i perdre el camp del Granada. Aquest és el principal deure pendent des de Luis García.
3: Mantener la misma versión que en casa, creo que en ciertos momentos en Granada lo pudimos ver, ser agresivos, presionar alto, el poder robar en campo contrario y después tratar de manejar bien el balón, pero hay ciertos momentos que no puedes hacerlo, pero nosotros no podemos diferenciar entre casa o fuera, tenemos que ser contundentes en las dos áreas como hablamos, tanto en casa como fuera, y esa es la mejora que tenemos, tenemos que ser un equipo pues con una idea similar o prácticamente igual, tanto en casa como fuera, independientemente de que en casa nos guste jugar mucho, porque con nuestra gente siempre es especial.
2: L'equip ha fet avui matí la penúltima sessió de la setmana a Son Bibiloni per continuar preparant el partit de dissabte en les baixes d'Abdon Prats, Calumbà, Dani Luna i també el dubte d'Arnau Puigmal. El que sí serà és el davanter Adrián Fuentes, que després d'haver-se estrenat la jornada passada com a golejador mallorquinista, ha parlat d'aquest pròxim enfrontament.
4: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Dense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el mono de trabajo.
2: I tornant al mercat de fitxatges, el director esportiu del Mallorca en va fer un balanç positiu. Pablo Ortiz es mostra satisfet amb els fitxatges realitzats en aquest mercat d'estiu.
5: Tenim una plantilla competitiva, tenim els jugadors, tenim de sobre per a competir, per a anar, per a tirar i per, també per un estil protagonista que volem fer i que la gent disfrute del Mallorca. Que la gent, jo crec que és molt important aquesta temporada, jo crec que ho ha demostrat en aquests primers partits també a Son Moix. Són molt importants, estan en l'equip i jo crec que aquesta il·lusió se l'han de transmetre també a la gent perquè ells tinguin il·lusió també.
2: De la seva banda, el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, va reconèixer que s'ha invertit tot el límit salarial, a excepció d'un romanent per al mercat de gener. I fa uns moments han conegut l'horari oficial de la setena jornada de Lliga. El Mallorca rebrà la visita de l'Almeria a Son Moix el diumenge 27 de setembre, quan passi un quart de les 4 de l'hora baixa. Però abans, aquest dissabte, a les 9 del vespre, el Dense i Mallorca s'enfrontaran a l'estadi Pepico Amat, un partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 6 del capvespre. I precisament la prèvia del partit del Mallorca amb els postres en joc tindrà com a fil conductor el partit de la Primera Federació entre l'Eu d'Eivissa i Majadahonda, un enfrontament que es jugarà a Can Misses a partir de les 6 del capvespre. Avui l'equip pitiús ha presentat dos dels seus nous fitxatges. Són, en aquest ordre, Eric Curbelo i Ismael Fadel.
6: Sobre todo por la ambición que me transmitió Mitchell. Un club que quiere ascender y yo la verdad que tenía alguna opción de segunda, pero el sentirte muy valorado y viendo que iban a ser un proyecto muy bueno para intentar ascender, pues la verdad que eso fue lo que me hizo decidirme.
7: La verdad me ha sorprendido. Creo que todo lo que lo rodea, para mí se asemeja a todo lo que lo rodea instalaciones a un club de segunda división, sin duda.
2: El conjunt blau cel ha tancat la campanya 2026-2027 amb un total de 1.902 abonats. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà aquest cap de setmana aixecar el primer títol de la temporada i el primer trofeu nacional de la seva història. El conjunt mallorquí s'enfrontarà aquest dissabte a l'El Pozo Murcia a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat del rival.
8: Es un pozo diferente, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también, ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, eso va a decir por detalles.
2: A més, un cas personal, el brasiler Diego Núñez podria aconseguir el seu primer títol com a jugador del Palma. L'escoltam.
9: Me fui con un gusto un poco amargo porque no he ganado un título con el Palma. Yo tengo ahora una segunda oportunidad de estar estos tres años y ganar un título, incluso más, ¿no? Lo bueno es que ya empezamos ahí este primer mes con la Supercopa, la final. El equipo muy concentrado, bueno, máxima ilusión también, ¿no? Estamos compitiendo bien. Yo he visto la pretemporada que estuve un par de partidos fuera, pero el ambiente y las ganas del grupo es brutal, ¿no? Y yo creo que estamos muy, muy preparados para llegar y afrontar bien esta Supercopa.
2: En ciclisme ja està en marxa la 12a etapa de la Volta a Espanya amb un total de 166 quilòmetres entre Vela i Cala Aralto a Almeria, una de les grans jornades d'alta muntanya d'aquesta edició de la Volta. Enric Mas continua líder a la General després de l'11a etapa disputada ahir, en què el triomf va ser per el britànic James Matthew Brennan. Escoltam el ciclista mallorquí.
10: Bien, disfrutando cada momento. Siempre puede ser último día, así que de verdad disfrutando del momento.
2: Enric Mas va arribar ahir amb el primer grup i, per tant, continua encapçalant la classificació amb el mallot vermell a 1 minut i 18 segons de Primo Roglic, que és el segon classificat. I per la mare de voleibol, perquè la Barca Menorca 2026-2027 també està en marxa. L'equip de Bep Llorenç ha arrencat la pretemporada per afrontar un any més a la màxima categoria del vòlei nacional femení. Ho farà amb quatre fitxatges nous, d'entre els quals destaca la tornada de Jimena Galloso. Els partits oficials començaran el 3 d'octubre. Tot i no aconseguir cap títol la temporada passada, l'equip manté les mateixes ambicions. Escoltam el seu entrenador Bep Llorenç i també la jugadora Marcela Amarar.
11: Nosaltres el primer que volem transmetre és identitat, il·lusió, bueno, un poc la línia dels darrers anys, no? Un equip molt competitiu, ambiciós, i són conscients dels rivals, però nosaltres volem estar a la part alta per lluitar per títols.
12: Nosotros queremos poner otra estrellita más aquí encima del escudo, de la Barca, pero claro, hay mucho trabajo por delante.
2: En tenis, el santanyiner Jaume Monà s'ha acomiadat de l'Obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre ahir contra el francès Arthur Rinderknecht per 3-0. I qui sí que ha superat la segona ronda és Carlos Alcaraz, que ha guanyat per 3-1 el portuguès Jaime Fari. El murcià cercarà bitllet pels vuitens de final contra el xinès Ji Bingwu, i qui també jugarà la següent ronda serà Paula Badosa, que s'enfrontarà demà a la local Coco Gauvi. Acabam amb un darrer punt en bàsquet, perquè la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, ha fet ja el primer entrenament a Alemanya per a preparar el debut de demà al Mundial a Berlín contra les anfitriones.
1: Gràcies, Xisco Ribas. Són les 2:55. Temps ara per a la cultura.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Tres pel·lícules i diverses incògnites. El Ser Querido, La Bola Negra i Los Domingos. Una d'elles, ho sabrem dia 16, serà la triada per l'Acadèmia de Cinema per representar el cinema espanyol a la lluita per l'estatueta a millor pel·lícula internacional. No serà fins al mes de gener. Sandra Martínez, bon dia.
13: Bon dia.
1: Quan es coneguin quines 5 pel·lícules de tot el món ha escollit Hollywood per competir en aquesta categoria de la 99 edició dels Oscars.
13: És una llarga carrera amb terminis marcats i que revelarà una de les incògnites, com dèiem, d'aquí a manco de 15 dies. Sabrem llavors el resultat del segon cribratge dels acadèmics, que per cert han deixat pel camí l'amarga Navidad de Pedro Almodóvar, en una tria que no serà fàcil.
14: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
15: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
13: Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, arriba amb un palmarès impressionant. Té la Concha d'Oro a Sant Sebastià, quatre estatuetes als Goya i també amb un destacable èxit de taquilla. I tot gràcies a una història que convida a reflexionar i amb una Patricia López Arnaiz tan magnífica com sempre, interpretant la desesperada tia d'una lota de 17 anys que anuncia que vol fer-se monja de clausura.
16: És una història de traïció, és una història d'abandono.
17: Jo no sabia que tenia su meja, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
16: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
13: El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, és ara mateix un dels títols de referència a la cartellera. Sorogoyen ja va ser preseleccionat per Asbestes i també amb el seu curt Madre, i veurem si la història d'aquest director que vol recuperar la relació amb la seva filla, interpretats magistralment per Victoria Luengo i per Javier Bardem, l'actor espanyol més internacional, convenç o no a la majoria d'acadèmics, malgrat les similituds d'aquest argument, per cert, amb el de Valor Sentimental, la pel·lícula de Joachim Trier, que va guanyar l'Oscar l'any passat.
18: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun. Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
13: La Bola Negra ja va competir amb el Ser Querido per la millor direcció al Festival de Cannes i finalment foren els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, els que se l'endugueren la Palma d'Or. Veurem si repeteix la història. De moment aquest drama sobre l'homosexualitat i amb Federico García Lorca de fons ja ha passat un dels filtres de Hollywood. El seu tema, La Nieve, està inscrita com a millor cançó original. Arriba a sales espanyoles dia 25 de setembre i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. Coneixerem la decisió dels acadèmics espanyols, com dèiem, dia 16, però haurem d'esperar fins a principis de novembre per saber si Hollywood accepta la proposta i entra a la carrera per ser un dels 5 títols finalment escollits, com l'any passat fou Sirat i que va quedar, recordem, a les portes de l'estatueta. Un reconeixement, aquest de millor pel·lícula internacional, que no recull una producció espanyola des del Mar Adentro d'Alejandro Amenábar l'any 2004.

0: I ara una proposta musical, perquè demà a Ciutadella, Cris Juanico presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i presentar aquest nou disc per fer festa i per xalar. De fet, diu que és un dels seus treballs més vitalistes. El demostrarà només, per exemple, amb aquesta Només són paraules, que sona de fons. Si el voleu escoltar bé, demà vespre a partir de les 10:30 a la Jazzba de Ciutadella. Mira.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest dijous 3 de setembre que comencen pel Congrés dels Diputats perquè Pedro Sánchez ha donat avui explicacions a la cambra sobre la greu crisi migratòria de Ceuta. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, i ho ha fet enmig d'un ambient de crispació i de pressió davant del informe policial que apunta al Marroc i de les concentracions ahir arreu de l'Estat. Una sessió de retrets encreuats, Sánchez ha tornat a reiterar que cap servei d'intel·ligència va avançar l'arribada massiva de finals de juliol i ha tornat a exculpar-ne el Marroc. En la seva rèplica, el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, ha acusat el president d'amagar la veritat als espanyols i li ha demanat que dimiteixi.
2: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
3: Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: Una petició aquesta de dimissió, a la qual també s'ha afegit Vox. Els partits d'esquerra s'han mostrat així mateix molt crítics amb la gestió del govern espanyol en aquesta crisi, però també han lamentat la deriva racista i feixista de la dreta en la resolució d'aquesta situació.
0: Avui també es noticia una nova víctima mortal a les carreteres de les Balears.
1: Un jove de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Son Homs a Palma. L'accident ha passat davant una discoteca a primera hora del matí.
0: També a les carreteres ha detingut el conductor d'un camió que ha causat un accident en cadena a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca.
1: El sinistre ha afectat fins a 8 vehicles i ha deixat una quinzena de ferits lleus, tot i que 5 d'ells sí que han hagut de ser traslladats a centres sanitaris. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, el conductor del camió ha estat detingut per delicte contra la seguretat vial, per donar positiu, i també per desobediència greu, ja que ha intentat fugir quan li anaven a fer la prova.
0: Avui també destacam que es disparen un 36% les trucades al servei 24 hores de l'IBEDONA durant el servei 24 hores de l'IBEDONA durant el primer semestre de l'any.
1: Són

0: I primària de les Balears atendran servei de menjador aquest curs que comença la setmana que ve.
1: El conseller d'Educació, Toni Vera, ha assegurat que és una mesura que no només es fa per ajudar a la conciliació familiar, també diu per atendre els alumnes en situació més vulnerable.
2: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
0: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació a la plaça d'Esborn.
1: Després que rebutgés el seu recurs, anuncia que els vehicles i els aparcaments es recuperaran tal com demanen 22 empresaris de la zona. Això sí, adverteix que caldrà retirar totes les terrasses de bars i restaurants, mentre els afectats ja avancen que demanaran indemnitzacions.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts amb més notícies a IB3 Ràdio a les 4 a les 4 en punt, als butlletins horaris de l'hora baixa i a partir de les 7 a l'informatiu vespre amb Aina Sureda. Ara fem un tentot.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1230. Heu de saber que una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivada, sacarona i picada de per dalt.

0: Bon dia, avui toca parlar d'una fruita en la qual hi ha moltes varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i per la forma. Parlam de la figa, és clar. Ja sabeu que dissabte passat, dia 29 d'agost, la fira va ser la protagonista a Lloret de Vistalegre, la figa, coneguda com la festa del sequer, la qual va celebrar la seva edició número 45 amb molt d'èxit de varietats i també de públic. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional. I ja a l'antiga Grècia, les figues formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics. Avui no seran figues d'un altre paner, perquè de veritat de figa en trobam un fester arreu de les illes.
1: Que llavors hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques, també.
2: Les martinenques, les rioles.
3: N'hi ha del bocós, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma.
4: Orioles.
3: Bordissots, orioles.
4: Julies i...
3: Julies, alcudies, llorals...
5: Aquí, de tot.
6: Julies, orioles...
5: Martinenca.
6: Martinenca.
5: Coll de dama.
6: Coll de dama.
5: Blanc i negre.
6: Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
7: Sí.
8: Sí. De cristià. De cristià.
9: També hi ha s'agostenca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les paretjals, però no el de conec totes.
10: Lluï de perdiu, coi de dama, bordissot blanca...
11: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí de Pollença.
12: Sí, les figues al bacós, les de la dama...
13: Paretjals.
12: De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir perquè nostre, que s'hi menjaven moltes, que com enguetaves, no? D'anar alerta d'aquí.
13: Que va, que ja no sé si eren, si és una veritat o no, però les porqueres o les figues
12: sí,
13: de...
12: Sí, aquestes de la roca, eh?
13: Sí, que no, per menjar espòs els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals, o bocona, clivellada i tocada de pardal.
0: I tot, ja ho heu sentit, a varietat de figa n'hi ha moltíssimes, i a més a totes les illes, ho han dit,

Pardal, Blanca, Martinenca, Oriola, Rajal, Coll de Dama, Pit de Morena, Blanca, Obacó, que aquesta és una casta de figuera que dona dos esplets a l'any, al juliol i a l'agost. Perquè les figues i les figueres són part de les illes, com per exemple Formentera. A la Pitiusa Petita hi ha unes quantes figueres centenàries que s'han convertit fins i tot en un reclam turístic. Les figueres estalonades amb fustes de pi perquè els animals no arribin a menjar-se els fruits resisteixen al pas del temps, però hi ha una figuera que destaca. Diuen que és la figuera més grossa de Formentera i és na Blanca de Can Toni Mestre. Fa 350 metres quadrats i un diàmetre de 20 metres. Encara més, a Menorca, els mesos d'agost i de setembre són mesos de figues de les que es diuen figues de cristià, que són l'acompanyament de sal i aigua, però també són l'ingredient principal per fer una espècie de confitura de figa pròpia de l'illa de Menorca, que és esfigat. I darrera curiositat d'avui, quan una persona xereca o xereca, és que és dolenta o que no se troba massa bé, està malaltís, indisposat de salut, està xerec. Perquè la paraula xerec es refereix a la figa flor, la primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques. Esperam i donar-nos tacharets pel tèntol d'avui. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre, nou horari, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com cada dia. Un programa sempre ple de diversitat que jugam amb les paraules, amb els pobles de les Balears, que ja mos queden pocs dies, i també ho feim amb l'actualitat del dia. En definitiva, un programa que té totes les lletres, i avui aquí també les saben totes són na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Juc.

0: I de ser un dia més a taula, Miquel Juncamanam.
1: Bon dia,
0: Valent. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: i Maria Pons, com anam?
3: Molt bé, molt
0: bé. Grans, les figues?
2: Molt.
0: Sí? Quina varietat?
2: Ui.
1: Això de varietat ja no en sé, però
2: sí, no.
1: M'agraden, m'agraden.
2: Sabem, pot sí, en sé, però jo... Vaja, no s'han triat.
0: No?
2: No, no, no.
0: Si hi ha figues damunt la taula...
2: Sí, les bordissons negres m'agraden.
0: Ah, vols?
1: Per exemple,
3: ara ho ha dit.
2: És una casta.
0: Jo una figa amb un pot de formatge...
2: Sí.
0: Ja no... Ja no és res més bo, i ara estem de figues. De fet, ho va demostrar la Fira del Saquer, que crec que en vareu parlar la setmana passada, que va ser tot un èxit, a Lloret de Vista Alegre, i allà sí que se varen poder veure moltes varietats de figues, i també la tradició arreu de les illes, perquè a Mallorca, Menorca i Eivissa, també Formentera, hi ha moltes castes de figueres, i han sentit els nostres oients que les mos explicaven. Però, dit això, tenim altres temes avui, a banda d'aquestes figues, i Celestí, començant per tu, mem.
2: Sí, perquè avui passarà per Tento, per aquests estudis d'IB3 Ràdio, la cineasta mallorquina Marga Amalià, perquè just demà, divendres, dia 4 de setembre, s'estrena la seva nova pel·lícula Suportant el Paradís. Cada...

0: i de testimonis únics com Toni Catany, Cristóbal Serra, Agustí Villaronga, ja afinats, o també, per exemple, Miquel Barceló, Susi Gómez, Carme Riera, són alguns d'aquests 20 artistes que en Amarg Amelià fa 15 anys que va entrevistar. Parlen sobre els canvis que ha patit Mallorca a causa de fenòmens com ara el turisme i la globalització, i 15 anys més tard, després d'haver estat un llibre que, de fet, fa poc se reeditava, ara arriba la pel·lícula Aquestes entrevistes a la gran pantalla.
1: Així
0: en els cinemes.
1: Així és, aquest cap de setmana arriba, i avui en Amarg Amelià ens explicarà com és aquesta pel·lícula i que ja la podrem anar a veure. Però tenim més temes, Maria.
2: Sí, avui en Setan, nova secció, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les illes, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i refranys que més feim servir a les Balears.
3: Saps que n'hi ha de peixos a la mà, per mal girdat que vagis, en qualsevol

0: muntant mateix.
1: Mireu que amb aquesta cançoneta encara racinadites, sí, de refrains i de dites. Així que apuntau-les perquè començarem aquest rànquing. Volem saber qui són els refrains, les dites que més feu servir al vostre dia a dia i després anirem acumulant-les per fer aquest rànquing fantàstic. Així que avui començam i tenim les línies obertes perquè hi participeu. Però també avui, Miquel, tindrem tema del dia.
2: Sí, avui el dedicarem a una notícia del diari digital Top Pla que ha sortit aquests dies, aquesta setmana, i que demanava: comprarieu un talaiot?

0: Llogar, no, però comprar sí que
1: comprar,
0: se pot.
1: Comprar, sí, se pot. Ara mateix sí que se pot.
0: Si teniu dos mesos, clar.
1: Exacte, tot pla informava que s'ha posat a la venda una finca anomenada Sort de Sabó de Montuïri, en la qual hi ha talaiots, una parcel·la de quasi 64.000 metres quadrats, és a dir, 9 quarterades, molt pròxima al conegut jaciment arqueològic de Sant Fornès.
2: És a dir, que si la comprassin, tindríem un param.
1: 5 talaiots.
2: Bé, podríem tenir un, apartament param.
3: I un de regal.
2: Si no se'l
0: Idò, que trobau.
2: Molt bé.
0: Home, 9 quarterades és una bona finca.
1: Bona finca.
2: Sí. Parats de tenir dos bés.
0: Sí,
2: bé,
0: sí.
2: No sabem.
0: El preu, no sé si
2: no sabem què en demanen.
1: Eren més de 10 per metre quadrat, ara no...
0: Ja va fer amb els comptes i vos explicarem aquesta notícia, perquè avui també hem de parlar de cinema en aquest programa. Vendrà la nostra col·laboradora, Eugènia San Pedro, i avui mos farà una secció molt curiosa. Escoltau-la.
4: Avui, a Pla Subjectiu, vos duc 4 pel·lícules i una expressió anglesa que segur que heu sentit pertot. Daddy Issues. Les pel·lícules són El ser querido, Valor sentimental, Somewhere i After Sun. I totes quatre xerren de lo mateix. Una filla amb el seu pare. Fins després.

0: Però sí, avui, com que s'estrena aquesta pel·lícula de Querido, parlarem de Daddy Issues, aquest nom mot en anglès, que significa tenir problemes amb la figura paterna o tenir una relació complexa amb el pare. Doncs això també serveix al cinema, inspirat de fer moltes pel·lícules, com aquesta El Ser Querido, i avui en voldrem parlar amb Eugenia, un temazo, crec, no? Esteu d'acord?
1: Sí.
0: Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atent en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic, o
5: sorpresa,
3: que no és altre que tentol, @ib3radio.com.
0: I atenció avui, perquè tenim un regal pels oients de Tentol, un regal en forma de cinema. Ara tot d'una vegada ho explicarem, però estàu pendent de les xarxes socials de l'Instagram de Tentol, perquè volem regalar també entrades per anar a veure una altra pel·lícula, en aquest cas mallorquina, es diu Forastera, i se projectarà a Manacor. Tot d'una vegada en donar més detalls. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. Avui tenim a les vies de so en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:18 i ara ens toca saber quin poble jugarem avui en els darrers quarts de final de la batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: dos i vuit ja, Celestí, darrer dia dels quarts de final. Ha passat volant aquesta setmana. Tenim en marxa aquesta nova fase de la batussa entre els pobles de les Illes Balears. Dos pobles competeixen cada dia per entrar a la semifinal, que serà demà i dilluns, i la gran final, que serà dimarts, dia 8 de setembre. Per tant, Celestí, ja tenim tres pobles classificats.
1: Exacte, que són Campos, Cap de Pere i Muro.
0: Mira, què vos pareix? Campos, Cap de Pere i Muro ja han passat a la semifinal, però continuen els aparellaments. Moment de saber amb qui jugarem avui.
1: I dels pobles que juguen avui a la batussa de Tèntol són... Sencelles i Marratxí.

0: I d'ací Sencelles és aquest poble de la comarca del Pla de Mallorca. Els habitants de Sencelles són coneguts com a sencellers i sencelleres. Un municipi, el de Sencelles, que també té molt de llogarets. Té, per exemple, Viniali, Casquenar, Ajornets, Judí, Roberts, el poble de Sencelles, i també Sona Rossa. A Sencelles fan festa un parell de pits a l'any. A principi d'any, a Santa Àgueda, que és la patrona de Sencelles, i fan un fogueró amb un correfoc, el dissabte de Santa Àgueda, i també mengen les famoses mamalletes de Santa Àgueda en forma de pastissets. Però les darreres festes són les de la Mare de Déu d'Agost, on se fan les rebel·les, i també el famós embalat, aquesta neofesta sencellera, on el jovent fa una guerra de paia i d'aigua. I alerta avui, que m'encanta, aquesta és molt famosa, aquesta dita de Sencelles.
1: Conegudíssima, que diu, a Sencelles hi van amb elles i tornen Sencelles.
0: Uh-huh. Alerta i va, sí. Tornar Sencelles. Però Sencelles no està tot sola en aquest programa avui. A l'altre costat de la taula de Tèntol avui juga aquesta competició, el municipi de Marratxí.

0: I de Simarratxí és aquest municipi de Mallorca, es troba a la comarca del Reguer, format per 27 nuclis de població diferents, eh? Cada un amb la seva pròpia identitat geogràfica i cultural, i tots junts formen Marratxí. Les principals poblacions són Pòrtol, Esplana Tesa, Sa Cabaneta, Pont d'Inca, Sant Marçal, Sa Vinya de Sant Verí, Es Caulls, Es Figueral, Ses Trempes, Son de Viu, Sa Planera, Cas Capità, Son Ametler, Sa Cabana, El Garrovés, Son de Viu Nou, Som Macià, Ses Cases Noves, Sant Ramonell, es poden dir com Marratxinet, per exemple. Actualment, la població de Marratxí té aproximadament uns 40.000 habitants i el gentilici de tot el municipi és marratxiner i marratxinera, tot i que, esclar, llavors, cada localitat té el seu gentilici propi. Per exemple, els de Pòrtol són portolans o portolanes, a Sa Cabaneta són cabaneters i cabaneteres, en es Pla Netesa són Pla de Netesers i Pla de Neteseres, o es Pont d'Inca, Pont d'Inquer i Pont d'Inquera. Ja sabeu que més, Marratxí és terra de fang. I la dita d'avui de Marratxí diu així.
1: Diu, Sa Barrala i Santa Ponça són sales de Marratxí i Sa Vall de Santanyí són ses més grans de Mallorca.
0: Per cosa de l'Oceidó. Què he dit? Avui,
1: per tant,
0: ho tenim?
1: Sí, juguem a Tèntol amb la S de Sencelles i la M de Marratxí. Tèntol!

I de si Sencelles i Marratxí, avui també vos demanarem la pregunta del dia relacionada amb aquest poble. Perquè en aquestes darreres quarts de final de la Batusta de Tèntol també vos faran banyar, quin poble creus que passarà a la semifinal? Si Sencelles o Marratxí?

0: Au, idò, sense elles, home, Ritxi, qui creus que passarà en aquesta semifinal? Doncs la cosa està damunt la taula. I, a més, avui, si responeu, té premi, perquè si entreu a l'Instagram del programa i responeu a la història, podeu guanyar dues entrades dobles, és a dir, una entrada doble, una entrada per dues persones, millor dit, per anar a veure l'estrena de Forastera, aquesta pel·lícula també mallorquina, part mallorquina, Forastera, que s'estrena als multicines de Manacor, és a dir, gent de Llevant, de Manacor, com Mallorca, totes balears, qui vulgueu, que vulgueu anar a Manacor. Aquest cap de setmana vos regalam aquestes entrades dobles per anar al cinema. Només heu de respondre a l'story de l'Instagram, del programa, o també mos podeu telefonar com és habitual. Quines maneres tenim?
1: Exacte, a través de l'story de l'Instagram, que és @tentoliv3, ja ho sabeu, i també sabeu el telèfon per telefonar-mos i dir la resposta en directe, i així vos sentim, 971-1399-00, 971-1399-00.
0: Molt fàcil avui. Qui creus que guanyarà? Sencelles o Marratxí? Ara tornem.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Cora.
4: I en pugues, sí.
5: I Vetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Les 3 i 28, hi ha molta gent en aquest estudi. Tenim moltes ganes de conèixer-lo. Ja sabeu que avui jugàvem en Sencelles, al Marratxí, que regalàvem entrades per anar als cines de Manacor a veure la pel·lícula Forastera, que és produïda per Bastera, una productora mallorquina, i que qui vulgui anar està convidadíssim per part de la productora i de l'equip de Tenta, l'Idi Betres. Però ara, per favor, coneguem els nostres concursants d'avui.

0: està molt ajustat, eh? Perquè a l'Instagram un 54% dels nostres oients donen suport a Marratxí i un 46% donen suport a Sencelles. Anir vist aquí, així que coneguem qui formarà part dels equips de Sencelles i de Marratxí.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Jo som en Tomeu i som de Sa Cabaneta.
8: En Pedro i també som de Sa Cabaneta.
9: Som en Miquel i som de Sa Cabaneta.
10: Som en Jordi i som de Sencelles.
11: Jo som en Joan, també som de Sencelles.
12: I jo som en Joan, també de Sencelles.
2: Espera, espera, espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
7: Bàsicament, en Pedro me'l va enganar per venir aquí.
8: Jo passaré bé i a veure'ls i a conèixer la fantàstica gent de Sencelles, que també mos ha rebut.
9: Avui, perquè varen quedar primer, ningú de nosaltres ho esperava i tornau i de tornam.
10: Nosaltres hem vengut a destronar Marratxí.
11: Bàsicament això, varen venir fora a saber molt bé que veníem i mos han trobat aquí. Ara.
12: Bé, mos ho varen passar bé la primera vegada i hem tornat.
13: Vostè treballa aquí?
7: Jo he fet feina de monitor del llibre, però no faig feina aquí.
8: Pedro. Jo he passat qualque temporada, sí. Però molt breu.
9: Ja estudis a la universitat d'aquí.
10: Jo he deixat el currículum amb ganes de quedar.
8: Mm-hmm. Ah, sí? Sí.
14: Ja podries quedar tantes vegades que has
10: volgut. Sí, però què diria, què diria, sí, què diria, què diria? M'encantau.
11: No, jo soc professor de geografia i història, a secundària.
12: I jo també som professor quasi jubilat, me queden 15 dies.
11: Que bé.
15: Tens temps de fer vida social?
7: Sí, ara una mica més que abans.
8: Jo procuro entre feina i família, el que se pot, se procura.
9: En l'estiu sempre n'hi ha un poc més, i més ara que són les festes de Sa Cabaneta.
0: Uepa.
10: Tot és vida social.
11: Molt menys que abans, però també en tenim.
12: Hombre, clar, és la salsa de la vida.
16: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Tomeu, com són els veïnats de Marratxí?
7: Són diversos, és a dir, cada nucli té un component de veïnat distint. Mm-hmm. No és el mateix, per exemple, els Garrovers o el Brito Xoix que s'han fet, que sé que me n'ho porto els nuclis així més antics.
8: De cada vegada tenim més veïns.
9: Mm-hmm. Sí, i més diversos, hi ha els xafarders, les xafarderes, que no sap d'on compareix, hi ha de tot, hi ha de tot.
0: I Sencelles?
10: Hi ha aquells que tenen el títol de veïnats que sí, que són de tota la vida, que han arribat i s'han integrat, però hi ha aquelles persones que no s'han integrat i que jo no els he dit veïnats.
11: Bàsicament, anant amb aquesta línia, és un poble que ha multiplicat per 100% en 25 anys. Això ja pot donar lloc a imaginar com és ara mateix el veïnat de Sencelles.
12: Sí, n'hi ha de tot color i de tot pelatge.
17: Fantàstic! Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
18: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
19: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
20: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
21: Gràcies per la seva ajuda.
20: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta. Hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar els membres de l'equip de Marratxí, Tomeu Vivilani, Miquel Vivilani, Pedro Font, com esteu?
1: Molt bé, molt contents
0: d'estar aquí. Com se diu això de ses preferits? És que te van fer més punts?
2: Certa pressió, ja. Però em fa molt de punt, però no vol dir res. És dir, ara s'equilibra tot, quart de final, sí. final. No te pot servir si perdem ara.
0: Molt bé, bon equip, Pedro.
1: Ha vist que bé m'hem voltat.
0: Molt bé.
3: Seleccionador nacional de la cabana.
1: Sí, sí, sí. Tu
0: ets seleccionador, eh?
1: Seleccionador nacional i si guanyem vos haureu de tatuar també la meva cara, com aquell que se va tatuar. Sí.
0: No? Sou marratxiners o sou de la cabaneta?
3: Primer de la cabaneta i després de Marratxí.
0: Sí. Sí.
2: Quan no identifiquen dona, t'has de dir Marratxí. I te diuen, feix-te al parc. I bueno, això sol ser el patró.
0: No, hi ha moltes coses. És un poble, com deu, molt divers, que té molt de llogarets o nuclis de població, més ben dit, com també Sencelles, perquè vosaltres també si mateix.
4: Nosaltres tenim més bé llogarets.
0: Sí, molts.
4: És una altra realitat, crec jo, la de Marratxí de la nostra.
0: Sí, sí, sí, sí. Però bé, sou dos municipis a propet, un de l'altre. I com estàveu, la gent de Sencelles? Heu passat bon estiu?
5: Molta calor, com per tot, supos, no? Sí, a l'interior de Mallorca encara més, més sec.
6: L'estrany seria dir el contrari, no? Ves d'un bon estiu, fresc.
5: No, arrostoi...
0: Bé, però heu fet festes, heu tingut sembalats...
4: No han deixat res.
6: Tot el que toca.
4: No han deixat res.
0: Tot arreu, Jordi.
4: Sí, tot arreu.
0: Tu també ets seleccionador del teu equip?
4: No, mira, mos entenem i sabíem que faríem un bon equip i sabíem que estaven capacitats per tirar baix qualsevol altre equip i aposta som aquí. No sé si hauré de demanar disculpes en el final d'aquest programa.
6: Avui venim de tapat. Som els no favorits i, bueno, zero pressió.
4: Formant part de l'equip organitzador de les jornades d'estudis locals i bueno, sí, fem feina plegats i vàrem pensar que seria una bona oportunitat també per compartir aquesta estona amb altres.
0: Que bé. Sí, bon equip també, Sencelles, sí. Avui.
1: No, i a part ja mos passen la pressió cap a nosaltres. Nosaltres anant de tapats, això és com el futbol.
2: De tapar res, que aquí mestres, professors, sí. I nosaltres aquí tots jovenets. I...
4: No, jo no sóc ni mestre ni professor.
1: Hi ha qualitat.
7: Jornalista oficial.
2: Jornades d'estudis locals, qualque cosa t'has de fer.
0: Miquel, també vol tots sou germans.
3: Som germans.
0: Quant any teniu?
2: Jo en tinc 25.
3: I jo 22.
0: Molt bé.
1: Quasi s'ha quit sub-21. Quasi
0: s'ha quit sub-21. Puja bé el jovent.
1: Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs.
0: Bona feina. I també vosaltres un equip divers, de Sencelles. Així m'agrada. Esteu preparats per jugar?
4: I tant.
6: En això hem vengut.
0: Així m'agrada. Endavant amb el joc.
8: La Batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui de començar amb aquest joc, que en tenim moltes ganes. Ara cada equip teniu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarà una màquina a l'atzar. Esclar que sí. Com ho farem?
9: I doncs sí, posarem carraca en marxa. I les paraules han de començar Sencelles per les lletres...
0: Començant per Sencelles, valdrà un punt per cada paraula que digueu i començarem per vosaltres.
9: Amb les lletres V, I, I, és a dir, vi.
0: Vi. Sencelles, vi. Un minut per dir paraules que comencin per vi. Temps.
4: Divers.
6: Vinícola.
5: Vinassa.
6: Vinoteca.
4: Viarany.
5: Vinet.
6: Via.
0: Via.
5: Viàtic.
4: Victori.
6: Víctima.
5: Vista.
6: Victimari.
5: Violència.
6: Victimista.
4: Via fora.
5: Violent.
4: Vici.
5: Viciós.
6: Viciosa.
4: Ja m'ho interpretam.
6: Vicari.
4: El vicari.
6: Sa vicaria.
5: No, vicària.
4: Visto.
0: Ho havia dit.
4: Ah, ja ho havia dit.
5: Vistós.
4: Ai, bon Jesús.
5: Vistosa. Vimet.
0: Un poble.
4: Vimet.
0: Temps.
5: Vilafranca.
4: Dientes.
1: Molt bé.
0: Sí, la primera no l'has dit també perquè
1: t'havies començat. Clar, heu començat divers.
0: Sí.
1: Jo no he entès res.
0: Però llavors els teus companys van arreglat i ha anat tot en van.
1: Sí.
0: Molt bé, quantes n'han dites?
1: Jo n'he apuntat 25,
9: però n'han repetit una. Bé, dues. Dues. Maria.
7: Sí, sí, igual. Per tant, 23.
9: 23.
0: No? Sí, 23. Molt bé, 23 paraules senzilles. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben encetat aquest marcador. Marratxí, és el vostre torn. A veure, mem, amb quines lletres haureu de formar paraules.
9: Idò, au, vinga, Marratxí. Les paraules han de començar per les lletres P i A. És a dir, pa.
0: Pa. Tenim pa. Un minut, temps.
10: Pare.
11: Pacte.
10: Pa.
11: Pasqual.
10: Panet.
11: Panet.
10: Pasqua.
11: Pantà. Pantanós.
10: Paner. Panera.
11: Pasqual.
0: Pasqual ja ho dic.
11: París.
10: Pau.
11: Palamós. Paret.
10: Pacte.
11: Pactà.
10: Paco.
11: Parada.
10: Pàmpol.
11: Palandre.
10: Parra.
11: Os. Pastera.
10: Pastisseria.
11: Pastora. Pastor.
10: París.
0: París ja l'heu
11: dit.
10: Pàmpol.
0: Pàmpol l'heu dit.
11: Paó. Pare.
10: Paret.
11: Pare. Padrastre.
10: Padrina. Padrí.
11: Parking. Pare nostre.
10: Paranòstic.
0: Temps! Uau,
9: molt bé!
0: Uau, uau, uau. El bacallà ha hagut de repetides.
9: Sí, d'haver però... tres, eh?
0: Sí, o quatre.
9: O quatre, sí.
0: Però ho heu fet molt bé. Quantes paraules?
9: Jo n'he comptat 34.
7: Uh-huh. 34, ja.
9: També?
7: 39.
9: 39.
0: Sí, però allà 34 també, també, perquè hi ha hagut...
7: Au, idò.
11: Jo 35 per sobre sumar. No, no ho feis en això, no? M'han donat 35 per sobre sumar. No.
0: 34 punts, Marratxí, molt bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, quan de... com tenim el marcador, Maria?
7: I dos Sencelles, 23, i Marratxí, com deien, 34. Mm. Ja està, fan cares de contents. Ai, eh? Ai, ai.
10: Val empatar aquí, oh.
0: Tenim una altra prova, és aquesta.
12: L'embarbrussí, l'embarbrussí, l'embarbussament.
0: I ja fan atxures per aquí, perquè sí. Mos toca l'embarbussament, clar. La prova reina d'aquest concurs, ara haureu de dir un embarbussament sense interrupcions ni errades. El podeu dir tots els membres, un membre, com vulgueu. Esteu preparats?
10: Ho intentarem.
0: Sí? Vos van bé, els embarbussaments?
13: No, no gens. No.
0: I l'atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
14: Tantes elles...
12: Ja. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desempol...
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
15: A començar.
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà?
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
15: No el desenllepoliré jo.
14: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
12: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
15: Que no som bon desenllepolidor.
12: No el desenllepoliré, ja que no som desenllepolidor.
0: Ai, ai,
9: ai. Vos pensàveu que seria la primera part?
0: Sí. No serà fàcil, sí, això.
7: No. El seu cotxe. Pobrets, els nostres concursants.
11: Ara tornaré.
7: Pedro, no te pots rendir, ara, aquestes alçades.
13: Ja tornaré, diu.
11: Ja som major, ja, per això.
0: Començant per Valtre, Marratxí.
7: Ah, cuidado, l'ha tocat.
11: Vinga, Pipilanis.
10: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
11: Un bon desenllepolidor. La segona part era... Sí. No, hi havia una segona part. Un bon desenllepolidor serà qui el desenllepolleix...
10: Desenllepolirà.
11: Desenllepolirà, sí. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
10: Senyor seleccionador.
11: La segona part.
0: Amem.
11: La segona part.
0: Pedro, tu vols investir? Amem. Now we'll

0: Bé, Tomeu.
1: La primera part és un document de polit i el disseny de polirà. Un bon disseny de polidor. Disseny de polidor. Qui és disseny de polir o qui és disseny de polir? No em provoca menys.
2: Jo diria que ha de clar amb R.A. perquè rimi.
1: Jo seria un llepol, un llepolí, qui és un llepolí d'ara. Vale, segueix. Acabo el tu. Fes el sensor.
3: Vinga, Miquel, confiem en tu.
2: Un llepol en llepolit?
1: Sí.
2: Qui el desenllepolirà? Qui el desenllepoleixi? Un bon desenllepolidor serà.
0: Molt bé. Bueno. Ho deixem així?
1: Bé,
4: sí. Bon intent.
0: Sí.
4: Bon intent.
0: Bé, ho fem molt bé, és difícil avui. Jo, Sencelles, mem. Qui el vol dir? Joan?
5: Se pensa pilota,
0: Joan,
5: mem.
0: Jordi?
4: Que som fatal, per això. Un llepol en llepolit. Qui el desenllepoleixi, bon desenllepolinador serà. No seré jo. Aquí no me'n recordes, al final. Jo que no sóc un bon desenllepolinador. No seré, algo així, al final.
0: Mm. Molt bé, Joan. Molt valent.
4: No
0: sí,
4: serà per en Joan, eh?
0: No, però ha fet una versió. Sí. Molt bé. Lluís,
4: bon intent.
0: Tornes a tenir una responsabilitat avui. Marratxí, 6 punts.
4: 6 punts.
0: I Sencelles.
4: 7 punts.
0: Mira, molt bé.
1: Bona. Ja som a llepol.
0: Sí. No bastava ser llepola, per dir aquesta
3: portació. No, ara l'heu de dir, diguem, l'enllepolidor sense lleer.
6: Pedro, ja parlarem en sortir aquí de fora, no? No em vull troca.
0: Ben i 50 tenim el marcador, i ara.
5: Molt bé, idò, Marratxí 40 punts i Sencelles 30 punts.
0: Molt bé, pot separar en 10 puntets, però tenim més proves.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara, equips, vos farem dues preguntes relacionades amb els vostres municipis. Sencelles i Marratxí, tindreu dues opcions de resposta i dos punts per resposta encertada. Començarem per Sencelles, d'acord? Joan, Jordi. Hi ha una dita que diu: quan un home de Sencelles se posa el capell, tot viniali va davall l'ombra. O va davall l'ombra. L'havíeu sentit?
4: Sí.
0: És una dita de rivalitat local, tot i que viniali pertany a Sencelles. Sabeu, però, des de quan viniali és de Sencelles?
6: Des de tota la vida, des de sempre.
4: Tenim dues opcions.
5: Espera, Jordi, espera.
4: Des del 1309... o des del 1304.
6: 1309.
0: Mira en Jordi, que se nota que és cronista del seu poble.
6: 1309.
4: Però ha dit des de sempre.
6: Sí. És que no han tingut mai independència. Sempre ens han pertanyat amb nosaltres.
0: 1309, des de la fundació, no? Del municipi.
8: Sí, la universitat.
6: Des de que va sorgir el iogurt de Viniali, a veure.
0: Molt bé. I de fantàstic, no ho podíeu dir millor. Vos donaríem més punts, però...
6: Deu, que mos faltava.
8: Ho reclamo, això.
0: Segona pregunta, mem. Sor Francinaina és una de les figures religioses i socials més estimades de Mallorca i, evidentment, de Sencelles. Té un mal nom popular que és com l'anomenau, que és la tia Xiroia. És així?
4: És així.
0: Molt bé. Sabeu per què? És a dir, què significa Xiroia?
4: És a dir... Xiroia o Xiroia significa alegre, trempat, despert i de caràcter jovial, o bé significa mancat d'una orella o d'un tros d'orella.
9: Ella era de Can Xiroi i li deien Xiroia i el mal nom ve perquè eren molt trempats, molt simpàtics, molt agradors.
8: Molt festers.
4: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Efectivament, Xiroia, Xiroia significa alegre, trempat, que mancat d'una orella, Xoroi, clar, s'assembla. Que també hi ha gent que és de mal nom.
8: Sí.
0: Però que casa és Xiroi, per tant, ho dic molt bé, se diu així popularment. Encara hi ha molta devoció per Sant Francinaina.
6: Sí, bon Jesús. No, és verò.
0: Moltíssim.
6: Ara, per exemple, avui de matí ha vengut un grup de 240 persones a veure la Beata. 240 persones, val? Sí, és vero.
10: I eren de Mallorca? Escom...
6: Sí. De diversos pobles, i res, amb autocars i cotxos i tot això. Avui de matí això.
0: I de regirau-vos. Molt bé. I de beníssim, ara ja sabem d'on ve el seu mal nom. Gràcies per explicar-ho també tan bé. 4 punts més per l'equip de Sencelles i ara Marratxís el vostre torn. Primera pregunta, Marratxís és el territori més dispers i fragmentat de la comarca del Reguer. Això és un fet, ho han dit, té fins a 27 nuclis de població diferents i urbanitzacions en 5 nuclis històrics principals, que són Porto, Les Planetes, Sa Cabanetes, Pont d'Inca i Marratxinet. Però el topònim Marratxí no el té cap nucli de població, només en municipi. Sabeu quin altre municipi té, però, també un topònim que és Marratxí?
9: És Llumajor o és Campos?
0: On hi ha Marratxí, també? A Llumajor o a Campos?
2: Ara ja pensava que això seria Escorca.
3: Sí. No, m'ho mort. La pregunta, però no era la pregunta.
2: Si tiram per estadística, Llumajor més gros.
9: Més gros.
1: Però tot això...
2: Me val sonar que... És que també estan un de vora l'altre. A Llumajor, a Campos, hi ha un lloc, una finca, no sé què és, que li diuen la cabaneta. No sé si té res a veure o no.
1: No sé, aquí ja... El que te soni, tu. Jo no... Aquí ni idea.
5: Pedro?
3: No, és que no en tinc ni idea.
2: Llumajor.
3: És que és la primera vegada que...
1: Dale, per exemple.
2: Llumajor, que és més gros i té més, si pot ser, té més possibilitat de tenir Llumajor.
9: I anau bé, sí, sí.
5: Molt bé, aquest germà Pilarion.
0: Oh. Molt bé, molt bon equip.
5: Per això no filmes.
3: És la selecció.
0: Hi ha Can Marratxí, i és això, una finca situada al terme municipal de Llucmajor, que també té el mateix topònim. Marratxí, molt bé. Segona pregunta. Marratxí tenia una dita clàssica que fa referència a l'ofici d'oller de Porto a la Sa Cabaneta, i diu així: el dimoni sap fer olletes, però no sap fer cobertoretes. Sabeu què vol dir aquesta dita?
9: Vol dir que la malvolença o les males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora? O vol dir que el dimoni es pillo, però que no va més enllà de fer jutipiris i, per tant, no fa tant de mal?
1: Pots repetir sa dita? Mm.
0: Diu, el dimoni sap fer olletes, però no sap fer cobertoretes.
2: Ja me sona jutipiris, això de cobertoretes.
3: Això sona, també.
1: Sí.
3: Si m'ho han dit que guagam, m'hi cagaré jo. La segona.
9: La segona?
1: Jo crec que la primera, però...
3: Vols, com
5: ja t'has equivocat!
9: La segona l'hem inventada.
3: Tu ara ja t'he vist.
0: I de si malvalença o males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora.
3: Riuen moltes de Sencelles.
6: No, t'han mirat així. Vos en miram.
9: La devien saber.
6: Serà jo, jo la sabíem, el que passa que nosaltres ben callats.
0: No, no. La sabia Jordi?
6: Sí.
0: Vinga, sumam marcadors. 4 punts per Sencelles, 2 punts per Marratxí.
5: Exacte, així tenim 34 Sencelles i 42 Marratxí. Ja vos aneu apropant més, oi, Sencellers?
4: Faltaran proves.
0: En tenim una altra, aquesta és bona.
7: A Xuxines.
0: Següent prova en la qual cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte en concret. El que farem és dir-vos una paraula i 4 suposats sinònims.
9: I un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quines. Qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és pessigolles, sí. D'acord? Una paraula coneguda. Segurament qualque vegada heu tingut pessigolles, o no?
6: Amb on han fet, eh?
4: Sobretot.
0: Quina d'aquestes paraules no és sinònim a una manera de dir pessigolles?
9: I d'ahir tenim còssigues, comiguetes, cassanogues o cassogues.
0: Cossigoles, comiguetes...
9: Cassogues, seria.
0: Cassogues, sí.
9: Cassogues.
0: Cassanogues o
4: cassogues.
9: Cossigues, comiguetes, cassanogues o cassogues.
0: N'hi ha una que no és correcta.
4: Cossigues,
0: comiguetes,
4: cassanogues
0: o cassogues.
4: Cassanogues.
0: A, B, C, A, D.
4: O cassogues, ha dit.
0: Sí, cassogues és la darrera. La primeres còssigues, la segona és comiguetes, la tercera és caçanogues i la quarta caçogues. Quina trobeu que no és una manera de dir pessigolles? Com ho digueu, cadascú ho diu d'una manera. Ara, de fet, ho escoltarem, perquè hi ha moltes maneres de referir-s'hi. Sí, teniu la resposta? L'heu apuntada? Marratxí, la teniu?
10: Deliberam encara.
0: Ah.
11: Estic ben d'acord.
12: Estan d'acord, se posen d'acord.
5: Les ensenyes ho tenen clar,
6: no, no.
0: Sí?
12: Marratxí encara no s'han posat d'acord.
5: Sí? Ah, ho fan veure.
0: Ho teniu?
5: Ara, aquí també hi han decidit.
0: Ho teniu, les ensenyes? Ah, mira. Escolta'm la gent del carrer.
13: Pessigolles.
14: Cossigolles.
13: Pessigolles.
15: Cossigolles. Però te'n diré una altra. Volen dir cossigolles a la pobla.
16: N'hi ha que diuen cossigolles o pessigolles.
13: Pessigolles.
17: Cossigolles.
13: Cossigolles.
17: Cossigolles.
13: Pessigolles.
14: Pessigolles.
18: Cossigolles.
19: Cossigolles.
20: Pessigolles.
21: Cassogues.
22: Pessigolles.
23: Jo crec que Eivissa en general es diu cassogues.
24: Cassogues.
25: Joques.
26: Cossigotes.
27: Cossigues.
15: Jo dic pessigolles.
0: Penta. A menys ensenyes, que heu apuntat?
4: Havíem posat, bé, si ho havíem apuntat bé, sí. Casanoves o Casanoves...
0: Casanogues?
12: Sí, Casanogues.
0: La tercera i Marratxí?
10: Nosaltres havíem posat Casogues.
12: Casogues. Casogues.
1: L'han sentit.
0: Justament les pitius et seriu sí. Que Casogues, encara més en diminutiu. Per tant, la que no és correcta és Comiguetes.
12: Comiguetes.
0: Era molt difícil aquesta, molt difícil, molt difícil. Però bé, ja ho dic que pessigolles. Cossigolles.
4: Cossigolles.
12: Cossigolles.
0: Marratxí?
1: Pessigolles.
0: Pessigolles. Darrera prova i definitiva.
28: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova definitiva. Ara haureu d'enumerar paraules relacionades amb el vostre municipi. Començarem per Marratxí, Pedro, Miquel, Tomeu. Amem, quines paraules haureu d'enumerar?
29: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
12: Carrers.
0: Noms de carrers.
1: En tenim abastament.
0: Sí? Evidentment, si és vera.
12: Un minut.
0: Teniu un minut per enumerar-les. Temps.
1: Olesa, Jaume I, Bela Mangual, Magdalena Solivelles, Sant Antoni, Sant Rafel, Mare Déu de Lluc, Sant Vicent Ferrer, Santa Catalina Tomàs...
10: Carrer Mallorca, Sant... Carrer Catalunya...
1: Sant Agustí...
10: Martí Rubí, Xipre, Taronger, Melicotoner, Obercoquer, València...
1: Carrer Major...
10: Illes Balears, Sicília...
1: Gènova, Neopàtria,
10: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, carrer de l'Escola, carrer de l'Institut,
1: Xeramiers,
10: Berenguer de Palou, Miquel Bestard, Martí Serra,
1: Santa Bàrbara,
10: Martí Rubí, carrer Major,
1: Tafoll Llompart,
10: Antoni Maura,
1: Bàrbara de Barí,
10: carrer de les Olleries, Antoni Roig,
1: Marquès de la Sènia,
10: Can Putxet, Can Quintana, Saigo,
1: Can Ponset,
10: l'Era de Batre, Camera de Lots,
1: a la costa de Can Mas,
10: la Cimentera, la comuna de Can Domingo,
1: el carrer de Saigo,
10: ja l'has dit, la Sabassa, carrer de Sabassa.
12: Penta.
0: No, de bades, són
12: bon,
0: els
12: Jesús.
0: Campions.
5: No m'ha donat temps d'apuntar. Quants en teniu?
12: Jo n'he apuntat 53.
0: N'hem repetit qualcun, sí. No sé.
12: Un,
10: sí, un segur.
12: Un que he llevat. Vosaltres quan n'heu apuntat?
0: Per tant, 50 n'he posat
12: 50.
0: Jo.
5: Jo 51.
0: I deu posar 51. 51 carrers.
5: Ai, Jesús.
6: Nosaltres no concursant, no en tenim tants.
5: No. Vosaltres no estàs a fer una altra cosa, no passi pera.
6: No tenim tant de carrer.
0: Ai, ho teniu difícil, eh? Jordi, Joan, Ànims, Joan, Colón, Joan Florit, Jordi Llebrés, perquè ara posen en sacarrac en marxa, menys que haureu de dir del vostre municipi.
29: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
0: Au, idò.
12: Bona fe.
0: Vinga, que ens vau. Noms. Bé, llinatges de Sencelles. Temps.
6: Llebret, Sants, Mateu, Florit, Roig, Roca.
12: Amengual. Amé.
6: Capó.
12: Toi, Florit, Orrac.
6: Siré, Carbonell, Mairata.
12: Llebret de Jornets.
6: Julià.
12: Ramis d'Aire Flà.
6: Capó.
4: Verd. Morro.
12: Verí.
6: Rubí, Cervera.
4: Mairata.
6: Jordà, Sart. Guerra.
4: Antic.
6: Mudoi. Molines.
4: Sart. Maura. Morell. Moreo.
6: Morell.
13: No el mateix.
5: Gràcies per matís.
4: Roca. Colom.

0: Havia dit esteu.
1: Ai, Joan.
0: Bird, font, Eloi.
1: Eloi, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Bird, el diu repetit.
1: Molt bé, 2 a 15.
2: Jo n'he apuntat 44.
1: Sou dignes guanyadors d'aquest programa i d'aquesta batussa, però només en pot passar una a la semifinal. I és el moment de saber qui. El poble que passa a la semifinal de Tèntoles.
3: Marratxí!
0: Enhorabona, companyeros! Enhorabona!
4: Ben jugat.
0: Ben jugat, eh?
3: Marratxí, 93
0: punts. Mos haureu d'enviar un siurell.
3: Sí. I sense ell et 78, que està prou bé, també.
0: Ben, Maria, torno a repetir que jo xerrava.
3: És que Jordi, no m'escoltes, ben sencellet, 78 punts i Marratxí, 93. Heu dit molt de llinatges, també m'ho miro, per tant, molt bé, 44.
4: I tots eren mallorquins, eh?
2: Sí. Tots, eh? De sencelles.
0: Tenim Fernández, tenim de tot.
4: Això n'hi ha per tot.
2: Però... Les hauríeu pogut dir, també.
3: Sí, clar.
2: Són de sencelles.
0: No, però nosaltres encara mos coneixem les famílies.
5: Sí. Això que nosaltres no mos han demanat és centres comercials, que haguessin guanyat. Més que carrers, encara.
2: Clar, perquè dins un mateix n'hi ha molts.
1: Marratxí, ara bona. Molt bona, ben aviat. I sense elles, com sempre, molta gràcia. Ho heu fet beníssim.
0: Inventau qualque cosa que volen tornar. Per
2: favor. Inventau.
1: Joans també.
0: Això de que m'ho despediu no m'agrada gens. Maria, telefona'm quan vulguis.
3: Clar que sí. Número 1 de la llista, Jordi Llaurés.
1: Gràcies. Un plaer. Marratxí ha guanyat i nosaltres ara tornem.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
7: Bon dia. L'IBE Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany, el 92% per violència de gènere.
8: La directora de l'entitat, Catalina Salom, considera preocupants les dades, tot i que també destaca que reflecteixen que el servei de cada vegada arriba a més dones. Enguany s'han rebut un 36% més de trucades respecte del mateix període de l'any passat.
9: Són dades que no són positives perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva perquè de cada vegada és cert que arribem a més dones, arribem a més professionals i arribem a la ciutadania en general.
7: El curs escolar arrencarà amb servei de menjador escolar a tots els centres educatius públics d'infantil i primària de les Illes. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comença les meses de negociació per al nou curs.
8: Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la conciliació familiar, sinó també per atendre els alumnes en situació vulnerable.
10: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
7: I els majors de 65 anys que facin més de 10 anys que viuen a Felanitx tindran preferència per accedir als 8 habitatges públics que es construiran a l'antic hospici.
8: Amb la rehabilitació integral d'una ala de l'edifici s'hi construiran habitatges que es destinaran a aquest grup de població. Un dels més vulnerables davant la crisi de l'habitatge són la valdesa Catalina Soler.
11: Aquestes persones majors de 65 anys que donen tota una vida i un lligam en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I, per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
7: Un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Sonoms, a Palma.
8: Ha estat passada la mitjanit davant la discoteca Amoc, al camí de Son Capó, a prop de l'aeroport. L'Associació d'Empresaris d'Oci de Balears demana més vigilància a la zona on s'ha produït l'atropellament. Ho explica Miguel Pérez Marce, president d'Abone.
12: No es una zona de ocio, es un local concreto donde se congrega mucha gente y se hemos pedido a la administración que refuerce los controles para que esto no pase.
7: I la crisi migratòria a Ceuta continua marcant l'actualitat, avui també amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. Tot plegat l'endemà de les manifestacions arreu de l'Estat demanen una solució al caos que viu la ciutat autònoma.
8: Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat que ha sol·licitat que es desclassifiquin els informes existents. Diu el president que van actuar correctament, però manté que no tenien informació que avisés que això podia passar.
13: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos

0: va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren, amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
1: I amb aquesta darrera actualització arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb aquestes i d'altres notícies actualitzades al butlletí informatiu de les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que s'ha posat a la venda una finca de Montuïri que inclou un conjunt de 5 talaiots.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Ai, quina nit viada després d'aquest darrer quart de final d'aquesta batussa. Ha estat molt emocionant. Ara, però, hem de respirar un poc. Començar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres. Ara tenim una amarga cifra aquí en nosaltres, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els pobles de municipis de Marratxí i Sencelles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Celestí, cantes?
1: Sí, cantava.
0: T'agrada.
1: S'ha sentit, eh?
2: Crec que sí.
1: Sintonies i tot.
3: Estàs content?
1: Sí.
0: Està molt emocionant, eh?
1: Sí.
0: Uf. Quina nerviada.
3: Tothom volia guanyar, no. Tothom s'ho prenia en sèrio.
0: La veritat és que l'energia que consumim...
1: A més que,
0: aquesta primera hora de programa, perquè déu-n'hi-do...
1: Marratxina ha arribat a dir 53.
0: 53 carrers.
1: Carrers. De, clar, n'hi ha molts,
0: de,
1: també.
0: Del terme municipal de Marratxí, el que n'hi ha molts, però així...
2: Però era un estudiat, eh?
1: Era un motoret,
2: si no és impossible.
3: Sí, són joves aplicats.
0: Sí, a més que són de la cabaneta, tampoc no tenen per què conèixer tot el terme municipal, però sí, ho han fet molt bé, i per això passen en aquestes semifinals que començant demà i dilluns, i dimarts faran la gran final. Pendents, i també pendents de la notícia del dia, Miquel, hem de parlar de talaiots i d'una notícia que ens ha creat molt l'atenció del diari Top Pla, perquè hem de xerrar d'aquesta finca que s'ha posat a la venda i que té talaiots.

0: Idò, sí, avui toca comentar una notícia que va publicar fa uns dies en Joan Socies, a Top Pla, i el títol era el següent, que crida l'atenció. Compraríeu uns talaiots, a Montuïri en venen els de sort de sabó.
1: Un dia s'ompliran de talaiots.
0: I si voleu i teniu els dos bes, podeu comprar una finca en la qual s'hi inclouen talaiots. És a sort de sabó, una parcel·la de prop de 64.000 metres quadrats, que no són pocs, situada dins el terme de Montuïri, molt propera.
2: Per aquella gent que comptin corterades, són 9 corterades.
0: 9 corterades, sí. I és molt propera al jaciment arqueològic de Sant Fornès.

0: i hem volgut saber més coses sobre aquest conjunt de talaiots i li han demanat a en Josep Lluís Pol, veïnat d'aquesta zona i gran coneixedor també d'aquesta finca, que mos expliqui com són aquests terrenys.
1: La possessió de Sabó és una possessió que ja té una gran tradició històrica, perquè de fet el seu nom, com el que diria ara de Sabó, apareix en el llibre de repartiment. Antigament era una possessió molt més gran i en ella hi ha vestigis de totes les èpoques històriques. De fet, és conegut Campanar dels Moros, que actualment no pertany a la possessió, però hi pertanyia antigament quan era un poc més gran. És especialment interessant en el que s'anomena Sort de Sabó, que és un cementer com a quadrangular, molt gran, que hi ha una petita plata, que de fet la gent de Sabó li diu el plató de Sort, i en aquesta plata, en aquest plató, s'hi troba un dels jaciments talaiòtics més importants de l'illa, i sense excavar.

0: Una possessió amb molta història i amb vestigis de diferents èpoques, mos explica en Josep Lluís Pol, però també li han demanat específicament per aquest conjunt de talaiots que hi ha dins aquesta finca.
1: Si compten mínim 5 o 6 rotllos de talaiots, algunes formes que podrien suggerir restes nabatiformes, restes de murada incorporats dins una paret a la carretera, etc. Multitud de ceràmica i com dèiem, és un valor patrimonial que estaria molt bé que s'encarregués, que l'administració se'n fes càrrec, no? Seria una bona notícia de la mateixa manera que se'n va fer càrrec de Sant Fornès, perquè, a més, clar, se podrien estudiar segurament paral·lelismes, de pensar que un jaciment de l'altre estan a tir de fona.

0: Aquestes estructures ja varen ser catalogades fa uns anys com a bé d'interès cultural, però com ve d'en Josep Lluís Pol fa una estona, també hi ha molt de vestigis importants d'altres èpoques històriques.
1: A més, aquest sort de Sabó en la possessió o la costa de Sabó, allà on hi ha les cases velles, per davall la carretera hi travessa un canat àrab, que està, té unes galeries que connecten amb la Cini, que està ja dins sort de Sabó, i aquestes galeries és molt possible que la coberta reaprofitassin fins i tot lloses o pedres dels mateixos talers. En tot cas, és un lloc emblemàtic i digne de conservar.

0: Un valor patrimonial incalculable, el que hi ha en aquest hort de Sabó. El jaciment que hi trobam és molt a prop del de Sant Fornès, així que possiblement, ara ho comentàvem a fora de micro, podríem pertànyer a un mateix i gran conjunt arqueològic, aquest Talaiots. Però a l'hort de Sabó mai s'hi ha fet cap excavació ni intervenció arqueològica, així que encara queden molts de secrets per descobrir.
1: Que curiosa aquesta notícia, i és vera que quan passes per allà veus aquelles pedres, òbviament, et fan pensar, i efectivament, que són, formen part d'aquella època, però clar, doncs encara no s'ha pogut investigar, perquè aquell jaciment és molt gros. De fet, n'hem parlat moltes vegades aquí, Celestí, que també hi ha la possibilitat de que fos la ciutat tan cercada i tan valuosa. Però que encara no podem comprovar.
2: Després de Polèntia.
1: Que encara no se'l pot
2: comprovar,
1: però sí que hi ha indicis i hi ha estudis que apunten cap aquí, per tant, podria formar part d'un conjunt més gros i aquesta finca podria ser-ho. Clar, ara tothom pensa que allò bo seria que ho compràs o l'Ajuntament o qualque institució pública perquè puguin fer-se les excavacions.
0: Excavar,
1: com toca, però...
0: Estaria bé descobrir que Sant Fornès és molt més gran d'allò que pensam.
1: I tant que sí. Per tant, aquesta és la notícia del dia, aquest Talaiots.
2: No, i clar, també se suposa, encara s'està pendent d'aquestes conclusions, però per la localització de Sant Fornès, perquè està situat enmig de l'illa i també a un punt elevat.
1: Sí, era un lloc estratègic.
2: Sí, estratègic.
1: Efectivament. Sabó, que mos agrada, perquè en Pen Lluís també m'ho ha explicat un poc l'etimologia, perquè crido, quan ho veus escrit, s'escriu Sabor,
0: en verre final,
1: se pronuncia Sabó, i bé, és un topònim molt conegut d'aquelles contrades, i també que és de provinença àrab, que és el nom personal, Xabur, de Sabó, de la persona que teòricament formava part d'aquells terrenys. Per tant, veurem què passa amb aquesta notícia que va destapar el diari Tot Pla. Ara hem de fer un tèntol i tornar tot d'una, perquè avui regalam entrades, és a dir, que esteu molt pendents dels nostres missatges, perquè volem que si vos ve de gust, anigueu al cinema a veure la pel·lícula Forastera, concretament un passe que es farà amb els protagonistes d'aquesta pel·lícula a Manacor. Això serà demà divendres a les 8:30 a l'Aficina Manacor, i es podrà veure la projecció de Forastera amb un col·loqui amb els protagonistes d'aquesta pel·lícula, com Lucía Aleñar i l'equip del film. Així que si entrau a l'Instagram de Tento, @tentoolivetres, i mos deu que voleu entrades, tenim 10 entrades pels nostres oients, són dobles, així que estarem encantats de que pugueu anar a veure aquesta pel·lícula. Se titula Forasteres, és de producció mallorquina, i és demà divendres a les 8:30 a Manacor. Ara tornem.
3: Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

la pesca recreativa des de terra, la canya de rodet. Ahir parlàrem de la pesca amb canya de suret, una de les formes més tradicionals de pescar des de terra. I avui ens fixarem en un altre tipus de canya molt habitual actualment, la canya de rodet. I alerta, no en direm mai carrete. Aquesta canya incorpora un rodet, que és una peça fixada que serveix per guardar-hi la llinya o el fil que no tenim estès. El rodet està col·locat dins un porta-rodet i té tres elements principals: el tambor, la maneta de control i el fre. El tambor és la peça on s'enrotlla la llinya. Quan pescam, el fil, amb els hams i els ploms, es llança a la mà perquè arribi tan enfora com sigui possible. La maneta permet recuperar la llinya després del llançament i el fre regula la resistència quan un peix es tira. En definitiva, la diferència entre la canya de suret i la canya de rodet no és només una qüestió d'equipament, sinó també de tècnica de pesca. I vosaltres, quina triaríeu per començar una bona pescada? I terme explicat, terme acabat.

0: I continuem, perquè avui és dijous i tenim noves temàtiques en aquest programa. Dilluns parlàvem de noms de carrers, dimarts de moments tentos dels nostres oients, dimecres de paraules en desús, i avui és dijous i toca descobrir un refrany, Maria.
1: Sí, escoltarem un dia més les veus dels nostres oients de les illes i avui en concret sabrem quines expressions els hi agraden o més utilitzen. Intentarem fer un rànquing, com dèiem abans, de frases fetes i dites populars de l'arxipèlag.

0: Bueno, i d'avui escoltarem un refrany que ens ha enviat en Guillem Moyà, que és de Binissalem i que té 91 anys.
1: De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Eh? I això vol dir que tots els moliners sempre llevaven una grapadeta de cada sac i apostes de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs.
0: I doncs sí, ja ho heu sentit, de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Mm-hmm. En Guillem us explica d'on creu que prové aquest refrany, que com que fa un temps, quan encara existia aquest ofici de moliner a les illes, on hi havia molts, tenien aquesta fama de quedar-se amb una part del gra o de la farina que no els pertocava en cobrar el dret de moltura. Que vosaltres direu, ui, què és el dret de moltura? I doncs la part de gra o de farina que el moliner es quedava com a pagament per moldre el blat. Hem de pensar que antigament els molins no estaven automatitzat i tot es feia de manera manual, per tant, els molinets s'encarregaven de moldre el blat que els hi duen els pagesos i transformar-ho en farina. D'aquesta manera, el procés que es prestava, aquest procés es prestava fàcilment a la picaresca i podia alterar les balances i fins i tot també es deia que canviaven la farina bona del client per una de pitjor qualitat, perquè el propietari dels sacs no anava a cercar el resultat fins dies després. Hem de dir, durant l'època feudal els molins eren propietat dels senyors i els pagesos estaven obligats per llei a utilitzar el molí del seu terme, per tant, per aquest motiu el moliner solia tenir aquest monopoli de la zona i el col·locaven en una posició de poder. Però bé, de totes maneres, amb el pas dels anys això va canviar i el pagès va passar a poder triar on dur el seu blat, de tota manera, quan canviava de proveïdor esperant trobar qualcú més honrat, igualment s'acabava trobant amb les mateixes trampes. I d'aquí neix el refrany recollit en obres paremiològiques clàssiques com els refranys més usuals de la llengua catalana.

0: Tot i així, més enllà de mites i refranys, hem de dir que la realitat de l'ofici de moliner també requeria d'un gran treball físic i coneixement tècnic especialitzat. A les Balears, concretament, eren més comuns els molins de vent, que encara podem observar per molts indrets de les illes, com per exemple Montuïri, que n'hi ha molts, ara que xerraven de Montuïri. I la feina més dura en aquests espais era picar les moles, que eren grans pedres circulars, les quals amb el pas dels dies i la fricció perdien les estries internes que tallaven el gra. I del moliner havia d'aixecar aquestes pedres de centenars de quilos en politges i repicar-les a mà amb un martell a posta. Per no comentar que també la seva feina depenia totalment del temps, és a dir, que si no feia vent no hi havia farina, per clar. Tant també tenien aquestes dificultats. Ara bé, el significat es podria interpretar d'aquest refrany com que per molt que canviïs de persona o de lloc, els problemes o els defectes essencials es mantenen. Per tant, tot i que en un cas hipotètic canviïs de moliner i creguis que així t'has salvat de que t'enganin, i igualment el nou que enganxis farà exactament el mateix. Vendria a ser el que podríem dir avui dia com un cliché o tenir mala fama, no? Així mateix, com aquesta expressió castellana, famosa també, la podríem comparar-se de mismos perros, diferentes collares. Què trobau? L'havíeu sentida? L'empleau en aquesta dita?
1: Ni l'empleu ni l'havia sentida mai.
0: No.
2: De moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Aquesta és la... El refrany d'avui, si qualcú el diu, si qualcú l'ha sentit a dir, és veritat que està molt bé perquè és d'un temps i tot i que el significat el podem seguir usant, forma part doncs, de la nostra cultura. En Guillem Moeat, de 91 anys de Binissalem, avui ens ha proposat aquest refrany. És el primer de tots, però esperant que en venguin molt més i vos animam a que mos les digueu a través també de l'Instagram, de les nostres xarxes, del nostre correu, com vulgueu, mos podeu telefonar. Ja en tenim un. En direm més?
3: En direm més, ah, clar.
0: Sí. Que mos facin cas als nostres oients, que mos enviïn àudios.
2: Això també. Clar, de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs.
3: I tant de bo se poguessin recuperar molins, que sí. Formen part tant d'aquest paisatge que tenim.
2: Sí, però, ja no sé si... Sí.
3: Mal de fer, recuperar l'ofici, recuperar...
2: Sí, jo me'n recordo, quan anava a escola, sí. Encara davant hi havia la farinera i de nins, clar, com que teníem la farinera ben davant l'escola, sempre hi anàvem i veiem com encara molien, era veure que ja era una cosa mecànica, ja no eren molins, però que la gent anava a comprar la farina, la gent dues gra, i d'això tampoc no en fa tant d'anys, és veure que els molins sí que ja és més antic en les vistis, sí, o en sovent, o altres mètodes que
3: clar, mal de fer recuperar aquest ofici, però també mal de fer conservar. Sí. Aquests edificis,
2: Sí.
3: edificis, aquestes construccions, els molins.
2: Els molins. Molt bé, doncs avui aquesta dita ens ha duit a pensar tot això. Moltes gràcies, Maria. Ara feim una petita pausa i tornem tot d'una.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
0: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: Ara.
4: I en pugues, sí.
5: I Vetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Què tal, Jo?
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Que bé veure-te.
1: Igualment.
0: De nou, i avui amb un tema fantàstic.
1: Sí.
0: Que són un concepte en anglès que quan te'l dius tothom quedeu poc estranyat perquè és un poc mal de comprendre.
1: Sí, sí, no m'estranya.
0: Que són els daddy issues.
1: Mm-hmm, exactament.
0: Que són daddy issues?
1: Pues mireu, literalment daddy issues vol dir com a problemes amb el pare, no? Però és vera que convé mirar una mica més de prop perquè s'expressió anglesa, diguéssim, arrossega moltes coses. Ve d'anglès, de l'anglès col·loquial, de la psicologia de revista, més que no de la consulta, i els seus avantpassats llunyans se podrien dir que són els d'en Freud, que ell anomenava, millor dit, el complex patern, no? La idea de que la relació primera amb el pare ens marca un poc tot, no? La manera d'estimar i la manera de tractar amb autoritat les nostres relacions futures, diguéssim.
0: És a dir, que són relacions complexes amb els nostres pares,
1: sí.
0: Generalment.
1: Sí.
0: Ja pugui ser moltes d'aquestes pel·lícules que xerrarem avui, que van de daddy issues, per absència. Moltes vegades és per absència de la figura paternal, o que després vol tornar i...
1: És així, és així. No, no, no. I a més, n'hi ha un munt de pel·lícules, de pel·lícules, llibres, sempre...
0: Sí, sí.
1: I sobretot cada vegada més, com s'estan donant moltes més oportunitats a les dones per escriure i dirigir sobre el que elles volen, és vera que normalment aquest tipus de temes sempre...
0: Trobes que és més tocat per les dones?
1: Vos puc dir que sí. O sigui, que com a experiència... I veient un poc les directores que cada vegada conten més històries pues, molt més íntimes, molt més en primera persona, és així.
0: Sol passar, tot i que, per exemple, la pel·lícula que parlarem avui, que s'estrena aquest cap de setmana, que
1: sí.
0: Es té doble guionista, un home i una dona.
1: Sí, és així, serà el ser querido.
0: Sí.
1: Sí, és vera, aquesta pel·lícula se va estrenar la setmana passada, dia 26 d'agost, i és vera que jo vaig tenir l'oportunitat, i crec que vosaltres també, de veure-la el dia de s'estrena, i bueno, ja la van comentar fa unes setmanes, a mi és vera que m'ha agradat molt i que està agradant moltíssim.
0: Sí, hi ha molta gent que va anar al cine aquests dies.
1: Molta gent que va anar al cine.
0: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que se va estrenar a l'Atlàntida just a principi de mes d'agost, però que aquest cap de setmana, com deia, se va estrenar als cinemes i que és una de les pel·lícules que ara més se comenta, no?
1: Sí, sí, a ell li agraden i al final Colin és un director bastant reconegut, és un director que va passar aquesta pel·lícula per primer cop en el Festival de Cannes, que se'n va xerrar molt, és una pel·lícula que està agradant i ho demostren les xifres de taquilla d'aquest cap de setmana.
0: Ahà. Clar, tot això, en Eugenia i me diu de què podíem parlar, dic, home, és un bon tema per parlar d'això de daddy issues, de problemes complexes amb la figura paterna que poden tenir els fills.
1: Sí, i també és vera que en català crec que no tenim cap expressió que se correspongui exactament, però tal vegada tampoc la necessitem, no? Perquè ho podem dir de moltes altres maneres i totes són més precises que l'anglicisme, no? Per exemple, tenia subdependents amb el pare, dur la ferida del pare, no tenia el pare resolt, fixeu-vos que és vera que dit així ja no fa tanta gràcia, no? I és que en realitat la cosa no fa gràcia.
0: No. És a dir, ferides del pare o no tenir el pare resolt.
1: Sí.
0: Així ho podien dir. Daddy issues. Tothom té qualque daddy issue, no?
1: Sí.
0: Per molt que tinguis un pare meravellós, fantàstic i present, tothom té qualque daddy issues.
1: Sí, jo crec que sí. També és difícil, no? Vull dir... sí.
0: Que la vida és complexa.
1: La vida és complexa. Ho podem deixar així.
0: I així ho explica el cinema.
1: Sí.
0: Primera pel·lícula que comentem avui, com vos dèiem, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.
2: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,

0: I sí, aquesta pel·lícula explica la complexa història entre en Javier Bardem, que fa de pare, sí, i na Victoria Luengo, que fa de fia.
1: Sí. Bueno, com ja hem xerrat abans, aquesta pel·lícula se va estrenar divendres passat. És una pel·lícula dirigida per en Rodrigo Sorogoyen, però també escrita per Isabel Peña, que jo l'admiro moltíssim, sí, i durant l'Atlàntida també vaig poder anar a una masterclass que va donar sobre guió. I és una tia superintel·ligent, que crec que ho fa tot bé. Fins sí, sí. Lo que he vist fins ara.
0: És molt complex d'aquesta pel·lícula, no és un guió fàcil.
1: No, gens.
0: En cap cas.
1: I, bueno, el plantejament de la pel·li és veritat que és cruel, però també és perfecte, no? Veiem un pare i una filla tancats dins un rodatge, que és justament el lloc on ell mana i ella ha d'obeir, en aquest sentit. I la relació de feina i la relació familiar no es poden separar, sobretot pues, durant els planos i les seqüències on estan allà rodant, no? I tot, que no s'han dit absolutament res en aquests 13 anys, no? que mos conten a través de la pel·lícula, és un joc de miralls entre el cinema i la vida.
0: Total, és meta-meta-cinema, per una banda, però també és això, és una relació de pare i fia que fa 13 anys que no se veuen. Javier Bardem és el director d'aquesta pel·lícula, crida sa fia perquè faci de protagonista o d'actriu. Això ho sap tothom, crec que no fa cap
1: spoiler. Sí, no és cap spoiler.
0: I, doncs, quan arriba allà a fer la pel·lícula, passen coses. Òbviament, una relació de pare i fill de 13 anys, a més, se mescla una relació professional. Sí. És complicat. I també hi ha un moment que a nivell personal, com que també ella descobreix que son pare té una nova família, que té uns germans.
1: Ja.
0: És a dir, que son pare té una altra família, com són aquests germans. Són moltes coses a nivell emocional i sentimental.
1: Sí. A més, aquells moments que tu estàs comentant ara se tracten també, crec que, amb una elegància, no? Perquè podria ser, no sé, una seqüència plena de ràbia que és, no? Però no verbal, de crits i de confrontació, que se conta tot a través de la mirada na Victori, mirant en els seus germanastres, podríem dir. I sí, és bastant dura.
0: És així, és un clar exemple d'això que dèiem, de pare absent, en aquest cas 13 anys, i les conseqüències que pot tenir per una filla, en aquest cas, que és na Victoria Luengo, que fa un paperasso.
1: Totalment.
0: Si
1: vos
0: interessen aquests temes o altres, vos agraden.
2: Jo que per mirar una pel·lícula, jo crec que la puc fer jo, aquest tema.
1: Sí, vaja.
0: No, és que clar, és veritat que una persona que està tocat de daddy issues...
2: No, millor no mirar-les.
0: Sí.
2: Millor fer-la...
0: Remou
2: molt.
0: Faltaria
2: en fer una, la millor.
0: Ja, això és veritat.
3: És dura, a mi m'ha fet plorar, jo també vaig connectar bastant i vaig plorar.
0: Sí.
3: Però bé.
0: Remou.
1: No, és que és un tema, això, la veritat.
0: La veritat que sí, però no són les úniques pel·lícules que tracten aquest tema.
1: No, me sap greu, perquè és veritat que és un programa bastant com a trist, no?
0: Sí.
1: Però
0: bueno,
1: me sap greu, per tots els oients que mos estiguin escoltant. També és molt bon cine, ¿vale? Si ho mirem des d'aquest punt de vista, és molt bon cinema. Ara podem parlar de Valor Sentimental, que és la segona pel·lícula d'aquest cicle, no?, que mos han inventat de Daddy Issues. Aquesta pel·lícula és la segona, és quasi germana bessona de l'anterior. I això, quan ho estava escrivint en el guió, pensava, això és exactament així, perquè és veritat que he llegit altres articles que diuen que realment són pel·lícules que no tenen res a veure, però a mi m'és completament difícil
0: separar-les. També perquè estan molt a prop en el temps,
1: no? Sí, i sobretot perquè, bueno, també mos va influenciar una mica tota la crítica quan se va estrenar aquesta pel·lícula, El ser querido, a Cannes. Tot el temps se deia, bueno, pues que era lo mateix, que era la mateixa història, i bueno, és vera que està contada de manera diferent, però al final, si tu llegeixes una sinopsis i llegeixes l'altra, és ben bé la mateixa.
0: Parlant de valor sentimental,
1: sí.
0: Sentimental value.
4: ¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras. No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es... una persona muy difícil. No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad. ¿Puedo intentarlo? ¿Es él?
0: I de ser aquesta pel·lícula que va guanyar un Oscar.
1: Sí. Sí, sí, sí. I gran premi de jurat a Cannes. Bueno, vos he de dir que a mi aquesta pel·lícula especialment me va agradar moltíssim. Jo som molt fan d'aquest director, d'en Joaquim Trier. És el mateix director de La peor persona del món, que també és un pel·liculón i la podeu trobar a Filmin. En aquest cas, veiem dues germanes que se retroben a sa casa familiar després de sa mort de sa mare. I allà hi repareix son pare, que és un director de cinema que fa anys que no exerceix de pare i que arriba amb un guió sota el braç perquè...
0: També, curiosament, sí. per la seva filla, que és actriu.
1: Sí.
0: Tot i que... I també és una actriu que fa estona que no fa un paper important.
1: Totalment.
0: Sí, és veritat que amb això són molt similars les dues pel·lícules.
1: Sí,
0: si
1: crec
0: així.
1: A nivell de guió pot s'assembla, però és veritat que a nivell de direcció a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i és que aquesta pel·lícula té un personatge que és sa casa familiar. Uh-huh. És una casa que se'n recorda de tot, encara que sa gent que hi viu hagi decidit no en recordar-se'n, no? Uh-huh. És veritat que hi ha unes seqüències elaborades de muntatge on se veu sa casa, tota sa casa, ses habitacions de sa casa buides i després, no sé, hi ha un plano d'ells, no? I, no sé, a mi m'ha pareix increïble com està muntada sa direcció. Uh-huh. I personalment a mi m'agrada molt més que el Ser Querido.
0: T'agrada més sentimental del meu que el Ser Querido?
1: Sí.
0: És que jo no les compararia perquè...
1: Ja, és terrible, perdoneu.
0: Sí. No, i a més que a mi m'agrada com que el cinema noruec, i tampoc no estic tan avasada, mira-ne, com que té una certa distància, que amb el Ser Querido no me passa.
1: Sí, ets idioma, segurament.
0: També. Clar, també si la veus en versió original t'allunyi una mica, però així tot és vera que està molt ben feta, que sa casa és preciosa, que està molt ben rodada, que el sector ho fa superbé, ses actrius molt bones.
1: Som molt fans, eh?
0: Sí. Doncs aquesta és l'altra pel·lícula, però n'hi ha més encara.
1: En tenim dues
0: més. De Daddy Issues, aquesta.
5: Hey! It's a little bit early to be doing that, isn't it?
6: 12:30.
5: Fuck, really?
6: Nice underpants.
5: Oh.
0: Aquest és el tràiler de Somewhere, una altra pel·lícula que tracta de Daddy Issues, en aquest cas de na Sofia Coppola, i si t'assembla, Eugènia, saludam la nostra segona convidada, perquè ella també fa cine, no sé si ha fet Daddy Issues, ara li demanarem, però és la Marga Amelia, com estàs?
7: Com anar?
0: Benvinguda.
7: Gràcies.
0: Has vist ja El Ser Querido i Sentimental Value, que hem parlat ara?
7: Sí, les dues les he vistes.
0: T'agraden?
7: Sí. A mi m'agrada més Valor Sentimental.
0: Ah, mira! Amb això coincidiu.
7: Encara no he debatut gaire ningú sobre això, però sí, m'ho arriba més.
0: Bé, tu vens a presentar la teva pel·lícula, que tot un enxerrador, que no és en cap cas un Daddy Issues.
7: No, té res que veure.
0: Però bé, és un tema, aquest, i si vols, pots comentar allò que vulguis. No sé si Somewhere l'heu vist aquí.
1: La de Sofia Coppola.
0: Ja té uns anys, aquesta de 2010.
1: Aquesta pel·lícula és de 2010, va guanyar el Lleó de Venècia, i veiem durant tota la pel·li, no?, en Johnny DeMarco, que és un actor famós. Sempre va de la mateixa.
7: Sí que l'he vist, crec, perdona. Sí, crec que sí, amb una nina...
0: Sí, exacte.
7: Com a de 10 anys, alguna.
0: Sí, que ho fa, perquè ara és una superactriu.
1: Sí. Bueno, és que és molt curiós perquè la nina de Somewhere és Nell Fanning de Valor Sentimental. És que és molt fort.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ostres, no, és vera, no, ara no ho havia pensat.
1: Sí, és molt curiós.
0: Sí.
1: I res, aquest actor famós, no?, que és ficció, evidentment, viu a l'hotel Chateau Marmont de Los Angeles envoltant de norres, no?, cotxos, festes, entrevistes, dones que passen i un buit que no s'acaba mai. I un dia li arriben a Cleo, que és la seva filla de 12 anys i que s'ha de quedar amb ella una temporada. És vera que en aquesta pel·lícula, bueno, és molt Sofia Coppola, evidentment és seva, no passa res, però en realitat passa de tot, no? Na Coppola no fa cap escena de retrets, no fa cap discurs, l'únic que fa és posar en els dos personatges a compartir hores, a una piscina de l'hotel, fent un gelat, una classe de patinatge sobre gel, i durant tot aquest temps, no?, veient com ell... la mira, la seva filla, com si mai no l'hagués vista de veres. Uh-huh. Aquest pare no és, diguéssim, un pare...
0: absent, però...
1: Exacte.
0: Però perquè se veu obligat a fer-se càrrec de la nina, no?
1: Sí.
0: De qualque manera.
1: És així.
0: És a dir, sa mare li diu... te deixen ir, no?
1: Sí.
0: I clar, 24/7.
1: Sí.
0: I, per tant, és una altra manera de relacionar-se amb el pare, no?
1: Sí.
0: També curiosa.
1: A mi m'ha agradat molt també aquesta. I, bueno, no és per anar allà a la següent, però és vera que no sé si t'has fixat, Margalida, que tant la primera com la segona, que són El cercle i el valor sentimental, són dues pel·lis que s'assemblen, no? Doncs pues ara en tenim dues que per jo també és molt exagerat la manera en què s'assembla, i és aquesta, no? Somewhere i After Sun, que és la quarta.
8: I love you.
9: Love you.
0: After Sun, també, una pel·lícula molt comentada. T'ho va agradar, Marga?
7: Sí, m'agrada
1: molt. Sí. Tu l'heu vist, vosaltres?
3: Sí.
2: Jo no.
3: M'he quedat pensant, o sigui, la vaig veure i va ser com he de pedir un poc això, perquè El ser querido puntura és més evident, no? I Valor sentimental també. La de Somewhere no l'he vista, però After Sun sí que es veu que...
1: Sí.
3: Com la recreació de records, tal, és un poc...
1: Exacte. Per jo, de totes aquestes quatre, vos he de reconèixer que aquesta és la que més mal me fa. És l'òpera prima de Charlotte Wells, se va presentar la setmana de la crítica de Cannes i surt amb Paul Mescal, que a sobre li va valer una nominació en els Oscars. I durant tota la pel·li veiem una nina d'uns anys, que és na Sophie, que se'n va de vacances amb son pare. A un hotel de Turquia a finals dels anys 90. Ell just té 30 anys i també pocs doblers. Graven aquells dies amb una càmera de vídeo i 20 anys després na Sophie ja té l'edat que tenia quan de son pare, no, en aquell estiu que hi van anar junts, i torna a mirar aquelles cintes provant d'entendre què li passava. Per jo el muntatge també és increïble, perquè veiem... és vera que és una mica confós, no? Perquè no saps en quin moment són records o el que estem veient és aquell moment exacte de la història, però hi ha aquelles imatges gravades amb el vídeo que realment no semblen gravades en vídeo perquè no han empleat no tot el temps el format de vídeo. Per tant, hi ha aquella sensació de dir, vale, com estàs mostrant, un record gravat o estem veient la realitat? I, bueno, al final és apoteòsic, fa molt de mal i, bueno, està molt bé també.
0: Sí, també, una relació també d'un pare amb una filla.
1: Sí.
0: Tots són pares i filles, eh?
1: Mira, ahir quan estava gravant, bueno, el resumet aquest que enviàvem,
0: sí.
1: Jo estava dient que nostra, és un pare i una filla, i en Jaume m'ho va dir, Eugen, no és un pare i una filla, és una filla amb el seu pare.
0: Ah, ben vist.
1: 100% d'acord.
3: Sí.
0: Sí, perquè són les filles que se qüestionen les relacions amb pare, no el pare que se qüestiona les relacions amb les filles.
1: Sí.
0: Quin tema!
1: Quin tema, m'ha de greu.
0: No, està molt bé, i aquestes quatre pel·lícules que les recomanàvem, sí, molt bé,
1: sí.
0: De gust.
1: I que tot envolta en el final, no? El ser querido i tot el que està moguent i, bueno, les coses que feien també Cine Ciutat envoltant aquesta estrena, que està sent meravellós tot.
0: I d'Eugenia, si vol quedar amb altres, ara
1: clar
0: parlarem
1: sí.
0: de la pel·lícula de Marga Melià.
1: Sí, la setmana passada la vàrem comentar i vàrem comentar també un cicle que farem. I, bueno, felicitats, un altre pic, Marga.
7: Gràcies.
0: I de Marga, tot d'una, anem amb tu.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
4: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
5: Ja som aquí, ja hem arribat!
6: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: Va, doncs ara vos hem d'explicar que demà s'estrena al cinema Suportant el Paradís, la darrera pel·lícula de Marga Melià, que també està al llibre.
7: Jo crec que a mi a Mallorca m'ha donat moltíssim, des d'un punt de vista creatiu.
8: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
9: Jo em vaig crear molta ciutat que fan crempaduts i pops i com una rondalla.
10: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
8: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganar. Però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser massa.
11: No poden créixer més i més i més. El món està completament desquiciat.
7: Tot té un límit. Tot té un límit. I el progrés entès d'aquesta manera... Pues, francament, no sé si va enlloc siquiera.
12: Suportant el Paradís, la pel·lícula arriba demà als cinemes després d'estrenar-se a l'Atlanti de Mallorca Film Fest. La cineasta Marga Melià fa 15 anys va entrevistar 20 artistes mallorquins en temes capdals com la creació, l'identitat, la cultura, el territori i el turisme. Toni Catany, Cristóbal Serra i Agustí Villaronga, ja finats, són alguns d'aquests testimonis únics, però també Miquel Barceló, Miquel Adrové, Simó Andreu, Marilmà Bonet, Pep Bonet, Tomeu Caldentei, Vial Mesquida i Fins a 20. Primer va ser el llibre, que fa res s'ha reeditat, i ara s'estrena la pel·lícula.
5: Marga, com estàs?
13: Què tal? Nerviosa? Com va?
14: Bueno, una mica sí.
5: Sempre anivis abans d'una estrena.
14: Sí.
5: Però bé. Amb ganes, supos.
14: Sí, moltes ganes.
5: De que se vegi aquest Suportant el Paradís, la pel·lícula, perquè sí. Ja dèiem que va començar tot amb un llibre, amb unes entrevistes que tu fa 15 anys vares fer en aquests artistes i que ja les vares enregistrar en aquell moment en vídeo.
14: Després de publicar el llibre va ser quan vaig tornar a entrevistar alguns d'ells, 12 o 13, d'aquests 20 en vídeo i són aquestes entrevistes les que surten a la pel·lícula.
5: M'encanten aquestes pel·lícules que tenen material de fa tant d'anys i que de cop com vas a tornar a revisionar tot aquest
12: material?
5: Que li
12: ha quedat un calaix, no?
14: Sí, nosaltres vàrem fer les entrevistes perquè pensàvem treure la pel·lícula en aquells anys, el que passa és que en el final per una sèrie de motius no va poder sortir. Jo sempre dic que jo també tampoc estava preparada encara, ni la societat mallorquina estava preparada encara, perquè ells, els artistes, deien, reflexionaven sobre unes coses que jo crec que la majoria de la gent encara no eren tan plenament conscients com ells eren. I ara, precisament, veiem que ells ja xerraven de tot el que ara estan xerrant dia a dia nosaltres, que ens queixam de la massificació, de la turistificació, de la pèrdua d'identitat, tot això. Clar, amb ells jo ja ho vaig xerrar fa 15 anys, però ells pareixien poc massa pessimistes per es moment, però en realitat tenien raó i quasi se van quedar curts.
12: Clar, socialment han madurat aquest discurs.
14: Sí, totalment. Jo, clar, com que és un tema que he seguit de prop tots aquests anys, som molt conscient de quin era el discurs general en aquell moment. En el 2012 se xerrava molt de que s'havia de diversificar i desestacionalitzar el turisme i s'havia d'intentar fer, per exemple, turisme cultural, i amb aquests 15 anys...
12: Ja no en xerren tant d'aquest concepte.
14: No, perquè m'ho han donat compte de que tampoc era la solució. Perquè ara tenim turisme tot l'any i per tot.
5: És curiós, però d'aquestes entrevistes que vas fer sobre cultura, sobre identitat, sobre territori, que també doncs, amb aquells primers testimonis que vas tenir sobre això, que ara s'hagi pogut fer, o hagués fet aquesta pel·lícula, però també molt centrada en el tema turístic, tot i que se tracta molt d'altres temes, sí. I entrevistes també.
14: Sí, bàsicament, com heu dit, en el llibre tractàvem més temes, jo sempre ho resumes com la vida sobre la manera de pensar en general d'aquests artistes i la seva relació amb Mallorca, i la pel·li vaig triar només, per dir-ho d'alguna manera, la seva relació amb Mallorca. I a partir d'aquí ja estraïm tots els temes, no? Però com que
12: és a dir, que dona per més pel·lícules. Si
14: dona per més pel·lícules. Per una sèrie documental, sí. Com ho deia, no sé qui. Però bé, jo crec que amb això ja he fet el llibre, he fet la pel·li, ja crec que passarem un altre capítol. Sí.
5: Llegint el llibre, és curiós que li vaig comentar a Marga que gairebé tots, per no dir tots, els artistes que entrevistes recorden una infància molt feliç, no? Uns moments de poder anar, fins i tot en Miquel Barceló diu que els carrers no estaven asfaltats de falanits, poder anar a lloure, tenir doncs, aquella llibertat que tenien de petits, una miqueta és tot allò que enyoren la majoria.
14: Exacte, però també a la pel·li se xerra de que a vegades idealitzem el passat, no? Igual que idealitzem el passat, també podem...
5: I s'infantesa.
14: Exacte. Sí. S'infantesa, podem idealitzar el passat, s'infantesa, Mallorca, és molt fàcil, no? Idealitzar això. Però se fan aquestes dues reflexions complementàries. Per una banda, recordem les coses bones que hi havia a Mallorca en aquell moment, per l'altra, les coses dolentes, i també ho miram des de la perspectiva actual. I clar, hi ha molt de punts a la pel·lícula, molt, com se fa un joc interessant, jo crec, amb el pas dels temps, no? I com cada un viu això i què mos aporta de bo i de dolent aquest passats anys.
5: És una reflexió, de fet, ara que parlàvem d'en Rodrigo Sorogoyen, ell va venir a veure la teva pel·lícula.
13: Uau, ja veus. I tu després li vas fer una pregunta que agrairem tota sa vida.
5: Home, ja que érem allà, vàrem aprofitar.
13: Jolín.
14: Sí.
5: Diu que era una pel·lícula necessària, va dir.
14: Sí, va dir que... Per cert, gràcies per fer-li la pregunta, perquè és vera que va venir a veure-la i després vàrem estar xerrant i va dir això que li havia agradat, que ell, clar, no coneixia profundament la nostra realitat, però que com altres llocs havia vist en la pel·lícula que se li rompia el cor de veure com un lloc pot... anava a dir prostituir-se, això no va ser la paraula que ell va emplear, encara que hi ha artistes de la pel·lícula que sí l'empleen, no? Però com se pot vendre o com se pot fer malbé en pos d'un progrés malentès, no? I això va fer una reflexió molt interessant, aplicable no només aquí, sinó per tot. O sigui, va captar 100% la pel·lícula. La qual mos du, perdona, a veure que se podrà veure la pel·lícula a partir de l'octubre a diversos llocs a Madrid, a Barcelona, a Santander, Oviedo, ja vos contaré, però bé, jo crec que ell és un exemple de que no estava connectat amb la realitat d'aquí i va captar tot d'un missatge i li va fer a ell mateix reflexionar. No?
5: És a dir, que ara l'estrenam a Balears,
14: sí.
5: Demà,
14: sí.
5: I quant de dies la tindrem en cartellera? Hem de fer via anant al cine o no fa falta?
13: Doncs pues mira, Cine Ciutat, sempre recordam això amb molta estima, i és que la darrera pel·lícula de Marga Amelia, Equilibros Juntas, va formar part d'aquell top que feim de manera anual on miràvem quines pel·lis han funcionat millor. I Equilibros Juntas estava entre les primeres 5 o primeres 3, ara no ho recordo bé. I bueno, nosaltres a Cine Ciutat sempre tenim les pel·lícules mínim 3 setmanes, la de Namalgades i Libros Juntats, no sé quant de temps la vam arribar a tenir.
14: Va estar molt, quasi 2 mesos, jo diria, sí? O wow. Un mes i mig, dos.
5: Això sí que és un èxit.
13: És molt
5: sí.
13: de temps
14: sí.
13: per un cine, vull dir, i sí. amb aquesta, vamos, pensam que anirà mm-hmm. millor o, vamos, serà brutal. Sí,
12: clar,
13: sí.
12: creus que aquesta conjuntura que vivim turística i de massificació aprofitarà per tenir aquest discurs que té aquesta pel·lícula força, que en comparació amb si haguessis pogut fer aquest projecte finalment fa 15 anys?
14: Mm-hmm. Sí, sí, com deia abans, jo crec que en part, clar, te sap greu que hagi estat tots aquests anys a un calaix, però en part també estic contenta de que sigui ara, perquè jo crec que ara tots som molt més conscients, no? Fins i tot molta gent que viu directament de turisme també se fa aquestes reflexions, i a lo millor fa 15 anys això no era així. Per tant, jo crec que estem més preparats i més oberts com a societat a fer un poc d'autocrítica, d'autoanàlisi, de reflexió, de fer-nos preguntes, de mirar si hi ha alguna cosa que podem fer, perquè no se trata d'una confrontació per jo, eh? Per jo se trata d'obrir un diàleg. Això és el que a mi m'agradaria, i per això a Cine Ciutat, a part d'estar en cartell cada dia, durant tot aquest mes de setembre, cada dimarts farem un col·loqui.
13: Sí, farem com una espècie de conversa, no?, després de la projecció, on juntament amb Rada Corner i Namarga Melià s'han pensat una sèrie de persones que puguin xerrar sobre el tema, no?, i cada dimarts és un tema diferent. Uh-huh. I, bueno, pràcticament tot envoltat en art, sostenibilitat, ecologia... Uh-huh. Superinteressant. Bueno,
5: doncs això els dimarts, després de veure la pel·lícula.
13: Sí, tots els dimarts de setembre. Tots els dimarts de setembre.
5: I l'estrena és demà, dia 4, Namarga Melià ha fet aquesta pel·lícula, se diu Suportant el Paradís, i abans que te'n vagis, mos queda un minut per fer-te unes preguntes breus.
14: Vinga.
3: El Paraulòmetre.
5: Molt bé, i entra Anna Maria a fer-te aquestes preguntes ja per acabar, Marga.
4: Perquè ja estàs entrenada, ja te n'he fet de poc una, sí. aquest estiu. Vam, què llegeixes ara?
14: Ara estic acabant de llegir una novel·la super dura que se diu Un lugar comú, d'un al·lot de Valladolid, que va sobre una al·lota que es pediatra a un país inventat d'Àfrica. És superdura, wow. superdura. Però està molt ben escrit.
4: I
14: molt
4: ràpidament, bé. Darrera pel·lícula que hagi vist que t'hagi agradat?
14: Bé, vaig veure fa molt poc El ser querido.
4: Clar, m'imaginava que sí.
14: I encara que no és la meva preferida d'en Sorogoyen, sí que dona que pensar i per debatre. I
5: no. Sí, sí. Estreu junts en el cinema, però anau a veure Suportant el Paradís de Marga Melià. El cinema és a partir de demà. Marga, moltes gràcies, com sempre.
14: Gràcies a vosaltres.
5: I res, nosaltres no tenim més temps. Eugènia, moltes gràcies. Hem xerrat molt de cine avui.
13: Sí.
5: Això està bé. Demà tornem. Una abraçada. Gràcies.
14: Fins demà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. Un menor marroquí de 17 anys ha mort en un centre d'acollida de Ceuta. Les primeres hipòtesis apunten que hauria mort per una diabetis que s'estava tractant.
15: Segons fonts policials i sanitàries, el jove estava seguint els controls sanitaris des de la seva arribada irregular a la ciutat autònoma. Un episodi de descontrol de la glucosa li hauria causat la mort.
6: Més qüestions tornant a les illes. Els psicòlegs dels serveis socials municipals han atès prop de 2.000 persones durant el 2025. Aquesta figura té l'objectiu de donar suport a adults, menors i famílies amb necessitats socials, així com prevenir l'aparició de possibles problemàtiques.
15: Municipis com Santa Eulària del Riu, Eivissa o Es Castell, a Menorca, són pioners en la posada en marxa del servei que existeix des de fa uns 20 anys. L'Ali Guas, cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, apunta que els motius de consulta han evolucionat amb el temps, especialment entre els més joves.
16: s'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
6: A Formentera, els docents que arriben enguany a l'illa tenen manco dificultats que altres anys per trobar casa. Hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que han decidit ampliar els mesos de contracte de setembre a juny.
15: Docents com en Jaume i na Belén, tots dos professors de l'IES Marc Ferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
17: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos, pues, la veritat que m'ho gusta aquí a Formentera.
18: Una que aquí un familiar i me deixa allí un raconat. Molts dels problemes de s'allotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començam el 2 de setembre fins al 30 de juny.
6: Mentrestant, a Eivissa, a una setmana de començar el curs escolar, les famílies es mostren molt preocupades per la climatització de les aules.
15: La portaveu de la FAPA d'Eivissa, Pepita Costa, diu que la Conselleria d'Educació no ha fet les millores corresponents i que són les mateixes famílies les que han de cercar solucions.
19: La realitat no s'ha fet palesa. El que sí és bé és que a dia d'avui són moltes les associacions de famílies d'alumnes que estan pagant els elements de climatitzacions que hi haurà els que hi hagi en els centres.
6: I en la crònica de successos, detingut el conductor del camió que ha causat un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí. Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia.
15: Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial, després de deixar 16 persones ferides lleus. Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, en hora punta a l'altura de Sant Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps quan s'ha trobat l'embòs, que habitualment es forma per accedir a la via de cintura, i ha impactat amb els cotxes aturats.
6: I en Cultura, Palma es prepara per a les festes de la Mare de Déu de la Salut, les festes de la Patrona, on s'esperen més de 30.000 persones.
15: Demà el Parc de Safaixina acollirà activitats infantils i una revetlla. I dissabte tindrà lloc la segona edició del Gran Concert Patrona de música electrònica al Passeig Marítim. I al costat dels DJs internacionals John Newman i Rudimental, el cartell inclou DJs locals com són Alex Losa, Lady Kosya i Isaac Indart.
20: Se siente orgullo sobre todo de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
21: Partiendo del house, stage house,

0: From Bunyola to the world.
1: La N està in.
2: Va, 3, 2, 1, ara.
3: Jo no en sé. És com... Es veu que... Es veu que... Mira, bueno, poso una altra.
1: Està in.
3: Bueno, poso una altra. La número 5, Lluís, per exemple. Què és l'altre?

Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Com esteu?
0: Escolteu, avui en Jordi no mos explicarà què menjar per dinar, sinó què menjarà per sopar.
1: Sí, sí.
0: Men, Jordi, perquè... sorprèn a Balears.
3: Balears avui sentiràs enveja perquè vaig a cau un amic argentí que prepara un asadito argentino.
0: Wow. Un asadito.
2: Quina sort.
0: La veritat és que...
3: Sí.
0: Impressionant.
3: Podeu sentir-se amb veges ja tots.
2: Sí, però bé, una torrada, no?
3: Sí. Una torrada.
2: Però la fan millor.
3: Amb carn, així, en carmota. Mm-hmm.
4: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: Moltes gràcies, Toni Terrades. Per cert, Jordi, estàs també d'una hora bona perquè esteu super al reportatge de gegant de Lloseta ben plantat. Ha estat tot un èxit a xarxes, eh? Molt bé.
3: Home, és que aquí no se queda a veure en Sebastià quan li surt.
0: La veritat és que sí. Ja té 29.000 reproduccions i, per cert, gràcies a penjar-ho a xarxes, han fet tot un descobriment. Resulta que en Sebastià no ets l'únic gegant ben plantat del món.
3: No me diguis.
0: Sí, n'hi ha un altre. Mira, mos han escrit de la colla gegantera de Viladecavalls, un poble de Barcelona, i resulta que ells diuen que el seu gegant és encara més ben plantat i diuen que s'apareix, s'assembla en Jacob Elordi, aquest actor que darrerament ha tingut tant d'èxit. Asseguren que el seu gegant és més guapo que en Sebastià.
2: No ho crec.
3: S'està obrint una possibilitat de fer una quedada de gegants sexbomb a Balears i els anfitrions siguin xiu-xiu.
2: Podria començar una moda, eh?
0: Sí.
2: Cada poble tingui seu gegant ben plantat i després fan una convenció, com s'ha dibuixat, un Mr. World a Balears.
0: Mister que va venir ahir.
3: Clar, podem fer un concurs de comunitats autònomes de gegants.
2: Exactament.
3: Qui té gegant més ben plantat de tot Espanya.
0: Un míster gegant.
2: A mi com eres teu gegant? I el meu gegant arròs.
0: Míster gegant 2026. Lloseta! Sebastià!
2: Sí, bé.
3: Hem de dir que el gegant de Viladecavalls l'han cercat i està almenys en Jacob Elord.
2: Sí.
0: He de dir que és bastant més del meu estil que en Sebastià.
3: No diguis això.
2: Perquè en Sebastià, recordem que és culturista.
0: És miner.
2: Ah, no és miner. Perdona, Sebastià... Bé, la persona amb la qual s'ha inspirat per fer el gegant ben plantat de Lloseta...
0: És en Toni, que és culturista.
3: Sí, és una persona
0: que,
3: molt culta.
0: Que, per cert, xerrarem amb ell. No passeu pena. Però bé, es tiren desfil de tot això.
2: Sí, bé, ja tampoc. Sí.
3: No ha acabat aquí, el tema dels gegants.
0: No acabo aquí.
3: Donarà per molt.
0: Avui tenim en Lluís Fortos en el control.

0: veure, vos han d'explicar una cosa, i és que en Xavi avui ha vengut com a neguitós, no ho sé, preocupat. Diu que hi ha un problema que mos afecta a tots els ciutadans de les illes.
1: Xavi, d'una vegada que ha estat. Perquè dius tot el dia que no mos ho podies explicar, que havia de ser en directe, que no mos havien de preocupar.
2: Exactament, això és important, per tant, requerim una música...

0: adient.
1: Ha estat.
0: Amén, jo no vos ho volia explicar perquè no vos volia posar nerviosos. Per aprofitar la centena d'aquest programa per fer-ho públic. I és una cosa relativa al nostre Parlament.
1: Ai, ai.
0: D'acord?
1: Això és sèrio?
0: La institució que representa el poble de les Illes Balears ha estat en perill.
1: Què dius? Ara m'estàs assustant,
2: sí, eh? Sí, jo no entenc res.
0: Bé, tranquil·les. Perquè el Parlament de les Illes Balears ha estat conquerit per ni més ni manco que el corc.
1: A veure, el Parlament té corc.
0: Està corcat.
1: Això deu ser una metàfora.
0: No és cap metàfora, no és cap metàfora.
2: Però aquesta música no és massa de perill.
0: No, perquè clar, si és cor, vulguis o no, i no te'n pots...
2: Feliç. El cor que és fantàstic.
0: Et pot passar per ull, però bueno, si se n'enja... No, un segon. Però ho explicaré. El Parlament de les Illes Balears ha patit una plaga de corc, que és aquest insecte que és pràcticament invisible, que menja fusta, d'acord? I s'havia estès arreu, però clar, l'equip de patrimoni l'ha neutralitzat ràpidament.
1: Tanta sort d'aquest equip de patrimoni, ja me'ns imaginen... Com es caça fantasmes. A veure, que em van xerrar l'altre dia, molt de manera superficial, d'aquest tema, però tu vas dir que investigaries sobre aquesta plaga de corc.
0: Efectivament, i hem investigat. Això va passar molt en remuntar 10 mesos enrere, sí? D'acord? En el transcurs d'aquestes revisions periòdiques que fan tot el patrimoni històric i artístic de l'edifici, és a dir, xerrant de mobles, de quadros, és a dir, van detectar aquest serradís, aquesta corcadura que deixa el corc. I ho van estudiar. Van posar fil a l'agulla i finalment ho han neutralitzat. Però bueno, han passat 10 mesos.
2: Han passat 10 mesos i on ha afectat això? Perquè haurà afectat en qualque cosa.
1: No me diguis que ha afectat a l'hemicicle.
0: Clar.
1: Del debat parlamentari.
0: Això és el primer que he pensat. És a dir, que ha passat per l'esperull, primera pregunta. En segon lloc, hi ha perill que ets escons... Clar, el faristol.
1: Clar,
0: ses vigues.
1: Sa mesa.
0: Penseu que l'hemicicle, sa cambra, és pràcticament tota de fusta.
1: Sí, sí.
0: No ho veus?
1: Que és preciós el nostre hemicicle.
0: És espectacular. Però clar, imagineu que s'ha fet malbé per molt d'escorc.
1: I? Seria un drama. S'ha fet malbé o no?
0: Com que no aclaria res, he telefonat en Jaume Monà.
2: Però has telefonat a un tenista per aclarir aquestes coses?
0: No, Jordi, no. No, és cap de Relacions Institucionals i responsable de Patrimoni Històric i Artístic del Parlament de les Illes Balears.
3: Sí, digueu.
0: Hola, bon dia, Jaume Monà, com anem?
3: Hola.
0: Som en Xavi, de Xiu-Xiu, d'IV3 Ràdio.
3: Hola, Xavi, com va això?
0: Molt bé, molt bé. I tu com estàs?
3: Anem fent, tira-tira.
0: Bé, he dit que heu tingut molta feina aquest estiu.
3: Bueno, sí, sempre que xerrem de conservació i de manteniment del patrimoni, hem d'aprofitar l'estiu per poder fer aquestes tasques tan necessàries.
0: Mem, i també hi ha hagut un tema que jo vaig llegir l'altre dia, Gritos i Susurros de l'última hora, i és el tema d'escorc. Heu tingut corc per Parlament? Com és això que ha estat?
3: Hem tingut corc. Bueno, el corc és un insecte habitual a la vida de les cases, de les grans cases mallorquines, no? Allà on hi ha fusta i allà on hi ha humitat, com és el clima que tenim nosaltres, aquest clima mediterrani, no? Amb aquest temps tan càlid que tenim, i d'oci. Ja bon humitat.
0: Bé, el corc és, però ho heu sanejat, tinc entès, eh?
3: Bueno, sí, el corc era... Ara ja no.
0: Entesos.
3: Ja ho han fet més. Sí, sí.
4: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un...
1: Adeu al corc. En Jaume ho va dir bé. El corc era, ja no és. Per tant, ja no hi ha perill.
0: No hi ha perill.
1: Els nostres representants polítics i tothom del Parlament, perquè hi ha treballadors, periodistes, que no han de passar pena a ningú. No?
0: Cap ni un. Però, clar, quedaran les marques històriques del corc, la corcadura. Els congressos de diputats tenen les marques d'estrets del cop d'estat. Aquí hi ha la corcadura de corc, la fusta.
1: Però... És que nosaltres sempre hem estat així de particulars.
2: Ho deixaran per recordar, tia, que va de corc. Però jo he d'insistir, sí. Xavi, perquè jo volem xiu-xius. On ha afectat això? Qualque cosa estructural, patrimonial?
0: Home, ha afectat en el públic.
1: Quin públic?
0: Públic, ho ha dit en Jaume, ho ha explicat. I on ha afectat? A l'hemicicle, per exemple, a la fusta del faristol, en els escons?
3: Bueno, no, més bé a les cadires del públic. I un poquet el que seria aquesta fusta que tenim que enrevolta l'hemicicle, té les parets forrades de l'hemicicle. Bueno, i allà on hi ha mobles antics, o tot sabó que és pel lament. Era l'antiga seu de Círculo Mallorquín i nosaltres aquí vam, des del moment, vam heretar tot el que eren els mobles antics de Círculo. I, per tant, per allà on hi havia mobles antics, volen trobar que hi havia aquesta plaga de cor.
0: Bueno, per tant, tranquils, que no passarà res per ull, està tot ja arreglat. I, bueno, és públic, és que passava un pot de...
2: Sí, sí. No s'han atrevit a tant, s'han quedat en el públic. Ja, i prou. Aquí no passàvem.
1: Sí, el cor que ha dit no m'ho anem més enfora, que encara... No ho sé.
0: No ho sé.
1: Ara pas pena, també t'ho dic, de trobar cor que cap meva.
0: Bé, no, tampoc. Ha de ser un crit d'alarma, és a dir... Bé, però, men, com diríeu vosaltres, per exemple, que han detectat? Com se detecta el cor? Ho sabeu?
1: Per ser revist.
2: Amb una lupa.
0: Exactament. Per ser revist. Una lupa, podria ser també, no ho sé, has de tenir l'ull molt fi. Però només vull dir una cosa, i és que s'han torbat una mica a detectar-lo per un motiu concret. Vosaltres sou extremadament curosos amb les qüestions de la neteja?
1: Home, clar, quina pregunta, Xavier.
0: Moltíssim.
1: Moltíssim.
0: I de potser sí que tens corc, aquest tema.
1: Per què?
3: Que tenim mal de detectar en altre d'aquest tema d'escorc. Fa riure, però és així. Perquè tenim un servei de neteja que és molt eficient.
0: Clar.
3: I aquest serradís que se va acumulant en el temps, que te dona l'avís de que hi ha corc, clar, aquí nosaltres mos passen la mopa i totes les sales que s'utilitzen pràcticament cada dia, el servei de neteja també hi passa cada dia. I, per tant, se fa... És difícil per detectar el corc.
1: Quin servei de neteja sí, que tens per la venta.
0: Un aplaudiment.
1: Quin servei públic.
0: Exactament.
1: Això és servei públic i no el que fem aquí, així.
0: Exactament, així, com una patena deu estar per la ment.
2: Sí, sí, talment com hi ve. Podríem tenir corc i hi ve tres ràdio.
0: És que per
2: mi és molt net.
1: És vera.
0: Sí, podria ser.
1: Veurem si hem de demanar una revisió.
0: Exactament.
1: Però aquí no hi ha fusta.
0: Bé, que s'estudia.
1: Un edifici. Aquest
2: estudi està ple de fusta.
0: Això no és fusta. Això és
1: però
0: fusta,
1: això és fusta moderna.
0: És
2: sí, bé. Però també no poden entrar aquí. Ja podem... Està blindat, aquest
0: estudi. Exactament. És a dir, no trobarien res per aquí.
1: Ja està, podem estar tranquils.
0: Sí,
1: no hi ha corc en el Parlament, està tot controlat.
0: Per tant, la democràcia està en ordre, no hi ha corc en el Parlament, la presa de decisions està garantida. La qüestió és que ara cada any heu de fer una revisió, si no van malament.
3: Exacte, és un tipus de manteniment que se farà, és un tipus de, és un programa de conservació preventiva.
0: Home, i això és important perquè el patrimoni i el Parlament de les Illes Balears s'han de conservar bé i això per això està en bones mans, Jaume Munà, moltes gràcies.
3: No, gràcies a tu, Xavi, molt bé.
0: I que vagi bé, i si hi ha qualque, una altra plaga, no ho sé, mos avisareu i també farem la telefonada pertinent. Sí, sí.
3: Esperen que no.
0: Perquè no en teniu més de plaga ni altres problemes.
3: No, ara per ara no.
0: Entesos.
3: Ara per ara no.
0: Molt bé, així m'agrada. Moltes gràcies, Jaume.
3: De res.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: bé, que bé. Tanta sort i gràcies, sobretot, a en Jaume Munà Arrom, cap de Relacions Institucionals i responsable de Patrimoni Històric i Artístic del Parlament, perquè en Xavi li ha volgut fer la pilota i li ha dit que està en bones mans.
1: Home,
0: però,
1: evidentment.
0: No ha dit cap mentida.
1: Pilota que ni una.
2: Moltes gràcies. I gràcies a en Xavi Oliver, perquè en 15 minuts m'ho has assustat,
1: sí.
2: M'ho has tranquil·litzat, m'ho has donat servei, sí. Notícies de servei públic.
1: Estímul, un pot d'estímul.
3: Xiu-xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, presó amb tancament centralitzat.
1: Besito, necessitau res més.
2: Un veí de Sa Pobla, un veïnat de Sa Pobla, ha retingut dins el seu cotxe un home que presumptament havia entrat a robar.
0: Els fets varen passar durant la matinada de dimarts després que el propietari sentís un renou estrany davant casa seva. Quan va baixar al carrer, va sorprendre l'individu dins el vehicle. Tot seguit, va tancar i bloquejar ses portes perquè no pogués fugir. Això mentre avisava la Guàrdia Civil. Quan hi varen arribar els agents de la Guàrdia Civil i la policia local van trobar el sospitós de 34 anys que continuava atrapat dins el cotxe.
2: Va ser detingut després que els agents comprovassin que hi havia un vidre romput i una motxilla amb un desengramponador doblegat i una llinterna.

0: Mallorca.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
3: En directe des de l'estadi Can Mises, UD Eivissa, Rayo Majadahonda.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empat a l'Eivissa!
2: I des de l'estadi Pepico Amat, Eldense, Reial Mallorca.
3: Tot amb els millors comentaristes.
5: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
2: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
6: Caramba, caramba!
3: L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
7: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Xiu, xiu.
9: Hola, sona Marina. A mi m'encantaria dedicar-li la cançó de Shallow, de Lady Gaga, en el meu amo, en Juanma, perquè justament va ser la cançó que vàrem ballar el dia de les nostres noces. I dilluns, dia 7 de setembre, se compleixen 7 anys i celebrem el nostre aniversari. Així és que Shallow sempre serà nostre, Juanma. Ah!

0: Moltes gràcies per aquesta cançó que mos feis arribar, que voleu dedicar als vostres éssers estimats, com la Marina ha fet amb en Juanma, molt d'anys, per aquest 7è aniversari de casats. Escoltau-mos, heu d'enviar les vostres dedicatòries en el 646-93-45-01. En aquí voleu dedicar una cançó, quina cançó i per què. I a més ho heu de fer, sabeu per què? Perquè tenim un mòbil nou i Ivetra Ràdio i el volem estrenar.
1: Sí, bona marca, eh?
0: Bona marca.
1: Això bon etge. Aquest mòbil és dels bons.
0: Se'ls han gastat.
1: Perquè l'altre no, no feia.
0: Ja era hora de canviar-lo.
2: Sí, exacte. I aquí, qualitat per totes bandes.
0: Ivetra Ràdio no se fan despeses en va. Era hora de canviar aquell mòbil, no funcionava, i ara han comprat un bo.
1: Exacte, que fa fotos i tot, aquest.
0: L'altre no en feia.
1: L'altre en feia, però...
2: No podia ser que tinguessin DAB Plus i això no ho tinguéssim a punt.
1: Exactament.
0: 646-93-45-01. Mos podeu enviar qui vulgueu dedicar una cançoneta i per què. Aquesta cançó que ha dedicat la Marina és molt bona,
1: sí.
0: Però clar... jo tinc una pregunta per vosaltres relacionada amb música. Vosaltres sabeu qui és? Na Judeline?
1: No. Na Jocelyn? Na Jocelyn? Aquesta és de Patti Smith?
0: No.
1: O Jolín?
0: Mira, Na Judeline. Judeline. Judeline. És una artista espanyola que sona així. Cuando la noche empieza a coserme de tu boca sale querer verme. Bé, si vosaltres no l'heu coneguda, no passeu pena, que ara en Jordi vos explicarà qui és i per què estan parlant d'ella.
2: Exacte, com veus, fa música d'autor.
1: Con los panchos, mira, manco.
2: Idò, Na Judeline.
0: Per favor.
2: Na Judeline, hauríeu de saber qui és. Hauríeu de saber qui és. Perquè s'ha convertit en la primera dona espanyola en aconseguir un número mundial a Spotify. O sigui que no és poca cosa i és artista conegudeta.
0: Jo no l'havia sentit a dir mai.
1: Home, un top 1 mundial no ho aconsegueix qualsevol persona.
2: Així és, però aquesta artista no és qualsevol persona i ella, nascuda a Jerez de la Frontera, ho ha fet amb el tema Baby Wow, que jo crec que és una expressió d'allà, de Jerez, segurament.
0: Cosa, i Judeline també era molt de Jerez, el nom.
2: Si tu ho dius...
1: Com és? Judeline.
2: Judeline ha fet Baby Wow. Però hem de dir que hi ha un pot de trampa en aquest titular d'aquesta número 1 espanyola, perquè realment Baby Wow està inclosa dins un disc d'una Karol G.
0: Ah.
2: I ella ha col·laborat amb en Rusowski,
1: i
2: que noms, també és un autor espanyol.
1: Bíblics, tots.
2: Però en Rusowski també és espanyol.
1: Sí, per això.
2: No sé d'on és, però... Però és que...
0: Per ahir rus.
2: Per ahir rus.
1: No sé per què ho diràs.
2: Exacte. Però sí, també, clar, la cançó realment és d'una Karol G.
0: Que però ella ja ha col·laborat.
2: I ella ja ha col·laborat.
0: Però això s'ha convertit en número 1 al món.
2: O sigui, no, s'ha convertit en número 1 perquè és d'una Karol G.
0: Ah.
2: Però ella ha ficat la veu per allà enmig. Però realment la coneguda és d'una Karol G, que és la que sona així. No te va a tratar como yo, no
1: te va a besar como yo, no está tan rica así como... Aquesta li agrada en Jordi, aquesta la ballarà en Jordi,
2: exacte,
1: en Cervera.
2: Sí, sí. Quan posen els punxadiscos. La Cervera és la Cervera.
0: Aquesta cançó ja me sona més, sí.
2: Aquesta ja me sona més.
0: Tu també la balles, el Xavier.
1: I a més la balla fent bambelleta, això que fan així.
2: Però bé, tampoc, ara tampoc li llevarem mèrit a Judeline, que és la primera dona en la top 1 mundial a Spotify. I la tercera espanyola en aconseguir un top 1, que els anteriors eren en Quevedo, per es...
0: Quédate,
2: no? Sí. I després en Íñigo Quintero, amb aquella cançó de Si no estàs...
0: Aquell que era molt religiós.
2: No ho sé.
0: Íñigo Quintero.
2: Pot ser.
1: Jo no sé qui és aquest.
0: Sí, una lot que se va fer... Mira, la Marga Cifra en el control tècnic, que jove, diu que s'invescà.
2: Sí, que és aquella cançó de ser no sé a dónde voy.
1: Ah, sí.
2: Que és aquella cançó que... És aquella cançó com que se va fer molt famosa i ningú sabia per què.
0: Però que és religiosa.
1: Perquè sortia molta xarxes.
0: És de missa. S'ha fet famós per això.
1: Bé, sortia per TikTok i fer que surti per TikTok li lleva puresa. I sacra. I passa a ser devota. No.
0: No ho sé.
1: No ho sé, profana.
2: Bé, Na Judeline top 1, però sabeu qui és el verdader top 1 del món mundial?
0: Sí. No.
2: Fet, a més, una cançó feta no per una dona, sinó per tres.
0: Qui?
2: Si jo vos dic, ACRG.
0: Ah. Ah, DG. Quant de vosaltres ha ballat ara amb aquesta cançó? Si anau manant, no manau.
2: Qui no ha ballat aquestes com YNCA, sí, i la Macarena?
0: Exacte.
2: És d'aquestes que si no les balles...
0: I ara per què xerres d'ACRG?
2: I de torna a notícia, aquest 2026. És que perquè tot el que surt de l'any 2002 està bé, és bo.
0: Ho dius per tu.
2: Ho dic per jo, clarament.
0: Sant Jordi del 2002.
2: Deixa'm
0: perquè,
2: edat.
0: Perquè és notícia ara, Cereje.
2: I doncs resulta que és cançó viral de 2026.
0: Ah, sí?
2: És Ketchup, quan segueixen actuant. I a finals de febrer varen participar a un famosíssim festival, que era San Remo, Itàlia. I sí, aquí va començar a sonar. I després una sèrie, que és a dir, The Hawk, que se va estrenar aquest estiu. Sabeu que un personatge tenia la cançó com a to de cridada, que això era molt de 2000.
1: Brutal.
2: Es supera del 2000, tenia aquesta cançó.
0: Sí, sí.
2: I, clar,
0: jo me'n recordo que la comanava com a politono.
1: És vera.
0: Amb un SMS.
1: Increïble.
2: És que sé que aquí clar, va despertar un pot de nostàlgia d'això. Mm-hmm. I jo me demano, vosaltres heu tingut mai cançons?
0: Clar.
2: Com a to de cridada? Perquè clar, això és sí, molt del 2000.
0: En el meu mòbil tenia cançó de cridada.
1: Quina?
0: No me'n record. Però qualcú no tenia.
2: Jo record el meu germà, que tenia una d'aquestes que feien com recopilaven les millors cançons de l'any i feien com un mix
0: sí,
2: de totes.
1: Brutal.
2: Que era com supercutre.
0: I sobretot hi ha gent que encara ho té, que quan telefones, en vez de pip, sona una cançó.
2: Sí.
0: Que això era molt típic també el 2000.
1: És vera, sí, sí, sí, sí.
2: Segur qui té però un to de cridada molt curiós i que ara en descobrir aquí xiu-xiu en directe.
1: Qui?
2: De Mònica Borràs.
3: Ara m'està sonant el mòbil. No m'havia passat mai.
0: No, no. El dia que a la Mònica li va sonar el mòbil en directe, que en 30 anys de ràdio
2: no li havia passat mai,
0: li va passar xiu-xiu. I quina cançó duia la Mònica?
2: Era aquesta cançó que l'hem trobada, la tenim. Well, here he is, Big Panther, the Big Panther.
0: Everybody loves a panther, that's me. Really is... Molt bon to,
2: que és el final de Pink Panther, no? De la Pantera Rosa.
0: Oh,
2: o sigui, és el final de la sèrie. Quan acabava el capítol sonava això.
0: Que bona, no va ni que borràs.
2: Però bé, tornant a Cereje, a partir d'aquesta sèrie, sona aquesta cançó i d'aquí passa a TikTok i TikTok fa la seva feina. Clar,
0: increïble.
2: Ara penseu que un infant d'ara dirà, Cereje, la cançó de TikTok aquella. Però imagineu, perquè jo ho anava a demanar. Per això és cançó de SingStar.
1: De SingStar?
2: Quan jugaves en el SingStar a la Play 2, sonava, hi havia Cereje.
0: Però això és una cançó
2: però
0: altres, de disc.
2: Que, no sé. Que la relacionau.
1: Jo me'n rebé, no sé què dir-te. És a dir, no ho sé.
0: Jo me'n recordo l'estiu.
1: Sí, jo també, l'estiu, la meva barriada.
0: A comprar els discs de les Ketchup.
1: A tu els vas comprar dit de les Ketchup?
0: Sí, sí, sí.
1: Increïble.
0: Record.
1: I te'l posaves a un toc de discos...
0: No, el posava a la meva mini cadena, que tenia en el meu quarto, a dins el cotxe.
2: Encara el tens, me'l podries deixar.
0: El disc? No, no el tens, Jordi.
2: Me'l podries deixar, que ara jo escolt disc en el cotxe.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè no puc tenir Bluetooth, perquè s'ha romput, i me pot disc. Ara me'l com disc.
1: Bé,
0: i penses que a Cereje, per tant, serà immortal, no? Està a la memòria col·lectiva de tothom.
2: O sigui, és una cançó del 2002 que és famosa per TikTok
0: ara. Fa 24
2: ara,
0: anys 24 i anys. Encara ara ha reviscolat i s'ha fet viral.
2: Ha reviscolat i, clar... Vosaltres creus que absolutament tothom coneix a Cereje?
0: Qui no coneix a Cereje?
1: Jo crec que sí. Home, Cereje.
0: Jareje. Sí,
1: aquell de Jebe, tu de Jebe.
0: Que, per cert, quin idioma és?
1: Home, això és castellà... No, no, perdó, castellà no. És llatí, però a l'inrevés.
0: Ah.
2: No.
0: Wow.
2: Sí.
1: No, broma, no ho sé.
2: No, sé. No crec que està inspirada en una cançó que és un rap. I sonava com així, com
0: exacte,
2: molt... Cereje,
1: és que si ho analitzem sí, sintàcticament... Fa Cereje, com és?
0: No ho sé.
1: Cereje. No sé.
0: Que podem fer la prova.
2: Hem fet la prova.
1: Ah, sí?
2: Jo he volgut comprovar si tothom coneixia Cereje o no, i ho he fet d'una manera molt ràpida i fàcil que tothom entendrà tot d'una.
4: A veure, me podeu continuar la cançó? Si jo vos dic
5: Cereje...
6: Cereje...
5: No. Però no...
7: Avui sí que vos heu guanyat el meu respecte.
0: Molt bé, molt bé.
2: Aquesta pobra dona un poc perduda.
0: La majoria t'ha seguit, però...
2: N'hi ha que anaven un poc perduda. I doncs sí, però jo crec que més o manco tothom manejava.
0: Sí.
2: També els feia vergonya. Jo entenc que també una persona amb un micro d'Ivetres i te diu canta. Mm. I li posa, te traca un micròfon i
0: però
2: costa.
0: Però tu has avisat o has posat el micròfon dient a Cereje?
2: Clar, així, directament. Sí, directament. I s'ha fet el que ha pogut, jo.
0: Vinga. Sí, tenim l'original, la cançó original. Gràcies, Lluís, fortes en el control tècnic. Així és la cançó original de Cereje.

0: aquesta o els de Las Ketchup?
1: Home, jo aquesta m'agrada més. Però aquesta, Xavi, jo l'he sentida qualque vegada, aquesta cançó.
0: Sí, perquè quan anys després sí que se va fer l'explicació d'on venia la Serie de Las Ketchup.
1: És una traducció. Que no, està bé. Està molt
2: que a mi em fa molta gràcia que es disc se diu Las Hijas del Tomate, no? Pot ser?
0: No ho sé, Jordi.
2: Sé que hi ha algo ja de Las Hijas del Tomate, Ketchup, clar.
0: És que Jordi fa unes preguntes més difícils.
1: No, que a mi m'ha fet de puntadora i és que son pare era un guitarrista, m'ho ha dit en Lluís, que era un tomate.
0: Sí, això ho sabia.
2: Exacte. Bé, en fi, també els, he pensat en fer-los ballar, però després he dit no quedarà molt radiofònic, no? I ho han deixat. Però ben segur que tothom la sabria ballar.
0: Molt bona feina, Jordi.
2: Moltes gràcies.

0: preguntes pel creador de contingut Toni Orrà, que una entrevista a la plataforma Mel per Mel ha sortit del seu personatge per posar-se una mica profund.
1: La por a la mort és la por més natural de ser humà i que no hi ha ningú... És a dir, crec que la gent que diu que no té por a la mort és una mentidera o és una persona que té un problema distint a supervivència, saps? A banda de por a la mort també ve que també la por està tot sol, però la por a la mort és una bon... natural de ser humà i òbviament que té por a la mort, ben que dir...
2: Tres radios a Sport. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
5: Què posaves missatge? El missatge posava... Ei, m'ajudes sense mudança?
0: No!

0: Marc Escofí, que acaba d'entrar a passar porta. Marc, com estàs?
1: Hola, com estàs? Ja estic molt bé.
0: Mos ha encantat aquest estiu que mos expliquessis les teves historietes, entre les quals aquesta de la mudança, que
1: exacte,
0: va ser molt divertida. Però tu continuaràs aquesta temporada explicant-mos historietes de les teves.
1: Jo, mentre m'esgresquin passant coses, vendré aquí a contar-les, perquè com que són tan trambòliques, per que són interessants.
0: A nosaltres mos ho passam molt bé en les teves... No direm desgràcies, perquè
2: aventures,
0: no ho sé. Aventures.
2: Les aventures de Marc Escafí.
0: Exacte.
1: El destí no està... està més a favor de Xiu-Xiu que del meu. I així que me posa situacions límit.
0: Exacte, com aquesta mudança o com quan te'n vas anar a l'escaló del Moro, que també ho recordam.
1: Aquesta...
0: Crec que Marc ets únic illenc de les Illes Balears que ha anat en els darrers 5 anys en l'escalador del Moro.
1: I que ha fet cor.
0: Oh? Increïble, Marc.
1: Perquè ha estat molt fort. Aquesta me va pesar més que la mudança, he de dir. No?
0: Sí,
1: I després, si he de fer un rànquing, l'escalador del Moro està baix.
0: Què t'ha passat aquesta setmana?
1: I de... Mira, just xerrant de la mudança...
0: Sí. Oh? Bueno, recordam de la mudança.
1: Sí, bueno, recordam, no? Va ser tan traumàtica per vosaltres com per jo. aquest amic...
0: Aquest mateix amic aquest que te
1: mateix,
0: va demanar...
1: Aquest mateix amic m'ha arruïnat la vida.
0: Què dius?
1: M'ha destrossat completament. Perquè l'altre dia me convida a sopar a casa seva, perquè me diu... Ja ho tenc tot ordenat, bé, moltes gràcies per les mudances, les catxes i tal, ja ho tenc tot col·locat.
0: Un detall de part seva.
1: Exacte, i m'adivina que ja tenc un poc més compost la sala i tal, i sopam. I jo, bueno, bé, aquesta vegada pues, aniré de més a disfrutar, no? I què passa? Que arriba a casa seva i, clar, descobres una escena idíl·lica de que havia pintat les parets de Bertoliva, havia posat unes llums grogues redones en el sòtil, que me vaig quedar al·lucinat. Jo venia de veure el pis recent mudant, no?
0: Clar, vares veure la transformació...
1: Clar, vaig veure una transformació...
0: Que ja apareixia Pinterest, de cop.
1: 100%. És que després xerrant de Pinterest perquè té molt de perill. Però, clar, jo vaig arribar allà, quasi que me vaig enfadar i tot, perquè va ser com a... Però com pot ser que aquest espai sigui tan agradable, amb aquesta llum tan càlida? Jo volia discutir, no podia, perquè aquella llum només te deixa sospirar i dir...
0: Només te convida a relaxar-te.
1: Exacte. Així que res, anem. Té la casa molt guapa, vàrem sopar, tranquils, molt bé. Jo quasi no li prestava atenció perquè estava analitzant. Mira que bé que queda, tal. I res, ja, després ja vaig partir de casa seva, vaig baixar i me vaig veure en la llum de la farola, claro, el contrast aquest d'aquella llum idíl·lica romàntica en la llum de la farola, que me van veir 8 anys, va ser un xoc. Així que
0: jo... Te vaig veure reflectit en el mostrador de davant i vas dir,
1: i vaig dir
0: qui som?
1: Vaig dir, no vull sortir d'aquesta habitació. I què vaig fer? Vaig tornar com Eva, i vaig obrir la porta i per primera vegada en 3 anys vaig veure que meva. Va ser una revelació. Perquè totes les parets blanques, la llum del sòtil blanc nuclear, hostil. Va
0: clar,
1: ser
0: de
1: hostil.
0: De cop vas obrir els ulls. Te clar, va caure
1: vaig dir,
0: un antifaç dels ulls.
1: Com he pogut estar jo visquent aquí, que amb aquestes parets que generen zero estímuls, aquesta llum que te cau damunt com una denúncia, que vaig entrar, que quan entres a Cameo, la primera que vols ets a sala, i vaig dir, estic una sala d'espera, saps? Faltava poder agafar número i una revista de fa 6 anys. I res, però he de dir que no són al·lucinacions meves, perquè he comprovat que jo tinc ses llums de 4.000 kelvins, crec. 4.000 K.
2: Kilowatts.
0: Kilowatts serien, no?
1: No, perquè és la curva de color.
0: Ah.
2: Val? No sé què és això.
0: D'acord.
1: Que són molt... Se suposa que són blanc càlid, però són blanques terribles.
0: M'ha passat el mateix, Marc, perquè recordo, jo també me vaig mudar la vegada que tu ajudaves en el teu amic a la mudança, i he volgut comprar bombetes de llum càlida, i jo després, quan les he posades, he dit, d'això de càlid no té res.
1: Exacte. És que he comprovat, i un quiròfan les emplea entre 4.000 i 5.000. És a dir, és que també me feia... Perquè, imagines tu, quan, ara que t'has mudat, has pintat...
0: Sí, clar. Tot.
1: Amb estímuls, o de blanc?
0: No, no, no, tot blanc. Jo som molt neutre. Sí.
1: Molt...
0: Jo som molt senzilleta, però amb bon gust, això sí.
1: I de res, jo de no vaig poder...
2: Ja. Que és vera.
1: Jo no vaig poder tolerar aquell manicomi, no?, que tot blanc, i vaig dir, bé, serà una cosa petita, no? Vaig dir, jo aniré, faré una petita reforma que pugui assumir, res, pintar, canviar quatre bombetes...
0: Això, Marc, mai és tan fàcil com sembla.
1: És que jo he de dir que lo de mini, mini i reforma
0: no
1: conjuguen. I bé, és mini fins que obris el primer pot de pintura.
2: Clar.
1: Però me vaig fer una llista de primer, dels passos que jo volia seguir, i vaig acabar en 9 passos, que jo m'anava cresquent de coses que jo volia fer.
0: Què volies fer, tu?
1: Clar, jo volia un rentat de... Primer vaig dir un rentat de cara.
0: I tot
1: però
0: per
1: després...
0: enveja, també te diré, eh?
1: Sí,
2: 100%.
0: Molt gust per enveja.
1: Però és que és això, vaig començar amb la idea d'un rentat de cara i després era un cirurgia estètica. O sigui, no era... Però bé, jo vaig dir... Bé, el primer punt és llevar-ho tot. Recordem que jo... Fa unes setmanes vaig decidir desfer les catxes de la mudança de fa 4 anys. Així que, més o menys, aquesta passa la tenia. Estava tot així, mig arraconat, mig en mig, perfecte per pintar les parets. Però, clar, quin color, perquè dic, li copi el color. I me vaig ficar a Pinterest. Que Pinterest...
2: També és molt perillós, Pinterest.
1: És que no ho sàpiga, no és una aplicació, és una secta. Pinterest, tu comences... a passar imatges i després de 3 hores tens com un tauler que posa casa somni, no? Sí. I les referències són d'una casa de Copenhagen de 8 milions d'euros.
0: Correcte. Saps? Per qui no ho sàpi, Pinterest és una aplicació bàsicament de fotos. Mm. Tu cerques qualsevol concepte i te surten fotos. I la gràcia d'aquesta aplicació és que tot és molt estètic.
3: Sí, exacte. Per inspirar-te, per fer fotos, per fer... quadros, per fer el que trobis.
0: Decorar, ungles, moda... El que vulguis, jardineria... Allà tens les imatges, allà les trobes i l'aplicació te dona l'opció de fer un taulell perquè tu tinguis ordenat el que tu vols arribar a tenir.
1: Exacte.
0: Però és tot utòpic.
1: Clar, és que és per inspirar-te o per frustrar-te. És que hauríem de veure quin és l'objectiu de l'aplicació. Perquè, clar, de fet jo vaig anar guardant fotos i veia que, clar, les cases perfectes, ni un cable, ni un paper, ni el carregador del mòbil.
0: I si t'hi fixes en aquestes fotos mai hi ha res personal.
1: Exacte. És que jo vaig arribar
0: no
1: a la conclusió que
0: reals.
1: Són decorats.
0: Exacte.
1: Ara, això me va frenar a voler replicar aquest decorat de casa meva? No. Vaig dir, mira, aniré sobre segur i pintaré de verd oliva. Ja està.
0: O sigui, tu vas voler pintar de verd la teva sala d'estar.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Copiant descaradament en el meu amic. Val? És a dir, aquesta era la intenció. Així que jo, el dia següent, en la motivació que me caracteritza d'aquests projectes, vaig anar a la botiga de, pin

0: Tura, bé, de reformes, i clar, jo l'única informació que tenia en el cap era Bert Oliva, no? Jo arribo allà, la secció de pintures, hi ha un lot, Miquel, el nom, hola Miquel, si me sents, també m'has desgraciat la vida.
1: I Miquel, dic... telefona-m'ho si te sents identificat, 971-13-9900, vares tenir un client... que estava una mica despistat demanant per Bert Oliva, 971-13-9900.
0: És que no m'ho va posar fàcil, perquè jo vaig entrar, jo vaig arribar allà i en aquell lloc li vaig dir hola, Bert Oliva, i me diu val, i me mostra un catàleg en 90 Bert Oliva, que amem, Bert Oliva, estàndard.
1: Però... Clar, oliva, però que trencada.
0: És que exacte.
1: Acabada de cuir.
0: És que m'ha dit, quin Bert Oliva? I jo,
1: clar,
0: pues...
1: de soia, de caimari...
0: Oliva de la que te posen vols, de tapa, Marc? De la que te posen amb una canya. Aquesta és l'oliva que jo cercava. Ara, no tenies codi Pantone. Així que vaig haver de necessitar la seva ajuda. I una vegada que ja vàrem aclarir quin Bert era, sense cap tipus de referència... Perquè després això és una altra cosa, després tu arribes a casa i el color que t'endús és un altre, però en aquell moment...
1: Clar, que no queda igual a la paret.
0: Exacte.
1: M'encantaria, seria fascinant que en Miquel telefonés.
0: Seria màgic.
1: Sí.
0: Però...
1: Quedem
0: seria... Miquel, encara, a menys hi entra, a menys hi entra. No, però va ser molt simpàtic, oh? M'ha desgraciat sa vida, però ho ha fet de forma
1: intenció.
0: Agradable. Sí. Clar. Perquè després també me diu, val, mat, satinat o eggshell? Perquè ara...
1: Excel.
0: Doncs, per començar, no sé, és que quedi bé. Jo és que no, sé, no tenia més informació. M'estava demanant coses que jo no sabia. I d'ara és que està molt de moda, s'ha acabat Excel, que és closca d'ou. Per a mi me va generar un pot de conflicte aquesta idea, jo, perquè jo volia pintar la paret, no la volia covar.
1: Però de textura?
0: No, és que és entre... Satin, entre brillant i mat.
1: D'acord.
0: És aquest punt intermig. Mm-hmm. Que jo després vaig mirar els ous dins d'ell a l'Ero i, i eren mat, però bueno. Va bé, la qüestió. Que després de marejar-lo 2 hores, vaig sortir de la tenda gastant 70 euros, que ara mateix m'han penedat per els resultats que he tingut, que ja vos contaré, uh-huh, amb una bossa plena pues, de pintura, de
1: pinzells,
0: de la cinta, de rodillo,
1: plàstic
0: de cos
1: per
0: que no sé el que és.
1: Plàstics per protegir els sofàs, les estanteries, els prestatges.
0: Esquit perfecte. I què passa? Que arriba el moment de pintar. Jo ja vaig anar directe, no? Dic, venga, pum, ja tens la pintura, rip, acció. La primera passada... És com si no haguessis passat res. És a dir, si la paret és blanca, tu la pintes de Bert Oliva damunt i la paret te contesta. Sóc blanca. Sóc blanca, saps? Així que tu ja, una vegada, la primera mitja hora, que ha estat l'única que t'acompanya un poc la motivació, ja has pintat la paret, has de repetir una segona...
1: Clar.
2: I abans d'això, has posat la cinta, has posat el plàstic, això també...
0: És que,
2: tens,
0: que
2: no
0: la cinta de pintor ha estat el pitjor, eh? Perquè la vaig col·locar, no?, per no tocar les rajoles, per el sostre no el volia pintar, no? He llevat la cinta i se m'ha anat la pintura de baix. És a dir, que estem aconseguint
1: això... Això, Marc, és la pròxima vegada un professional.
0: 100%, però és que si cada cosa que faig cada setmana necessites ajuda d'un professional...
1: També, vaja.
0: El que igual necessites és una ajuda d'un terapeuta que m'ocupi totes les setmanes.
3: I vols dir, Marc, perdona, que no era més fàcil canviar la bombeta?
0: És que aquesta va ser...
3: No, per ventura no ho sé, eh? Perquè per els blancs està bé, amb una bona bombeta.
1: És que és increïble, Marc, perquè sembla que me llegeixes el pensament, perquè jo ahir vespre, quan vaig arribar a casa meva, vaig canviar una bombeta perquè no m'agradava la llum que feia i la vaig canviar per una directament taronja. I no és tan taronja, com que queda escàlid que tu cerques. Per tant, te recomano... Aquesta bomba de taronja.
0: S'han de renombrar les categories de blanc, no? Perquè una vegada tu, quan te diu blanc
1: càlid,
0: ho ignores.
1: Mira, és que vaig fer fotos i vídeos i tot.
0: Ah, és
1: que
0: això
1: és
0: la vida cercada.
1: Clar, idò, això és una bomba de taronja.
3: Sí.
0: Jo el que veig és que estàu aquí molt enterats de decoració i de...
1: Sí, enterats de tots.
0: De tendències de la llar. Així que... com ja és habitual, mm-hmm. vos he dit un joc.
3: Molt bé, m'agrada.
0: Val? El joc consisteix, o joc se nom, estau al dia de les tendències de la llar? Jo vos faré un parell de preguntes i vosaltres me contestau. Si contestau bé, podeu dedicar-vos en el món de l'interiorisme, sí. certificat per jo mateix, i si no, doncs vos has de retirar.
1: Espera, Marc, ambientem això una mica.
0: Val. Quins d'aquests noms de color de pintura... Mm-hmm. de la marca que jo vaig comprar, és a dir, informació real, són reals i quins m'he inventat.
3: Molt bé.
1: D'acord, vinga.
0: Val? Primer color. Salmó mort.
1: No.
3: Inventat. Ah.
1: Inventat.
3: Inventat.
0: Un anime.
2: Sí, sí.
0: És real.
1: Sí.
0: Dead Salmon, número 28.
1: Com és el color salmó mort?
0: Pues és un color un rosa que se t'ha posat un color...
3: Un salmó fet, quan
0: exacte.
3: El fas.
0: Que és que així
1: com a rosa mustí.
0: Exacte.
1: Rosa marró.
3: Taronja blanquinós.
0: És com... No te dona...
3: Mengera.
0: No.
1: No te fa mengera, no.
3: Bé,
0: està molt bé. Ala d'elefant.
3: Inventat.
1: Ala d'elefant. Això, inventat, sí, no hi ha color d'això.
0: Si dices, és real.
1: No.
0: Elephant's Breath, número 229, i és el color més venut de la marca.
1: Què dius?
0: Que simplement és gris, i jo crec que en lloc de posar-li elefant, no? Perquè els elefants són grisos.
1: Pot ser que sigui una mescla entre gris i morat?
0: És un gris un poc petroli, no? No...
3: Com en Dumbo, un poc.
0: Sí, sí. Pues és el color més venut, que després comentarem el gris és un tema per els millennials. Després ho comentam.
1: D'acord.
0: Si dona temps. Verd malcarat.
3: Sí, malcarat.
1: Aquest existeix.
3: No.
1: No sé què vol dir, però existeix.
2: Sí, existeix.
3: No.
0: Charlie's Green, número 251, i és un... Sense que amb aquest nom és un verd amb mala llet. És el contrari que jo cercava amb el verd oliva, no? Cercava un verd, aquesta gent, cercava un verd violent, no? és de re. Arsènic.
1: Arsènic? Què vol dir això?
0: Color arsènic.
3: No.
2: Sí.
1: No me sona. Però diré que sí, jo també.
0: Doncs és un color real, és el 214, i, bé, efectivament, intenta recordar el pigment de, que s'empleava en el segle XIX, un pigment tòxic. Ideal, no?
1: Per és com a turquesa, pot ser?
0: No, és que, no, és entre com a verd i blau, un color... En general, no comulg massa amb aquestes propostes de color.
3: La vida era més fàcil quan tot era blau fluix, blau fort.
1: Exacte.
3: Verd fluix, verd fort. I s'ha acabat.
1: Sí, blau marí, cel.
3: Salmó mort. Ala d'elefant.
0: És que tu vas després a la tenda de pintura i te diuen... Que te vibra més, salmó mort o ala d'elefant? Clar, és que ja te quedes...
3: Jo faria un pot de arsènic a aquesta paret.
0: Vale, ara una pregunta així oberta. Què és dopamin decor?
1: Que decorat te puja l'adrenalina.
3: Predisposar els elements mobiliaris d'un espai perquè això te generi benestar. El que dirien a Marie Kondo, com se deia això?
1: No ho sé.
3: Sí, el sufitxo aquest. No. Ara no ho sortirà.
1: Sí.
3: El Kim Fu. Com és?
1: El Feng Shui.
0: El Feng Shui. Doncs sí, has acertat, has decorat en colors i coses que t'alegren perquè et serveix i t'amolli dopamina cada vegada que ho mires.
2: Clar, ja... ser molt mort no és una bona...
0: Clar, jo no sé si qualcú sí que li genera
3: això dopamina. Això és el que va passar tu quan vas anar a aquest teu amic i passa, com has dit, que era el concepte?
0: Dopamin decor.
3: Dopamin decor.
0: 100%.
3: I rebossaves dopamina, el teu cervell.
1: Això me recorda que he de penjar qualque quadre a les meves parets blanques. A lo millor seré més contenta.
0: És que igual és més quiròfano de lo que mos vols dir.
1: A lo millor seré més feliç. No, quiròfan no. És Copenhagen Style.
0: Uf, és que això és un tema que xerrarem també, si no tens.
1: Queden 5 minuts, Marc, si xerrarem.
0: Unexpected Red Theory. És una teoria que se nom es vermell inesperat.
1: D'acord.
0: Què creus? A què se refereix?
3: Vermell inesperat,
1: Ni idea.
2: Complicat.
3: És una teoria de decoració.
0: És una teoria de decoració, de qualque guru de la decoració.
3: Ja ho sé.
1: Jo també.
3: Si el vermell és color de la passió i de l'amor, això vol dir que hi ha qualque element vermell que t'indueix a tenir trobades en horitzontal.
1: Sí, jo també pensava això. Que l'estratègia és col·locar algun tipus de llum o quadre vermell a una habitació per el que ha dit en Xavi.
0: Perquè sigui una habitació més picant. Sí. Doncs no. És una teoria que diu que una vegada tu ja has decorat l'espai com a tu t'agradaria, has de ficar un element disruptiu, que normalment és vermell, és un color poc habitual.
1: Això ho he dit ben molt. Pensat.
0: I això ja genera com que tanca del tot l'harmonia, perquè no pareix tan perfecte, no és tan decorat.
1: Exacte. De fet, com que jo sóc molt blanc i marró, l'altre dia vaig comprar unes cadires vermelles.
0: Ah, clar, això t'ho genera aquí un estímul.
1: És que jo aquest trucs amb els acents.
2: Clar, clar.
0: Ah, va, estàs podada. Ella
2: ha fet els reds. Com era?
1: Com és, red?
0: La teoria se nom Unexpected Red Theory.
2: Unexpected Red.
0: Molt bé, són molt xules, sí, així. Molt tenen aquest punt de més així com a retro.
1: Són antigues,
0: sí.
1: Vintage,
0: són
1: que se diu ara.
0: Són Unexpected total. Red. Japandi. Uf. Vos sona
1: això
0: aquest concepte?
1: Això sona molt.
3: Japandi.
1: Me sona molt.
3: Increïble.
1: Però ara no me'n record què era.
0: Doncs el Japandi és una combinació de l'estètica Scandi i l'estètica japonesa, que bé, està molt de moda. Jo, per lo que he vist, es tenís de casa sa casa fora mobles, com si no, no t'haguessis entrat a viure encara, tot buit, una cadira i a seure.
1: Cases desvelades.
2: Són moltes habitacions d'estudiant, això.
1: Sí.
0: Exacte. Són japandis.
1: Marc, queden pocos minuts i jo estic intrigada amb ballades gris, del color gris que mos volies dir.
0: Val, doncs hi ha una teoria que diu que hi ha un color que és gris, no? El que estem xerrant. Que se li fa referència com a millennial gris. I que ara la generació Z té es beix. A què fan referència aquestes teories? Diuen que els millennials varen voler rompre en l'estètica de les cases dels nostres pares, no? I el que varen trobar va ser pintot de gris, perquè me dona aquest to, aquest estil,
1: no?
0: Modern, industrial, i tal. I ara què passa? Que la generació Z s'està trobant quan nosaltres ens ho vàrem trobar amb els nostres pares. Mm. I ells ara volen fugir
1: Des gris
0: millennial. Exacte. I el que passa que ells ara troben que el seu és tot beix. I ells són la generació dels beix.
3: Ah, mira. Que bo, que interessant.
1: Jo hauria dit el millor una mica color, no? Ells? No
0: jo,
1: ho
0: sé. Si troca això, un anespeter red, de repente...
1: Exacte.
0: No,
1: exacte.
0: Això te soluciona.
2: Una cosa, Marc, sí que te va explicar coses en Miquel, no? Haurem d'anar a visitar-lo.
0: Me va donar una masterclass. No, això són coses que jo ja sabia, lògicament, del món de la decoració.
1: La gran pregunta és, Marc, varen quedar verde verd oliva les parets? Les has acabades de pintar?
0: Mira, he deixat pintada una paret de color verd, encara té la cinta de pintor ferrada, he canviat una de les bombetes per un color càlid que pareix que estic a una sala medieval, que si me posa a llegir allà davall és com si estigués llegint dins un incendi. I res, ara pues, sa casa està pitjor de lo que estava, està més en harmonia en les cases que hi havia per enmig, així que jo crec que al final ha estat una decisió correcta per alinear ses aures de sa casa en sa descontingut.
1: Tu estàs tranquil a casa teva?
0: No.
3: No has trobat el feng shui encara.
0: No.
3: Has de lluitar perquè el trobaràs.
0: Hauré de xerrar amb Marie Kondo.
1: Sí, jo crec que la setmana que ve pots tornar i mos pots fer actualització d'aquesta renovació, d'aquesta petita mini-reforma, com has dit tu, i segurament mos contaràs moltes altres aventures que te passaran. Així que t'esperam aquí.
0: Perfecte, me compromet a acabar aquesta mini-reforma i vos ho contaré la setmana que ve.
3: Ànims.
1: Marc, gràcies per venir.
0: Gràcies
1: la setmana que ve. Tot una tornam. Pues qual.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Un incendi en un quadre de comptadors d'un edifici d'Espujols a Formentera ha deixat sense llum alguns locals comercials, habitatges particulars i l'estació transformadora de l'edifici.
2: El foc s'ha declarat a mig matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat bombers que, amb un vehicle d'intervenció ràpida, una bomba urbana lleugera i una bomba rural pesant, han iniciat les tasques d'extinció. No s'han hagut de lamentar ferits.
1: El 16% de cerques d'habitatge a les Balears són de pisos d'entre 100.000 i 200.000 euros. D'altra banda, les Illes són la segona regió on es busquen més habitatges de més d'un milió d'euros.
2: Això s'explica pels compradors internacionals, molts presents a les Illes. Són dades d'un informe de la plataforma immobiliària pisos.com.
1: A Eivissa, Sant Josep ha aprovat en el ple municipal l'equiparació dels dos blocs dels Don Pepe.
2: Una primera passa cap a la legalització d'un dels dos edificis, del qual no consta la llicència. La possible rehabilitació del conjunt dona esperança a les més de 100 famílies afectades. N'han parlat l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, i la regidora del PSOE, Cristina Ribas.
3: I quan es varen aixecar vostès de sa cadira, llavors va ser quan varen enviar l'informe.
4: Nosaltres ens preguntem per què i d'on ho porten aquí avui. Segurament perquè aquesta equiparació no és pels veïns, és perquè vostè pugui rentar-se en ses mans davant dels contenciosos oberts contra els acords de ruïna i desallotjament.
1: Encara a Eivissa, el PSOE demana al govern que investigui les possibles irregularitats que hauria comès l'Ajuntament de Sant Antoni en l'autorització de la festa egípcia a Sa Pedrera de Can Coix i la de l'eclipsi a la platja de Saranal, que es varen celebrar al municipi.
2: La festa egípcia va requerir el muntatge d'una extensa zona d'aigua. Els socialistes volen aclarir si aquest fet és compatible amb la situació de la prealerta per sequera i aclarir l'ús final de l'aigua utilitzada. Marco Antonio Guerrero és diputat socialista.
5: A la festa faraònica de Sa Pedrera es van utilitzar 170.000 litres d'aigua per fer un llac ornamental per una festa privada, mentre Eivissa i Sant Antoni estaven en prealerta de sequera. I això és absolutament inadmissible. I per altra banda, la festa de Saranal, Costas va emetre un informe desfavorable 5 dies abans del festival.
1: Més qüestions. La UIB arrencarà el curs amb un nou grau de Ciències del Mar, una nova titulació pensada per entendre millor el Mediterrani que ens envolta.
2: Seran 4 anys de formació amb places encara disponibles, que combina els coneixements teòrics amb el contacte directe amb la mà. Joan Ribot és degà de la Facultat de Ciències de la UIB.
6: És necessari conèixer la mà per tots els canvis que venen, per donar solucions en aquesta societat. És un objecte, una finalitat, que és la mà, conèixer què passa. I com que mos en revolta, mos interessa.
1: I més de 80 persones han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Canàries.
2: L'embarcació va salpar a principis d'agost amb 128 ocupants, però aquesta matinada, quan ha estat rescatada, ja només en quedaven en vida 45. Navegaven en 5 cadàvers i la resta del passatge, segons han explicat els supervivents, ha anat morint durant la llarga travessia i han estat llançats a l'aigua.
1: En els esports en ciclisme, Enric Mas és encara més líder a la general de la Vuelta a Espanya. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. La 12a etapa de la Vuelta al mallorquí ha arribat 6a i ha aconseguit treure 27 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic a la general. Una cursa a Calar Alto en què el triomf ha estat per l'eslovè Jacob Omsel. Amb aquest temps, Enric Mas continua encapçalant la classificació de la Vuelta amb el mallot vermell i té a 1 minut i 45 segons a Roglic, el segon, i a 2 minuts i 6 segons a Félix Gay, que és tercer.
1: Gràcies, Xisco. Amb aquest apunt en ciclisme hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: bons per sortir la mà.
1: Gràcies, Dani. I El ser querido, protagonitzat per Victoria Luengo, és una de les produccions espanyoles preseleccionades per competir a l'Òscar a millor pel·lícula internacional. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8, com també de les festes de la Mare de Déu de la Salut de Palma, que se celebraran a partir de demà i durant el cap de setmana. Això i més en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: 7:06. La tercera setmana de juliol, la Policia Nacional va advertir al govern d'Espanya d'un risc elevat d'arribades irregulars a les costes de les Illes Balears. Així ho ha desvetllat avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per argumentar que, en canvi, no hi va haver cap avís significatiu sobre l'allau migratori d'entrada a Ceuta.
3: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
1: En el fons, ha estat la tesi de tota la seva compareixença al Congrés per defensar l'actuació del seu executiu en la gestió de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Sánchez ha insistit que cap servei d'intel·ligència va anticipar l'arribada massiva dels dies 30 i 31 de juliol. Per demostrar-ho, desclassificarà tots els informes existents.
4: Ja hi ha data per aquesta desclassificació. Serà el 8 de setembre, dimarts que ve. A l'espera que arribi aquest dia, la presidenta del govern, Marga Proens, ja ha demanat explicacions a l'executiu central via xarxes socials. La delegació del govern a les Illes no en té més detalls, sí que recorda que cada setmana tenen reunions periòdiques amb els comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i es tracten tota aquesta mena d'informacions. En tot cas, però, això serà dia 8. Mentre el govern de Marroc ja ha comunicat al Ministeri d'Interior que ha començat una investigació per veure què va passar aquells dies a Ceuta.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat avui la seva compareixença al Congrés amb la intervenció repassant tot el que va passar aquí dies previs a l'entrada massiva.
4: I ho ha fet defensant l'actuació immediata, diu, de les forces de seguretat. Assegura que varen haver de triar entre defensar la frontera o la vida davant l'allau humana que entrava per la mà. Diu el president que van actuar correctament, però manté que ningú els va avisar que això podia passar.
3: Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
4: Sánchez ha anunciat que oferirà als governs de Ceuta i Melilla ocupar una cadira permanent en el Comitè Europeu de les Regions i a Brussel·les que doni a les dues ciutats autònomes l'estatus de regió ultraperifèrica per aconseguir la plena integració de les dues fronteres dins Europa.
3: Vamos a suplir esa falta de ambición con ambición para que Ceuta y Melilla se integren más en la Unión Europea y que Bruselas entienda que estos territorios no son un problema fronterizo que debe padecer. Insisto, son las dos únicas fronteras terrestres que tenemos, Europa y España, en África, sino una parte integral del pasado, del futuro de Europa, que deben ser reconocidas y trasladadas como tal.
1: El Partit Popular i Vox han estat, com s'esperava, els més crítics amb Pedro Sánchez. El PP ha insistit que el president ha de dimitir mentre Vox demana que s'apliqui la Constitució per acusar-lo de traïdor.
4: El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president de mentir, de tapar el que ha estat d'una invasió sense conseqüències, d'eludir responsabilitat, dient que no en sabia res i de partir de vacances a mig del caos.
5: La verdad. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del gobierno. lo cual es una ventaja y un acto de

0: realisme. Algun dia...
1: Aquí no només ha tingut els aplaudiments de la seva bancada, també ha tingut els de vots. El seu líder, Santiago Abascal, ha demanat que s'apliqui l'article 102 de la Constitució espanyola per jutjar Pedro Sánchez per traïdor. Entén que es compleixen tots els requisits per fer-ho: la violació de la frontera sense represàlies, l'abandonament de Ceuta i la petició de 22 països europeus que replantegi la política migratòria.
0: Algun dia rendiran ustedes cuentas. Espero que sea pronto y a través de unas elecciones transparentes y libres que con toda seguridad el señor Sánchez va a intentar evitar. Mientras tanto, con urnas o sin ellas, debe quedar muy claro que Ceuta es España, que Melilla es España, que los invasores deben salir todos fuera, que los traidores deben estar todos en el banquillo y que viva Ceuta española y que viva España.
2: Els socis i grup que habitualment donen suport al govern també han estat durs des de la tribuna. Han recriminat al president espanyol no haver estat prou contundent amb el Marroc i aquí acusen de liderar i organitzar aquesta crisi amb fins geopolítics.
1: Sumar, que forma part del govern, coincideix amb l'oposició que aquesta crisi migratòria ha estat mal gestionada i que ha estat un atac del Marroc a Espanya. El portaveu Enrique Santiago d'Esquerra Unida ha instat l'executiu a traslladar de manera urgent tots els migrants que encara ara queden a Ceuta cap a la península per evitar problemes de convivència i donar benzina a PP i Vots.
3: Mantener a miles de personas en Ceuta es presión sobre la convivencia en la ciudad. Impulsar el odio y el racismo de la derecha extrema y la extrema derecha, que están encantadas de utilizar la violencia para hacer campaña electoral durante los próximos meses.
1: La portaveu de Podem, Ione Belarra, està molt combativa en tota la bancada del govern, com amb el PP i Vots, a qui els acusa de racistes. Belarra vol més transparència i ha previst que aquesta crisi li passarà factura a les urnes. Ha criticat que no s'hagin romput relacions en Rabat. D'aquesta manera s'ha dirigit a PP, Vox i a Pedro Sánchez.
4: Que suban a esta tribuna y que repitan conmigo. Marruecos es un régimen totalitario. Marruecos es una dictadura y su pueblo es una víctima del rey Mohamed VI. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que no van a repetir conmigo? Pues no hay más preguntas, señorías.
1: En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Ha vaticinat que aquesta crisi li passarà factura electoral, que serà el seu 11M.
5: ¿Quién la hace? La paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad.
1: Amb aquest escenari, els partits independentistes, catalans i bascos, han dit que demanen les competències en immigració pels seus territoris.
2: Debat polític el dia en què un menor marroquí de 17 anys ha mort en un centre d'acollida de Ceuta. Les primeres hipòtesis apunten que hauria mort per una diabetis que s'estava tractant.
1: Segons fonts policials i sanitàries, el jove estava seguint els controls sanitaris des de la seva arribada irregular a la ciutat autònoma. Un episodi de descontrol de la glucosa li hauria causat la mort.
2: Tot això en un dia en què més de 80 persones han mort en una barca que va sortir fa gairebé un mes des de Gàmbia cap a les Illes Canàries.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Set i 14 minuts més enllà de l'actualitat que incumbeix tota la crisi migratòria a Ceuta. En plena de successos ha estat detingut el conductor del camió que ha causat un accident en cadena a l'autopista d'Inca avui matí. Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides lleus.
1: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí en hora punta a l'altura de Son Fuster. El camió de gran tonatge no ha pogut frenar a temps quan s'ha trobat en l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i ha impactat contra els cotxes aturats. Primer ha pegat un i a partir d'aquí hi ha hagut una coalició en cadena que ha afectat fins a 8 vehicles. Dels 16 ferits, 4 han estat traslladats a centres hospitalaris.
2: I aquesta jornada de dijous ens deixa una víctima mortal. Un jove estranger de 29 anys ha mort atropellat aquesta matinada al polígon de Sant Oms de Palma.
1: Ha estat passada la mitjanit davant de la discoteca Amoc, al camí de Can Capó, a prop de l'aeroport. Els serveis d'emergència s'han desplaçat a la zona, però quan han arribat, l'home ja havia perdut la vida. El conductor del vehicle implicat en l'atropellament ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues. L'Associació d'Empresaris d'Oci de Balears demana més vigilància a la zona on s'ha produït l'atropellament, com ho fa Miguel Pérez Mercé, president d'Abone.
7: No es una zona de ocio, es un local concreto donde se congrega mucha gente y se hemos pedido a la administración que refuerce los controles para que esto no pase.
2: I un home de 40 anys es troba en estat crític després de caure d'un domicili des d'una altura de 5 metres a Fornalutx. Avui matí, la víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa, ha estat ingressat a l'Hospital de Son Espases.
1: Segons ha informat el 061, l'home s'hauria recolzat sobre un mur, però degut al seu estat hauria caigut. El seu estat era tan greu que s'ha mobilitzat el personal de l'helicòpter medicalitzat per poder assistir-lo. Després, una vegada ja aconseguit, han estat traslladats fins a l'hospital com a codi de politrauma greu en la col·laboració de policia local i Guàrdia Civil.
2: I a Formentera, diversos locals i habitatges d'Espujol continuen hores d'ara sense llum a causa d'un incendi en un quadre de comptadors d'un edifici.
1: Els negocis han hagut de tancar portes i temen que la incidència s'allargui durant les properes hores. Tot i això, no s'han hagut de lamentar ferits. El foc s'ha declarat a mig matí en un habitacle d'uns 6 metres quadrat destinat al quadre de comptadors. Els bombers hi han actuat amb un vehicle d'intervenció ràpida, una bomba urbana lleugera i una bomba rural pesant.
2: I a Eivissa, un nou tall de subministrament elèctric està afectant a més de 400 usuaris al municipi de Sant Josep, concretament a la zona de Cala Vedella.
1: La incidència s'hauria produït per un cable subterrani que s'hauria malmès. Des d'Endesa asseguren que estan treballant per solucionar el problema per recuperar el servei que calculen podria ser restablert cap a les 8 de la tarda. Al llarg de tot l'estiu s'han produït múltiples talls de subministrament a l'illa d'Eivissa.
2: 7 i gairebé 18 minuts en plana educativa. Aquest curs escolar, tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears tindran servei de menjador escolar. Així ho ha anunciat el conseller Antoni Vera en un dia en què han començat les meses de negociació per al nou curs escolar.
1: La mesa de negociació en l'ensenyament públic ha estat avui matí i la principal novetat preparada per aquest curs ha estat la confirmació sobre l'oferta de servei de menjador a tots els centres públics d'infantil i primària. Vera ha dit que és una mesura que no es fa només per ajudar en la coalició familiar, sinó també per entendre els alumnes en situació vulnerable.
8: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: Educació demana a la comunitat docent que faci propostes, per això pren mesures com la que està prevista Formentera de fer habitatge públic.
2: Un inici de curs que ha començat enguany amb un canvi de tendència. Els llogaters han ampliat els mesos de contracte de setembre a juny, un fet que beneficia a mestres i professors que s'han de desplaçar a l'illa per trobar un habitatge, ens ho explica Regina Mayans.
9: Els docents que arriben enguany per primera vegada a Formentera, com en Jaume i na Belén, tots dos professors d'Elias Mar Ferrer, inicien el curs amb la tranquil·litat d'haver aconseguit casa.
10: No està gens difícil trobar, ell va trobar l'habitatge i vaig incorporar-me i estem els dos, pues, la veritat que m'ho ha gustat aquí a Formentera.
11: Una que aquí un familiar i me deixa allí un raconat.
9: La principal problemàtica que patia en anys anteriors era durant els mesos de setembre i juny.
11: Molts dels problemes de s'allotjament aquí en Sivan és que comencen els contractes a partir d'octubre fins a maig i els professors començaven el 2 de setembre fins al 30 de juny.
9: Per això, el govern i el Consell de Formentera acordaran bloquejar per a ells algunes places a la Casa de Colònies. Ho explica la consellera insular de Benestar Social, Cristina Costa.
12: Hi ha un conveni que allotjam els professors en primera estància és mes de setembre i és mes de juny i juliol, si els hi fes falta, doncs a Casa Colònies hi ha bloquejada una part, que són entre 8 i 10 places.
9: Tot i que les peticions han estat ben bé nul·les.
12: Crec que enguany no hi havia més que una sol·licitud, crec. que és un professor de l'any passat que va demanar per si ho necessitava els primers dies.
9: Molt puntuals han estat també en establiments com la Casa d'Hostes del Centro. Sentim el propietari Pep Ferrer.
13: Hi ha gent que va cridant per trobar allotjament els primers dies, mentre troben alguna cosa més estable.
9: Sembla que hi ha un canvi de tendència entre els llogaters que s'ha deixat veure en els anuncis a les xarxes socials destinats específicament a docents.
2: I a una setmana de començar el curs escolar, una de les grans preocupacions per a les famílies és la climatització de les aules. La portavó de la FAPA d'Eivissa, Pepita Costa, diu que la Conselleria d'Educació no ha fet les millores corresponents i que són les mateixes famílies, diu, les que han de cercar solucions.
14: La realitat no s'ha fet palesa. El que sí que és bé és que a dia d'avui són moltes les associacions de famílies d'alumnes que estan pagant els elements de climatitzacions que hi haurà els que hi hagi en els centres.
6: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
2: Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori no té marge per a nous recursos contra aquesta mesura cautelar i assegura que posa en marxa tot el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els aparcaments a la cèntrica plaça. Uns aparcaments que ja no seran de zona blava, de pagament, sinó seran d'aparcament lliure.
15: La batllessa Maria Jesús Begú lamenta haver de prendre la decisió i carrega contra els 22 empresaris que han presentat la demanda.
16: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble. Haver d'acatar aquestes mesures cautelars comportarà haver de tornar a habilitar els aparcaments de la plaça d'Esborn que s'havia destinat als vianants.
2: De fet, una de les conseqüències serà també que s'eliminaran totes les terrasses dels bars i restaurants de la zona.
15: Durant el procés de pacificació es va modificar l'ordenança per permetre les taules i cadires sobre la plaça al mateix temps que es prohibiren a les voreres. Ara els negocis només podran atendre clients a l'interior dels locals. A la plaça, de moment, es mantindran alguns dels actes previstos com proves esportives, espectacles o fires, però sí que es traslladen activitats programades cada setmana, com la mostra d'art del dimarts.
2: Es tracta del compliment de les mesures cautelars, mentre en paral·lel es manté el litigi sobre el fons de la qüestió.
15: Tot plegat molesta el PP. La portavou a Ciutadella, Joana Mari Pons, demana responsabilitats polítiques a l'Ajuntament per la pacificació frustrada de la plaça del Bon.
17: Que jo crec que fins i tot haurien de pagar de tres dobler, el que m'ho ha costat l'abogat, perquè des d'un principi tenien tots els informes contraris, no hi havia pla de mobilitat. I ara sembla ser que acatam una sentència. No, aquest acatament de sentència, aquesta resolució, és per falta d'una gestió política molt greu.
2: I l'Ajuntament de Calvià ha presentat el Pla Estratègic de Turisme que vol aplicar d'aquí a l'any 2030. L'objectiu és ordenar tots els projectes turístics i consolidar la desestacionalització i la convivència social. Hi ha 48 actuacions concretes i inclou una renovació de la marca.
15: Un instrument de planificació que fixa prioritats i en la vocació de permanència més enllà de cicles polítics. El nou Pla Estratègic pretén consolidar objectius ja en marxa a introduir-ne de nous. El Valle de Calvià, Juan Antonio Mengual, aposta per un model turístic que generi valor tant per als calvianers com per als visitants.
18: Define una estrategia a medio y largo plazo, no solo para atraer turistas, sino para hacerlo con criterio, poniendo en valor todos los atractivos de nuestro municipio que va más allá del sol y playa.
2: Aquest pla es troba en fase d'aprovació.
19: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i...
20: Y tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: 5 minuts per arribar a les 7 i mitja, parlam d'habitatge. Sant Josep ha aprovat avui en el pla municipal l'equiparació dels dos blocs dels Don Pepe, una primera passa cap a la legalització d'un dels dos edificis del qual no costa llicència. La possible rehabilitació del conjunt dona esperança d'ànima nau a les més de 100 famílies afectades.
0: L'equiparació implica que el bloc A, que es va desallotjar fa 5 anys i del qual no consta llicència, podrà iniciar el camí

0: per la seva legalització. La proposta s'ha aprovat amb els 10 vots del Partit Popular i un de Vox i amb l'abstenció dels 10 regidors de la resta de forces que han manifestat molts dubtes per aquesta solució. Escoltem l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, i la regidora del PSOE, Cristina Ribas.
1: Vostès varen fer firmar un protocol en els veïns des d'on Pepe enganyant-los. I quan es varen aixecar vostès de sa cadira, llavors va ser quan varen enviar s'informe.
2: Naltros mos preguntam per què i do ho porten aquí avui. Segurament perquè aquesta equiparació no és pels veïns, és perquè vostè pugui rentar-se en ses mans davant dels contenciosos oberts contra els acords de ruïna i desallotjament.
0: A la sessió han acudit alguns dels veïns afectats que han aplaudit la mesura. Han avançat que retiraran la demanda contra l'Ajuntament per la declaració de runa dels Don Pepe quan es signi un conveni que reconegui la llicència i es doni llum verda a la rehabilitació dels blocs. Joan Nadal i Sílvia Hernández són l'advocat i portaveu dels veïns.
3: En aquest conveni haurà d'estar el Consell Insular, haurà d'estar el Govern. Va ser en aquest conveni i és en el compromís de la llicència aixecarem els contenciosos i aixecarem la ruïna.
4: Creo que esto es un paso muy importante y ahora es verdad que queda mucho trabajo, pero con una seguridad, que es este paso que se ha dado.
0: Saben que encara els resta un llarg camí, però confien que podran superar tots els entrebancs.
5: I els majors de 65 anys que acreditin al Manco una dècada de residència a Felanitx tindran preferència per accedir a algun dels 8 habitatges públics de l'antic hospici. La seva construcció ha començat.
6: Els habitatges de l'Ibavi s'ubicaran dins el conjunt de l'antic hospici de Felanitx, un espai que sempre ha tingut un caire social i que allotja actualment el centre de dia i pisos tutelats de la Fundació d'Aproscom. Amb la rehabilitació integral de l'aula, de l'edifici, s'hi construiran 8 habitatges que es destinaran de manera preferent a persones majors de 65 anys que faci més d'una dècada que viuen al municipi. Aquest col·lectiu és el que l'Ajuntament ha detectat que pateix més la crisi de l'habitatge, segons explica la batllessa Catalina Soler.
7: I per tant, aquestes persones vàlides, que són per aquests edificis, majors de 65 anys, que donen tota una vida i ho lliguem en el nostre municipi, els han de poder donar una sortida d'emergència. I per tant, aquesta és una mica la finalitat d'aquestes 8 vivendes.
5: I la comunitat ocupada de Son Parc, es Mercadal a Menorca, s'ha reduït els darrers mesos, totes a causa del procés de desnonament que es va iniciar l'any passat amb el canvi de propietat dels aparcaments a Gel Camarasa.
8: Més d'un centenar de persones vivien al complex de ses canaletes de Son Parc. Ara ja en són unes quantes manco. Al mes de novembre haurien de marxar tots a causa de l'acord assolit amb la propietat. Al maig del 25, un grup inversor amb seu a Madrid va comprar la cinquantena d'apartaments que estaven ocupats i va iniciar un procés judicial de desnonament. Entre l'abril i el maig d'enguany, els residents han començat a rebre les notificacions per abandonar les cases on vivien. Algunes famílies ja han acudit als serveis socials d'Es Mercadal i a l'Ibavi per intentar trobar ajuda i una alternativa residencial. Ho explica el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
9: Us van reunir a principi d'estiu amb ells. Sí que des de serveis socials m'ho transmeten que sembla ser que alguns ja han abandonat el complex i que han trobat algun allotjament a un altre lloc. I també demanaven que intervinguessin en les negociacions amb l'administrador que tenen ara els nous propietaris per veure si podien continuar més temps vivint allà fins que els propietaris defineixin què hi faran en aquest complex.
8: El complex de ses Canaletes té en total 66 apartaments. Es va construir l'any 2009 i la promotora va entrar aleshores en concurs de creditors. Una dècada després, el 2019, hi havia 5 habitatges ocupats i 3 anys després ja n'eren més de 50. El 2025, el grup inversor Tulasa ITG compra el grup d'habitatges i comença el procés de desnonament.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La presidenta del govern, Marga Proens, demana a través de les xarxes socials explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta feien referència a les Illes Balears i a la península.
2: Durant la compareixença al Congrés, Sánchez ha matisat que la Policia Nacional no va advertir en cap informe de l'alt risc de l'entrada massiva a la ciutat autònoma setmanes abans. Hi ha concretat que els informes feien referència a les arribades marítimes a l'arxipèlag.
3: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutina.
2: Sánchez ha explicat que s'han examinat tots els informes, missatges i també notes verbals del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces i Cossos de Seguretat enviats a final de juliol a l'Executiu Central. Uns informes que, anunciat, es desclassificaran perquè qualsevol ciutadà els pugui consultar.
1: I el govern del Marroc acaba de comunicar a la Moncloa que ha obert una investigació interna per aclarir què va passar a les seves fronteres. És una informació que coneixen després de la compareixença de Pedro Sánchez, una compareixença criticada tant per l'oposició com pels socis del govern.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol d'incompetent i demana la seva dimissió. També han estat durs el grup que habitualment donen suport al govern, que han recriminat a Sánchez que no va estar prou contundent amb el Marroc.
1: Detingut el conductor del camió que ha causat un accident en quedant a l'autopista d'Inca aquest matí.
2: Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia. Ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides lleus. 4 d'elles han estat traslladades a centres hospitalaris.
1: I d'aquí just una setmana arranca el nou curs escolar i tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Balears oferiran servei de menjador.
2: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
4: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: I Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
2: El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments en la cèntrica plaça, com demanen els empresaris. La vallesa Maria Jesús Begú lamenta haver de prendre la decisió.
5: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble.
2: Els aparcaments ja no seran de zona blava, sinó absolutament lliures.
1: El centenar de psicòlegs municipals que tenen els ajuntaments de les Balears han atès el 2025 més de 2.000 usuaris.
2: Una xifra que es manté estable en comparació amb anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. El que ha canviat en els darrers anys són els motius de consulta, especialment entre els més joves. Ho explica la cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, Lali Huasc.
6: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
2: Aquests professionals donen suports a adults, menors i famílies en necessitats socials i treballen per prevenir l'aparició de possibles problemàtiques.
1: I aquesta hora comença la festa d'aniversari dels 39 anys de Projecte Home.
2: Una entitat que també ha experimentat un canvi important, en aquest cas en el nombre d'usuaris i el tipus d'addiccions que atén, passant dels 87 que tenia l'any 87, just als 3.000 actuals.
1: I serem en directe, serà d'aquí a uns minuts al polígon de Sant Morró a Palma, abans però tota la informació esportiva.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Xisco Ribas.
1: Començam en ciclisme perquè Enric Mas és encara més líder a la general de la Vuelta a Espanya, Xisco.
7: El ciclista mallorquí ha arribat sisè i ha aconseguit treure 27 segons més d'avantatge sobre Primoz Roglic a la General, una etapa en què el triomf ha estat per l'eslova Jakob Omsel. Escoltam el mallorquí Enric Mas.
8: Bueno, yo creo que era un poco el resultado que queríamos tener y nada, y gracias a la afición por tener las estufas encendidas, que se ha notado. Lo que me da es más motivación que en tranquilidad, es algo súper positivo. Yo creo que el equipo, si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo.
7: Amb aquest temps, Enric Mas continua encapçalant la classificació de la Vuelta a Espanya amb el mallot vermell i té ara a 1 minut i 45 segons a Roglic, el segon, i a 2 minuts i 6 segons a Felip Gay, que és tercer a la General. Parlem ara de futbol, perquè en el Real Mallorca el seu entrenador ha fet balanç de l'actualitat de l'equip després del mercat d'estiu. El tècnic mallorquinista ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit de dissabte al camp de l'Eldense i ha reconegut que es troba satisfet amb la feina feta per la directiva al mercat de fitxatges. La plantilla ja està tancada i disposa d'un total de 29 futbolistes, entre els quals destaquen 13 noves cares. Escolta amb Lluís García.
9: Sí, muy contento por, ya os lo dije antes de que cerrara el mercado, creo que el club ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad además, lo cual no es ni mucho menos sencillo, dar salidas, llegar jugadores con ilusión, gente que se ha quedado con mucha ilusión, con mucha energía. Creo que el mercado ha sido muy bueno, tenemos una plantilla muy competitiva.
7: Però creu l'entrenador del Mallorca que el seu equip és la millor plantilla de la categoria? Això ha dit Luis García.
9: No sé si es la mejor, la peor o la intermedia. Eso lo va a decidir la competición y las 42 jornadas. No sirve de nada ni cómo nos llamemos, ni lo que hayamos costado, ni nuestro valor en estos portales de jugadores, ni el valor global del equipo. Lo único que vale es lo que hagamos en el terreno de juego, cómo compitamos, cómo hagamos autocrítica para ser mejores y cómo evolucionemos a lo largo de la competición. La competición siempre te pone en su sitio. Lo más importante es el presente y es el partido de Elda, que es lo que nos mueve ahora mismo.
7: Un partit corresponent a la quarta jornada de Lliga que enfrontarà el Dense i Mallorca dissabte a les 9 del vespre a l'estadi Pepico Amat. Allà els de Luis García cercaran la que seria la primera victòria a domicili de la temporada.
9: Mantener la misma versión que en casa. Creo que en ciertos momentos en Granada lo pudimos ver. Ser agresivos, presionar alto, el poder robar en campo contrario y después tratar de manejar bien el balón. Pero hay ciertos momentos que no puedes hacerlo. Pero nosotros no podemos diferenciar entre casa o fuera. Tenemos que ser contundentes en las dos áreas como hablamos, tanto en casa como fuera, y esa es la mejora que tenemos. Tenemos que ser un equipo pues con una idea similar o prácticamente igual, tanto en casa como fuera, independientemente de que en casa nos guste jugar mucho, porque con nuestra gente siempre es especial.
7: Y el davanter del Mallorca, Adrián Fuentes, ha parlat del rival.
10: Yo creo que todavía tenemos un margen de mejora muy amplio, sobre todo con la idea de juego, cada vez nos sentimos todos más cómodos. El Dense es un recién ascendido, pero el año anterior estaba en segunda división también, y no por ser recién ascendido son peores, sino todo lo contrario. Vienen con inercia, con energía, y todos los partidos son difíciles, hay que trabajarlos y más allá de disfrutarlos ganando, hay que ponerse el mono de trabajo.
7: El conjunt mallorquinista ha fet avui matí el penúltim entrenament de la setmana, Son Bibiloni, amb el principal dubte d'Arnau Puigmal, que es podria sumar a les baixes de Don Prats, Calumbà i també Dani Luna. A més, ja coneixem l'horari de la setena jornada de Lliga. El Mallorca rebrà la visita de l'Almeria el diumenge 27 de setembre a les 4 i quart de l'hora baixa. Com dèiem, aquest dissabte a les 9 del vespre, el Dense i Mallorca s'enfrontaran al Pepico Amat, un partit que podreu seguir a partir de les 6 del capvespre en directe a IB3 Ràdio. Heu sentit bé, la prèvia del partit del Mallorca amb els postres en joc començarà a les 6 del capvespre, perquè just a la mateixa hora l'U d'Eivissa s'enfrontarà a Can Misses al Majadahonda. Avui l'equip blau cel ha presentat dos dels seus nous fitxatges, són en aquest ordre Eric Curbelo i Ismael Fadel.
11: sobre todo por la ambición que me transmitió Mitchell. Un club que quiere ascender y yo la verdad que tenía alguna opción de segunda, pero el sentirte muy valorado y viendo que iban a ser un proyecto muy bueno para intentar ascender, pues la verdad que eso fue lo que me hizo decidirme.
12: La verdad me ha sorprendido, creo que todo lo que lo rodea, para mí se asemeja todo lo que lo rodea instalaciones a un club de segunda división sin duda.
7: L'U Davis ha tancat la campanya 2026-2027 amb un total de 1.902 abonats. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà aquest cap de setmana aixecar el primer títol de la temporada i el primer trofeu nacional de la seva història. El conjunt mallorquí s'enfronta aquest dissabte al Pozo Murcia a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. El tècnic Antonio Vadillo ha parlat del rival.
13: Es un pozo diferente, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también, ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, eso va a decir por detalles.
7: L'entrenador diu que l'equip ha millorat.
13: El equipo de que éramos en junio al equipo que somos ahora somos mejor equipo. Y eso era uno de mis objetivos como entrenador, ya que te mantenía el bloque y hay un trabajo ahí de 200 y algo sesiones de la temporada pasada, que ahora llevamos alrededor de 40 sesiones desde que hemos empezado y el equipo ya parece que es un equipo hecho, ¿no?
7: I acabam en dos apunts. En tenis, el santanyiner Jaume Munà s'ha acomiadat de l'obert dels Estats Units a la segona ronda després de perdre ahir contra el francès Arthur Rinderknecht. I el Premier Padel de Madrid, Gemma Triay i Delfi Brea han debutat amb victòria. Triomf contundent per 6-3 i 6-1 contra Núria Rodríguez i Giulia Dal Pozzo. Als quarts de final, la menorquina i la seva companya s'enfrontaran a Alejandra Salazar i Aranzazu Osoro.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
2: El servei 24 hores de l'IB Dona ha atès més de 2.700 telefonades de dones durant el primer semestre d'enguany. És un 36% més que el mateix període de l'any passat. Unes xifres que la directora de l'entitat, Catalina Salom, considera preocupants, tot i que també destaca que reflecteix que el servei, de cada vegada, arriben més dones. Laura Marcos.
3: A més, les estadístiques apunten que durant l'estiu es produeix un augment de la violència de gènere perquè les parelles conviuen més temps i per l'augment de l'aïllament de les dones. Per això, l'IB Dona reforça el servei d'acompanyament presencial a les víctimes amb més disponibilitat durant la nit. De les 2.731 telefonades fetes en els primers 6 mesos del 2026, el 92% han estat per violència de gènere, seguides de les de violència sexual a un altre tipus de violència. Mentrestant, s'han acompanyat un 12% de dones, la majoria també per violència masclista.
4: Són dades que no són positives, perquè el fet de que hi hagués només una dona que hagués d'assistir o acudir en el nostre servei per nosaltres ja seria un tema que ens ocuparia, però sí que és cert que nosaltres fem una valoració positiva, perquè de cada vegada és cert que arribam a més dones, arribam a més professionals i arribam a la ciutadania en general.
3: Salom ha assenyalat que febrer ha estat el mes on més trucades s'han registrat i que el principal perfil de dones ateses són espanyoles de 31 a 40 anys. També ha dit que encara falta molta detecció en els casos de biogen. Recordem que el telèfon de l'IB Dona és el 900-17-89-89, també el 016. Tots dos estan operatius les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, són gratuïts i no deixen rastre la factura.
2: I bona part dels ajuntaments de les Balears tenen psicòlegs als serveis socials municipals. És una figura que té l'objectiu de donar suport a adults, menors i famílies en necessitats socials, així com prevenir l'aparició de possibles problemàtiques. Durant l'any passat, en el conjunt de les illes, prop d'un centenar de professionals han atès més de 2.000 persones, una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. Claudia Malia.
5: Municipis com Santa Eulària de Riu, a Eivissa i Es Castell i a Menorca són pioners en la posada en marxa del servei que existeix des de fa uns 20 anys. La cap de benestar de l'Ajuntament de Santa Eulària, Lali Guasch, apunta que els motius de consulta han evolucionat amb el temps, especialment entre els més joves.
6: S'han observat aquests problemes d'ansietat i depressió, més casos de bullying, hiperactivitat, molt d'ús de noves tecnologies. Tot això du a una nova manera de relacionar-se, de comunicar-se.
5: Aquest servei

0: I és gratuït per als ciutadans que són derivats des dels serveis socials. De fet, les funcions difereixen dels psicòlegs clínics, ho expliquen la coordinadora del Servei de Psicologia de l'Ajuntament d'Es Castell, Marta Sorlí, i el president de la Mancomunitat de Raiguer de Mallorca, Joan Rutxer.
1: És un suport, al final, social i familiar, més que un suport clínic, no diagnostica, tal com ho entenem en l'àmbit sanitari, que dona medicació, que prescriu medicació o que diagnostica malalties mentals, sinó que el que fa és fer un suport, pot ser per situacions de més nerviosisme, de més ansietat o situacions familiars complexes.
2: No és un servei social obert a la ciutadania, és un servei psicosocial lligat per als serveis socials dels municipis i que han derivat pacients, persones, des del servei social.
0: En alguns casos, el servei està totalment finançat pels ajuntaments, mentre que en altres municipis està cofinançat per les mancomunitats o consells insulars.
3: I en aquesta hora, Projecte Home celebra un acte per celebrar els 39 anys. Ho fa a la seva seu a Palma, el polígon de Son Morro. L'entitat va néixer l'any 1987. Ho fa orientada a consumidors d'heroïna. Aquell any varen atendre 87 usuaris i ara ja dona suport a més de 3.000 persones amb addiccions diverses, tant a substàncies estupefaents com també de comportament, com per exemple ús compulsiu a les xarxes socials. A la celebració d'aquest acte hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
4: Bon vespre, hi ha un ambient molt agradable i festiu aquí a la seu del Projecte Home a Son Morro, a Palma. Tot just acaba de començar l'acte conduït per una de les terapeutes i que comptarà amb les intervencions d'usuaris de l'entitat. Són molts els assistents, de fet s'espera que siguin més de 1.000 com els anys anteriors. S'hi han congregat treballadors, amics de l'entitat, persones reconegudes de l'àmbit social i polític, de fet hi trobam els principals representants dels partits polítics de les Illes. També i sobretot hi ha molts usuaris i familiars que no s'han volgut perdre aquesta celebració. El president del Projecte Home, Jesús Mollor, està content de poder celebrar un any més l'aniversari de l'entitat. L'escoltam.
5: Avui venen persones que estan fent alguns dels programes, venen familiars, venen altes terapèutiques de fa 30 i pico d'anys que me posen la pell de gallina, no? Perquè m'alegra veure-la bé. Això dona motius de celebrar més que de sobre.
4: Entre els assistents també hi ha treballadors. És el cas d'Anna Carmen Jiménez, una treballadora social que hi fa feina des del 1992 i que viu amb passió la seva professió.
6: Empecé en Proyecto Hombre hace muchos años y hasta ahora sigue siendo un trabajo apasionante porque las personas cambian, las circunstancias cambian, la forma de trabajar es la misma, poner el foco en la persona y desde ahí confiar, ¿no?, en los resultados. Y bueno, pues es revolucionario en el sentido de que en poco tiempo hay que lograr que las personas cambien radicalmente de estilo de vida o de forma de entender su gestión emocional, su toma de decisiones.
4: I ja ho sentiu, en aquests moments ha començat l'actuació musical d'aquesta festa d'aniversari del Projecte Home i estarem pendents de tot el que passarà a continuació amb les intervencions dels usuaris.
3: Gràcies, Francesc, en directe des del polígon de Son Morro a Palma. 11 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El Consell de Política Fiscal i Financera votarà demà el nou model de finançament autonòmic. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha confirmat que hi assistirà. En canvi, Madrid no hi anirà i anima altres comunitats on governa el PP a fer el mateix per tal d'aturar la reforma.
7: La comunitat madrilenya considera que el govern espanyol i el català han pactat de manera bilateral el nou sistema de finançament autonòmic, per això fa una crida a boicotejar-lo amb manca de quòrum a la reunió.
3: I un informe de la Guàrdia Civil reforça la hipòtesi d'una errada en una soldadura de la via com a causa de l'accident ferroviari a Adamuz.
7: Els perits de l'Institut Armat han detectat una fractura en la unió entre un segment col·locat al 1989 i un de nou de 2023. El trencament d'aquest punt de la via és la causa principal del descarrilament fatídic de l'Àlvia que es va produir el passat mes de gener i que, malauradament, va coincidir amb el pas en direcció contrària d'un altre tren, amb el qual va xocar. L'accident va deixar 46 persones mortes, segons el darrer balanç.
3: Un accident que, com dèiem, es va produir a Ademús, Andalusia. I la jutgessa del cas Azud processa 38 investigats pel presumpte cobrament de comissions il·legals en adjudicacions a València durant l'època de Rita Barberà al capdavant de l'Ajuntament.
7: Entre ells hi ha diversos dirigents polítics de PP i PSOE, com ara el que va ser número 2 de Barberà, Alfonso Grau, i el seu cunyat, l'advocat José Corbin. Tots dos estan acusats d'haver cobrat comissions il·lícites.
3: I els Mossos d'Esquadra han trobat les restes òssies d'un bebè desapareguda en un domicili a Tarragona. Els pares varen ser detinguts ahir per presumpte homicidi.
7: Això després que l'avi denunciés la desaparició de la nina. La parella ha passat avui a disposició judicial.
3: El sistema Biogen registra més de 4.400 casos actius de violència de gènere a les illes, més de 100.000 a tot l'estat.
7: La meitat d'aquestes dones tenen menors a càrrec. Del total dels casos, 21.000 estan en risc extrem. Són dades del Ministeri de l'Interior que reflecteixen que bona part de les víctimes tenen entre 31 i 45 anys.
3: I en plana internacional, l'Iran reivindica els atacs contra bases nord-americanes a Kuwait i els Emirats després dels darrers bombardejos dels Estats Units.
7: Teheran també ha informat que ha col·locat més mines al llarg de l'estret d'Hormuz per controlar el trànsit marítim a través d'aquest corredor fonamental per transportar el petroli que s'extreu a l'Orient Mitjà. Les hostilitats també es mantenen amb Israel, que ha amenaçat l'Iran de retornar-lo a l'edat de pedra si aquest país ataca les seves fronteres o les seves instal·lacions.
3: Acord petrolier històric entre els Estats Units i Venezuela.
7: El president Donald Trump garanteix així el seu domini energètic a baix cost després d'empresonar l'expresident del país veneçolà Nicolás Maduro en una acció militar sense cap empara en la legalitat internacional. D'aquesta manera, les autoritats veneçolanes coincideixen a una empresa privada estadounidense que concessions per 100 anys a 17 jaciments petroliers en reserves confirmades de prop de 65 milions de barrils de cru.
3: I la xifra de víctimes mortals per la riuada del nord del Nepal s'enfila ja a 1.200 i els desapareguts a més de 5.000.
7: Unes dades que es van coneixent a mesura que les autoritats aconsegueixen arribar a les zones afectades més llunyanes. Dues de cada tres víctimes mortals són dones i més d'un centenar són infants. Uns 600 desapareguts són estrangers. Les autoritats nepaleses han mobilitzat mitjans aeris per localitzar i rescatar persones ferides i fer front al desastre. També s'han aprovat ajudes per les famílies de les víctimes.
3: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: tres pel·lícules i algunes incògnites, El ser querido, La bola negra i Los domingos. Una d'elles, ho sabrem dia 16, serà la triada per l'Acadèmia de Cinema per representar el cinema espanyol en la lluita per l'estatueta a millor pel·lícula internacional. No serà fins al mes de gener, però, quan ens coneguin quines seran les cinc pel·lícules de tot el món que ha escollit Hollywood per competir en aquesta categoria de la 99a edició dels Òscar. Sandra Martínez.
1: Una llarga carrera amb terminis marcats i que desvelarà una de les incògnites d'aquí a manco de 15 dies. Sabrem llavors el resultat del segon cribratge dels acadèmics que, per cert, han deixat pel camí l'amarga Navidad de Pedro Almodóvar i tot plegat en una tria que no serà fàcil.
2: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
3: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
1: Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa arriba amb un palmarès impressionant. Va ser Concha d'Or a Sant Sebastià, té quatre estatuetes als Goya i també amb un destacable èxit de taquilla, 5 milions de recaptació. I tot gràcies a una història que convida a reflexionar i amb una Patricia López Arnaiz, tan magnífica com sempre, interpretant la desesperada tia d'una lota de 17 anys que anuncia que vol fer-se monja de clausura.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono.
5: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia...
1: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen és ara mateix un dels títols de referència a la cartellera. Sorogoyen ja va ser preseleccionat amb Asbestes i també amb el seu curt Madre. Veurem si la història d'aquest director que vol recuperar la relació amb la seva filla, interpretats magistralment per Victoria Luengo i Javier Bardem, l'actor espanyol més internacional, convenç o no la majoria d'acadèmics, malgrat les similituds d'aquest argument amb el de valor sentimental, la pel·lícula de Joaquim Trier que va guanyar l'Oscar l'any passat.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun. Nadie puede abrir semillas. Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
1: La bola negra ja va competir amb El ser querido per la millor direcció al Festival de Cannes i finalment varen ser els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, els que s'endugueren la Palma d'Or. Veurem si es repeteix la història. De moment, aquest drama sobre l'homosexualitat i amb Federico García Lorca de fons ja ha passat un dels filtres de Hollywood. El seu tema, La nieve, està inscrita com a millor cançó original. Arriba a sales espanyoles dia 25 de setembre i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. Com dèiem, coneixerem la decisió dels acadèmics espanyols dia 16, però haurem d'esperar fins a principis de novembre per saber si Hollywood l'ha acceptada i entra a la carrera per ser un dels cinc títols finalment escollits, com l'any passat fou Cirat, que va quedar a les portes de l'estatueta, un reconeixement que no recull una producció espanyola, per cert, des del Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, l'any 2004.
0: I Palma es prepara per a les festes de la Mare de Déu de la Salut.

0: A partir de demà hi haurà activitats infantils i una revetlla al Parc de Sa Feixina. Dissabte, segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica serà al Passeig Marítim.
1: El gran escenari per a aquest concert ja comença a prendre forma. Dissabte, el Passeig Marítim es convertirà en una gran pista de ball. Al costat dels DJs internacionals, John Newman i Rudimental, l'escena electrònica local s'hi fa un lloc. Artistes com Alex Losa, Lady Gossia i Isaac Indart valoren la visibilitat que el dona l'esdeveniment.
2: Se siente orgullo sobre todo de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
3: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
4: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
0: L'Ajuntament de Palma preveu l'afluència de prop de 30.000 persones, gairebé com l'any passat, que podran gaudir de 7 hores de música amb accés gratuït.
1: Amb motiu de la festa, els 6 carrils del Passeig Marítim davant el Parc de la Mà es transformaran en un espai per al públic. L'avinguda Adolfo Suárez quedarà completament tancada al trànsit i es modificaran alguns serveis de l'EMT. Servei Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que dissabte reforçarà el servei. D'aquesta manera hi haurà trens addicionals a l'hora baixa i 3 convois durant la matinada per facilitar els desplaçaments.
0: I demà a Ciutadella...
5: Mira el nord, escoltes bé, adéu una música que t'acaba el sorrebel.
0: Cris Joanico presenta Rosa dels Vents, el seu nou disc.
1: Després d'haver hagut de suspendre la primera de les actuacions per la mort del seu germà, ara es veu amb coratge de tornar a casa i presentar aquest nou disc per fer festa i xalar. Diu que és un dels seus discs més vitalistes.
6: Bé, Rosa dels Vents és un disc vital i el que farem serà aquest divendres a celebrar sa vida, a celebrar que hi som, perquè els que no hi són ja no ho poden fer. I per tant, ho celebrarem amb música, ho celebrarem amb alegria, ho celebrarem amb ganes i us mostrarem no només aquestes cançons de Rosa dels Vents, sinó també altres cançons d'altres moments i altres èpoques.
7: A la fresca vigilats jugàvem d'amagat.
0: I dissabte els Pets, Suassi i Born ens esperen a Binissalem a l'aparcament de l'escola graduada en la segona part de la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després d'una primera gira que va superar totes les expectatives en 40 concerts, entrades exaurides i més de 120.000 assistents, els Pets han decidit allargar la festa amb un espectacle renovat. Si en aquella primera etapa varen interpretar íntegrament 4 discos de la trajectòria, ara respassen els èxits.
0: Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 3 de setembre. La presidenta del govern, Marga Proens, exigeix a través de les xarxes socials explicacions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta feien referència a les Balears i a la península. Clàudia Mallia, bon vespre.
8: Bon vespre. Durant la compareixença al Congrés, Sánchez ha assegurat que la Policia Nacional no va advertir en cap informe de l'alt risc de l'entrada massiva a la ciutat autònoma setmanes abans i ha matisat que els informes feien referència a les arribades marítimes a l'arxipèlag.
9: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí.
8: Sánchez ha explicat que s'han examinat tots els informes, missatges i també notes verbals del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces i Cossos de Seguretat enviats a final de juliol a l'Executiu Central.
0: Uns informes que ha anunciat que es desclassificaran perquè qualsevol ciutadà els pugui consultar, una compareixença que està criticada tant per l'oposició com pels socis de govern.
8: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol d'incompetent i en demana la dimissió. També han estat durs els grups que habitualment donen suport al govern que han recriminat a Sánchez no haver estat prou contundent amb el Marroc. Mentrestant, precisament el govern del Marroc ha comunicat a la Moncloa que acaba d'obrir una investigació interna per esbrinar què va passar a les seves fronteres.
0: I ha estat detingut el conductor del camió que ha causat un accident encadant a l'autopista d'Inca aquest matí.
8: Es tracta d'un home de 63 anys que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia, ha estat detingut pels delictes de desobediència greu i contra la seguretat vial després de deixar 16 persones ferides. ferides lleus, quatre d'elles han estat traslladades a centres hospitalaris.
0: I els centres educatius públics d'educació infantil i primària a les Balears tindran servei de menjador aquest curs escolar.
8: Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què comencen les meses de negociació per al nou curs.
10: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
0: Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
8: El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments a la cèntrica plaça, com demanen els empresaris. La batlessa Maria Jesús Bagur lamenta haver de prendre la decisió.
11: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble.
8: Els aparcaments ja no seran de pagament.
0: I en aquesta hora, Projecte Home celebra el seu 39è aniversari com a fundació. L'entitat dona atenció a més de 3.000 usuaris amb addicció en diverses, tant de substàncies estupefaents com també de comportament. Una tasca que avui reconeix amb una celebració a la seu de Palma, al polígon de Sant Morro. Ja hi ha la nostra companya, Francesca Mas. Francesca, bon vespre, com avança aquest acte?
12: Bon vespre, doncs l'acte fa uns minuts que ha començat després d'una breu actuació musical. Alguns dels usuaris han pujat a l'escenari per explicar les seves experiències del projecte Home i han agraït la tasca de l'entitat en el seu camí per deixar enrere les addiccions. El president de l'entitat, Jesús Mullor, de la seva banda, ha destacat que la celebració de l'aniversari ajuda a eliminar l'estigma als usuaris.
13: Ajuda, i això hem vist el progrés que ha fet la societat i crec que hem format part, hem col·laborat amb això, a normalitzar i associar l'addicció com un problema que pot tenir qualsevol persona.
12: I això és tot des de Sant Morro a Palma i vos deixam amb l'actuació musical que sona en aquests moments. Moltes gràcies.
0: I el centenar de psicòlegs municipals que tenen els Ajuntaments de les Balears han atès més de 2.000 usuaris el 2025.
8: Una xifra que es manté estable en comparació a anys anteriors, segons dades facilitades per l'IMAS i els diversos ajuntaments. El que ha canviat en els darrers anys són els motius de consulta, especialment entre els més joves.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Entre avui i demà.
14: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Conduï sa bateria aquestes hores, no sa desmòbil, sinó sa vostra. En quin percentatge aproximat estaria? Hi ha rellotges intel·ligents que t'ho diuen i te posen en alerta. Te diuen allò de descansa, aixeca't. Alerta, te diuen allò de descansa, aixeca't, beu aigua.

0: Aina Mar, com va? Bon vespre.
1: Va bé, bon vespre.
0: A tu si t'he dit bateria, que te venes cap primer de tot?
1: A jo me ve energia, energia. Mm. Jo m'imagino aquesta imatge d'una bateria carregada de color verd, amb aquell llamp enmig.
0: A full.
1: Ah, sí, a 100, full.
0: 100%.
1: Sempre, 100%.
0: Molt bé, Aina Mar 100%, ja li notau a sa veu. I bueno, tu ara mos has triat aquesta telèfon, no?, sí. De Aitana.
1: Sí, sí, sí. I és que, de fet, venc amb aquesta cançó a explicar una mica lo contrari de lo que me ve a jo a nucar quan xerrant de bateria, perquè ella en aquesta cançó explica que ella deixa ben clar que és de les persones que els és igual deixar un mòbil. Uh-huh. És una mica més amb un tema amorós, però bé, jo ho he decidit conduir cap aquí perquè volia. I res. Avui, com que la paraula ja ho sabem, és bateria, han sortit a demanar en un carrer si la gent sol tenir un mòbil carregat o no. Solo cuando hay frío te
2: asustas. Sabes que tu fuertes. Jo no, perquè tenc el mòbil a la bateria espanyada i sempre està bajo mínimos. I no el puc canviar perquè no me dona... No tenc ganes de canviar-lo, perquè duc massa feia.
3: Jo, fins que no el veig en el 9%, no el poso a carregar. Ja ho veurem, si sobrevivim o no.
1: I després n'hi ha d'altres, en aquest cas no passen pena per la bateria d'un mòbil, i n'hi ha d'altres que també intenten no gastar molt la bateria a consciència per millorar els seus hàbits.
4: No, ahora estoy como usando el móvil, trato de usarlo medio día nomás, no estar conectado todo el tiempo.
1: Però, tot i que la gran majoria intentem estar menys pendent d'un mòbil per no tornar dependents, n'hi ha que el necessiten per la seva pròpia seguretat. I atents en aquestes dones. Una d'elles és diabètica i l'altra és sa mare i se preocupa per la seva filla.
5: No, per exemple, en el meu cas, com bé que li tingui... Com que sí, sí tinc diabètica i necessito saber com estic de sucre, per exemple, m'entens? Sa mama, per exemple, no importa, supòs que
6: li tingui. No, però jo a vegades me pas de no tenir-la carregada. Sí, no. I a vegades estic, quan me vaig a dormir, ja, socorro, no la tinc carregada. Ja. I jo la necessito carregada perquè l'estic controlant a ella.
5: Sí, n'hi ha que no ho prenen tan en sèrio, i n'hi ha que ho han de prendre en sèrio, tant si volen com si no.
1: I el que també mos han de prendre en sèrio és saber què fer per recarregar la nostra pròpia bateria corporal. Vam escoltar qualcuns hàbits per fer-ho.
7: Divertir-se i, a part, pues, fer un pot de deport, anar a caminar i a veure de demà. Això és el nostre divertiment.
8: Doncs jo ara mateix me'n vaig a una classe de pilates i, bueno, la veritat que lleure i menjar bé, beure molta d'aigua, sí, estar relaxada, llegir...
9: Dormir, menjar i anar a passejar. No tenien res més que fer. I no frissis a fer el mateix perquè... Te'n penediràs després.
1: I com han comentat ja, una de les coses que van bé per carregar bateries és menjar. I si voleu saber com menjar ben bé, basta que quedeu a escoltar ara mateix en Francisca Terrassa, una cuinera amb molta experiència de cuina casolana.
10: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
11: Sopeta de brou, fit call dels peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, si

0: Francisca Terrassa, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvinguda a Entre Avui demà a Divetres Ràdio.
1: Gràcies.
0: Què tal aquest estudi? T'agrada?
1: Molt, sí.
0: Tenim llums, eh?
1: Molt. Me veureu les rues.
0: És que és de matí fan tele i, clar, no se'ls ha de veure bé.
1: Ja.
0: Escolta, de tots aquests plats que cantava Natiu, amb quin te quedaries? A veure, sopeta de brou, frit, callos, peus de porc, sípia a la planxa, això tot en el forn, caragols, quin te quedaries?
1: Pues amb frit.
0: Un bon frit, eh? Mm. El que fas, estetes petites, grosses?
1: Exacte, d'aixot.
0: D'aixot. Te pareix bé si te presentant quan se predina d'en Juny Cortés?
1: Molt bé.
0: Juny, com estàs?
2: Jo molt bé, molt bé. Molt content de tenir a la meva padrina aquí.
0: Que crec que tu no li dius predina ni Francisca, no?
2: No, jo li dic Pina. Perquè és que, clar, de petit, padrina és una paraula molt complicada per dir com a bebè. I, clar, intentava dir-lo, li deia Pina i ja se va quedar així.
1: Sí, i ara ja són la Pina de tots.
0: La Pina de tots de quants?
1: De 8.
0: No està mal?
1: No.
0: I que són més de frit o de sopeta de brou?
1: No, és frit no. És frit no.
2: El frit m'agrada jo i a pocs més, m'apareix.
1: És frit, sí, de verdura ara.
0: Mm? Molt bé, i Naina te presentava com una cuinera. Jo m'imagino que més que cuineres, perquè has estat tota la vida, perquè no queda més remei de vegades dins la cuina, no?
1: Ja, sí, sí.
0: Sí, de cuina casolana, perquè és el que feim.
1: Sí.
0: Cuina de casa nostra. Mm-hmm. T'agrada cuinar?
1: Sí que m'agrada. Mm-hmm. I fer plats dolços també.
0: Que, per cert, no ho veuen els oients, ja. Però a lo millor senten ara un poquet de renou.
3: Se sent aquest renou de paper d'alumini.
0: Paper d'alumini, per favor.
3: Uau, quina pinta, per favor.
0: Descriu, Aina Marques, això.
3: Ara mateix tenim davant... Mira, i perquè per la ràdio no se pot sentir l'olor tampoc, però... Tenim una coca de ceba, sí. Formatge, figues, que ara són de temporada, la massa és fineta... Ui, és que... Només en aquesta hora...
0: No l'hauràs fet a posta per venir aquí.
1: Claro.
0: Perquè sí. M'apareix que té un costum la teva predina.
2: Sí, que no t'agrada anar enlloc amb mans buides, no?
1: No. T'hem de dur alguna cosa.
0: Però te van dir, no fa falta, Francisca.
1: Ja ho sé.
3: Vale. No fa falta, però...
1: Però si dus alguna cosa, millor. Sí.
0: I tant, després ho compartirem amb els companys que quedin, perquè aquí
1: claro,
0: ja se'n
1: claro,
0: van molts, però claro. Les companyes d'informatius sí. Que estan en el butlletí, i els tècnics també,
1: estic ben
0: i en Miquel també, que se suporta, estaran encantats.
1: Molt bé.
0: Amb aquestes figues. Quin temps t'ha de fer una coca com aquesta?
1: Potents. Bueno, el que du més feina és caramelitzar la ceba.
0: Sí.
1: El de més, ràpid.
0: Quin és el truc per fer aquesta ceba caramelitzada?
1: Pues a foc lento. I poses un pot de vinagre de Mòdena.
0: Sí,
1: molt bé. I que se caramelitzi.
0: Te poses en el començament o ja
1: no,
0: quan d'una bona
1: mitjan,
0: estona?
1: A mitjan puesto.
0: I poc a poc, sí. I vas remenant. I té data prima i llarga, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I després tenim el formatge i aquestes figues, que no sé si són vostres o...
1: Nostres.
0: Vostres.
1: Cuïdes de Can Juny.
0: Molt bé.
2: Sí, quilòmetre 0.
0: I de Juny, gràcies de part nostra, també. I d'aquí tenim en Francisca Terrassa, que cuina, i nosaltres aquesta secció, Francisca, l'hem batiat a sopar d'avui i està per de demà. Perquè pensant que en aquesta hora hi ha molta gent que està pensant què puc fer avui per sopar? Mm-hmm. I no tothom té temps, ni tothom té ganes. Tu te fan molt aquesta pregunta, per dinar que hi ha per sopar?
1: Jo el sopar ho té molt bo de fer, és molt fàcil, sí? El meu sopar. Sí? Però bé, que dic que... Perquè si dines bé, dinar ligerito, sopar és ligerito.
0: Sopar més lleuger. Sí. I que prepararies avui per sopar, per exemple, que teva? Què te prepararies?
1: Bueno... pues mira, torraria un peix.
0: Sí, molt bé.
1: Un peix torrat amb un pot d'ensalada.
0: Sí.
1: I això per sopar.
0: Llestes. I el peix, que m'imagino, no sé si el prepares tu, l'obris...
1: No, ho deixo, sense... ho dic a la pesqueteria que m'allà dins l'espina.
0: Sí, que bo, un peixet torrat.
1: Sí, i un peixet torrat i això.
2: Quin peix te menjaries, en concret?
1: Un adobino o una dorada.
3: Jo tinc una pregunta també per saber, quan cuines peix torrat, com ho fas perquè no se te quedi l'eló després? Perquè jo el que més por me fa de cuinar peix és l'eló.
1: Queda,
3: no?
1: Queda,
3: no,
1: sí.
3: No ho podem evitar.
1: Poses l'estrató a tope, però...
3: Així tot no basta.
1: No.
3: Val, és simplement, ho he d'acceptar, no?
1: Sí.
3: Sí.
0: Ho has d'acceptar, és obrir finestres, l'estrató, com diu Francisca. I també tenim l'opció d'esforn, que no és mala opció, fer també, un peix a l'esquena, que diuen, així
1: sí,
0: tot obert.
1: Exacte, la sal també.
0: Sí, la sal, veus, així, aina no fa tant olor.
3: Sí, però només feina.
1: Només feina. Però vaja, no molta. Però ara en sé que el va d'obrir el forn i tot això, en què l'entenc molta.
0: Després te demanarem per un tàper, però mos ha dit en juny que a ses festes ets la prota absoluta. A ses festes de Nadal, a ses festes de Pasco, tothom vol venir a dinar a casa teva. Alba. Que prepares, a part d'esperit de Pasqua, que m'imagino que te va sortir ben bo.
1: Sí. Per Pasqua hi ha ferit. Arrostit.
0: I jo crec que tenim una pregunta,
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: Juny?
2: Sí, justament tenim una pregunta d'un dels nostres oients, que, clar, el xot és un plat molt típic per ses festes, per Pasqua i tal, i sempre se diu això de que el xot xoteja. Això que, primer de tot, això sí, que vol dir, que el xot xoteja?
1: Perquè dona gust, fa gust.
2: I clar, i com poden aconseguir que el xot no xotegi?
1: Jo no li trobo gust en això que faig, perquè hi poso una curada de vinagre.
2: Una curada de vinagre.
1: I un parell de brot de romaní.
0: Ah, molt bé. El vinagre funciona. A l'arròs de peix n'hi poses també o no?
1: No. L'arròs de peix, no.
0: Val. Jo sempre tinc ganes de saber com se fa un bon arròs de peix. I no sé si tu me vas donar una idea. No sé si és un plat que solis fer o sí.
1: Sí, però bé, és senzill. Que hi hagi un bon peix, sí. Un peix de ròquia, un sofrit, sofregit, i una ceba, una domàtica i...
0: Ja està.
1: Sí.
0: I escolta, Francisca, des de quan cuines? Des de sempre, des que eres petita, has après de ta mare o de sa teva predina, ets autodidacta, tens llibres, conta-mos.
1: No, ho vaig agafar de ma mare, de sa predina, i també vaig anar un poc a cuina.
0: Sí, a classes de cuina.
1: Sí.
0: Quan? Fa temps.
1: O de millor fa 15 anys.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
1: Sí.
0: I tu tens llibres de receptes d'altra gent? Tens les teves pròpies receptes? Això com tens
1: girbones? Tinc un llibre de receptes. Així, quan vull una cosa, vaig a cercar perquè no me'n record.
0: Sí. Sempre segueixes més o manco la recepta.
1: Bueno, les dolces són exactes.
0: Sí, sí.
1: Ara, les xalades sobre la marxa, sobre el que tens.
0: Segons fa dir xup-xup, no? I segons l'horeta que fa. M'han dit un plat de xup-xup, que és el preferit d'en juny.
2: Sí, que jo sempre dic... Bé, per als oients que no sàpiguen, jo sóc vegetarià. I sempre que me demanen... No enyores tal, no enyores qual. Sempre dic, no, jo l'únic que enyor de menjar és el pop en ceba que fa la meva padrina. Jo no sé dir que contis els secrets d'aquest pop en ceba, perquè és que és boníssim.
1: Ja.
0: No pots fer un poquet de pecat de tant en tant, Juny, no?
1: Jo ho faria, ho faria.
0: Tant mateix, pecat de tant en tant és bo, també. Doncs
1: el pop en ceba, pues bulls el pop i fas un, dos, tres a l'aigua i que bulli, jo en soll a pressió, de 20 minuts. I quan està un poc fred ho trec i ho tall. I després tall molta de ceba perquè la ceba se redueix en res. I la sofregeix ben sofregida. I posa un poc de domàtica, de remellet, un poc de jerez, una fulla de llorer. Què més? Que la meva filla, si no me'n record, ara veuràs com riurà ella, com me sent. Me dirà, després dirà, no se m'havia oblidat això.
0: Això és que, però tu contes totes les teves receptes, els trucs, les contes o te n'amagues
1: no,
0: qualcú?
1: No, ho conto.
0: Ho contes tot?
1: Sí, si me'n record.
0: Si te'n recordes, val. Idò, a tothom li hem de dir que si no ho dius, està perquè se t'oblida.
1: Ja. I això. I després ella feia el pop, i a la darrer, hi poso una picada d'all i jugo verd. Mm? Però està ben confita de tot.
3: Mm. Sona bé. Ai, jugo verd amb un pop.
0: I feis molletes després, no? Perquè, clar, després hem de fer molletes de Paqui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Mm, que bo. I d'aquí tenim... A mi doncs se me ve aquesta oloreta de sa coca. Sí, en ceba i figues i formatge, per favor, que bo. I teníem una altra pregunta que ja m'imagino que sabràs contestar.
2: Sí, sí, sí. Perquè, clar, un plat molt típic de ses festes és xot i un altre plat també molt típic de ses festes és sa porcella per Nadal. Tens qualsevol tipus de truc perquè sa corna, sa pell de sa porcella faci crac-crac, que quedi ben cruixenta?
1: L'has de posar a coure ben tens en el forn. I després l'has d'anar combinant. Si veu que se cou un poc massa, pues li pots paper al bal, li vaig llevant, i a lo darrer poses el grill i la vas banyant en el mateix sud de sa porcella. I vol que se bofegui sa crosta i pues se va coient. I fa que, si no, és que sa porcella, si no fa que crec, no és bona.
0: És que no és bona.
3: No, efectivament.
0: A tot li encanta això. I sa porcella sí que és un plat que no mos menjarem ara per sopar, però sí que és un plat que dona per fer bastanta de tàpers aquest, perquè d'aquí
1: sí.
0: Pots fer...
1: Molt de bocins.
0: Molt de bocins.
1: Molt de bocins.
0: Pots arribar a fer croquetes també. Exacte. Posar-ho amb arròs o amb lletuga, el que tu vulguis després, no? Tu has dit que faries un peixet a la brasa amb ensalada.
1: Sí.
0: Jo m'ho menjaria tot per sopar. Necessito sobrarà res per fer un tàper per demà. Si haguéssim de pensar en un tàper per demà, què podríem fer?
1: Si sobra un pot de peix, pues l'endemà podem bullir dues patates. Bullo dues patates i després els aixafes ben aixafades, aixafes el peixet, hi poses un ou, talles un pot de jugovert i hi poses un all. I fas pilotes.
0: Molt bé.
1: Les farinoles, els afregeixes i fas un guiat de pilotes.
0: Que
1: i
0: bo.
1: Poses un pot de brou de peix si en tens i si no és un pastilletó.
0: Aina, has pres nota?
3: Jo prenc nota de tot, de tot, de tot.
0: Que bo, ara no em pensava que sortiries en ses... No? Sí, que bo,
1: en
0: ses pilotetes, que bona.
1: En pilotetes.
3: A més, que deu ser una manera tan fàcil de menjar peix, qualque dia que te faci com a peresa, a trobar espines, o a d'embrutar-te.
1: I ho pot tenir fer, perquè els pot congelar, també.
0: O per nens que no volen peix. Sí. Clar, i després congelades ja en tenim per
1: un altre dia.
3: Un altre dia, sí, perquè tema congelar... Jo, per exemple, el tema de les mesures les duc molt malament. I on faig per tot el poble de menjar...
1: Jo per més o menys ho faig comptat.
3: Ho fas comptat, normalment.
1: Perquè per més o menys les racions...
3: Clar, ja ho controles.
1: A gent rediu, ja vas comptat, No sobra.
2: Sí, no, però
0: no
2: també...
0: No poden refegir.
2: També la meva padrina és molt de congelar menjar. Té un bon rebost i jo, per exemple, me'n record quan fas croquetes.
1: En té moltes, sí. En té moltes, congelades.
0: Ah, perquè la croqueta és laboriós, és un...
1: Sí,
0: un dofeina.
1: Exacte.
0: Per tant, ja que t'hi has posat, fent cent, no?
1: Fas una bandeja.
0: Com els canelons.
1: I com les panades, què en faig?
0: I com les panades, que em pots menjar a mig any, si vols.
1: Que en faig moltes.
0: De tot tipus, de carn, de peix...
1: I de verdures.
0: I mira, en Júlia. I de verdures. Per cert, abans que te'n vagis, que aquí ja se m'ho anaves temps, tu abans deies els guisos i això fan xup-xup i anant mirant, però el dolç ha d'estar bastant mesurat. M'han dit que també, a part d'espor, pensava, fas uns crespells d'aquests que volen.
1: Sí. I que... el nen petit, que, bueno, el petit de sa filla, que ha dit, bé, i a tots, que li encanten. Me diu, Pino, quan me faràs crespells?
0: I em fas tot l'any, no només per Setmana Santa?
1: No, en l'estiu no em vull fer. Val. Perquè em vaig fer una vegada i en sosseïm, no sé què me va passar, i no me van quedar bé. No, em faig sempre,
0: I m'apareix que la recepta no és teva, ja ve heredada,
1: No, sí, ve de la predina.
0: De la predina.
1: Ve de la predina. Ara exactament no me'n recordaré, però tenen saïm, sucre, ous...
0: Ou, no sé si aigua ni poses...
1: No.
0: No, farina...
1: No. Farina, sí que se'n bou, I suc de taronja.
0: I suc de taronja, ja t'anava a dir. La recepta de la meva tia Geroni també diu suc de taronja.
1: I suc de taronja, i suc de taronja, sí. El vermell posa just, en els crespells.
0: Que bons, aquests
1: crespells. I això, bé. I el bo que jo els faig, tapats, els faig en xocolata al mig. I, clar, a posta els agrada tant.
0: Què vol dir, en xocolata al mig? Sí, són de dues capes, en xocolata al mig.
2: Sí, algo així, sí.
1: Posa un paper transparent,
0: sí.
1: Aprim la pasta, posa una curada de xocolata i doble.
0: I després ja li fas...
1: I després fas el motllo i me surt. Els he fet petitons, eh?
0: Que bons. Ai, en sortir li vas demanar un autògraf, me pareix.
3: Sí. No, i aquell llibre que ha dit que tenia, que anava a cercar les recetes.
0: Però aquesta recepta...
2: Aquest llibre vaig jo abans.
0: Aquesta recepta dels crespells l'hem de fer. I de Francisca, ja s'ha passat el temps.
1: Bueno.
0: Moltes gràcies per venir.
1: De valdre.
0: I moltes gràcies per aquesta coca, que li farem ben
1: amant. No val la pena.
0: Quedes dos minutets més, que n'Aina farà la seva secció, que mos contarà coses de la paraula d'avui.
1: Sí.
0: Vinga.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Vinga, que aquí encara tenim la previna Francisca, però hem posat música de pirates, Aina Marc, i això, perquè has triat aquesta cançó.
3: Sí. Idò, he triat aquesta cançó perquè m'agradaria dedicar la secció a la història de la defensa de les Illes Balears a través de les costes. I per això aquesta música tan característica, no?, de les pel·lícules de pirates. Però, a banda de tot, hem de fer un ràpid repàs sobre la definició de la paraula d'avui. Una bateria, que és la paraula d'avui, pot ser, per exemple, un mur que tanca una fortificació on s'hi guarda l'artilleria, però també pot ser aquesta pròpia artilleria, com per exemple un grup de canons situats a un lloc de defensa. Per una altra banda, una bateria pot ser també una bateria elèctrica, que és allò que feien servir per carregar un mòbil o per carregar un cotxe elèctric. I si volguéssim definir un conjunt d'objectes similars i situats un de vora l'altre, també utilitzaríem la mateixa paraula. I, a més, la paraula també fa referència a un conjunt d'eines per menjar o bateria, que jo crec que és la més comú, no? Bateria com a un instrument de música. Ara sí, anem amb la història de la defensa de les Balears. Tot se deu a que antigament les bateries de defensa que estan situades, algunes d'elles encara a dia d'avui a les costes de les Balears, eren allò que mos protegia de possibles atacs corsaris. L'historiador Bernardo Albertí mos explica així.
5: Mallorca és una illa, Balears és un arxipèlag, tot lo bo i tot lo dolent vendrà de la mà. Per tant, defensar la costa és vital.
3: Però de quantes bateries estan xerrant realment que hi havia a les Balears?
5: Només a Mallorca va arribar a 21 bateries de costa, 7 antiaèries, 4 eventuals i 15 projectes que se van començar i que alguna no se va acabar. Per exemple, la de l'escala de Sant Vicenç o la bateria d'Ubercuig.
3: I és que antigament la principal raó per la que la gent passava pena en qüestions de defensa eren aquests possibles atacs de corsaris que han comentat abans. Vos podeu fer una idea de les repercussions que va implicar tot això?
5: Aquesta preocupació ha quedat gravada a la nostra geografia i la cultura. Les ciutats més grans estaven murades. Palma, fins a final del segle XVII, era la segona d'Europa, per perímetre. I qualcuna de petita, com Santanyí. Mallorca va arribar a tenir un cos específic de defensa de costa fins al tercer quart del segle XIX, el cos de Torres. Pensem a la toponímia balear, la quantitat d'almudaines, castells, forts, torres, bastides, talaies, canons, clapers, on el folclore, com a les festes de Solla i de Pollença, Els atacs pirati van ser una constant sempre per nostres padrins, i Menorca va arribar a ser ocupada 3 vegades pels inglesos i una pels francesos en un únic segle.
3: Gràcies a aquestes bateries de defensa, ara comptam amb una bona deixa de cultura, història, sociologia i geografia.
5: Perquè darrere cada bateria de carrera, cada fort, cada construcció d'aquestes, hi ha planos, estudis econòmics, que te diuen, per exemple, la quantitat de blat que feia a Llombajor i la quantitat de gent que tenia Llombajor. Tenen inclús fotos d'època, que és importantíssim per veure com era Mallorca, per exemple, fa un segle o un segle i mig. El patrimoni és enorme i s'hauria de conservar.
3: I amb aquest missatge de l'historiador Bernardo Albertí sobre la conservació del nostre patrimoni, deixam el concepte d'avui explicat.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això, com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
3: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Hi!

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs,
11: ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
12: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
13: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio... Entre avui i demà.

0: En aquest programa vos proposam un exercici d'escolta activa i ho feim cada dia després del butlletí de les 9, on sona cada vegada alguna cosa diferent i surt algú que diu...
1: Hola, com estàs? Som en Xema.
0: Exacte. Xema González de Lozoyo, com estàs?
1: Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. Encantadíssim.
0: I nosaltres de tenir-te, perquè jo crec que tu mai te n'has anat.
1: He intentat ser, no ser molt pesat, però sí insistent.
0: Recuperam aquella idea de les postals sonores que vàrem estrenar fa anys en el Replà, un magazine que tenien Sora Baixa a IB3 Ràdio, i les recuperam per fer aquest exercici, com deia, d'escolta activa a les 9 i 4 minuts de dilluns a divendres, de dilluns a dijous, perdoneu. I jo li deia a Xema, en Juny Cortés i en Aina Marc, o mos donen un premi, o mos diuen què feim.
1: O mos engeguen per sempre.
0: Exacte, però jo apostaria perquè mos donassin un premi.
1: Més se'ls hi val.
0: En Xema González de Lozoyo és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és, com dic jo, caçador de sons, i això que ara estàveu escoltant, ell ho aborda com a faroles, Pere Grau. Perquè en les faroles també se pot fer música, Xema.
1: Sí, sense cap dubte. Clar, acaben sent una mena de marimba, no? O de xilòfon. Moltes nits, moltes matinades. Mm. Abans mos juntaven a la plaça de Pere Grau. Ara, a poc, amb totes les polítiques urbanístiques i la gentrificació, han aconseguit expulsar-nos. O sigui, ja no passam les vespres... xerrant, fumant, beguent, conspirant, enamorant-nos, emprenyant-nos a la plaça. Han aconseguit que acabi sent una cosa residual. Però abans passaven aquestes coses. I una d'aquestes nits, com que un està obsessionat amb aquestes coses dels sons i l'urbanisme i el territori i el barri, me vaig adonar que aquestes faroles tenen una sonoritat extraordinària. Mm. I no només això, sinó que estan afinades en tons diferents. Mm. Llavors mos van dedicar a fer una mena de composició efímera tocant amb les nostres cerveses les faroles. Fins que va comparèixer una veïnada que no li va agradar la nostra cosa i va cridar la policia. I bueno,
0: i tot això ho vareu enregistrar, clar.
1: Per suposat.
0: Clar, i jo crec que si tenim una persona i un col·laborador que veu que les faroles sonen en tons diferents i és capaç de fer música amb una farola i una llauna de cervesa, és que, clar, t'hem de fitxar. I això forma part d'un projecte. Forma part d'un projecte que és la carta sonora d'un barri de Palma, que és justament aquest des que xerraves, que és Pere Grau, que és un barri molt nostrat, molt potent, molt reivindicatiu. També, Nael Falo, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Buenas tardes.
0: Que bé tenir-te aquí també en directe entre avui i demà. ¿De dónde surge esta idea de esa carta sonora de Pere Grau?
2: Bueno, nosotros queríamos hacer una carta, queríamos hacer un mapa de Pere Grau donde mostráramos el patrimonio y el patrimonio desde las imágenes. Tengamos en cuenta que Pere Grau es un barrio que nace en 1902. Es un barrio donde hay pocas imágenes porque las imágenes en general vienen de lo que es ciudad. ¿Vale? La Palma Antigua es el que tiene imágenes porque allí ocurrían cosas. Pero empezamos a ver que a partir de los años 40, 50, empieza a haber algunas imágenes súper interesantes y queríamos hacer un mapa geolocalizado con las imágenes del barrio antiguas. Y entonces en una de estas pues conocimos a Chema y dijimos, o sea, pues también podemos cualificarlo, ¿vale? Enriquecerlo con sonidos y esto le dará mucha más potencia a lo que es el proyecto, ¿no? Ojalá tuviéramos aromas, ¿no? Porque los aromas antiguos, esto sería maravilloso. Claro, tenemos fotos antiguas, tenemos una carta digital, tenemos los sonidos que vamos a grabar y ahora solo ponerlos en marcha.
0: Que això és realitat i també és memòria, no? És una eina de memòria també. No?
2: Claro, estamos mostrando el presente. Pero cuando hablemos dentro de 10 años, es muy curioso además, porque por ejemplo el otro día encontramos del año 95 unos sonidos del mercado, ¿vale? Que los tenemos que ver, alguien que hizo un trabajo en una escuela, ¿no? Que hizo en el mercado, pero eso es súper raro, que alguien grabe cosas que ocurren en un barrio en los años 90 y 2000. Y frente a eso, pues lo que vamos a hacer es una taca, vamos a hacer una huella ahora mismo del sonido.
0: I donem a escoltar aquest que en Xema ha titulat Aus Mercat.

0: que si Pere Grau també té un emblema és el seu mercat, eh?
1: Bueno, el mercat és tot. Per nosaltres el mercat és l'epicentro de Pere Grau. Quan el mercat canvie, porque ya estamos viendo un poco los procesos que han ocurrido en Santa Catalina y en el Olivar, en el momento que el mercado de Pere Grau cambie, estamos perdidos. Pere Grau es un mercado que nace en 1943 sobre un edificio de Guillén Forteza, el arquitecto de Palma, y es un mercado vivo, que durante los martes, los jueves y los sábados, bueno, pues ahí ocurren muchísimas cosas, y luego también están los lunes, miércoles y viernes la ropa. Y de hecho es el único mercado en Palma, ¿vale?, que todavía mantiene la venta de animales vivos. Y esto le da un carácter que es absolutamente diferencial, ¿vale?, y que le da un, bueno, un aroma increíble.
0: Sí, sí. ¿Y que, o, com decidiu que enregistrar, Xema?
2: Aquí, justament, és, jo crec que ve la part més interessant del projecte per mi, que és que és una qüestió subjectiva i que depèn, bàsicament, de cada persona. Me record que quan vam començar a xerrar del tema, xerràvem amb la Joana, que és una part molt, molt activa i molt, molt important de flipar un Pere Grau i del projecte. I ella, per exemple, me record que deia que no li agrada gens sentir els coloms, per exemple, que li feia molta gràcia i li donava molta pau sentir so de matinada de quan estan muntant les parades del mercat. Vull dir, sons que per alguns poden ser renou o poden ser molestos, per altres persones poden ser agradables i al contrari. Vull dir, per mi aquí està la riquesa de la subjectivitat de l'escolta de cadascú.
0: I aquesta escolta, no sé si li posau un inici i un final, vull dir, si vos proposau enregistrar durant X anys, si a mesura que aneu enregistrant dius, però això encara podria fer més coses, no sé com vos ho plantegeu, si hi ha un principi i un final, com un llibre.
1: Bueno, lo que sí que sabemos que hay un principio. Luego iremos viendo las producciones, cómo quedan, ¿no? Y son sonidos increíbles, las escuelas. La limpieza, los sonidos de la calle, las palomas, los colons, que la verdad es que esto empieza a ser un problema, de hecho, ¿vale? Porque es una epidemia. O sea, hay muchos sonidos en Pere Grau que la gente los asocia a lo que es la vivencia del día a día, y sobre todo también lo que son los patios de luces, lo que son entre casas, porque ahí se escuchan muchas cosas, que además, gracias a los equipos que tiene Chema, son cuestiones que quizás van más allá del oído humano. Entonces queremos registrarlas todas, ¿vale?, y tenerlas.
0: De tot el que has d'anar registrant, no sé si és capaç de dir que t'ha creat més atenció, amb què te quedaries, que t'ha sorprès, si és que t'ha sorprès alguna cosa, o en el fons tot és una sinfonia de sons que expliquen el barri.
2: Bé, un poc, i també continuant el que diu en Nael, totes, o hi ha moltes, moltes coses que són sorprenents, perquè justament una de les virtuts o les capacitats del so és que tenen un significat molt ampli, polièdric, podríem dir. Pot ser utilitzat per moltes coses. En aquest cas, per exemple, Nael comenta que fem una feina sobretot de documentació, no? De que ens interessa documentar com sona ara la cosa. Però clar, per exemple, aquest enregistrament que hem sentit de les faroles, aquest enregistrament ha sortit a molts llocs. Això ha sonat al Sonar de Barcelona fa uns anys, quan van presentar un disco, perquè van fer un disco que comença amb aquestes faroles. Mm. Vull dir, mai se sap. Per mi una de les virtuts de l'escolta i del so és que tu pots preveure o tenim certes expectatives, però el so és lliure, no? Abans xerràvem de la llibertat, de la idea de la llibertat amb en Nael. Per mi és molt interessant el que ell també apunta, i és que el so, al contrari de lo visual, se cola per llocs on no toca. És a dir, tu estàs a ca teu, però pots escoltar el que està passant a cal veïnat. Igual no t'agradaria no sentir-ho, i en el veïnat li agradaria que no el sentissis, però clar, el so no entén de propietat privada ni d'aquest tipus de coses, amb la qual mos pot dur a llocs absolutament desconeguts, i esperem que així sigui.
0: Mireu, i aquest és l'ambient de Pere Grau.
3: Ja no parlo de mi, ja està bé així. Bote, comprar-ho, comeu-ho. Vull dir, recobrem-ho.
0: que això també és mercat, que se sentia més homenat de bledes. Aquí també tenim el mercat. Ara ja tenim poc temps, mira que me sap greu, però segur que tornarem a xerrar. Entenc que això també se fa no només per preservar, sinó per mirar cap al futur. És un barri viu, aquest.
1: Claro, yo creo que si hay un barrio vivo en Palma es Pergarao. Son 68 hectáreas, somos 32.863 habitantes en el último padrón. Es un barrio muy vivo, que pasan cosas todos los días. Ayer Cinema La Fresca, va a venir ahora la Fira del Variado, viene el nuevo año chino. En las plazas ocurren muchísimas cosas. Es un barrio vivo, ¿vale?, que nosotros queremos preservar. Queremos preservar el mercado y queremos preservar esa diferenciación que nos hace ser peregrinos.
0: Que sí, és complicat, però sí, també la reivindicam i des d'aquí. Aquest és un projecte que podrem escoltar, que obrireu, que un moment donat se presentarà, Xema? Clar.
2: Sense cap dubte. Jo crec que sí. A més, contraiem amb vosaltres, perquè aquesta idea d'escoltar, passar gust d'escoltar i compartir escolta, jo crec que la ràdio és un lloc ideal, no?, per poder plantejar aquestes coses. I per afegir un poc a el que diu en Nael, que volem preservar o volem... No sé, jo crec que el que a mi m'agradaria, o per mi el que és el primer objectiu, és preservar Pergarao com un barri popular, com un barri de classes populars. Perquè ara, amb tota aquesta cosa, no?, que segons quines classes, no sé, s'encanten o se fascinen amb la vida quotidiana, ja, amb anar, sí, al mercat, sí, i tal, sí, hi ha un desplaçament, i en el propi mercat se veu, no?, els tipus de parades que comencen a haver-hi, els tipus de bars que comencen a haver-hi. O sigui, a mi el que m'agrada de Pergarao és que és el lloc on van arribar els meus pares quan eren emigrants i van venir a fer feina, i se trobàvem amb gent d'altres pobles de Mallorca que també havien vingut a fer feina, i és un barri, sobretot, de classes populars.
0: I amb aquest ambient, donant pas a les companyes d'informatiu i després per a Orella, que vendrà a postal sonora d'en Xema.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. La presidenta del govern, Marga Proens, exigeix explicacions al president espanyol, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta feien referència a les Balears i a la península. També demana un reforç de les fronteres marítimes.
5: Si tenim en compte que l'atac i la frontera de Ceuta va ser dia 30 i dia 31 de juliol i aquests informes eren previs, ho sabia? Quan se va reunir en jo gairebé una hora amb audiència privada i no va dir absolutament res d'aquests informes, estem a les Illes Balears a uns informes que alerten de risc d'entrada massiva o de risc d'invasió, com ha passat a Ceuta.
4: Durant la compareixença al Congrés, Sánchez ha assegurat que la Policia Nacional no va advertir a cap informe de l'alt risc de l'entrada massiva a la ciutat autònoma setmanes abans, i ha matisat que els informes feien...
6: Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es

0: correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera Ceutí.
1: Canviem de qüestió. Ciutadella acata l'ordre judicial i retornarà la circulació de vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. El consistori posarà en marxa el procés administratiu per habilitar de nou el trànsit i els 130 aparcaments a la cèntrica plaça, tal com demanen els empresaris. La batlessa Maria Jesús Bagur lamenta haver de prendre la decisió.
2: Crec que és molt trist que els interessos particulars de molt, molt pocs hagin passat per tot l'interès d'un poble.
1: I el nou curs escolar arrencarà dilluns amb servei de menjador escolar a tots els centres educatius públics d'educació infantil i primària de les Illes. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en un dia en què han començat les meses de negociació per al nou curs.
3: Tots els centres educatius públics enguany tindran menjador escolar. Un servei cabdal no només per la conciliació familiar i laboral, sinó també per atendre l'alumnat vulnerable.
1: Projecte Home ha celebrat avui vespre els 39 anys de la Fundació i atén actualment a més de 3.000 persones que pateixen addicció a diverses substàncies o comportaments. L'entitat ha assenyalat que aquests actes ajuden a superar l'estigma. Per la seva banda, durant la celebració, alguns dels usuaris han pogut explicar les seves vivències i han agraït la tasca dels terapeutes que els han ajudat.
4: Empecé a consumir con 14 años, he estado intentando salir de las drogas prácticamente media vida. Conseguí hacer un programa como toca, he recuperado mi vida, tengo un buen trabajo y nada, estoy muy agradecido a Proyecto Hombre por la ayuda que he recibido. A día de hoy soy voluntario con ellos también para poder ayudar yo también a los demás, igual que me han ayudado a mí.
1: Palma es prepara per a les festes de la Mare de Déu de la Salut, les festes de la Patrona, on s'esperen més de 30.000 persones. Demà el Parc de Sa Feixina acollirà activitats infantils i una revetla i dissabte tindrà lloc la segona edició del Gran Concert Patrona de Música Electrònica al Passeig Marítim. Al costat de DJs internacionals, el cartell n'inclou també de locals com Alex Lossa, Lady Gossia o Isa Kindert.
5: Se siente orgullo sobre todo de poder estar en un sitio tan grande y tan bonito, porque es espectacular.
6: Partiendo del house, stage house, tirando al techno, música electrónica.
7: Mira, llevo unos días dudando en qué hacer y voy a hacer un mini live set de temas míos solo. Hay muchos que no los he pinchado nunca.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 9:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. A la nostra postal sonora d'avui sentim una gravació d'una bateria, un dels instruments més populars de la música del segle XX. Es tracta d'una combinació de diferents elements que abans interpretaven diferents músics i que es va unir a final del segle XIX a Estats Units. És una combinació entre bombos i caixes, amb el seu origen a la tradició de bandes militars i també d'orquestres clàssiques, dels plats, que tenen el seu origen a Turquia, i dels timbals, tambors o toms que venen de la tradició africana. Per il·lustrar aquest meravellós instrument, sentim un enregistrament del gran baterista Tony Oxley.

0: i és un exemple d'alegria, de vitalitat i de color. Com estàs, Baldo?
1: Bon dia. Bon vespre. Perdoneu, és de costum.
2: De color
1: de
2: també,
1: bon
2: que dus a la cara, que és brilli-brilli tan preciós.
1: Jo crec que, sigui o no sigui la ràdio, jo crec que hem de venir full Baldo, sempre. Hem de fer aquest commitment, és molt important. I bé, estic supercontent de poder presentar aquí a la ràdio un estiu a casa. Em fa molta il·lusió, m'agrada molt aquest EP.
2: Que bé, a més, un EP que té una gènesi, uns inicis, una idea inicial. Com va sorgir la idea de...
1: Bé, aquest EP va sorgir per un grup que es diu Turista Sueca. Ells, quan vaig presentar Emergència Poble, el meu anterior àlbum, ells varen venir per obrir aquest show a la Sala Palma Nova i me varen dir... Hem escrit una cançó al Camerí que es diu Balconing, inspirada en Magaluf i tota aquesta cosa d'estiu que tu tens amb els guiris i tot això. I jo vaig dir, ostres, o sigui, 9 anys fent música i mai m'he posat a escriure. Sí que tenc una cançó que es diu Magaluf i que és com una cosa molt indie i molt tranquil·la, però mai havia xerrat de l'estiu idíl·lic. I això s'ajunta...
2: Sento de Calvià, imagina't. Si no.
1: És que tinc la sensació de que qui pot xerrar d'un estiu a Mallorca si no és l'estereotip de l'estiu a Mallorca, que sóc jo a Calvià, saps? O sigui que va començar per aquesta idea i també perquè jo vaig veure amb el seu últim àlbum i vaig dir, ostres, però això és el que he de fer jo? I se me va il·luminar tot juntament amb Balconing i vaig dir, ah, ok, el següent serà xerrar d'això.
2: Que bé. Ja tenim el relat fet.
1: I crec que sempre estic fent com a les entrevistes estic com molt seriós i sí, aquesta cançó que va ser molt profunda i més, però la realitat és que faig coses també més simples, més fries, més d'humor i crec que aquest EP xerra d'això, de no fer coses tan intenses sinó més passar-ho bé i xerra d'això.
0: Baldo, bé, ara parlarem de sa música, però ara veure que sempre duies perruques, sí. Ara tens ja els cabells bastant llargs i... no? És una perruca?
1: No, mai se sap.
0: També és una perruca? Mira, ja m'ho pensava.
1: No, secreto de confessió.
0: Ah, mira.
2: Bueno, ja està, no se diu.
0: Ja pensava que...
2: No se diu, però te queda molt bé.
1: El que passa és que ara estic com més natural, més surfista, no?
2: El pelazo te queda bé, ja
1: una
2: està.
1: Una mica més curt quedaria Ayuso, però no és el que estic cercant, saps? O sigui, així queda bé.
0: Té moltes perruques?
1: Sí, perquè per jo és una manera d'expressar-me que m'ajuda molt i en el meu dia a dia o quan vaig al gimnàs no m'agrada fer crossfit amb aquest cabell, o sigui que aquesta és la realitat.
0: No, si no te l'has de rentar cada dia i
1: clar,
0: aquestes
1: bé,
0: coses.
1: Sempre
2: però moment, fas crossfit amb quin cabell?
1: Com jo dic, calvo creativo. És quan estic calvo creativo, exactament. Així vale, faig crossfit. Però he de fer Hyrox, és que si no...
2: Ara m'has generat una necessitat, que és veure com fas crossfit.
1: No, jo crec que si la gent veu TikTok, ara estic fent com un trend que és de dia 7 intentant que la gent conegui la meva cançó, no? I estic fent això i no, on si me pilla a la platja, estic a la platja amb el cabell curt i tot això.
2: Molt bé,
0: ja s'ha dit
2: que no tens TikTok.
0: No tens problemes amb això. De fet, ara que parles de sa platja, les imatges promocionals del disc, surts a Saborera de la Mà, a unes roques, amb els teus ballarins, no?, que estan a darrere.
1: Sí, bé, o sigui, això, més que ballarins, són com models, i aquest look de sirena és de Lineo Studio, que és una marca d'una dissenyadora d'aquí mallorquina molt coneguda, que de fet ha treballat amb Zara Larsson i amb gent molt internacional ara mateix, o sigui, per jo és com el top 1 de la moda aquí a Mallorca, i vaig xerrar amb ella, hem fet com molt bona amistat, i me va dir, sí, clar, pots fer servir la meva roba per aquest shooting. I vàrem anar al Delta, i jo volia fer per jo la simbologia d'aquests extras que són una roca amb jo i que no tenc apenas espai, és una mica aquest missatge com de turistificació que estem patint ara mateix a l'illa ja de fa temps, no? I per jo era interessant xerrar des de l'estereotip de l'estiu i des de jo com a calviana quin és el meu punt de vista, ja que els meus pares van arribar fa molt d'anys precisament pel turisme, no? O sigui que me feia il·lusió xerrar una mica d'això i lo guai d'aquest EP per jo és la identitat que he trobat, que és com de tota la meva música ha estat patint soc lo suficientment mallorquí, no ho soc, no sé què, i ara aquesta conclusió és mira, m'és igual. O sigui, ja està. O sigui, soc jo i aquest EP soc jo i aquest

0: Idò, què estàs... Digues, Baldo.
1: Està feo que lo diga yo, però esto es un temón.
2: És un temazo,
1: no? O sigui,
2: és un hit.
1: O és.
2: És un hit ja que se vol venir des de les primeres notes.
1: Jo estic completament d'acord, o sigui, és que me sap greu dir-ho, però és que m'agrada molt aquesta cançó.
2: La sangria i pomada, por favor.
1: I aquesta cosa com de... Sí, de passar-ho bé, o sigui, és que és una cançó de passar-ho bé, de... Me vaig inspirar molt en el patró de les castanyetes de Esbai de Bot, fent un barreig amb la música electrònica. A jo m'agrada sempre agafar com lo tradicional i donar-hi una volta i fer aquest barreig raro, fer un xum.
2: Un xum, no? Un Rodrigo Cuevas, no? Que agafa la música tradicional, no? I li fica ja electrònica, pop, allò que sigui.
1: Sí, però jo crec que
2: lo de Rodrigo
1: és una mica més... és més 60% tradicional, 40% modern,
2: sí,
1: no?
2: Pot ser, sí.
1: Lo meu tens, crec que seria 60-40, però al revés.
2: Podríem invertir, sí, la proporció.
1: Una mica, sí.
0: I d'en aquests quatre temes que has publicat, Baldo, em sentirà els dos més festius, d'alguna manera, i cantats en castellà. Com tu deies, de vegades és difícil, no?, trobar aquesta identitat. Tu tens aquesta voluntat d'integrar-te, de cantar en català, però i com te rep el públic de la música en català?
1: Ui, és una pregunta una mica complicada. Hi ha gent que molt bé, hi ha que diu... De fet, me passa que dins d'alguns artistes sí que tinc aquesta sensació de dir, ostres, Baldo, que bé que cantis i que xerris en el català i que cada vegada ho milloris més i que, saps, perquè no és que jo he arribat fa 2 anys i estic xerrant a la català, sinó que he xerrat català sempre. Lo que abans me feia molta por, xerrar en públic. I només escrivia perquè creativament m'ha estat sempre més fàcil escriure o estudiar en català. Però aquesta vegada sí que he volgut fer algo més català, perquè simplement perquè l'anterior disc apenas tenia català i no vull fer l'idioma una pressió d'atenció. Quan estic fent música en català normalment tinc més atenció mediàtica o pública i quan estic fent castellà és més complicat perquè jo crec que hi ha més competència. Clar. Però no vull renyir la meva música amb la pressió d'un idioma. Jo vull fer música que me doni la gana i quan me doni la gana. I ara me feia ganes.
2: T'ha caigut un brilli.
1: No passa res.
0: És que Baldo els adu així uns puntets.
2: Són estrelletes, papallones,
0: de vora puntets, sí. Exacte, el que se posa sent quan surt a vegades
2: ja està,
0: de vespre.
2: Arreglau, Baldo.
0: I a més s'ha pintat els ulls de color taronja i groc i un pot de blau, superguapo.
1: Sí, la inspiració dels colors d'aquesta EP és una mica l'atardecer, sí.
0: Que guapo.
1: Aquesta és la idea. Aquest home se pixa.
0: Sí, riu, no, però...
2: M'agrada molt. Què més vols que me fas riure? És meravellós.
1: Per jo els colors són molt importants per indicar un... per indicar aquesta idea de per jo la meva música l'entenc a través d'una imatge primer, abans de la música he de pensar quins són els colors. Crec que això té un nom, però no sé com se diu.
0: Sí, té un nom.
1: Cinta no sé què. Pues ten cinta no sé què.
0: Baldo, parlem un poc de sa música, perquè bé, ara ho anticipàvem, han sentit els dos temes més de festa, que seria música urbana, disco, com
1: sí,
0: li diries?
1: Sí, per jo és com de... Este verano és la cançó d'estiu, o sigui, m'he inspirat en totes les cançons d'estiu, fet una. Verbena és electrònica en pop. Això que està sonant ara és Dimoni Unguiri, que és...
0: aquesta és canyera potenta.
1: Això és Dembow, i estic molt content d'aquesta producció.
0: I conta-mos, aquesta producció, la sentirem.
1: Bé, és un dembow... on, bé, té els patró des d'embou i es baix des d'embou, estic molt obsessionat des d'embou, allò em va canviar la vida quan vaig escoltar Linda de Toquisha i Rosalía i vaig dir que és aquesta música que s'escolta a la República Dominicana, jo m'encanta i la sent molt meva, no sé per què, saps, com que sents algo fora d'un lloc que no és teu i la sents teva i vaig dir, vull fer això 100% i vaig afegir ses castanyetes mallorquines que estan ficades a 3 de 4 cançons d'aquest EP i aquí sona molt més. I té un xunxiu molt important, que és un noi que és un dimoni i que és bisexual i té una dona de 43 a Inca i té un noi a Vinicius de 23 i li agrada molt la pari. Li agrada molt anar de festa.
0: I d'això és Dimoni i un guiri.
1: Exactament.

però la realitat és que dorm al meu carrer. Ah, Inca té un amor secret amb una dona de 43 i li envia un missatge a un noi de 23. Agafa cotxe per anar a Binissalem.

0: i que ens agrada sentir referències locals, Costitx, Vin i Salem, no?
1: Sí.
0: Abans això no se feia perquè sempre se volia citar Nova York o altres ciutats més, però és veritat que d'ençà que va començar a fer referència a llocs locals, a la literatura, a la música... Sí. Molt més xulo.
2: És més divertit, sí. I idealitzar el que tenim a prop que el que tenim fora.
0: Clar que sí, crec que coneixem.
2: Crec jo. El sou jo és que tinc un videoclip a Nova York, però llevant això, de veres que m'agrada molt inspirar-me en els jocs que m'inspiren, i sempre i volia xerrar de Mallorca, i sempre és graciós. El que tu dius, sempre t'ha cridat l'atenció que diguis escoltar lo teu en una cançó és com... I si és com en un punt més urbà i tal, crec que se viu diferent també.
0: Que bo, idò, conversam amb Baldo sobre aquest nou treball, el disc que ha publicat Un estiu a casa. Quatre cançons. Baldo, i com vas actuar davant Camela, abans de Camela? T'agrada Camela? És un referent? O...
2: Sí, sí, sí, 100%, 100%. Bé, ho vàrem fer al jardí...
0: No t'haguessis pensat mai tocar davant de Camela, o sigui...
2: O sigui, jo m'encanta sí. Camela, però he de dir que fa 2 anys vaig... fer el mateix concepte d'obrir el concert de jardí en el mateix circuit amb Anna Mena, i clar, Anna Mena per jo és com lo top, top, top, top, top. Evidentment, Camela, sí, sempre... Jo tinc un duo de DJs que m'on anam Ojeres Hidratades, i sempre estem punxant Camela, o sigui, sempre hem de posar Cuando Zarpa l'Amor, i la gent ho sap. M'agrada molt i tenc, només tinc admiració per ells, o sigui, que ha estat... He fet només 2 bolos aquest estiu... d'artista i d'aquest concepte i d'aquesta música nova, i va ser, un va ser allà i el dia següent va ser a la Feixina i va també anar super super bé i feia molta molta calor a juliol. Quin estiu hem passat, terrorífic aquest any.
0: La veritat és que sí, en aquest disc, Baldo, tu ho has fet un poc tot, no? Ets responsable de tots els conceptes, la lletra un poc, la música la fa un productor. Qui fa la música? Qui fa?
2: Això és producte local, 100%. De fet, m'agrada que soni el Git, perquè va ser la primera cançó que varen començar.

0: a fer junts, juntament amb Spicy, que és un dembow que vaig treure abans. Aquesta cançó és d'Oli G. Les quatre cançons són produïdes per Oli G, però també ha estat la primera vegada que he pogut ser a l'estudi component tot, la música, tot, com vulgui que soni tot. O sigui, si sona bé o sona malament, és responsabilitat meva, aquesta vegada. I estic molt content d'això perquè ha estat la primera vegada que creativament m'he posat a produir amb un productor i dir-li, no només com... Perquè sempre he treballat a distància amb altres productors. Ells me passaven els beats, jo li deia, no, baixa'm això, puja'm això, i això, lleva-lo i posa això. Però aquesta vegada ha estat tot començar de zero. I ha estat un camí, com dijo Melody, espinas y rosas. Però ha estat molt bé, estic molt content.
1: Ibaldo, com prepara't les coreografies? Com són els teus directes?
0: Pues m'encantaria que la gent estigués en un assaig nostre, perquè som jo i les meves ballarines. Chicas, tengo aquesta cançó, són així, que podem fer? Tinc aquesta idea, jo sempre vaig amb un esborrany musical de com vull fer la dansa i com vull fer la coreografia de la cançó, però ells m'ajuden molt a fer els passos i tot això. Però és molt guai perquè crec que la dansa sempre està més denostada que un joc d'assaig amb un grup tocant i tal, i en realitat és el mateix, o sigui, és el que mai he entès per què no, perquè és literalment 2 hores amb les meves ballarines xerrant, això, tal, no sé què, i sempre xerram del looks, de com els podem posar aquesta vegada, de com pot ser el maquillatge, jo els explico com això són els colors i... Però sí que m'agrada molt crear el directe. A jo sempre m'agrada que sigui una muntanya russa, sempre ha de fer cap a dalt, després ha de baixar amb la part tranquil·la i ha de tornar a pujar per lo més alto.
2: És molt coral, no? Tot el procés, no? de les coreos.
0: Sí, però jo crec que sí. I el bo d'això és que sempre intentam que si una coreografia és més complicada, que l'altra sigui una mica més senzilla. Però sí, una cosa molt important del meu directe és que sempre, sempre, sempre ha d'haver 2 ventiladors. Si no hi ha, jo no me puig a l'escenari.
1: És per la calor o per els cabells?
0: És per la calor i per els cabells. És per dos. Un, perquè jo no puc ser tot el concert amb els cabells així.
1: Aferrats a la cara.
0: Aferrats a la cara, perdoneu, que sé que estem a la ràdio. O no puc ser... si estic suant, no se pot aferrar el cabell a...
1: Ha de quedar...
0: No, clar, ha de quedar...
1: És a l'aire.
0: Però és que pareix una tonteria, però no és una tonteria.
2: Han de ser ventiladors potents, a més.
0: He d'assetjar amb els ventiladors perquè se te seca la veu. O sigui, que tu has de fer molta pràctica, i per això he de fer molt de crossfit, perquè he de guanyar molta resistència a l'escenari, perquè heu de pensar que és 1 hora i mitja ballant sense aturar.
2: Sense aturar.
1: Brutal, Baldo. I conta-mos un poc, has dit que has actuat 2 vegades aquest estiu aquí. És hora de cercar concerts a fora... On cerques? Hi ha un circuit per tu? Serien clubs? Seria... Quin seria?
0: Si te soc sincer, jo sempre estic cercant... Jo tinc molts amics LGTBs on trobam els espais per fer els nostres concerts. Moltes vegades és així. Aquí a Mallorca és diferent, he de dir-ho. Quan m'he d'anar fora sí que és vera que he fet molt Cádiz, he fet molt Madrid... No he fet tant Barcelona com m'agradaria fer-ho, no sé per què, no sé què passa allà, però m'encantaria fer més Barcelona. Però tot en general ha estat de circuits de... Oye, jo tinc això o altre, però bé, estic content. La gira passada vaig ser a Nova York, vaig ser a Itàlia, o sigui, estic super content. Quan jo vaig cantar a Pàdova, a un club...
2: Oh, que bonita.
0: A Pàdova és increïble. I aquell club que es diu Ànima i que li vaig agafar molt de carinyo perquè això eren com... No sé, no és ayer, van ser com 500 persones ballant, o sigui, no havien escoltat mai la meva música i era com de, ostres, que guai, i vull fer més això, perquè... Jo crec que la meva música és guai d'escoltar, però l'has de viure en directe. Jo ho tinc molt clar, jo sóc un artista de directe i crec que és el que la gent més gaudeix de jo.
2: Com arribes a Itàlia, per exemple? Però...
0: A Itàlia arrib... Jo tinc molta connexió... Bé, jo sempre ho he dit i sempre ho vull dir. He estat com a artista... vaig fer un voluntariat europeu a Finlàndia. I vaig fer una amiga francesa i vaig fer una amiga italiana. I... vaig començar a tenir gent en comú, vam començar a xerrar, vam començar a dir... I jo dic, ostres, tu, no estaria superguai poder cantar al teu poble? Ell és d'un poble molt, molt a prop i m'ha dit, no, però hi ha un club que tenc un amic, que també ha xerrat amb el dueño, que també ha tal... És que tot sempre són connexions d'aquest tipus. Clar. Fent xarxa. Però va estar molt, molt, molt, molt, molt bé. I bé, també és que tenia casa, tenia on quedar-me i sempre és molt més fàcil, no?, per segons que volos.
2: Clar que sí.
0: Però sí. I Nova York va ser que vaig escriure per Instagram a la gent i me va dir un club aquí i vaig cantar allà. I va ser molt guai, o sigui, és que és així, és així. Jo anava a Nova York, allò m'agrada molt, si he d'anar fora, com que sempre estic trobant amb algun club on cantar, algun, perquè crec que és molt exòtic la meva imatge fora, i crec que és interessant de dir-ho, i encara mantenc contacte i públic d'Itàlia, o sigui que vull tornar. M'agradaria fer, fins d'aquí una cridada, per si algun italià mos està escoltant ara en el cotxe d'alquiler, vull fer una col·laboració amb un artista que tingui el meu, com un baldo d'Itàlia. O sigui, jo estic segur que existeix un bal d'Itàlia. I seria superguai. Jo conec un que es diu Bergo, que és molt guai, molt guai, molt guai, però vull trobar alguna persona que puguem fer algo junts. Estaria superguai. M'he de fer una Anna Mena, que és anar una temporada per allà, fer música en italià i després tornar.
1: I doncs, Baldo ha presentat aquest nou treball, un estiu a casa, un verano en casa. Sí. Com és?
0: O sigui, per jo, el nom oficial és en català, però m'agrada que la gent l'escolti en castellà, en italià, o sigui, pots dir l'idioma que vulguis, però en castellà, si me dius un verano en casa, no m'ofendré.
1: I doncs, teniu aquest darrer treball, que podeu escoltar a les plataformes de música, també els seus treballs anteriors, també els trobeu allà. I és vera que en Baldo té molt d'oients mensuals en aquestes plataformes.
0: Poc a poc.
1: Bé, més de 2.000 i pico és una quantitat...
0: O sigui, jo estic molt content, no sé que ha estat amb aquest EP, no, sobretot amb Verbena, la gent l'ha acollida molt bé i estic molt content i que això pugui, per favor, perquè els números pareixen que no, però són importants.
1: Són importants. Algun concert que puguem avançar abans de...
0: Sí, no tinc consens de moments, però sí que vull dir que de 8 de juliol, d'aquest setembre, seré a Vitòria presentant l'últim documental Val d'una emergència pop, que vaig fer un documental abans d'això. Després faré una última projecció a Madrid el 26 de setembre. I el 2 d'octubre, crec que ja, això, a lo millor... me corten les manos, però bueno, da igual. A lo millor dia 2 d'octubre ja podeu tenir el documental a casa vostra.
2: Hombre.
0: A una plataforma que coneix tothom, i ja està. I no Netflix.
2: I no Netflix. I hauràs de tornar per comentar la jugada.
0: Vinga.
2: De l'estrena a la plataforma.
0: Jo aquí, más que bienvenido.
2: Vinga, quina acabam? De les que hem posat totes, no?
0: Pues mira, m'agradaria acabar amb el Git, perquè és una cançó que xerra d'un amor prohibit i de l'inici de l'estiu, que és en Andratx.
2: Molt bé.
0: I amb això m'ho vull despedir.
2: I de si tu vas al Git, ni que t'ho posa tranquil·líssimament. Moltes gràcies, Baldo, per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: I no deixant la música, Mònica, ens anem una mica cap endarrere perquè estem escoltant ni més ni manco que a la primera banda que va guanyar el Pop Rock l'any, te'n recordes tu?
1: Això devia ser l'any 83, una cosa així, era Furnish Time. De fet, en Pere Pla, s'ànima d'aquesta banda, ja no és en nosaltres, però se li fan molt d'homenatges i en certa manera hem agafat aquest tema com a sintonia general del concurs de Pop Rock que organitza l'Ajuntament de Palma des de fa molt d'anys i en diferents etapes. Ara fa només uns dies que s'ha publicat ja la convocatòria perquè tots els grups que vulguin se puguin presentar enguany també. L'únic requisit és que el manco, un dels membres, ha de ser resident a algun lloc de ses illes, ja no només a Palma, sinó a qualsevol punt. Per parlar d'aquesta nova convocatòria tenim el coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta. Benvingut, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada i per l'interès.
0: Gràcies, Fernando.
1: Fernando, els altres anys, l'any passat, l'anterior i l'altre, la convocatòria se va fer una miqueta abans, al mes de juny, i llavors les semifinals i finals se varen disputar al mes de setembre. Com així ho heu fet una miqueta més tard, enguany?
2: Bé, hem fet un procediment per tractar d'afiançar Sport Rock, que és com la niña mimada, no?, d'aquesta legislatura en qüestió de música, no? És un projecte que ha crescut molt, que hem tingut molta cura d'ell i que m'ho hem esforçat molt perquè cresqui, i ara la següent passa era fer una contractació major per 2 anys i que donés una estructura més fixa i encara més professional d'aquesta que tenim ara. Ho hem fet en paral·lel amb la convocatòria d'aquest any, que encara continua amb el model anterior, i bé, tota aquesta feina amb els mateixos recursos humans, doncs ens han duit a fer la convocatòria un poc més tard. Però és per una bona causa. És perquè volem fer aquesta passa perquè aquesta contractació major asseguri tot aquest procediment d'Esport Rock i poder aprofundir en totes aquestes millores que estem consolidant.
0: Quan dius millores, Fernando, te refereixes a qüestions tècniques, d'infraestructura, que tot soni millor, que tot estigui més ben organitzat, vull dir que al final l'experiència sigui més completa, te refereixes a això?
2: Sí, mos van trobar un porró que tenia un sistema, un procediment diabòlic, no? Perquè en el final els grups que eren semifinalistes tenien 15 minuts per fer la seva actuació. Clar. A vegades en puestos no sales de concerts professionals, no estaven assistits de la manera adequada tècnicament, sempre hi havia molta complexitat en tot això, i nosaltres hem anat canviat aquest format per un format que tingui més cura del músic, no? Que al final són la part important de tot això, i hem començat a contractar sales professionals per fer aquest concert de semifinals amb tota l'assistència tècnica necessària, que tinguin un mini concert cadascú de semifinalistes, que puguin fer un repertori ample perquè el jurat ho pugui avaluar, i bé, jo crec que són tot millores que s'han anat implementant aquests darrers anys i que hem de consolidar de qualque manera. Jo crec que s'ha agraït. És un concurs, un dels projectes municipals que més acceptació té per part dels usuaris, no? I el feedback que ens arriba sempre dels participants és molt bo. La projecció dels darrers grups que han quedat finalistes o que han guanyat aquest concurs ha estat molt bona, no? I les oportunitats que han sortit també, no? Jo crec que si li donem un poc de carinyo en els projectes, en el final milloren, no? I hem fet això, no? Hem aplicat molt d'esforç, molta feina i molt d'efecte perquè Sport Rock cresqui i sigui una cosa, pues, la més professional possible. Per gent que a vegades aquest mini concert de semifinal és el primer concert amb una sala professional i amb tècnics que fa. O sigui que també és una oportunitat per ser gent més jove, com se va demostrar l'any passat, amb ses guanyadores, que va ser un grup insultantment jove.
0: Sí, sí, senyor. I molt bones, també.
1: Ses Llorbat, sí, exacte. Fernando, en aquestes darreres edicions comptàveu sempre amb un coordinador extern, que en aquest cas era en Pincho, que me penso que enguany ja no participa, no?, d'aquesta organització. És una de les novetats que assumiu totalment l'organització.
2: Bé, la veritat és que no va ser la nostra intenció. Vull dir, en Pinxo va tancar una etapa a la seva vida i va ser una decisió que va prendre ell i nosaltres la vam respectar. Ha fet una feina increïble, sí, amb molt de coneixement del context, amb molt d'afecte també pel projecte i amb una relació molt cordial de feina i molt engrescadora. La veritat és que jo crec que han sortit coses molt bones d'aquesta col·laboració. Ell va decidir que el seu moment vital era un poc més tranquil i que no li feia falta tot aquest DBC que a vegades du l'administració pública i un concurs com el Pol Roc. I bé, nosaltres no vam tenir més remei que acceptar la seva decisió. És cert també que se passa, la contractació major implicava una licitació en tots els aspectes que du aquest certamen. Vull dir que sortiria a concurs també aquesta plaça per 27-28, sortirà de fet quan aquest contracte major que ja s'ha iniciat i que ja s'ha aprovat per la Junta de Govern Local aquesta mateixa setmana surti, també s'hauran de presentar aquesta oferta que comprengui aquest assessorament musical, no? Que no vol dir que no fos en Pinx una altra vegada, sí, si se presentés, no?
0: Clar,
2: però bé, per aquest any, sense cap dubte, comptàvem amb ell i va ser una decisió personal que ens va transmetre i que nosaltres vam acceptar de bon grau.
1: Clar. Fernando, així, tota la gent que ens escolta, els grups músics de les illes, poden accedir al web de Palma Cultura, allà trobaran la convocatòria del Pop Rock i el formulari que han d'emplenar per tal de presentar-se. Així com seguiran ara els terminis? Hi ha fins dia 21 per presentar-se, llavors ja sabeu qui serà el jurat, quan se faran aquestes semifinals en directe i a on?
2: Ara mateix estem en la fase de conformació del jurat, que s'ha de publicar quan tothom accepti abans del tancament del termini de presentació de candidatures, i després jugam un poc a les dates, perquè també surt a licitació les sales de concert i, uh-huh, i jugam amb aquesta disponibilitat que tinguin aquestes sales que finalment guanyin aquesta licitació, i també jugam un poc amb la disponibilitat del grup. Vull dir que una vegada ho tenim tot, sempre intentam que tothom que s'ha pogut classificar pues, tingui la possibilitat de fer aquest concert, no? I bé, jugam un poc amb aquestes dates, però sí, es cronen més o manco el que dieu vosaltres, i ho concretarem com hem fet en altres ocasions, és veure que un meset abans ho concretarem a mesura que les fases vagin concloent. Sí.
1: Molt bé, Fernando, llavors se faran, entenem, dues semifinals i una final, no? Quant de grups podran anar en aquesta semifinal? Deies que podrien tocar un miniconcert tal vegada 30 minuts o quina durada pensau?
2: Els concerts que han fet han estat de tres grups i cada concert, cada semifinal, i la duració de cada miniconcert són aproximadament aquests 30 minuts. Ara no t'has dit exactament quants de grups passen en aquesta semifinal. Jo juraria, però no estic 100% segur, que són entre 12 i 16 grups els que passen i després passen a la final quatre grups que fan aquest concert final i que d'allà surt el guanyador.
1: Que bé. I també teniu previst, així com se va fer en anys anteriors, fer la transmissió en directe a través d'IB3 Televisió quan sigui la final?
2: Estem en negociacions a IB3 i jo supos que serà un sí, perquè la veritat és que va sortir molt bé els dos darrers anys. Jo crec que va tenir interès de la gent i hem anat millorant cosetes aquestes de problemes del directe, no? I ho hem anat perfilant un poc perquè la gala sigui interessant per la gent que acudeix presencialment i també per aquelles persones que triïn a veure el mostre per la televisió pública.
1: I també això del 50% de bandes que tinguin alguna dona, això són els grups que passarien a semifinals, és el que ha de valorar el jurat?
2: Sí, n'hi ha aquesta condició en l'avaluació del jurat, que és una qüestió que nosaltres creiem que molt adient i que no pot ser d'una altra manera, I bé, ja veieu que l'any passat va ser un grup pràcticament compost per dones,
0: sí.
2: Tres dones i un atlot que feia la bateria, i bé, nosaltres pensam que és una manera molt adequada de pautar un poc la feina de jurat, malgrat que sempre hem tingut jurats amb molta sensibilitat, no només amb això, sinó a tots els registres musicals, les formes de creació contemporània, i amb molt de coneixement del medi. Vull dir que estem molt contents també de la gent que ens ha fet de jurat aquests 3 anys, i crec que han contribuït d'una manera molt important a l'èxit d'aquest certamen.
0: I de Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, enhorabona per aquesta nova edició del Porroc que arrenca i que ens donarà moltes alegries, segur. Moltíssimes gràcies.
2: Sí, segur que sí. Moltes gràcies. I molt content que Furnish Time que heu posat, perquè
0: sí, no?
2: També reflecteix, sí, aquesta història del Porroc. No? Han tingut fa recentment l'exposició de la Jove Plàstica a Mallorca, en el Casal Solleric, i teníem les portades de Furnish Time, de Forat Negre, de Per Aeroplà, perquè eren part, no?, d'aquesta història,
0: claro,
2: de l'art i de la música i de la creació en una època que era una època meravellosa, sense cap dubte, que
0: era
2: la Jove Plàstica a Mallorca.
1: Que bé, els músics estaran tots ben contents, ja se poden apuntar en aquesta nova convocatòria d'Espop Rock de l'Ajuntament de Palma fins dia 21 de setembre. A la web de palmacultura.cat trobareu la informació i el formulari d'inscripció. Fernando, moltes gràcies. Ja sabeu que en Fernando Gómez de la Cuesta és el coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, i avui mos ho ha explicat tot molt bé, el que té a veure amb aquesta nova convocatòria d'Espop Rock tan esperada.
0: Gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Adéu.
0: En començant amb Furnish Time, Mònica, i acabam amb You're Bad, aquest
1: exacte.
0: Bloc. Vinga, i després més aviador.

0: IB3 Ràdio és... Joc Net.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Fora.
5: I en puga, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego... amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
6: Què és, na Cata Rosselli, que avui la tenim en connexió telefònica. Cata, com estàs?
7: Molt bé. Salutacions des d'Edimburg.
6: Edimburg, no te diria que no me fas enveja, però mentiria, sí que me fas enveja. Vinga, començant per la primera sèrie d'avui.
7: Avui t'aduc una sèrie espectacular, una sèrie que s'acaba d'estrenar a Disney Plus i ja han confirmat que tindrà segona temporada. És un thriller policíac fosc i amb molta, molta càrrega moral, que se diu Furious. Va d'un agent de l'FBI que investiga una sèrie de morts que semblen sobredosi però que tenen moltes coses en comú, no? I després hi ha una jove que droga i interroga les víctimes que abans de matar-les. I aquí descobrim a poc a poc que totes estan relacionades d'una manera o una altra amb una trama d'explotació sexual de menors. I aquí ja començam amb el clàssic joc de moix i ratolí entre la policia i l'assassina. El que passa és que aquestes dues... van amb un equipatge emocional bastant fort, les dues. I són personatges interessantíssims, si voleu.
6: Escolta'm el tràiler, vinga.
8: No me gustan los ruidos que haces. Pero me encanta tu sonrisa.

0: Si querías hablar conmigo, haber fingido un infarto.
1: Así no habrías venido.
0: Este.
2: Furious, que la veritat és que a vos el tràiler sí que fa ganes, eh? Té aquesta part fosca...
3: Sí,
2: aquesta...
3: té aquesta estètica, sí, aspre, sí, ombrívola. I el Tosberg, que és seriós, és molt dur pel tema que tracta, però bueno, també té algun petit moment d'humor, cosa que s'agraeix perquè és molt angoixant. Les interpretacions de les protagonistes, que són Amy Rosemont, que era Fiona de Shameless, i Lola... Petitcrew, que jo no la coneixia, però són fantàstiques. A mi hi ha una cosa que en el principi no m'acabava de convèncer, que és des del primer moment sabem qui és l'assassina i dius, ostres, fantàstic, vale, misteri resolt. Però és que després el personatge és tan potent, té tanta presència que al final dius, passa exactament el contrari, només estàs esperant que torni a sortir, que torni a sortir.
2: Que va.
3: No? Perquè, clar, i a part, és una, aquí el dilema moral és justificable matar aquells que van destruir la infància d'unes adolescents sense recursos. Però també el que té és que és, o sigui, no, ella no mata només els que van abusar d'ella, no? També mata els que van mirar i van mirar cap a una altra banda, els que ho sabien, està molt, és molt potent.
2: Una vengadora en tota regla, no?
3: Exacte. I, bueno, és una sèrie de Disney de 8 capítols que duren 45 minuts i el que te dic, ja s'ha estrenat també sa segona.
2: Molt bé. I després tenim una espanyola, no?
3: Aquesta és una espanyola que se diu Toda la verdad sobre mis mentides, basada en una novel·la d'Elisabet Benavent, que ja s'ha fet sèries com a Valèria.
2: Valèria, sí.
3: I aquí passam una cosa totalment diferent. Aquí una comèdia romàntica, fórmula fàcil i sense gaire complicacions. No reinventarà el gènere, no? És un grup d'amics que se'n va de viatge en autocaravana per celebrar un comiat de fredina i entre ells hi ha dos millors amics que viuen junts, però passa alguna cosa entre ells i què més t'he d'explicar si vols sentir el tràiler.
2: Vinga.
4: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
5: Que en las despedidas hacen cosas tan cancelables.
6: Yo te diría...
5: ¿Qué pasa?
6: Ponte más cómoda.
7: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
8: A ver si hay urgencia.
7: ¿Lo vas a vaciar tú?
9: Probando, probando.
10: ¡Que viva la novia! ¡Viva!
11: ¿Nos veremos el miércoles?
6: Supongo que sí.
9: Probando, probando.
2: Idò, així sona Toda la verdad de mis mentiras.
3: Jo aquesta, no te la recomano a tu, però jo, que soc molt fan de comèdies romàntiques, fa que el meu nivell d'exigència, quan hi ha dues persones que s'agraden i no s'aduen, pues que baixa, no?, de manera alarmant. I és vera que l'estètica, així com l'altre te deia, jo, quina estètica més guai, és el que no m'agrada, perquè és molt de videoclip, saps? Molta música, plans preciosos, que pareix més un anunci d'Estrella Damm. A vegades que dius, vale, sí, sou joves, sou molt guapos, tal. Però és vera que me l'hem passada d'una sola tirada. Són 6 capítols a Netflix, una sèrie molt curteta. No és profunda, però és agradable, és lleugera, molt fàcil de veure. Així, per fans que mos agradin les coses simpàtiques i comèdia romàntica, li podeu pegar una ullada, l'acaben d'estrenar a Netflix. I només 6 capítols.
2: 6 capítols, una temporada i ximpun, no? En principi.
3: I ximpun, sí.
2: Molt bé, idò...
3: Ah, i perdona, i la directora la directora estava a Laberint de Passions, que és la Maria, que mos ha dirigit a tots a Laberint de Passions, a Vallterra i tot.
2: Aquesta és la directora. Molt bé, idò, passam al cinema perquè avui no tenim una Marta, però ens ha deixat aquest àudio sobre aquella que és segurament l'estrena de la setmana.
12: Hola a tothom, avui no podré ser en persona a l'estudi, però sí amb esperit. I és que demà s'estrena a Cine Ciutat una pel·lícula molt especial que molts de nosaltres, entre els que crec que s'inclou també en Rafa, ja vàrem poder gaudir el passat Atlàntida. Demà s'estrena Jim Queen, que va ser una d'aquestes pel·lícules que transcendeixen a lo que és la projecció i s'aixerra una vegada acabat la pel·lícula. El punt de partida és molt original i és que hi ha un virus que converteix els homes gais en heterosexual. Aquesta premissa fa de la pel·lícula una de les sàtires més divertides, grolleres, tendres i afilades d'enguany. De l'estrena, que és una òpera prima dels francesos Nicolas Tanet i Marco Guyen, en Thierry Frémaux, que és el director del Festival de Cannes, va dir que era com l'estrena de Priscila, Reina del Desierto. Però, sota tota aquesta comèdia grotesca i l'absurd desfermat, hi ha una pel·lícula d'animació que xerra de coses molt més serioses, de la identitat, el sentit de pertenença, la pressió estètica, el capital eròtic que travessa bona part de la cultura gay contemporània i de l'avanç d'un discurs conservador que amenaça drets que semblaven establerts. Malgrat l'agudesa de la seva mirada, la pel·lícula no perd mai de vista allò més essencial, defensar amb afecte la importància de ser qui ets i, sobretot, l'empatia com a antídot davant de la por a lo que és diferent. Per jo, una autèntica delícia, l'escapada de demà, Jim Quinn.
2: I de fer en casa a Ana Marta, de fet, Cata, jo l'he fet casa aquesta setmana i he anat a veure Una noche al año, una comèdia romàntica.
3: Ai, digue'm, perquè tinc moltes ganes de veure.
2: A tu t'agradarà moltíssim, jo crec que a tu t'agradarà bastant. Regular.
3: Hi aniré. Bé, jo hi aniré.
2: Hi ha moments molt divertits, és un humor molt blanc, és molt... bueno, tot passa sense grans estridències i sense aprofundir massa en res, però és veritat que té moments divertits i bastant divertits, sí. I els dos protagonistes estan molt bé i, bueno, i la història és la que és, ja està. Però sí, jo crec que a tu t'agradarà.
3: Hi aniré, te faré cas, perquè a vegades fan ganes d'aquestes pel·lis. Jo també aquesta setmana he vist una pel·li crispatera, si se pot dir. Se diu El final de Oak Street, i és una pel·li que te recordes les pel·lis de Spielberg dels 80, sí, mesclat en Jurassic Park, val? A ciència-ficció en dinosaures, perquè és una família, bueno, és de Anne Hathaway i Ivan McGregor, està ambientada als 80 i és una família que el seu barri ha estat transportat a l'època dels dinosaures. És una història de supervivència, d'aventures, té ritme, moltíssima acció. És el que t'he dit, cova de Spielberg, però un poc més gore.
2: Molt bé.
3: Està no recomanada a menors de 12 anys, però jo vaig anar amb els meus fills, la varen gaudir, però és vera que sí, que potser un nen més petit li pot fer por, però molt, molt divertida i amb un final d'aquests que m'agrada a mi. Així que molt, molt recomanable aquesta. Ja està, tu tots estiuen als cines, no crec que li quedi molt, però ha funcionat molt bé.
2: Molt bé, i doncs mos quedem també amb aquesta recomanació cinefila d'Anna Cata Rossell. Fins la setmana que ve, Cata.
3: Fins la setmana que ve.
2: Vinga, vagi bé. I nosaltres acabem avui amb música, concretament un tema de Volumen 1, és el nou disc de Peligro. Actuen en el Festival Malafama aquest dissabte, recordem a Sa Pobla, i no me caes bien és aquest tema. I doncs, en Peligro acabem per avui, ja sabeu que la vida torna demà a les 10. Vagi bé.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic, tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Ens agrada trobar-vos a l'altre costat del dial. I sí, dic dial perquè encara el nostre romanticisme i, per què no, dir-ho, els anys d'ofici fa que creem l'eclèctic amb la concepció radiofònica. Ja sabem que molts de vosaltres escolliu el sistema de podcast per a seguir les emissions i no per això vol dir que tampoc sigui adient, sinó totalment al contrari. Però sí que es ve que el nostre primer pensament neix amb els criteris de la radiodifusió. De totes formes, tant uns com els altres, vos donem la benvinguda a una nova sessió més on la música és el que mana.

No sé si haureu endevinat o ni tan sols vos ho heu plantejat. Tal vegada vos heu deixat dur per la música, sense altres complicitats d'autories, interpretacions o crèdits. Però bé, avui, per a la nostra sessió, hem escollit una nova edició que reuneix material, o més bé hauria de dir cançons, per donar-li un caire més efectiu, més sentimental, si voleu, que reuneix, deia, tota una sèrie de col·laboracions entre dos músics que tal vegada no havíeu sospitat mai que haguessin treballat plegats. En refereix a Elvis Costello, un músic britànic prou conegut, iniciat en el pop rock de mitjans dels 70, i Burt Bacharach, compositor i productor nord-americà amb èxits, crec que dels més cantats de la història. Idò, avui, part d'aquestes col·laboracions, una part molt petita, per cert, són les que sentirem a l'Eclèctic. Després vos explicaré per què.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Toledo, aquesta és la cançó que acabem de sentir. Però abans ja han sonat This House is Empty Now, You Can't Have Her, Lock Up Again i He's Give Me Things. Són part del contingut d'aquest llançament de luxe que acaba d'aparèixer i per això vos ho presentem. Una caixa recopilatori en col·laboracions remasteritzades d'Elvis Costello i Burt Bacharach durant més de 25 anys. The Song of Bacharach and Costello és una edició en la que s'inclouen alguns temes en directe al llarg de 4 compactes i 2 llargues durades amb fotografies poc conegudes, notes de sessions i un assaig de Costello sobre la música de Bacharach. I de la qual avui, a l'Eclèctic, vos n'oferim, com deia, part d'aquest material d'àudio.

Bart Bacharach, gran compositor i creador de cançons, que si recordeu ens deixà fa poc temps, el 8 de febrer d'enguany, i Elvis Costello començaren a treballar junts per primera vegada el 1995 i llançaren Painted from Memory, 3 anys després, un àlbum que, a banda d'incloure I Still Have That Other Girl, que obtingué el Grammy, el millor disc o la millor cançó de col·laboració de pop local, també assolí el reconeixement esperat. Va ser la primera trobada que també es recull en aquesta edició, però després en vingueren moltes altres, les que s'inclouen en aquesta nova producció publicada el passat 3 de març, de la que acabem de sentir, My TF i In the Darkest Place. I a la cara retornam amb Please Stay, Anyone Would Have a Heart.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
6: Oh, no. I en pugues, sí.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem encetat la recta final dels darrers minuts de la sessió de l'Eclèctic amb Tears at the Birthday Party, cançó que formava part original d'aquell primer àlbum entre els dos músics, el ja comentat Painted from Memory del 1998. És una llàstima, però el temps no ens dona per molt més, perquè ens agradaria presentar-vos més temes, però haurem d'anar acabant aquesta sessió d'avui. Face to Face, Bart Bacharach i Elvis Costello. Ens acomiadem en Good Give Me Straight, també d'aquella primera col·laboració. Esperem que l'hàgiu gaudit. Eclèctic, de dilluns a dijous, en les millors músiques. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miguel Soler. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1230. Heu de saber que una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivada, secaona i picada de per dalt.

0: Bon dia, avui toca parlar d'una fruita a la qual hi ha moltes varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i per la forma. Parlam de la figa, és clar. Ja sabeu que dissabte passat, dia 29 d'agost, la fira va ser la protagonista a Lloret de Vistalegre, la figa, coneguda com la festa de Tsequer, la qual va celebrar la seva edició número 45 amb molt d'èxit de varietats i també de públic. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional. I ja a l'antiga Grècia, les figues formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics. Avui no seran figues d'un altre paner, perquè de veritat de figa en trobam un fester arreu de les illes.
1: Que hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques, també.
2: Les martinenques, les rioles.
3: N'hi ha del bocors, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma.
4: Orioles.
3: Mordissots, orioles.
4: Julies i...
3: Julies, alcudies, llorals...
5: Aquí, de tot.
6: Julies, orioles...
5: Martinenca.
6: Martinenca.
5: Coll de dama.
6: Coll de dama.
5: Blanc i negre.
6: Blanc i negre.
5: Sí.
6: Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
5: Sí.
7: Sí.
5: De cristià.
7: Abus.
5: De cristià.
4: També hi ha s'agostenca, crec que hi ha, la figa de Sant Joan, les paretjals, però no el de Canetotes.
8: Duit de perdiu, coll de dama, bordissot blanca...
9: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí de Pollença.
10: Si sí, les figues al bacós, les de la dama...
11: Paretjals.
10: De la senyora. Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir perquè nostre, que s'hi menjaven moltes, que com manguetaves, no? D'anar alerta d'aquestes.
11: Que va, que ja no sé si eren, si és una veritat o no, però les porqueres o les figues
10: sí,
11: de...
10: Sí, aquesta de la roca, eh?
11: Sí, que no per menjar espòs els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no, allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals, el bocona, clivellada i tocada de pardal.
0: I tot, ja ho heu sentit, a varietat de figa n'hi ha moltíssimes, i a més a totes les illes, ho han dit, verdal, blanca, martinenca, oriola, rojal, coll de dama, pit de morena, blanca, o bacó, que aquesta és una casta de figuera que dona dos esplets a l'any, al juliol i a l'agost. Perquè les figues i les figueres són part de les illes, com per exemple Formentera. A la Pitiusa Petita hi ha unes quantes figueres centenàries que s'han convertit fins i tot en un reclam turístic. Les figueres estalonades amb fustes de pi perquè els animals no arribin a menjar-se els fruits resisteixen al pas del temps, però hi ha una figuera que destaca. Diuen que és la figuera més grossa de Formentera i és una blanca de Can Toni Mestre. Fa 350 metres quadrats i un diàmetre de 20 metres. Encara més, a Menorca, els mesos d'agost i de setembre són mesos de figues de les que es diuen figues de cristià, que són l'acompanyament de sal i aigua, però també són l'ingredient principal per fer una espècie de confitura de figa pròpia de l'illa de Menorca, que és esfigat. I darrera curiositat d'avui, quan una persona xereca o xereca és que és dolenta o que no se troba massa bé, està malaltís, indisposat de salut, està xerec. Perquè la paraula xerec es refereix a la figa flor, la primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques. Esperam i donar-nos taixerets pel tèntol d'avui. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre, nou horari, vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com cada dia. Un programa sempre ple de diversitat que jugam amb les paraules, amb els pobles de les Balears, que ja mos queden pocs dies, i també ho feim amb l'actualitat del dia. En definitiva, un programa que té totes les lletres, i avui aquí també les saben totes són na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc.

0: I de ser un dia més a taula, Miquel Jun, com anem?
1: Bon dia,
0: va bé. Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: i Maria
2: bé.
0: Pons, com anem?
3: Molt bé, molt
0: bé. Vols agradar les figues?
2: Molt.
0: Mm. Sí? Mm. Quina sí. Varietat?
2: Ui.
1: Això de varietat ja no en sé, però
2: sí, no.
1: M'agraden.
2: Ben, sabem, un pot sí, en sé, però jo... Vaja. No s'han triat.
0: No?
2: No, no, no.
0: Si hi ha figues damunt la taula...
2: Sí, les bordissot negre m'agraden.
0: Ah, vols?
1: Millor, vols?
3: Ara ho ha dit.
2: És una casta.
0: Jo una figa amb un pot de formatge...
2: Sí.
0: Uf, ja no... Ja no és res bo, i ara estem de figues. De fet, ho va demostrar la Fira del Saquer, que crec que en vareu parlar la setmana passada, que va ser tot un èxit, a Lloret de Vista Alegre, i allà sí que se van poder veure moltes varietats de figues, i també la tradició arreu de les illes, perquè a Mallorca, Menorca, Eivissa, també Formentera, hi ha moltes castes de figueres, i han sentit els nostres oients que les mos explicaven. Però, dit això, tenim altres temes avui, a banda d'aquestes figues, i Celestí, començant per tu, Mem.
2: Sí, perquè avui passarà per Tento, per aquests estudis d'IV3 Ràdio, la cineasta mallorquina Marga Amalià, perquè just demà divendres, dia 4 de setembre, s'estrena la seva nova pel·lícula Suportant el Paradís. Cada...

0: alguns d'aquests 20 artistes que en Amarga Amelia fa 15 anys que va entrevistar. Parlen sobre els canvis que ha patit Mallorca a causa de fenòmens com ara el turisme i la globalització, i 15 anys més tard, després d'haver estat un llibre que, de fet, fa poc s'editava, ara arriba la pel·lícula, aquestes entrevistes, a la gran pantalla,
1: així
0: en els cinemes.
1: Així és, aquest cap de setmana arriba, i avui en Amarga Amelia ens explicarà com és aquesta pel·lícula i que ja la podrem anar a veure. Però tenim més temes, Maria.
2: Sí, avui en setant nova secció, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les illes, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i refranys que més feim servir a les Balears.
3: Saps que n'hi ha de peixos a la mà, per mal girbat que vagis

0: sense sang de peix, freda com la neu i com un tant mateix.
1: Mireu que amb aquesta cançoneta en corre sinadites, sí, de refranys i de dites. Així que apuntau-les perquè començarem aquest rànquing. Volem saber qui són els refranys, les dites que més feu servir al vostre dia a dia i després anirem acumulant-les per fer aquest rànquing fantàstic. Així que avui començam i tenim les línies obertes perquè hi participeu. Però també avui, Miquel, tindrem tema del dia.
2: Sí, avui el dedicarem a una notícia del diari digital Tot Pla que ha sortit aquests dies, aquesta setmana, i que demanava: comprarieu un talaiot? Oh.

0: Llogar, no? Però comprar sí que
1: comprar,
0: se pot.
1: Comprar, sí, se pot. Ara mateix sí que se pot.
0: Si teniu dos més, esclar.
1: Exacte. Tot Pla informava que s'ha posat a la venda una finca anomenada Sort de Sabó, de Montuïri, en la qual hi ha talaiots, una parcel·la de quasi 64.000 metres quadrats, és a dir, 9 quarterades, molt pròxima al conegut jaciment arqueològic de Son Fornès.
2: És a dir, que si la comprassin tindríem un param.
1: 5 talaiots.
2: Bé, podríem tenir un apartament param.
3: I un de regal.
0: Idò, que trobau.
2: Molt bé.
0: Home, 9 quarterades és una bona finca.
1: Bona finca.
2: Esperàs de tenir dos bes.
0: Sí,
2: bé,
0: sí.
2: No sabem.
0: Espereu, no sé si
2: no sabem què en demanen.
1: Eren més de 10 per metre quadrat, ara no...
0: Ja va fer més comptes i vos explicarem aquesta notícia, perquè avui també hem de parlar de cinema en aquest programa. Vendrà la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, i avui mos farà una secció molt curiosa. Escoltau-la.
4: Avui, a Pla Subjectiu, vos duc 4 pel·lícules i una expressió anglesa que segur que heu sentit pertot. Daddy Issues. Les pel·lícules són El ser querido, Valor sentimental, Somewhere i After Sun. I totes quatre xerren de lo mateix. Una filla amb el seu pare. Fins

0: Però sí, avui, com que s'estrena aquesta pel·lícula de Querido, parlarem de Daddy Issues, aquest nom mot en anglès, que significa tenir problemes amb la figura paterna o tenir una relació complexa amb el pare. Doncs això també serveix al cinema, inspirat de fer moltes pel·lícules com aquesta El Ser Querido, i avui en voldrem parlar amb Eugènia, un temazo, crec, no? Esteu d'acord?
1: Ho és, sí.
0: Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atent en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic,
5: sorpresa,
3: que no és altre que tentol@ib3radio.com.
0: I atenció avui, perquè tenim un regal pels oients de Tentol, un regal en forma de cinema. Ara tot d'una vos ho explicarem, però estàu pendent de les xarxes socials.

0: socials de l'Instagram de Tèntol, perquè volem regalar també entrades per anar a veure una altra pel·lícula, en aquest cas mallorquina, es diu Forastera, i se projectarà a Manacor. Tot una vegada en donem més detalls. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. Avui tenim a les vies de so en Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 18 minuts i ara ens toca saber quin poble jugarem avui en els darrers quarts de final de la Batussa de Tèntol.
1: La rabiosa actualitat.

0: si avui ja s'ha l'estit darrer dia dels quarts de final, ha passat volant aquesta setmana. Tenim en marxa aquesta nova fase de la batussa entre els pobles de les Illes Balears. Dos pobles competeixen cada dia per entrar a la semifinal, que serà demà i dilluns, i la gran final, que serà dimarts, dia 8 de setembre. Per tant, a Celestí ja tenim tres pobles classificats.
1: Exacte, que són Campos, Cap de Pere i Muro.
0: Mira, què vos pareix? Campos, Cap de Pere i Muro ja han passat a la semifinal, però continuen els aparellaments. Moment de saber amb qui jugarem avui.
1: I dels pobles que juguen avui a la batussa de Tèntols són... Sencelles i Marratxí.

0: I va ser Sencelles, és aquest poble de la comarca del Pla de Mallorca. Els habitants de Sencelles són coneguts com a Sencellers i Sencelleres. Un municipi, el de Sencelles, que també té molt de llogarets. Té, per exemple, Viniali, Casquenà, Ajornets, Judí, Roberts, el poble de Sencelles, i també Sona Rossa. A Sencelles fan festa un parell de pits a l'any. A principi d'any, a Santa Àgueda, que és la patrona de Sencelles, i fan un fogueró amb un correfoc, el dissabte de Santa Àgueda, i també mengen les famoses mamalletes de Santa Àgueda en forma de pastissets. Però les darreres festes són les de la Mare de Déu d'Agost, on se fan les rebel·les, i també el famós embalat, aquesta neofesta sencellera, on el jovent fa una guerra de palla i d'aigua. I alerta avui, que m'encanta, aquesta és molt famosa, aquesta dita de Sencelles.
1: Conegudíssima, que diu, a Sencelles hi van amb elles i tornen Sencelles.
0: Uh-huh. Alerta hi va, sí. Tornar Sencelles. Però Sencelles no està tot sol en aquest programa avui. A l'altre costat de la taula de Tèntol avui juga aquesta competició, el municipi de Marratxí.

0: I Dosi Marratxí és aquest municipi de Mallorca, es troba a la comarca del Reguer, format per 27 nuclis de població diferents, eh? Cada un amb la seva pròpia identitat geogràfica i cultural, tots junts formen Marratxí. Les principals poblacions són Pòrtol, Esplanatesa, Sa Cabanetes, Pont d'Inca, Sant Marçal, Sa Vinya de Sant Maria, Es Caulls, Es Figueral, Ses Trempes, Son de Viu, Sa Planera, Cas Capità, Son Ametler, Sa Cabana, El Garrovés, Son de Viu Nou, Som Macià, Ses Cases Noves, Sant Ramonell, es poden dir com a Marratxinet, per exemple. Actualment, la població de Marratxí té aproximadament uns 40.000 habitants i el gentilici de tot el municipi és marratxiner i marratxinera, tot i que, esclar, llavors, cada localitat té el seu gentilici propi. Per exemple, els de Pòrtol són portolans o portolanes, a Sa Cabaneta són cabaneters i cabaneteres, en Es Planetes són pla de netesers i pla de neteseres, o es Pont d'Inca, Pont d'Inquè i Pont d'Inquera. Ja sabeu que més, Marratxí és terra de fang. I la dita d'avui de Marratxí diu així.
1: Diu, Sa Barrala i Santa Ponça són sales de Marratxí i Sa Vall de Santanyí són ses més grans de Mallorca.
0: Per cosa de l'oceïdor. Què he dit? Avui,
1: per tant,
0: ho tenim?
1: Sí, jugam a Tèntol amb la S de Sencelles i la M de Marratxí. Tèntol!
0: I d'ací, Sencelles i Marratxí, avui també vos demanarem la pregunta del dia relacionada amb aquest poble. Perquè en aquestes darreres quarts de final de la batussa de Tèntol també vos faran banyar. Quin poble creus que passarà a la semifinal? Si Sencelles o Marratxí?

0: Au, idò, sense elles, home, Ritxi, qui creus que passarà en aquesta semifinal? Doncs la cosa està damunt la taula. I, a més, avui, si responeu, té premi, perquè si entreu a l'Instagram del programa i responeu a la història, podeu guanyar dues entrades dobles, és a dir, una entrada doble, una entrada per dues persones, millor dit, per anar a veure l'estrena de Forastera, aquesta pel·lícula també mallorquina, part mallorquina, Forastera, que s'estrena als multicines de Manacor, és a dir, gent de Llevant, de Manacor, tot Mallorca, totes Balears, qui vulgueu, que vulgueu anar a Manacor. Aquest cap de setmana vos regalam aquestes entrades dobles per anar al cinema. Només heu de respondre a l'story de l'Instagram, del programa, o també mos podeu telefonar com és habitual. Quines maneres tenim?
1: Exacte, a través de l'story de l'Instagram, que és @tentoliv3, ja ho sabeu, i també sabeu el telèfon per telefonar-mos i dir la resposta en directe, i així vos sentim, 971-1399-00, 971-1399-00.
0: Molt fàcil avui. Qui creus que guanyarà? Sencelles o Marratxí? Ara tornem.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda Divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

les 3 i 28 hi ha molta gent en aquest estudi. Tenim moltes ganes de conèixer-los. Ja sabeu que avui jugàvem en Sencelles, Home Ratxí, que regalàvem entrades per anar als cines de Manacor a veure la pel·lícula Forastera, que és produïda per Bastera, una productora mallorquina, i que qui vulgui anar està convidadíssim per part de la productora i de l'equip de Tento, Lidia Betres. Però ara, per favor, coneguem els nostres concursants d'avui.

0: I està molt ajustat, perquè a l'Instagram un 54% dels nostres oients donen suport a Marratxí i un 46% donen suport a Sencelles. Han vist aquí, així que coneguem qui formarà part dels equips de Sencelles i de Marratxí.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Jo som en Tomeu i som de Sa Cabaneta.
8: En Pedro i també som de Sa Cabaneta.
9: Som en Miquel i som de Sa Cabaneta.
10: Som en Jordi i som de Sencelles.
11: Jo som en Joan, també som de Sencelles.
12: I jo som en Joan, també de Sencelles.
2: Espera, espera, espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
7: Bàsicament, en Pedro me'l va enganar per venir aquí.
8: Jo passaré bé i a veure-vos i a conèixer la fantàstica gent de Sencelles, que també mos ha rebut.
9: Avui, perquè varen quedar primer, ningú de nosaltres s'ho esperava i tornau i de tornam.
10: Nosaltres hem vengut a destronar Marratxí.
11: Bàsicament això, varen venir fora a saber molt bé que veníem i mos han trobat aquí. Ara.
12: Bé, mos ho varen passar bé la primera vegada i hem tornat.
13: Vostè treballa aquí?
7: Jo he fet feina de monitor del llibre, però no faig feina aquí.
8: Jo he passat qualque temporada, sí. Però molt breu.
9: Ja estudi a la universitat d'aquí.
10: Jo he deixat el currículum amb ganes de quedar.
8: Ah, sí? Sí.
14: Ja podries quedar tantes vegades que has volgut.
10: Sí, però què diria, què diria, sí, què diria, què diria? M'encantau.
11: No, jo soc professor de Geografia i Història, a secundària.
12: I jo també som professor quasi jubilat. Me queden 15 dies.
11: Que bé.
15: Tens temps de fer vida social?
7: Sí, ara una mica més que abans.
8: Jo procuro, entre feina i família, el que se pot, se procura.
9: En l'estiu sempre n'hi ha un poc més, i més ara que són les festes de la cabaneta.
0: Uepa.
10: Tot és vida social.
11: Molt menys que abans, però també en tenim.
12: Hombre, clar, és la salsa de la vida.
16: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Tomeu, com són els veïnats de Marratxí?
7: Són diversos, és a dir, cada nucli té un component de veïnat distint. No és el mateix, per exemple, els Garrovers o l'organització ex-nova que s'han fet, que la Cabaneta o Porto, els nuclis així més antics.
8: De cada vegada tenim més veïns.
9: Sí, i més diversos, hi ha els xafarders, les xafarderes, que no sap d'on compareix, hi ha de tot, hi ha de tot.
10: Hi ha aquells que tenen el títol de veïnats que sí, que són de tota la vida, que han arribat i s'han integrat, però hi ha aquelles persones que no s'han integrat i que jo no els he dit veïnats.
11: Bàsicament, anant amb aquesta línia, és un poble que ha multiplicat per 100% en 25 anys. Això ja pot donar lloc a imaginar com és ara mateix el veïnat de Sencelles.
12: Sí, n'hi ha de tot color i de tot pelatge.
17: Fantàstic! Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
18: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
19: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
20: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
21: Gràcies per la seva ajuda.
20: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta. Hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar els membres de l'equip de Marratxí, Tomeu Vivilani, Miquel Vivilani i Pedro Font. Com estàu?
1: Molt bé, molt contents de ser aquí.
0: Com s'ha dut això de ser preferits? És que te van fer més punts?
2: Certa pressió, ja. Però em fa molt de punt, però no vol dir res. És dir, ara s'equilibra tot, quart de final, sí. final. No te pot servir així per demà.
0: Molt bé, bon equip, Pedro.
1: Ha vist, que bé m'he envoltat.
0: Molt bé.
3: Seleccionador nacional de la cabanyada.
1: Sí, sí, sí.
3: Tens
1: Sí.
0: Seleccionador.
1: Seleccionador nacional i si guanyam vos haureu de tatuar també la meva cara, com aquell que se va tatuar. Sí.
0: No? Sou marratxiners o sou de la cabaneta?
3: Primer de la cabaneta i després de Marratxí.
0: Sí. Sí.
2: Quan no identifiquen dona, ja has de dir Marratxí. I te diuen, feix-te al parc. I bueno, això sol ser el patró.
0: No, hi ha moltes coses. És un poble, com deu, molt divers, que té molt de llogarets o nuclis de població, més ben dit, com també Sencelles, perquè vosaltres també si mateix.
4: Nosaltres tenim més bé llogarets.
0: Sí, molts.
4: És una altra realitat, crec jo, la de Marratxí de la nostra.
0: Sí, sí, sí, sí. Però bé, sou dos municipis a propet, un de l'altre. I com estàveu, la gent de Sencelles? Heu passat bon estiu?
5: Molta calor, com per tot, supos, no? Sí, a l'interior de Mallorca encara més, més sec.
6: L'estrany seria dir el contrari, no? Ves d'un bon estiu, fresc.
5: No, arròs, toi...
0: Bé, terrible. Però heu fet festes, heu tingut sembalats...
4: No han deixat res.
6: No
4: han deixat res.
0: Tot arreu, Jordi.
4: Sí, tot arreu.
0: Tu també ets seleccionador del teu equip?
4: No, mira, mos entenem i sabíem que faríem un bon equip i sabíem que estaven capacitats per tirar baix qualsevol altre equip i aposta som aquí. No sé si hauré de demanar disculpes en el final d'aquest programa.
6: Avui venim de tapat. Som els no favorits i, bueno, zero pressió.
4: Formant part de l'equip organitzador de les jornades d'estudis locals i bueno, sí, fem feina plegats i vàrem pensar que seria una bona oportunitat també per compartir aquesta estona amb altres.
0: Que bé. Un bon equip també, Sencelles, avui.
1: No, i a part ja mos passen la pressió cap a nosaltres. Nosaltres anem de tapats, és com el futbol.
2: De tapar res, que aquí mestres, professors, i nosaltres, aquí, tots jovenets.
4: No, jo no som ni mestres ni professors.
1: Hi ha qualitat.
7: Jornalista oficial.
2: Jornades d'estudis locals, qualque cosa t'ha de fer.
0: Miquel, Tomeu, vol tots seus germans?
3: Som germans.
0: Quant any teniu?
2: Jo en tinc 25.
3: I jo 22.
0: Molt bé.
1: Quasi s'equip sub-21, quasi s'equip sub-21.
0: Puja bé el jovent.
1: Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs.
0: Bona feina. I també vosaltres un equip divers, de Sencelles. Així m'agrada. Esteu preparat per jugar?
4: I tant.
6: En això hem vengut.
0: Així m'agrada. Endavant amb el joc.
8: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Avui, doncs, comencem aquest joc que en tenim moltes ganes. Ara cada equip teniu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarà una màquina a l'atzar. Esclar que sí. Com ho farem?
9: I doncs sí, posarem carraca en marxa. I les paraules han de començar Sencelles per les lletres...
0: Començant per Sencelles, valdrà un punt per cada paraula que digueu i començarem per vosaltres...
9: Amb les lletres V, I, I, és a dir, vi.
0: Vi. Sencelles, un minut per dir paraules que comencin per vi. Temps.
4: Divers.
6: Vinícola.
5: Vinassa.
6: Vinoteca.
4: Viarany.
5: Vinet.
6: Via.
0: Via.
5: Viàtic.
4: Victori.
6: Víctima.
5: Vista.
6: Victimari.
5: Violència.
6: Victimista.
4: Via fora.
5: Violent.
4: Vici.
5: Viciós.
6: Viciosa.
4: Ja m'ho interpretant.
6: Vicari.
4: El vicari.
6: La vicaria.
5: Vicària.
4: Visto.
0: Ho havia dit.
4: Ah, ja ho havia dit.
5: Vistós.
4: Ai, bon Jesús.
5: Vistosa. Vimet.
0: Un poble.
4: Vimet.
0: Temps.
5: Vilafranca.
4: Vientes.
1: Molt bé.
0: Sí, la primera no l'has dit també.
1: Clar, heu començat en divers.
0: Sí.
1: Jo no he entès res.
0: Però llavors els teus companys van arreglat i
1: ha anat
0: tot en van. Molt bé, quantes n'han dit?
9: Jo n'he apuntat 25. però n'han repetit una. Bé, dues.
0: Dues.
9: Maria.
7: Sí, sí, igual. Per tant, 23.
9: 23?
0: No? Sí, 23. Molt bé, 23 paraules senzelles. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt ben encetat aquest marcador. Marratxí, és el vostre torn. A veure, mem, amb quines lletres haureu de formar paraules?
9: Idò, au, vinga, Marratxí. Les paraules han de començar per les lletres P i A. És a dir, pa.
0: Pa. Teniu pa. Un minut, temps.
10: Pare.
11: Pacte.
10: Pa.
11: Pasqual.
2: Penet.
11: Penet.
10: Pasqua.
2: Pantà. Pantanós.
10: Paner. Panera.
2: Pasqual.
0: Pasqual ja ho dic.
2: París.
11: Pau.
2: Palamós. Paret.
11: Pacte. Pactà.
10: Paco.
2: Parada.
11: Pàmpol.
2: Palandre.
10: Parra.
11: Pastís. Pastisser. Pastissera.
2: Pastors. Pastera.
11: Pastisseria.
2: Pastora. Pastor.
11: París.
0: París ja petit.
11: Ai, la militada per l'amor, jo.
2: Pàmfil. Pàmfila.
10: Pàmpol.
0: Pàmpol l'heu dit.
11: Paó.
2: Pare.
10: Paret.
11: Pare. Padrastre.
10: Padrina. Padrí.
2: Pàrquing.
11: Pare nostre.
10: Paranòstic.
0: Penta. Temps! Uau,
9: molt bé!
0: Uau, uau, uau. El bacallà ha hagut de repetides.
9: Sí, de les tres, eh?
0: Sí, o quatre.
9: O quatre, sí.
0: Però ho heu fet molt bé. Quantes paraules?
9: Jo n'he comptat 34.
7: Uh-huh. 34, ja.
9: També? 39.
0: Sí, però allà 34 també, perquè hi ha hagut...
7: Ah, oi, no.
11: I jo 35 per sobre sumar. No, no ho feis en això, no? Em donau 35 per sobre sumar. No.
0: 34 punts, Marratxí, molt bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, quan tenim el marcador, Maria?
7: I dos Sencelles, 23, i Marratxí Conde, 34. Ja està, fan cares de contents, ai, eh? Ai, ai.
10: Val empatar aquí, oh.
0: Tenim una altra prova, és aquesta.
12: L'embarbrussí, l'embarbrussí, l'embarbussament.
0: I ja fan atxures per aquí, perquè sí. Mos toca l'embarbussament, clar. La prova reina d'aquest concurs, ara haureu de dir un embarbussament sense interrupcions ni errades. El podeu dir tots els membres, un membre, com vulgueu. Esteu preparats?
10: Ho intentarem.
0: Sí? Vos van bé, els embarbussaments?
13: No gens.
11: No.
0: I l'atenció, perquè l'embarbussament d'avui és aquest.
14: Tantes elles.
12: Ja. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desempolir...
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
15: A començar.
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
14: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
12: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor serà.
15: No el desenllepoliré jo.
14: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
12: No el desenllepoliré jo, que no som bon desenllepolidor.
15: Que no som bon desenllepolidor.
12: No el desenllepoliré, ja que no som desenllepolidor.
0: Ai, ai,
9: ai. Vos pensàveu que seria la primera part?
0: Sí. No serà fàcil, sí, això.
7: No. Bon, et seu cotxe. Pobrets, els nostres concursants.
11: Ara tornaré.
7: Pedro, no te pots rendir, ara, aquestes alçades.
13: Ja tornaré, diu.
11: Ja som major, jo, per això.
0: Començant per Valtres, Marratxí.
7: Ah, cuidado, l'ha tocat.
11: Vinga, Bibilanis.
10: Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
2: Espera. Un bon desenllepolidor. La segona part era... Sí. No, hi havia una segona part. Un bon desenllepolidor serà qui el desenllepolleix...
10: Desenllepolirà.
2: Desenllepolirà, sí. Un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà?
10: Sí. Senyor seleccionador.
2: La segona part.
0: Amem.
2: La segona part.
0: Pedro, tu vols envestir? Amem. Anava molt bé, Tomeu.
2: La primera part és un llepol enllepolit, qui el desenllepolirà? Un bon desenllepolidor, desenllepolidor, qui el desenllepolirà? o quin desenllapolli. No em provoca menys.
10: Jo diria que ara que vam amb errar perquè rimi.
2: Jo seria un llepo, un llepolí.
11: Qui ha sortit
2: amb músic? Vale, segueix. Què vol tu? Fes el sensor.
11: Vinga, Miquel, confiem en tu.
10: Un llepo, un llepolí?
2: Sí.
10: Qui el desenllapolirà? Qui el desenllapoleixi, un bon desenllapolidor serà.
0: Molt bé. Bueno. Ho deixem així?
2: Bé, sí.
5: Bon intent.
0: Sí. Més o menys. Ho fem molt bé, és difícil avui. Jo, Sencelles, mem. Qui el vol dir? Joan?
7: Se passen la pilota,
0: Joan,
7: mem.
0: Jordi?
5: Que som fatal, per això.
6: Un llepol en llepolit.
5: Qui?
6: Qui el desenllapoleixi, bon desenllapolinador serà. No seré jo. Aquí no me'n recordo al final. Jo que no sóc un bon desenllamponlinador, no seré algo així, al final.
0: Molt bé, Joan. Molt valent.
5: No
0: sí,
5: serà per en Joan, eh?
0: No, però han fet una versió. Sí. Molt bé. Lluís,
5: bon intent.
0: Tornes a tenir una responsabilitat avui. Marratxí, 6 punts.
5: 6 punts.
0: I Sencelles.
5: 7 punts!
4: Vida,
0: molt bé!
10: Ja som a llepol.
0: Sí. No bastava ser llepola, per dir aquesta
11: portació. Ara l'heu de dir, diguem, l'enllepoliador sense lleer.
4: Pedro, ja em parlarem en sortir aquí de fora. No em vull, troco.
0: Ben i 5, com tenim el marcador, idò, ara?
7: Molt bé, idò, Marratxí, 40 punts i Sencelles, 30 punts.
0: Molt bé, pot separar en 10 puntets, però tenim més proves.
8: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara, equips, vos faran dues preguntes relacionades amb els vostres municipis. Sencelles i Marratxí, tindreu dues opcions de resposta i dos punts per resposta encertada. Començarem per Sencelles, d'acord? Joan, Jordi. Hi ha una dita que diu: quan un home de Sencelles se posa el capell, tot viniali va de vall sombra. O va de vall ombra. L'havíeu sentit?
5: Sí.
0: És una dita de rivalitat local, tot i que viniali pertany a Sencelles. Sabeu, però, des de quan viniali és de Sencelles?
4: Des de tota la vida, des de sempre.
5: Tenim dues opcions.
7: Espera, Jordi, espera.
5: Des del 1309... o des del 1304.
4: 1309.
0: Mira en Jordi, que se nota que és cronista del seu poble.
4: 1309.
5: Però ha dit des de sempre.
4: Sí. És que no han tingut mai independència. Sempre ens han pertinit amb nosaltres.
0: 1309, des de la fundació, no? Del municipi.
4: Des de que va sorgir el iogurt de Viniali, és vera.
0: Molt bé. I de fantàstic, no ho podíeu dir millor. Vos donaríem més punts, però no ho
4: podríem. Deu que m'ho faltava.
6: Ho reclamo,
0: això. Segona pregunta, mem. Sor Francinaina és una de les figures religioses i socials més estimades de Mallorca i, evidentment, de Sencelles. Té un mal nom popular que és com l'anomenau, que és la tia Xiroia. És així?
6: És així.
0: Molt bé. Sabeu per què? És a dir, què significa Xiroia?
5: És a dir... Xiroi o Xiroia significa alegre, trempat, despert i de caràcter jovial, o bé significa mancat d'una orella o d'un tros d'orella.
13: Ella era de Can Xiroi i li deien a Xiroia i el mal nom ve perquè eren molt trempats, molt simpàtics, molt agradosos.
6: Molt festers.
5: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Efectivament, Xiroi, Xiroia significa alegre, trempat, que mancat d'una orella, Xoroi, clar, s'assembla. Que també hi ha gent que és de mal nom.
6: Sí.
0: Però que cas és Xiroi, per tant, ho dic molt bé, se diu així popularment. Encara hi ha molta devoció per Sant Francinaina, no?
13: Sí, bon Jesús.
4: No, és vera.
0: Moltíssima. És vera.
4: Ara, per exemple, avui de matí ha vengut un grup de 240 persones a veure la Beata. Un 240 persones, val?
0: I eren de Mallorca?
4: Sí. De diversos pobles, i res, amb autocars i cotxos i tot això. Avui de matí, això.
0: I d'haver girat-vos. Molt bé. I de beníssim, ara ja sabem d'on ve el seu mal nom. Gràcies per explicar-ho també tan bé. 4 punts més per l'equip de Sencelles, i ara, Marratxí, el vostre torn. Primera pregunta, Marratxí és el territori més dispers i fragmentat de la comarca del Rei. Això és un fet, ho han dit, té fins a 27 nuclis de població diferents i urbanitzacions en 5 nuclis històrics principals, que són Porto, Les Planetes, Sa Cabanetes, Pont d'Inca i Marratxinet. Però el topònim Marratxí no el té cap nucli de població, només el municipi. Sabeu quin altre municipi té, però, també un topònim que és Marratxí?
9: És Llumajor o és Campos?
0: On hi ha Marratxí, també? A Llumajor o a Campos?
10: Ara ja pensava que això seria Escorca.
11: Sí. No, m'ho mort. La pregunta, però no era la pregunta.
10: Si tirant per estadística, Llumajor més gros.
2: Però tot és sona.
10: Me val sonar que és que també estan un de vora l'altre. A Llumajor o a Campos hi ha un lloc, una finca, no sé què és, que li diuen Sa Cabaneta. No sé si té res a veure o no.
2: No sé, aquí ja... El que te soni tu. Jo no... Aquí ni idea.
7: Pedro?
11: No, és que no en tenc ni idea.
10: Llumajor.
11: És que és la primera vegada que...
2: Dale, per exemple.
10: Llumajor, que és més gros i té més, si pot ser, té més possibilitat de tenir Llumajor.
9: I esclarat. I anau bé, no? Sí, sí.
7: Molt bé, aquest germà Llumajor.
0: Oh. Molt bé, molt bon equip.
7: Per això no filmes.
11: És la selecció.
0: Hi ha Can Marratxí, i és això, una finca situada al terme municipal de Llucmajor, que també té el mateix topònim. Marratxí, molt bé. Segona pregunta. Marratxí tenia una dita clàssica que fa referència a l'ofici d'oller de Porto a la Sa Cabaneta, i diu així: el dimoni s'ha fet olletes, però no s'ha fet cobertoretes. Sabeu què vol dir aquesta dita?
9: Vol dir que la malvolença o les males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora? O vol dir que el dimoni es pillo, però que no va més enllà de fer jutipiris i, per tant, no fa tant de mal?
2: Pots repetir sa dita? Mm.
0: Diu, el dimoni s'ha fet olletes, però no s'ha fet cobertoretes.
10: Ja me sona jutipiris, això de cobertoretes. Ja,
2: eh? Ah, oi, no? Sí, sí, sí.
11: Si m'ho han dit que guagam i que ho queré jo. La segona.
9: La segona?
2: Jo crec que la primera, però...
11: Vols, com ho he dit que guagam?
9: La segona l'hem inventada.
11: Com més perdonar sí. Altres. Bé, amb tu ara jo que...
0: I de si malvalença o males intencions organitzen coses, però a vegades no arriben a bon port perquè falla qualque detall de darrera hora.
11: Riuen moltes de senzilles.
4: No t'han mirat així. Vos en mirar. Vos en mirar.
9: La devien saber.
4: Serà jo més jo la sabíem, el que passa que nosaltres ben callats. No, no.
0: La sabia el Jordi?
4: Sí, sí.
0: Vinga, sumam marcadors a 4 punts per senzilles, 2 punts per Marratxí.
7: Exacte, així tenim 34 senzelles i 42 Marratxí. Ja vos anàveu apropant més, oh, senzellers.
6: Faltarem prou.
0: En tenim una altra, aquesta és bona.
8: A Xuxines.
0: Següent prova en la qual cercant sinònims o maneres de dir una paraula o un concepte en concret. El que farem és dir-vos una paraula i 4 suposats sinònims.
9: I un d'aquests sinònims no és correcte, i heu de saber quines. Qui ho encerti, s'endú 5 punts.
0: 5 punts. La paraula d'avui és pessigolles, sí. D'acord? Una paraula coneguda. Segurament qualque vegada heu tingut pessigolles, o no?
4: Amb on han fet, eh?
6: Sobretot.
0: Quina d'aquestes... Quina d'aquestes paraules no és sinònim a una manera de dir pessigolles?
9: I d'hoi tenim còssigues... comiguetes, caçanogues o caçogues.
0: Cossigoles, comiguetes...
9: Caçogues, seria.
0: Caçogues, sí.
9: Caçogues, ho he sentit malament. Caçogues.
0: Espera, ho heu d'apuntar. Cossigues,
9: comiguetes, caçanogues o caçogues.
0: N'hi ha una que no és correcta.
6: Cossigues.
0: Cossigues, comiguetes,
6: comiguetes,
0: caçanogues o caçogues. A, B, C o D. A...
6: Oh,
0: que sogues. Sí, que sogues et sa darrere. La primera és còssigues, la segona és comiguetes, la tercera és caçanogues i la quarta, que sogues. Quina trobau que no és una manera de dir pessigolles? Com ho digueu, cadascú ho diu d'una manera. Ara, de fet, ho escoltarem perquè hi ha moltes maneres de referir-s'hi. Sí, teniu la resposta? L'heu apuntada? Marratxí, la teniu?
10: Deliberam encara.
0: Ah,
5: Estic ben d'acord. Estan d'acord, se posen d'acord.
7: Les ensenyes ho tenen clar,
16: no, no,
0: sí.
5: Marratxí encara no s'han posat d'acord.
7: Ah, ho fan veure, no sé. Ara, aquí també ja han decidit.
0: El teniu, ensenyes? Ah, mira. Escolta'm la gent del carrer.
17: Pessigoes.
18: Cossigoes.
19: Pessigoes.
20: Cossigoes.
19: Però te'n diré una altra. Volen dir cossigoes, a la pobla.
21: N'hi ha que diuen cossigoes o pessigoes.
17: Pessigoes.
19: Cossigoes.
17: Cossigoes.
19: Cossigoes.
17: Pessigoes.
18: Pessigoes.
22: Cossigoes.
19: Cossigoes.
17: Pessigolles.
19: Cassogues.
17: Pessigoes.
23: Jo crec que Eivissa en general es diu cassogues.
18: Cassogues.
22: Joques.
18: Cossigotes.
17: Cossigues.
19: Jo dic pessigoes.
0: Penta. A menys ensenyes, que heu apuntat...
6: Havíem porat, bé, si ho havíem apuntat bé, sí. Casanovas o Casanovas...
0: Casanogues?
5: Sí, Casanogues.
0: La tercera i Marratxí?
16: Nosaltres havíem porat Cassogues.
0: Cassogues.
10: L'hem sentit.
0: Justament les pitiuses se diu Cassogues. Casanogues és una derivació, de fet, de Cassogues, encara més en diminutiu. Per tant, la que no és correcta és Comiguetes.
5: Comiguetes.
0: Era molt difícil aquesta, molt difícil, però bé, ja ho dic que pessigoles hi ha molta manera de dir-se. Voltes com les idees?
16: Pussigoles.
6: Pussigoles.
5: Pussigoles.
0: Marratxí?
10: Pussigoles.
0: Pussigoles. Darrera prova i definitiva.
24: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova definitiva. Ara haureu d'anomenar paraules relacionades amb el vostre municipi. Començarem per Marratxí, Pedro, Miquel, Tomeu. Amem, quines paraules haureu d'anomenar?
8: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
5: Carrers.
0: Noms de carrers.
10: En tenim abastament.
0: Sí? Evidentment, sí. Si és vera.
5: Un minut.
0: Teniu un minut per enumerar-les. Temps.
10: Olesa, Jaume I, Bela Mangual, Magdalena Solivelles, Sant Antoni, Sant Rafael, Mare Déu de Lluc, Sant Vicent Ferrer, Santa Catalina Tomàs...
16: Carrer Mallorca, Carrer Catalunya...
10: Sant Agustí...
16: Martí Rubí, Xiprer, Taronger, Melicotoner, Obercoquer, València...
10: Carrer Major...
16: Illes Balears, Sicília...
10: Gènova... Neopàtria...
16: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera... Carrer de l'Escola, Carrer de l'Institut...
10: Xeramiers...
16: Berenguer de Palau, Miquel Bestard, Martí Serra,
10: Santa Bàrbara,
16: Martí Weiler, Rubí, Carrer Major,
10: Tafoll Llompart,
16: Antoni Maura,
10: Bàrbara de Verí,
16: Carrer de les Olleries, Antoni Roig,
10: Marquès de la Sènia,
16: Can Putxet, Can Quintana, Saigo,
10: Can Ponset,
16: L'Era de Batre, Camera de Lots,
10: a la costa de Can Mas,
16: la Cimentera, la comuna de Can Domingo,
10: el carrer de Saigo,
16: ja l'has dit. Sabassa, carrer de Sabassa.
5: Penta.
0: No, de bades, són
5: bon,
0: els
5: Jesús.
0: Campions.
7: No m'ha donat temps d'apuntar, eh? Quants en teniu?
5: Jo n'he apuntat 53.
0: N'han repetit qualcun, sí. Potser.
5: Un,
16: sí, un segur.
5: Un que he llevat. Vosaltres quan n'heu apuntat?
0: Per tant, 50 n'he posat
5: 50.
7: Jo 51.
0: I deu posar 51. 51 carrers.
7: Ai, Jesús.
16: Nosaltres no concursant, no en tenim tants.
7: No. Vosaltres no estàs una altra cosa, no passi espera.
16: No tenim tant de carrers.
0: Ai, ho teniu difícil, eh? Jordi, Joan, ànims, Joan, Colón, Joan Florit, Jordi Llebrés, perquè ara posen en sa carraca en marxa, menys que haureu de dir del vostre municipi.
8: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
0: Au,
5: idò. Bona fer.
0: Vinga, que ets bou. Noms.
6: Comença tu.
0: Bé, llinatges de Sencelles. Temps.
16: Llebret, Sants, Mateu, Florit, Roig, Roca.
5: Amengual. Amé.
16: Capó.
5: Toi, Florit, Orrac.
16: Siré, Carbonell, Mairata.
5: Llebret de Jornets.
16: Julià.
5: Ramis d'Aire Flà.
16: Capó.
6: Verd. Morro.
5: Verí.
16: Rubí. Cervera.
6: Mairata.
16: Jordà. Sart. Guerra.
5: Antic.
16: Mudoi. Molines.
5: Sart. Maura.
6: Morell.
5: Moreo.
16: Morell.
6: No lo mateix.
7: Gràcies per matir.
6: Roca. Colom.
4: No havia dit Esteu. Ai, Joan. Bert Font, Eloi.
0: Pentel. Eloi, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
5: Bert, el viu repetit.
0: Molt bé, 2 a 15.
5: Joan, apuntat 44.
0: Sou dignes guanyadors d'aquest programa, d'aquesta batussa, però només en pot passar una a la semifinal. I és el moment de saber qui. El poble que passa a la semifinal de Tèntoles.
7: Marratxí!
4: Enhorabona, companyeros! Enhorabona!
2: Actuat. Que han gaudit, bueno, però...
5: Ben jugat, eh?
7: Marratxí, 93
4: punts. Mos haureu d'enviar un siurell.
7: Sí. I sense ell, 78, que està prou bé, també.
4: Ben, Maria, dic... torno a repetir, que jo xerrava.
7: És que Jordi, no m'escoltes, ben sense ell, 78 punts, eh? I Marratxí, 93. Heu dit molt de llinatges, també, en un minut, per tant, molt bé, 44.
2: I tots eren mallorquins, eh?
5: Sí. Tots, eh? De sense elles.
4: Tenim Fernández, tenim de tot.
2: Això n'hi ha per tot.
5: Però... Els hauríeu pogut dir, també.
7: Sí,
5: també
7: sí,
5: clar. Són de sense elles.
4: Però nosaltres encara mos coneixem les famílies. Sí.
11: Sí. Això que nosaltres no mos han demanat els centres comercials, que haguessin guanyat. Sí, sí. Sí. Més que carrers, encara.
5: Clar, perquè dins un mateix n'hi ha molts.
0: Marratxí, ara bona. Molt bona, ben aviat. Gràcies. I sense elles, com sempre, molta gràcies. Ho heu fet beníssim.
4: Sí. Inventau qualque cosa que volen tornar. O...
5: Inventau.
0: Com a nostre, els joans també.
4: Això de que m'ho despediu no m'agrada gens. Maria, telefona'm quan vulguis.
7: Clar que sí. Número 1 de sa llista, Jordi Llaurés.
0: Un plaer. Marratxí ha guanyat i nosaltres ara tornem.
1: I de 3 ràdios. Joc Nat.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
17: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't en els teus companys.
20: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
22: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
25: Podem gravar, idò.
26: Dale, play.
25: Raúl Valls, com estàs?
26: Molt bé, Joan Mimàs.
25: Aquí fent un programa...
26: La gran vida.
25: Passen tantes coses.
26: Cada dissabte i cada diumenge.
25: A partir de les 9.
26: Duals a les 9.
25: No, i no t'obram, i no t'obram.
26: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
26: Saps què t'ho vull dir?
25: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Sí.

0: Heu de saber que s'ha posat a la venda una finca de Montuïri que inclou un conjunt de 5 talaiots.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Ai, quina nit aviada després d'aquest darrer quart de final d'aquesta batussa. Ha estat molt emocionant. Ara, però, hem de respirar un poc. Començar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres. Ara tenim una amarga cifra aquí en nosaltres, el control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els pobles de municipis de Marratxí i Sencelles, ara ens toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Celestí, cantes?
1: Sí, cantava.
0: T'agrada?
1: S'ha sentit, eh?
2: Crec que sí.
1: Sintonies i tot.
3: Estàs content?
1: Sí.
0: Està molt emocionant, eh?
1: Sí.
0: Uf. Quina nerviada.
3: Tothom volia guanyar, no. Tothom s'ho prenia en sèrio.
0: La veritat és que l'energia que consumiu.
1: A més que,
0: aquesta
1: clar,
0: primera hora de programa, perquè déu-n'hi-do.
1: Marratxina ha arribat a dir 53.
0: 53 carrers.
1: Carrers. De, clar, n'hi ha molts,
0: de,
1: també.
0: Del terme municipal de Marratxí, és veritat que n'hi ha molts, però així...
2: Però hi han estudiat,
1: eh? Eren un motoret,
2: eh? Si no és impossible.
3: Sí, són joves aplicats.
0: Sí, a més que són de la cabaneta, tampoc no tenen per què conèixer tot el terme municipal, però sí, ho han fet molt bé, i per això passen en aquestes semifinals que començant demà i dilluns, i dimarts faran la gran final. Pendents, i també pendents de la notícia del dia, Miquel, hem de parlar de talaiots i d'una notícia que ens ha creat molt l'atenció del diari Top Pla, perquè hem de xerrar d'aquesta finca que s'ha posat a la venda i que té talaiots.

0: Idò, sí, avui toca comentar una notícia que va publicar fa uns dies en Joan Socies, a Top Pla, i el títol era el següent, que crida l'atenció. Compraríeu uns talaiots, a Montuïri en venen els de sort de sabó.
1: Un dia s'ompliran de talaiots, talaiots, talaiots.
0: I si voleu i teniu els dos bes, podeu comprar una finca en la qual s'hi inclouen talaiots. És a sort de sabó, una parcel·la de prop de 64.000 metres quadrats, que no són pocs, situada dins el terme de Montuïri, molt propera.
2: Per aquella gent que, sap, que compti en corterades, són 9 corterades.
0: 9 corterades, sí. I és molt propera al jaciment arqueològic de Sant Fornès.

0: i hem volgut saber més coses sobre aquest conjunt de talaiots i li han demanat a en Josep Lluís Pol, veïnat d'aquesta zona i gran coneixedor també d'aquesta finca, que mos expliqui com són aquests terrenys.
1: La possessió de Sabó és una possessió que ja té una gran tradició històrica, perquè de fet el seu nom, com el que diria ara de Sabó, apareix en el llibre de repartiment. Antigament era una possessió molt més gran i en ella hi ha vestigis de totes les èpoques històriques. De fet, és conegut Campanar dels Moros, que actualment no pertany a la possessió, però hi pertanyia antigament quan era un poc més gran. És especialment interessant en el que s'anomena Sort de Sabó, que és un sementer com a quadrangular molt gran, que hi ha una petita plata, que de fet la gent de Sabó li diu el plató de Sort, i en aquesta plata, en aquest plató, s'hi troba un dels jaciments talaiòtics més importants de l'illa i sense excavar.

0: Una possessió amb molta història i amb vestigis de diferents èpoques, mos explica en Josep Lluís Pol, però també li han demanat específicament per aquest conjunt de talaiots que hi ha dins aquesta finca.
1: Si compten mínim 5 o 6 rotllos de talaiots, algunes formes que podrien suggerir restes nabatiformes, restes de murada incorporats dins una paret a la carretera, etc. Multitud de ceràmica i com dèiem, és un valor patrimonial que estaria molt bé que s'encarregués, que l'administració se'n fes càrrec, no? Seria una bona notícia de la mateixa manera que se'n va fer càrrec de Sant Fornés, perquè, a més, clar, se podrien estudiar segurament paral·lelismes, de pensar que un jaciment de l'altre estan a tir de fona.

0: Aquestes estructures ja varen ser catalogades fa uns anys com a bé d'interès cultural, però com ve d'en Josep Lluís Pol fa una estona, també hi ha molt de vestigis importants d'altres èpoques històriques.
1: A més, aquest sort de sabó en la possessió o la costa de sabó, allà on hi ha les cases velles, per davall la carretera hi travessa un canat àrab, que està, té unes galeries que connecten amb la Sini, que està ja dins sort de sabó, i aquestes galeries és molt possible que la coberta reaprofitassin fins i tot lloses o pedres dels mateixos talers. En tot cas, és un lloc emblemàtic i digne de conservar.

Un valor patrimonial incalculable, el que hi ha en aquest hort de Sabó. El jaciment que hi trobam és molt a prop del de Sant Fornès, així que possiblement, ara ho comentàvem a fora de micro, podríem pertànyer a un mateix i gran conjunt arqueològic.